0: T'esperem a la Greta Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
1: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
2: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
3: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
2: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
3: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
4: Castelldefels, així som!

0: Castelldefels, així som.
1: Història del country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Has vist el senyal que han posat davant de casa?
2: Un senyal? No, no l'he vist. De què?
1: És un senyal de prohibit aparcar de 8 del matí a 8 del vespre, just davant del supermercat.
2: Ostres, només faltava això. Poc aparcament que hi ha.
1: Mira, no et queixis tant i agafa menys el cotxe, que l'utilitzes per tot.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula senyal és masculina. Per exemple, s'han de respectar els senyals de circulació. O bé, em vaig fer una ferida i m'ha quedat un senyal. A Punt de Sal. Espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: Sabeu d'on ve el nom de Castelldefels?
0: Bocins d'història.
3: El castell i l'església de la nostra vila ja existien abans del 967 després de Crist. Ho sabem per un text d'aquell any en què es parla de l'església de Santa Maria de Castrum Felix. En llatí, Castrum vol dir castell, recinte fortificat. Però Felix? Aquesta paraula es pot traduir com feliç, fèrtil, però també podia ser un nom propi. Una de les teories parla d'un origen romà i no medieval. Arqueòlegs han relacionat aquest apel·latiu de Fèlix amb els segells Fe i Feli, trobats a dues àmfores romanes a Sant Vicenç dels Horts i Sant Boi de Llobregat. Aquest segell, Fe, es troba escrit just al costat de la marca Sine, una abreviatura del nom Gaius Trocina Sinecdemo, un antic esclau de finals del segle I després de Crist que havia estat alliberat, el nom del qual apareix a la làpida funerària trobada al castell de Castelldefels i que ara s'exposa a la seva església. L'àmfora trobada a Sant Vicenç no és un cas únic. El segell Sine, al costat del Fe, ha aparegut en altres àmfores al sud de França. Això ens permet vincular el duo de Fèlix i Sinecdemo al món de les àmfores de vi. Potser la vila romana de Castelldefels va ser una propietat originalment de Quintus Nonius Fèlix i després va passar a mans de Sinecdemo, un antic soci del comerç de vi. Tot i el canvi de propietat, la finca va continuar amb el nom del primer propietari, Fèlix, que li va donar nom al turó, cosa que passa sovint en l'entorn de Barcelona amb altres llocs amb noms que provenen d'antics esclaus romans. Tot això només són teories. No se sap segur l'origen de Fèlix. Probablement, els primers habitants de la nostra ciutat eren de fora i la van repoblar de la mà del monestir de Sant Cugat. Quan un escriba o monjo, que no era de la ciutat, havia de transcriure el nom que algú li dictava, cadascú ho feia com li semblava més adient. Això ha donat lloc a una gran diversitat de formes escrites de la mateixa paraula, com passa amb els cognoms. En el document més antic que tenim a l'arxiu municipal, un pergamí en llatí del 1588, s'escriu el nom de la nostra ciutat com Castelfidelium, el que segurament era una llatinització del nom vulgar de la ciutat que la gent d'aquella època ja coneixia com a Castelldefels.
0: Bocins d'història.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Vit. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografía Rocopó. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
6: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia.
7: Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.

0: Diumenge, Castelldefels va tornar a convertir la plaça Teresa Claramunt en el punt de trobada de centenars de milers de persones per seguir la final del Mundial de Futbol, que va acabar amb la victòria de la selecció espanyola. Una gran festa esportiva que va requerir un important dispositiu de seguretat i mobilitat. Avui en volem fer balanç i repassar les principals actuacions de la policia local durant els darrers dies, en especial doncs, aquest diumenge. Per fer-ho ens acompanya el sotsinspector Leo Piqué. Bon dia, Leo.
1: Bon dia, Estefania.
0: Doncs gràcies per estar de nou aquí amb nosaltres, perquè ja el divendres vam fer aquesta prèvia, vam poder entrar en detall de tot el dispositiu que teníeu preparat i ara doncs, ja hem viscut el diumenge, tu en primera persona liderant aquest dispositiu de policia local, i et volem demanar una mica de balanç general. Quina és la valoració que feu des de policia local?
1: Bé, doncs nosaltres el balanç que fem des de la policia local, el balanç de l'anàlisi general és favorable en el sentit de que no hem tingut incidents amb conseqüències greus, vull dir, no hem tingut ferits greus, ni destrosses de mobiliari urbà greu, ni res gaire greu. És evident que ens hagués agradat que hagués sigut molt més tranquil i millor, però en situacions de celebració col·lectiva, en la qual la gent doncs, es deixa portar pel sentiment, per la il·lusió, pel goig no? d'aquell moment, doncs, per desgràcia, últimament tenim grups sempre de gent, és de sempre, descontrolada, que aprofiten aquest escenari per fer alguna malifeta. I en aquesta ocasió, com quasi les últimes, doncs, també ens ha passat. Ens ha passat i, per sort, no han tingut conseqüències greus.
0: La plaça Teresa Claramunt va tornar a omplir-se. Quin volum aproximat de públic heu calculat que va assistir a fer el seguiment del partit amb la gran pantalla que es va instal·lar aquí en aquest punt de la ciutat?
1: Doncs sí, la convocatòria va ser un èxit, com ja ve passant últimament, i nosaltres calculem que hi haurien unes 12.000 persones més o menys en Teresa Claramunt. La plaça, els càlculs que estimem és que podíem estar sobre 12.000 persones. És una afluència molt gran. De fet, nosaltres va sorprendre una mica la crida, la convocatòria, l'èxit que va tenir, perquè doncs, estimàvem començar a obrir el recinte cap a 7:45, que és una hora i mitja abans de l'acte, i a les 6 ja n'hi havia gent esperant allà, ens va sorprendre una miqueta, i vam entrar la gent fent un registre parcial de dins del que podíem, del que podia ser fer en aquell moment, sobretot el tema de vidre, tema de pals, tema d'objectes contundents, tema de situacions de navalles o coses d'aquest tipus que poguessin ser perilloses per la gent que assistia, i en aquest context van fer una detenció d'un individu que duia un 125 grams de haixís, una quantitat considerable, 5 grams de cocaïna i molts diners en efectiu, la qual cosa va suposar una detenció d'aquesta persona per un delicte contra salut pública, perquè la quantitat de droga que duia no era evidentment per autoconsum. Després, doncs, tot el que va ser l'acte en si, doncs va haver-hi moments de molta tensió, de molta festa, de molts crits, però no vam tenir cap incident greu, no vam tenir cap baralla, no vam tenir cap ferit per lesions o per coses d'aquest tipus. Sí que vam tenir 5 o 6 assistències per alguna lipotímia, feia molta calor, tinc que recordar que feia molta calor. La gent estava congregada, es movia molt, saltava molt, i com a mínim 3 persones van tenir que ser ateses per servei d'ambulància, servei sanitari, probablement per algun tipus de lipotímia o també per algun consum d'alcohol, no? En algun cas d'ells. Però un altre balanç que fem de Teresa Claramunt és clarament favorable, en el sentit de que se va desenvolupar, tot i que ser un dia de risc, sense cap fet rellevant, sense cap persona baralla, ni res, ni danys a mobiliari urbà, ni res. No podem dir el mateix de la zona centre del municipi. De fet, estan allà, ja ens arribaven notícies de que la zona centre s'estava descontrolant. Hi havia molta gent per tot el municipi. Estava tot el que era Santa Maria, Constitució, la platja, tots els locals estaven plens, i aquí sí que va haver-hi la gent se va llançar al carrer. Nosaltres havíem fet prèviament pel matí ja tota aquesta zona que habitualment ja es concentra molta gent per fer celebracions, havíem fet ja una valoració visual per veure que no hi haguessin objectes que fossin de risc per llançament, sobretot contenidors. En aquest sentit vam retirar dos contenidors que vam localitzar a Santa Maria amb Constitució, estaven plens de runa i evidentment allò constituïa un risc molt important perquè podien ser projectils per fer-los servir. Els vam retirar pel matí i pensem que vam evitar danys més grans. En aquest lloc se va trencar una marquesina del servei d'autobusos i va haver alguna baralla, amb dues noies ferides. Vam actuar conjuntament amb Mossos, amb dispositius d'Arro i Brimo, vam intentar accedir a aquest punt calent, va ser impossible, així ho va determinar el responsable d'Arro, que és el responsable d'Ordre Públic, perquè els llançaments de botelles van ser importants i vam decidir aturar-ho. I després, aquesta persona ferida que tenien doncs, alguna ferida, les vam evacuar amb agents de paisà fora del lloc de la disputa i van ser ateses per serveis mèdics.
0: A més, cal tenir en compte que, paral·lelament a tot això, també es van produir una sèrie d'incidents, altres actuacions requerides per part de policia local al municipi, perquè l'activitat continua i hi havia molts punts calents a Castelldefels.
1: Sí, m'ha millor dit, a part de l'ambient que respirava per tot arreu, doncs vam tenir un foc de canyars aquí a prop de l'estació, que va estar a punt d'afectar algun vehicle que hi havia aparcat. Vam tenir també un incendi d'una campana extractora, que inicialment es van dir que era un incendi d'un domicili allà a la platja, zona de platja, al final es podia solucionar amb bombers. Vam tenir també un accident amb quatre vehicles implicats i una alcoholèmia positiva a la zona de carrer Molinot, a prop de Mossos. Tot això va ser simultàniament. Vam tenir també després una de les nostres rues que van intentar actuar amb aquest accident, va ser aturada i se li va agredir al conductor a la zona de Manuel Girona. Vam detenir l'agressor, evidentment, el vam detenir. I, en definitiva, després va haver-hi un intent de baralla en una guingueta de la platja. Van acudir molta gent tots junts a intentar fer com un tipus d'assalt a la guingueta. Ho vam aturar sense cap problema. I després vam estar pendents, en coordinació amb Mossos d'Esquadra, permanentment, per fer actuacions en aquests jocs, en aquests indrets, que n'hi havia més afectació, sobretot de tall de trànsit i de comportament menys incívics, per actuar amb ells i fer una actuació coordinada amb ells. Voldria destacar i voldria agrair el treball de Mossos d'Esquadra, que van estar sempre cosa a cosa amb nosaltres, i creiem que gràcies a això s'ha minimitzat molt els danys que hem tingut, que al final han estat un trencament d'alguna marquesina, alguns ferits lleus i molt poca cosa més. Mm-hmm. Que ja són massa, vull dir que ens hauria agradat que no hagués hagut cap tipus d'incident.
0: Sí, però dins d'aquest context, d'aquestes dades, de pensar que 12.000 persones aproximadament estaven gaudint del partit als carrers de la nostra ciutat, als diferents punts on s'estava celebrant, amb aquest punt gran, no? El punt de trobada, que era la plaça Teresa Claramunt, que la conclusió sigui aquesta, i em sembla que és una bona valoració del dispositiu, perquè en base a tot el que ens has explicat, a la plaça Teresa Claramunt va acabar el resultat sense ferits, sense incidents greus, més enllà de més d'aquesta detenció que ja fèieu prèviament, fruit d'aquests controls d'accessos i aquesta revisió del que realment s'entrava i s'accedia a la plaça.
1: Sí, sí, Teresa Claramunt, que era el punt que preveiem més calent i on vam abocar els mitjans inicialment, perquè era normalment pel perfil gent molt jove, gent que ve de fora, gent que té més ganes de festa i a la vegada gent també que ve amb ganes d'unes altres coses, doncs allà vam concentrar el màxim esforç policial i la prova està que no va haver-hi cap incident greu rellevant. En canvi, clar, vull dir, el poble més gran i aquest event era global, vull dir, no era un concert específic d'aquest lloc, vull dir, tothom estava gaudint del futbol, no? I de la seva forma tothom volia celebrar-ho, de tal forma que quan va acabar el partit va haver una explosió d'alegria general per tot el municipi, va ser fantàstic, no? Vull dir, una cosa molt xula. El que passa que dins d'aquesta explosió doncs ja molta gent se va adreçar al carrer per compartir aquesta il·lusió amb els amics, amb la gent que coneixen, per prendre alguna cosa, però, ja insisteixo, els llocs on més se van concentrar va ser a Constitució amb Santa Maria, i allà doncs sí que és veritat que alguns, un col·lectiu molt petit, vull dir, estem parlant de molt poca gent, però són suficient per provocar altercats d'aquest tipus que són desagradables, no s'havien de produir mai, vamos.
0: Precisament aquestes incidències a l'Avinguda Constitució s'han viralitzat a xarxes socials, aquests vídeos on podem veure doncs, joves, persones que sacsejaven vehicles. Aquí ja ens explicaves el divendres que hi havia previsió i de fet es va fer un tall d'aquesta zona, tall de circulació, però és cert que òbviament hi ha vehicles de la zona també que es desplaçaven o alguns que potser es van saltar també aquest control.
1: Sí, nosaltres dins del dispositiu, ja ho vaig explicar el divendres, que el que ja fèiem era tallar els accessos a la Constitució, perquè ja veiem per experiències anteriors de que allà és el lloc on més se complicava, però clar, aquests talls se poden mantenir doncs, fins a una hora d'una forma raonable. Quan la gent ja surt en massa a la via pública i sobretot amb una situació d'excitació tan potent, no? de festa, gent pujar als cotxes, pitar amb banderes, comitives de cotxes, cotxes, doncs és impossible que aquest any se pugui mantenir, perquè senzillament perquè la gent aparta les tanques, nosaltres no disposàvem d'una persona per cada tanca, a més que tampoc és viable deixar una sola persona amb una tanca, perquè pot ser agredida o pot haver circumstàncies, ante tot priva la seva seguretat, no? I aquest any al final se va mantenir relativament, però sí que és veritat que la gent sortia al carrer i el moment que sortia, doncs, i agafava aquestes vies on la gent ho tenia col·lapsat, doncs passava el que passava. Hem d'entendre de vegades de que, i costa una mica, no?, que quan passen aquests fets, la ciutadania pot pensar, hòstia, on està la policia, no? Clar, la policia té una capacitat que és la que té. Nosaltres disposem d'un mitjà, jo vaig parlar que tenim uns 40 efectius entre policia i Mossos, i així era, sobretot efectius d'ordre públic de Mossos, i nosaltres preparats també vam protegir amb cascos i escuts per si calia, però no tenim la potencialitat per entrar a un lloc on hi havia 3.000 persones en aquell moment. Vull dir, fer això, sobretot la gent que tenim experiència i que tenim l'obligació una mica d'adreçar un dispositiu, doncs fer això podia ser un suïcidi i crear una situació molt, molt complicada per tothom, per policia i per alguns ciutadans que de vegades no tenen cap culpa de que aquests 4 energúmenos estiguin fent el salvatge allà, perquè aquest té la capacitat de dispersar-se i la gent doncs queda entremig i pot haver una estampida, poden passar mil coses. Al final, la nota final és aquesta, que evidentment incidents van haver-hi, tant de bo no ha hagut cap, que és el que ens agradaria i pel que treballarem sempre, perquè no hi hagi cap incident al nostre municipi, però el resultat final és el que és i considerem de que salvar una data de risc com aquesta, lamentablement de risc, és una data de celebració inolvidable, que tothom, ningú oblidarem, no? Doncs, i el resultat ha sigut dues persones ferides, s'han trencat algunes marquesines, alguns danys materials de poca importància i estem relativament contents del que hem pogut fer.
0: I aquestes dues detencions també.
1: Sí, dues detencions. Una detenció va ser per salut pública, tot això paral·lelament, i l'altra detenció va ser per agredir a una persona per lesions.
0: M'agradaria preguntar-te, perquè jo crec que potser la gent que ens està escoltant també es pregunta com es viu aquesta situació des de dins, perquè en el moment de tot aquest dispositiu, i tu, Leo, de manera personal, perquè tu estaves dirigint aquest dispositiu de policia local el diumenge, com es viu el moment en el que vas rebent informació dels punts on es van produint incidències o punts on estàs coordinant tota aquesta actuació, i aquesta coordinació també, aquesta paraula clau, amb Mossos d'Esquadra, perquè anaven succeint situacions i vosaltres havíeu d'estar en contacte amb Mossos d'Esquadra tota l'estona i esperant també ordres per segons quines actuacions.
1: Sí, nosaltres de fet amb Mossos d'Esquadra ja vam fer el briefing conjunt amb ells, els que ells tenien pocs efectius aquell dia aquí, i vam fer un briefing conjunt per tal d'obtenir sinergies i optimitzar al màxim els recursos que disposàvem. I per descomptat també vam tenir la sort de que aquí es va desplaçar una figura de Mossos que és el que se coneix com Garraf 5, que és un responsable de comarca, i va considerar ell de que Castelldefels tenia risc i va estar aquí un subinspector, que per fer cert aprofito per agrair-li la seva col·laboració, va estar aquí amb nosaltres colze a colze també dirigint l'operatiu de Mossos d'Esquadra. Doncs la pregunta que tu em feies, com es sent? Doncs es sent en una situació permanent de tensió, és a dir, quan tu tens un dispositiu en el qual localitzes tot el risc en un punt, doncs en aquest cas més o menys tu pots dominar, controlar aquest punt perquè tens recursos per fer-ho i perquè sentes tota la teva atenció en aquest lloc. El problema ve quan és una situació col·lectiva, com és el cas, no? És a dir, nosaltres el nostre punt se va resoldre, insisteixo, sense cap altercat important, però clar, el risc no estava sols a Teresa Claramunt. El risc és col·lectiu, és que m'atrevo a dir que era nacional. Vull dir, tu t'anaves a Gavà, jo he parlat amb gent d'altres municipis que venien de Cornellà, i a Cornellà els aturaven el cotxe, també els sacsejaven a Hospitalet, al Prat, a Gavà. Vull dir, és que la notícia no és que Castelldefels han hagut incident, que han hagut algun incident amb un resultat d'un relativament, jo crec que bastant lleus, però és que, si, com tu has dit, si mires xarxes, doncs és que ha estat a tot el país, no? Vull dir, perquè sempre hi ha gent que aprofita aquells moments d'alegria, de gaudir, inolvidables per fer alguna malifeta, no? I a tot arreu hi ha personatges d'aquest tipus i nosaltres no estem exents. Estem lluitant i estem treballant perquè cada vegada sigui menys, que este fet no sigui un lloc on aquest tipus de persones se puguin sentir còmodes, però ara per ara doncs encara tenim que tenir cura, insisteixo, de que la nostra atenció té que estar centrada en tot arreu, perquè si tenies un lloc controlat com era Claramunt, després en sortia un altre lloc com podia ser la platja, o en sortia un altre lloc com podia ser Constitució, o es preguntava un altre lloc com podia ser Manel Girona. És a dir, estàvem parlant d'un escenari de risc general per tot arreu, perquè aquesta era la situació.
0: I pensant en el servei de policia local, també hem de tenir en compte, ja ho valoraves el divendres també d'una manera molt positiva i posar sobre la taula el servei que està fent tot el cos de seguretat local, perquè venim de diverses festes molt multitudinàries i a més ara ja amb la mirada a l'agost, que arriba la festa major d'estiu, així que imaginem-nos la feina que teniu sobre la taula a policia local.
1: Sí, jo vull destacar la professionalitat del nostre cos de policia local i per mi personalment, com a sotsinspector, és un orgull poder dirigir i treballar amb aquest equip. És gent compromesa, gent que treballa i ho ha demostrat una altra vegada i quan ha fet falta la policia local hem estat aquí, independentment de l'atenció que pugui haver, l'atenció en sentit laboral, no? de molta feina, no? El tensionament dels serveis, que ho són, vull dir, n'hi ha coses, però la vida continua al municipi, no? I passen coses com, per exemple, el que hem parlat ara mateix, que hi havia un dispositiu específic, però la vida continua i passaven coses. Doncs la policia local segueix sent molt professional, ja dic, jo estic superorgullós de poder dirigir aquest equip i no fallarà mai, estic convençut de que en situacions de risc i en situacions compromeses estarem aquí com ho hem estat sempre.
0: Doncs amb això m'agradaria acabar també perquè des de xarxes de policia local feia un missatge d'agraïment també al respecte, perquè tot i que ara hem parlat és el moment de repassar les incidències, però òbviament el que s'ha de destacar és que majorment el que vam viure a la ciutat és respecte, és convivència. De fet, recordem que prèviament el dissabte també, aquestes hores prèvies al partit, des d'Ajuntament, des de policia local es feia una crida a conviure en convivència, tenint en compte també la gran quantitat de cociutadans que tenim d'Argentina a la nostra ciutat. Es feia tota una crida a fer a gaudir de la gran festa de l'esport d'una manera de respecte, convivència, amb valors, i això realment és el que va primar i des de policia local ho valoràveu també molt positivament.
1: Totalment. Al final estem parlant del que va ser notícia. Va ser notícia de que un grup de gent, de energúmenos, d'alguna forma, van aprofitar aquest moment de festa i de gaudiment de tot un municipi, en aquest cas Castelldefels,

0: aficions, o sigui, per mi és importantíssim, de que el comportament de les dues aficions és admirable i és d'agrair com ho van fer a Castelldefels d'una forma tan exemplar. En general, el comportament de la ciutadania va ser exemplar en tots els sentits. La gent va gaudir, la gent va saltar, la gent te transmitia l'alegria. Tu dies abans com te senties, no? Jo quan estàvem treballant protegint a la zona de Claramunt i te venia pues, doncs, algun adolescent, un crio, t'abraçava o t'intentava abraçar, no pots, perquè volien compartir, no? Però te n'adonaves d'aquella il·lusió tan gran, no? D'aquell moment històric que estàvem vivint i tu estaves allà amb ells també, o te demanen fer-se fotos, no? Ustedes van a hacer fotos con ustedes porque es un moment molt xulo, un moment molt xulo que no podies baixar la guàrdia perquè havies d'estar pendent de que aquella alegria no es desbordés i d'alguna forma doncs, pogués trencar les tanques. Pensa que quan cada que hi havia una situació de risc a la porteria argentina, la gent s'abalançava, no? cap a davant i havien de fer una barrera per intentar que aquesta alegria no acabés, no? Dins de la pantalla.
1: Doncs hi van haver moltes ocasions, eh? Sí.
0: Per això mateix va haver un moment que estàvem tots allà aguantant ja les tanques perquè la gent se'ns ficava a sobre, no? Vull dir, perquè volien saltar la pantalla, no? Vull dir, i te quedes amb això, no? Amb un moment històric i en un comportament exemplar per un 98% de la població d'aquest municipi i sobretot de les dues aficions, l'argentina i l'espanyola, fantàstica.
1: Leo Piqué, sotsinspector de la policia local. Ens quedem amb aquest darrer missatge positiu, una valoració bona de les aficions que van viure amb convivència aquest partit a la plaça 3 a Claramunt. Hem explicat, òbviament, també els incidents que van ser notícia al llarg del Mundial, però ens quedem amb aquest gran missatge de responsabilitat de la nostra ciutadania i també, des de Ràdio Castelldefels, un agraïment al servei de policia local al llarg d'aquesta nit i al llarg de tot el que es ve aquest estiu, perquè no pareu.
0: Un agraïment a la ciutadania a Castelldefels, que una vegada més ha demostrat ser una gran ciutadania, i a vosaltres per donar-nos la possibilitat de fer aquests agraïments i fer aquestes opinions.
1: Gràcies, Leo, fins la propera.
0: A vosaltres.
2: Radio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

Amb aquest darrer voltant pel comerç és el moment d'acomiadar-nos. Fins demà dimecres, que us portarem més informació de la nostra ciutat. Avui hem començat la jornada d'aquest magazín Així Som amb el Coffee, prenent-nos el cafè, aquesta tertúlia política. Avui dimarts ens tocava amb el Partit Popular. Ens ha visitat el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal. Unes regidories que no s'aturen en aquest estiu. Ja sabem que a Castelldefels anem enllaçant. L'estiu és moment de celebració i hem pogut fer un repàs de moltes festes. Hem començat per les festes del mar que vam viure a principis d'aquest mes de juliol. Hem parlat de les darreres festes de barri, aquestes del Baixador, que vam viure el dissabte, també amb èxit de participació del veïnat d'aquest barri i ciutadania, que es va voler apropar a gaudir de la jornada. Al llarg de les darreres jornades, també de divendres, dissabte i diumenge, vam tenir el concurs de Nous Talents, un concurs que ens ha deixat a uns guanyadors i guanyadores que podrem viure el gran escenari de la plaça de l'Església amb motiu de la festa major d'estiu que tindrem a l'agost. També, de fet, ja tenim l'avançament de la cap de cartell de la festa major d'estiu. Tindrem a la Xenoa aquí a Castelldefels. Ja sabíem que ens acompanyarà Detallets, ja ens ha confirmat el regidor que Detallets serà el 15 d'agost i Xenoa serà el 16 d'agost. Tot això ho hem pogut parlar amb ell. Al llarg de l'Així Som també hem fet més repàs i amb això ens hem d'acomiadar perquè acaba aquí l'Així Som. Gràcies, bon dia.

0: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
1: Indianápolis, el programa de música indie de Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 3.

0: Ara. Molt bona nit, amics del Crit, amics i amigues del Crit a la Terra. Avui anem a fer una mica aquest especial 2.0 del Crit, anem a fer especial també en relació a Sant Jordi. Ja sabeu que és una diada que a Catalunya ens encanta, això de les flors, de les roses, dels llibres. I avui tinc amb mi novament el meu estimat Martí Guinovart. Què tal?
1: Bona tarda, Miqui, bona tarda a tots plegats.
0: Has corregut molt per arribar?
1: He corregut una mica,
0: des de
1: però
0: estic...
1: mai és prou.
0: Avui no cantarem, ja us ho dic, perquè avui farem altres cosetes interessants. Hem començat, no l'ha volgut canviar avui, per aquesta magnífica, la qualsevol nit pot sortir el sol, de Sisa. T'agradava a tu aquesta cançó, Martí? L'acabaràs avorrint?
1: Per suposat. No, mai l'avorriré. Mai, no, i tant, m'agrada en Sisa i m'agrada aquí aquesta cançó especialment. Vull dir, és molt icònica d'ell, a més, vull dir que fantàstica.
0: Ho dic perquè avui anem a fer un grapat de cançons i anem a fer, efectivament, la secció especial d'aquest 2.0, que és cada dos dimecres, anava a dir dilluns, que és el dia que ho gravem, per vosaltres cada dos dimecres, aquesta secció d'art magnífica que ens apropa al Martí. Doncs bé, si us sembla, anem a començar ja amb la musiqueta que us he preparat, musiqueta per dir alguna cosa, perquè són tot crits, he dit. Què podria representar el Crit a la Terra? Doncs us vaig explicar una petita història i començarem amb el naixement de la vida, amb aquesta Olivia.

Déu-n'hi-do aquests detallets, aquest grup que ha sortit ja fa uns quants mesos, per no dir algun anyet, i que ha arrasat amb les seves cançons alegres. I després d'aquest primer crit, que seria el crit del naixement, no l'hem sentit plorar l'Olivia, però no li quedava gaire. Després d'això vindria una infància que, per desgràcia, dintre la nostra història hem de reconèixer que no a tot arreu és una infància idíl·lica. I des de Nicaragua ens arriba un nen heroi que va viure coses que segurament no li pertocaven. Amb vosaltres, del gran Carlos Mejía Godoy, Quincho Barrilete.

0: Déu-n'hi-do. Aquesta és una de les moltes cançons del Carlos Mejía Godoy. No sé si els recordeu, el Carlos Mejía Godoy i els de Palacagüina. Tu te'n recordes d'ells, Martí?
1: Sí, i tant. I, escolteu, no recordes el 1, 2, 3, que sortien també?
0: Sortien, de tant en tant. I van fer cançons com el Cristo Palacagüina, la de Credo, no? Creo en Dios, arquitecto. No sé si totes són d'ells, però les cantaven segur. Van fer aquella de Clodomido. Clodomido, Clodomido.
1: Sí, o Son tus perjúmenes, mujer.
0: Per suposat. Son tus perjúmenes,
1: mujer. I mira, van fer algo també molt interessant, que va ser guitarra armada.
0: Guitarra armada, què és això? Perdona.
1: Per el front sandinista de Revolució Nacional. Van gravar...
0: No van acabar gaire bé, ja t'ho dic.
1: Un caset, no, clar, però van fer un caset que es deia Guitarra Armada, molt conegut en el seu moment, on ensenyaven tècniques de guerrilla i com fer funcionar un fusell als pagesos.
0: Això és el que passa a les revoltes, que ens veiem obligats a la gent de bé, la gent de pau, a vegades a prendre decisions que en un primer moment segurament no teníem previstes. Jo he estat a la seva casa, museu, a Managua. Vaig anar amb els companys de la ONG, que hem estat allà, evidentment, molts cops, Solidaritat Sense Mons, i vam anar a un concert, i va ser espectacular. Una d'aquestes coses, mira, dels viatges que he fet... Recordo tres coses especialment maques amb la música. Una és a Grècia, un lloc on feien sirtakis. Altre lloc és a Portugal, on feien els fados. Que va ser impressionant tot això, a més sopant. Que a més sopant coses, intentant que fossin coses locals i curioses. I aquesta de la Casa Museu de los Mejía Godoy, que jo crec que és un dels millors concerts que puc gaudir a la meva vida. Desgraciadament, o no, anem creixent i ens passen pel cap moltes coses. Entre d'altres, els nois, les noies, normalment, a les noies, els nois, alguns nois, els altres nois, i algunes noies, altres noies. Total, que ens enamorem. I hi ha un senyor que aquí ho va cantar molt bé, això, i que es diu Serrat, Joan Manuel Serrat, i amb aquestes magnífiques paraules d'amor.

0: Preciosa cançó. Avui que estem també fent una mica especial Sant Jordi i estem recordant al mateix temps, quan arribi el moment, la nostra literatura de quan érem nens, aquella que ens va enganxar d'alguna forma a la lectura. Jo recordo d'aquesta edat, amb 13 anys, que em va cridar molt les lletres del Serrat, i a mi mateix m'estranyava, dic, no sé per què m'agraden, perquè això amb 13 anys no és per mi, pensava jo.
1: Però un amb 13 anys ja es pot començar a enamorar, eh?
0: Sí, sí, enamorar jo, per desgràcia, des de sempre he sigut molt enamoradís i he patit molt.
1: No,
0: i
1: no, això no és per desgràcia. Això no és per desgràcia.
0: Però vull dir que, parlant de literatura i d'aquesta cançó, que és molt xula perquè no té molta repetició, encara que ho sembli, no és ben bé una repetició, doncs això em cridava a mi l'atenció ja sobre els 13-14 anys, que m'agradés, per exemple, En Tránsito del Serrat. En Tránsito, aprofito per dir, per mi és el millor disc de la història de la música. Aprofito que només tinc aquí dues persones al meu costat que em puguin pagar, si fossin més. Em faria més por. Però és que això ho penso des dels 13 anys, tinc 58. Per tant, en tot aquest grapat d'anys no he aconseguit que un altre àlbum em faci canviar d'idea. I ja dic, no és normal que amb aquella edat que jo tenia pensés que aquestes lletres fossin tan fabuloses. Tu t'has enamorat aviat, Martí, o has trigat a la vida?
1: No. Jo m'he enamorat aviat, també. Però, bueno, no ho vaig fer evident fins més tard. O sigui, jo estava amb silenci, de manera platònica, evidentment. Segurament la primera vegada va ser de la mare d'algun amic i després d'alguna professora, de la jove, guapa, que a tots els nens ens agrada, generalment. I després, evidentment, doncs, d'alguna companya, alguna companya de classe, tenint en compte que jo vaig començar a anar amb noies a partir de batxillerat o de BUP.
0: Què vols dir amb aquest comentari?
1: Perquè anàvem a una escola de nens.
0: Amb aquest comentari vols dir tard, però que en veritat no és tard. Jo, en canvi, que no he anat... Bueno, he anat amb... Potser amb bastantes...
1: Pensava que no vas a dir, jo, en canvi, que no he anat a l'escola.
0: Algun cop me l'havia saltat, també. Jo vaig començar molt aviat, amb 3 anys. Amb 3 anys recordo que em patonejava amb una veïna dels apartaments on vivíem, al Replà, no sé per què... Suposo que ho havíem vist alguna pel·lícula i amb 3 anys no paràvem de patonejar-nos.
1: Però no era un enamorament conscient, imagino.
0: No ho sé, suposo que no em desagradaria quan ho fèiem.
1: Ets una mica precoç, ja, eh?
0: I després tinc un record de l'enamorament real, del primer enamorament brutal que vaig tenir, de la Núria Martí, germana del nostre col·laborador i amic Andreu Martí, que anàvem junts al col·le. Ella va arribar a tercer. Recordo que el curs de cinquè, quan es va acabar, se'n va fer ja cap al final... Bueno, no em vaig recordar gaire d'ella durant l'estiu. A sisè va ser un altre any d'enamorament, d'agafar records i records i records i històries... I ja a l'estiu se'm va fer un pèl llarg sense veure-la. A setè vam seguir amb les mateixes històries i a l'estiu se'm va fer insuportable, si en coneixes la meva intensitat en tot, se'm va fer insuportable estar sense la Núria. Mira, hi ha una pel·li catalana que es diu La vida sense la Sara Amat, i no sé per què sempre he pensat que... Seria una cosa més o menys semblant al que vivia qui va escriure aquest guió d'aquesta pel·li. Bé, amb els anys ara som amics íntims de Pedra Picada amb la Núria i molt content. Bueno, perquè no sempre...
1: Imagina't, l'enamorament ha donat pas a aquesta meravellosa amistat.
0: Com hauria de ser quan la cosa ja no pot ser d'altra forma, no?
1: Exacte.
0: Però bé, tampoc ens fustigarem perquè al final cadascú fa el que pot amb aquestes coses del cor que no ens han ensenyat, que tenen més a veure potser amb el cap que amb el cor. Però sobretot sempre, sempre en tot moment, respecte, això sí. Anem a seguir amb les cançons abans de passar a la teva secció. Farem la darrera. Aquests nens que... que no haurien de jugar a jocs de guerra, que de tant en tant tenen l'estoneta de pau d'enamorar-se, doncs arriba un moment que creixen i que se n'adonen que no hi ha manera, que les injustícies no es poden deixar passar. I la pel·lícula Els Miserables, amb una cançó brutal, ens ho recorda.

0: Què us ha semblat aquesta meravella? Una de les millors pel·lícules musicals per mi de tots els temps. Té aquest himne i té alguns altres i us la recomano absolutament. Martí, arriba aquí el moment de l'art, que no volem...
1: Arriba el meu moment.
0: Això mateix, no volem deixar passar mai, aprendre sempre més d'aquest món que ens diferencia de què? De la resta d'animals? De...
1: No, home, doncs sí, en principi sí. En principi ens diferencia. Som els únics, que podem... Les úniques bèsties que podem fer art.
0: I mira, crear, que són bèsties.
1: Fer música, fer poesia i fer... No? Pintar i totes aquestes activitats creatives.
0: Doncs tot teu.
1: Doncs a veure, avui us voldria recomanar una exposició que es diu Un món en lluita, l'art i el compromís polític, social i pedagògic d'Esther Boix. Esther Boix va ser... de fet, és una pintora, va ser una pintora, va morir l'any 2014, però és una d'aquestes dones doncs, que no sabem ben bé per què, però que diguéssim no se li ha fet molt de cas, com passa sovint, però en aquest cas doncs és potser la retrospectiva més important que se li ha fet. És aquesta exposició, que és a la Fundació Vilacases, als Espais Volart, carrer Ausias Marc 20 de Barcelona, tot just molt a la vora d'entre la plaça Urquinaona i Arc del Triomf, per aquella zona d'allà. Deia que és aquesta, bueno, aquest tipus d'artista doncs, que queden passen una mica per la part de sota, però realment l'exposició està molt ben muntada, molt ben triada. El Bernat Puig d'Ullés, concretament, que és el director artístic de la Fundació, és el comissari d'aquesta exposició i realment crec que la tria és espectacular. Segurament...
0: Perdona, una cosa, que tu sempre li dones molta transcendència. Sí. Els comissaris, sí. Aquest comissari, que dius que és a part del director artístic, has dit?
1: Sí.
0: Ja el coneixies? Has vist alguna altra exposició?
1: Sí. Ja fa força temps que el conec personalment, de fet. I també jo coneixia també l'Esther Boix. L'Esther Boix jo la coneixia des que era un nen petit. Perquè és, bueno, ja nascut a l'any 27, per lo qual de la generació de molts artistes d'aquesta època, Ràfols Casamada, Maria Girona, Josep Guinovar, Antoni Tàpies, Cuixart, Muixart...
0: Entenc que va morir ja bastant gran, per sí, que has dit, que
1: sí,
0: va morir
1: sí, sí. El 14. El 14. Vull dir que sí, que ja tenia...
0: Fa 10 anys.
1: Ja tenia, sí.
0: 11 anyets.
1: Sí, 12. Per 12. Però sí, jo la tenia un tracte família, de fet de família amb ella, i per lo qual també, doncs, ostres, agraeixo molt també que li facin cas, no? A un personatge que jo entenc que és que no es pot renunciar aquests artistes d'aquesta època, perquè són el que ens conformen com a país, també, com a cultura i com a país.
0: Entenc que és, per una part, et sents que no és cosa teva només que sigui una bona artista quan veus que li fan una,
1: no, evident,
0: una
1: retrospectiva. Evident.
0: Però igualment tampoc t'hagués fet canvi d'opinió. Per tu és una gran artista i no necessites, diguéssim, aquest reconeixement. No,
1: però home, si no hi ha aquests reconeixements, vull dir, no és que jo em quedi, jo ja sé, o ja li conec una part de la seva obra, tampoc. Tampoc li coneixia aquest conjunt, o sigui, veure la seva obra vital, la seva, des de l'inici fins al final, posada en una exposició, és molt important i la contextualitza, contextualitza aquest personatge. Vull dir, i és una lectura que s'entén perfectament de principi a final. Per la qual això és molt important. No que un consideri a nivell subjectiu que l'obra d'aquesta persona és potent, és important, és bàsica, bàsica per entendre també el moment d'ara i la cultura d'aquest país, concretament de la nostra cultura, i de la lluita antifranquista i feminista, Si, quan la veus, evidentment, doncs així és exposada, te n'adones compte de tot aquest discurs. I jo no només allò que ja intuïes, sinó que la posa en un punt doncs, de primera línia. I això és molt important.
0: I aquí sí que és el punt, diguéssim, que tu trobes que mereixia i que el veus reconegut. Perdona que no et vull fer perdre el punt, però una cosa ja que estem intentant aprendre una miqueta més d'art, els comissaris, en aquest cas, també té una línia en el temps, aquesta exposició té un perquè dintre d'aquestes galeries, dintre d'aquesta... que és exactament un espai expositiu.
1: Bueno, la feina del comissari és posar, evidentment, posar en ordre, en aquest cas, si és una retrospectiva, una retrospectiva o antològica, que és des del principi al final, d'acord? És una lectura lineal de l'obra d'aquesta autora. I en aquest cas doncs, el comissari el que fa és endreçar tot això i triar aquelles peces que li semblen més importants i per entendre precisament aquesta trajectòria d'aquesta artista i contextualitzar-la en un moment donat o en cada un dels moments en els quals ella hi participa. Hi ha altres comissaris que, evidentment, es dediquen a un tram o a una temàtica concreta que ha fet aquell autor. Vull dir que el comissari el que fa és ens endreça d'alguna manera i ens explica, ens fa el discurs d'aquella exposició que ell està comissariant. L'agafi per on l'agafi, perquè les exposicions, evidentment, o el tractament de cada una d'elles es pot agafar des de molts punts de vista.
0: Ho trobo molt interessant perquè mai m'havia preguntat, per exemple, aquesta artista, per què de sobte, 12 anys després de la seva mort, algú decideix, no? Llavors, et deia que aquest museu troba que està dintre de la seva línia habitual i que tocava ara, o és una cosa del comissari que ha tingut de picar pedra i convèncer qui fos per dir, ostres, aquesta artista es mereix aquesta...
1: Bueno, en aquest cas, com ja he dit, el Bernat Puigdollers és el director artístic de la Fundació Vilacases. O sigui, la Fundació Vilacases és on s'està exposant aquesta exposició. A part de ser el director artístic, és el comissari d'aquesta exposició. Evidentment, ell com a director artístic de la Fundació marca una línia. El que passa que no necessàriament les fundacions o els museus... Sí que el museu, evidentment, el MNAC, el Museu Nacional d'Art de Catalunya, té una línia concreta i, a part, un arc històric, un context històric, uns anys que ha d'aguantar. El MACBA, Museu d'Art Contemporani de Catalunya, en aquest cas, de Barcelona...
0: S'ha de centrar una mica...
1: S'ha de centrar en un altre tipus de, clar, de guió, no? De fet, d'anys i de concepte, evidentment.
0: Que també vol dir que aquest director artístic ha tingut més llibertat en aquest espai com per dir, doncs mira, anant bé de gust, crec que és de llei que aquesta artista se li faci aquest homenatge abans que passin potser més anys i tot.
1: Exacte. I jo crec que recupera doncs, aquesta persona, aquesta artista, que feia falta doncs, reconèixer-li aquest pas, no? aquest pas per al nostre món, per la nostra cultura.
0: Endavant, que té...
1: Bueno, comença l'exposició, més o menys estem parlant de l'any 50, quan ella comença, 40 i pico, 50, és quan ella comença ja a pintar. Al principi, l'obra de l'Esther Boix és més aviat fosca i repressiva, perquè la mirada de Boix està condicionada per una desgràcia infantil, que és una poliomielitis, és una noia que neix, bueno, que a partir del polio doncs, té unes mancances, no? Per la qual no és una infantesa normal, no és una infantesa que pugui doncs, lliurement jugar amb els... amb els seus amiguets. És... Llavors ella agafa una situació doncs, més d'observadora. No? I amb aquesta condició, aquesta, que la fa ser més introspectiva, comença a pintar aquell món que ella veu a Lles. Ella és de Girona, de Lles, del poble de Lles. Llavors són més o menys imatges doncs, bueno, de pairals, de gent del camp, gent humil, gent de classe treballadora i gent oprimida. Estem parlant de la postguerra, no? De quan comença ella a pintar, ella retrata doncs, aquesta gent més de, de...
0: No sé si ho has dit, ja dintre de quina corrent la podem...
1: No, no, ella sempre mai deixa, de fet, potser al final una mica més, però mai deixa la figuració, el realisme, la figuració.
0: Ja des de jove comença amb la figuració
1: sí, sí.
0: I fins al final dels seus dies, sí. Diguéssim, manté més o menys aquesta...
1: Sí, sí. Al final ja bueno, passa per diverses etapes, interessants totes elles, i això es veu molt clarament a l'exposició. Cap a l'any 45, o ben bé, l'any 45, comença l'Escola de Belles Arts, Llotja de Barcelona. I en allà, que l'any 45, ella és nascuda el 27, per la qual és una adolescent, una noieta de 18 anys, no? Que bueno, és en allà on es sobra més i comença a tenir amistat a l'Escola de Belles Arts amb tot el grup que després l'anirà acompanyant i també en allà recau o troba el que serà doncs, l'amor, per dir-ho d'alguna manera, de la seva vida. No? Parlàvem abans no? d'enamoraments, doncs ella doncs, es casa amb el Ricard Creus, que és un altre pintor que coneix aquí a l'Escola de Belles Arts. Llavors és quan aprèn, primer és una qüestió o pinta de manera més intuïtiva i a partir d'aquí doncs, és quan bueno, aprèn l'acadèmia, per dir-ho d'alguna manera. No? Aprèn com la tècnica, aprèn a dibuixar bé, les proporcions, etc.
0: Sabem si supera la polio...
1: No, no, no. No. Jo recordo de petit, evidentment, doncs, aquella, jo l'havia vist per casa i ella sempre era una senyora que anava amb les seves crosses i no, bueno, vull dir, amb dificultats, no? Però bueno, una senyora supervital, superalegre, gran amiga del meu oncle també.
0: Anava a dir-te fa un moment que m'imagino que ell estaria encantat, no, d'haver pogut anar a veure aquesta exposició.
1: Segur,
0: no?
1: Segur, ja li hagués agradat, clar.
0: Toulouse-Lautrec era també polio, el que te'n recordes?
1: Sí. Jo et diria que ell va néixer amb una malformació, va néixer amb una malformació, no era polio el que tenia. A partir d'aquest pas per l'escola i als anys ja 50, es reuneix amb una sèrie d'artistes, tres pintors i tres escultors, i fa un grup que es diu Post-Tectura. Aquests autors són en Josep Martí Sabé, Francesc Torres Monsó i Josep Maria Subiracs, com a escultors. Subiracs, recordeu? No sé si el recordeu, però és el que reemprèn la Sagrada Família. L'escultor que reemprèn la Sagrada Família i fa bueno, aquests personatges més o menys discutibles, però això ja va a gustos. I com a pintors estarien Joaquim d'Atzira, la mateixa Esther Boix i Ricard Creus, que més tard seria el seu marit.
0: Tots aquests coetanis,
1: Són coetanis, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Llavors, aquí comença ja un camí, si no estava ben clar, però ja es comença a estructurar aquesta etapa més antifranquista, més d'esquerres, més lliure també, comencen a experimentar amb altres corrents artístiques, també aquí hi ha una vinculació amb altra gent, per la qual te n'adones ben bé del que fa altra gent, i amb una intenció també, no? El fet de muntar un grup artístic, que no durarà tampoc molt temps, però vol dir com sentar unes bases a partir de les quals treballar. És una mena d'ordre. Cap a l'any 57 fa un viatge important que es veurà molt reflectit en la seva obra, que és a Itàlia, a Milà concretament, i en allà canvia, de fet, ella la seva manera de pintar. Es torna ja una pintora doncs, de la llum, pràcticament. Els quadres són molt més lluminosos. No hi ha un compromís, o no es veu exactament un compromís plenament polític, que passarà més tard, però sí que hi ha un, es veu un canvi evident amb la seva pintura, i sí que comença, o s'intensifica aquest, aquest compromís feminista, aquest compromís polític, i aquest compromís social, que definirà finalment la,
0: la seva... Intentant que les autoritats no es fixessin massa amb ells, diguéssim, en el sentit de tallar-los les ales. No?
1: Això és fins aquí, però a continuació...
0: Ja es, que seria, es mullen més encara.
1: Clar, ja a partir dels anys 60, inicis dels 70, de fet ja sí. Ja
0: amb els darrers anys del dictador...
1: Sí, llavors ja agafa un discurs molt més compromès, molt més social, cada vegada es van dinsant més cap allà. Els colors deixen de ser... són lluminosos, però no tant, i acaben sent colors més sòlids, més contundents, més, bueno, més sòlids, diguéssim, d'alguna manera, més potents.
0: Això, perdona'm, que avui que tenim una mica més de temps, tu creus que és part de l'evolució de l'artista? És una cosa que ella es planteja amb aquestes... darreres hores del dictador, el darrer cens del dictador, aquest canvi de llum, sí. Ella s'ho planteja després o li surt el moment de començar a pintar i necessita expressar-ho així?
1: Hi ha una contaminació amb l'entorn, no? com deia abans, per exemple, quan munta el grup Post-Tectura, que és aquest grup que munta amb en Subiracs, amb el Ricard Creus, etc. Aquí tu et vas, d'alguna manera, contaminant de la gent que t'envolta, no? I també et vas deixant influir i vas agafant, et deixes, t'amares del teu entorn, no? I del teu context. I en aquest moment, doncs, per exemple, això als 60s, 70s, doncs ella s'aprova més a les avantguardes. Estàvem parlant de que és una pintora figurativa, realista, mai deixa la figuració, però sí que en aquell moment, aquests anys i una mica anteriors, ja el Tàpies estava fent una abstracció al·lucinant, per exemple, que és aquesta generació ja estava amb el tema de la matèria, de peces matèriques, no? I ella s'apropa d'alguna manera allà, mai sense ficar-se de ple. Hem de tenir en compte que també que aquests anys ella... com a pedagoga munta una escola, és sòcia amb una sèrie de gent amb una escola que es dirà l'Arc, l'Arc en el seu moment va ser una escola molt important, fundada l'any 67, i era ella no volia una escola dedicada a l'art, música, pintura, dibuix, activitats expressives corporals, inclús per nens, bàsicament, per formar millors persones. Ella no volia formar artistes, sinó volia formar millors persones a través...
0: Volia que el contaminés molt més
1: a través de l'art.
0: No quedar-se amb els quatre artistes, sinó anar més enllà.
1: En línia de les escoles de la República, els ensenyaments de la República...
0: I, perdona, hi ha la inversa del que és normalment l'ensenyament, que és de cada tema toquem una miqueta, qui l'interessa ja ho farà.
1: Clar, no,
0: aquí
1: no,
0: és,
1: no.
0: Des de l'art anem a ensenyar, però anem sobretot a transformar la societat, i en canvi el col·le és des de l'escola d'ensenyament anem a tocar diferents coses perquè la gent aprengui a pensar i aprengui una sèrie de conceptes. Canvi, això era ja des de partint de l'art, no? Anem més enllà, no?
1: Exacte. És l'art com a sanador, pràcticament, l'art per educar-nos, l'art... aquestes iniciatives, ja, aquest tipus d'educació ja havia sortit a la República. En temps de la República ja hi havia aquesta línia d'ensenyament. També estaven aquí a Castelldefels, per exemple, estaven les escoles del mar, també. que era, anaven amb aquesta línia.
0: I tindria algun contacte també amb la Rosa Sensat i aquesta línia pedagògica?
1: Això és posterior. Jo et diria que el tema Rosa Sensat ja és una cosa posterior. En aquest cas és a partir de l'art, però no l'art com per, no, no l'art per aprendre tècnicament allò, no, sinó al contrari, per deixar-te anar, no? I per formar-te, per fer-te responsable, per, vull dir, l'art com a eina, per educar-te, per fer-te millor persona. És important, no? És una qüestió, no és només lúdic, tampoc, tot. Hi ha un tema d'expressió corporal, hi ha un tema d'expressió plàstica, hi ha un tema d'aprenentatge i un tema... també, per què no, hi ha la part lúdica de tot això, no? Sí. I el que t'acompanya.
0: Lúdic polític, no? Amb un pensament clar d'aquesta formació.
1: Sempre hi ha un pensament polític a les coses. Vull dir que, i amb la manera d'ensenyar també. Això és evident. No, és inherent, vull dir...
0: Sí, el passa que hi ha gent que s'atreveix, no? Com aquest grup o aquesta artista. Hi ha altra gent que és més de seguir el que...

0: ella sempre o era la figura humana apareixia d'una manera constant amb la seva obra, i els últims anys, de fet, a partir dels anys 70, ja quan a més s'assoleix, no, doncs que la democràcia, per dir-ho d'alguna manera, doncs ella es dedica més als temes paisatgístics, al paisatge, que és també on és, podríem dir que és la seva part, entre cometes, doncs més abstracta, o on podem observar més
1: abstracció. És la part del descans, no? Ara que ja he lluitat, ara que ja ve la llibertat, jo vaig fer el que vull fer.
0: Més contemplativa.
1: Que és gaudir de la natura, de la vida.
0: Més contemplativa. No s'ha d'oblidar tampoc la seva participació a Estampa Popular. I això també ho voldria posar una mica mal, perquè Estampa Popular va ser un moviment, més que un moviment, va ser una xarxa de grups artístics antifranquistes que va començar a la dècada dels 60, potser finals dels 50. Bé, de fet, actius entre els 59 i fins ja pràcticament la democràcia, una mica abans potser van plegar. I la seva obra, de fet, d'Estampa Popular, es va desenvolupar principalment en l'àmbit del gravat. O sigui, feien servir el gravat, feien servir el tiratge. Per què feien servir el gravat? Perquè era la possibilitat de fer més d'una peça, eren còpies, eren tiratges. Es va fer servir una tècnica que era el linòleum, perquè era fàcil de treballar, i una imatge molt expressiva, molt expressionista, diria jo, i per això l'ús d'aquesta tècnica, que és el gravat, per la divulgació amb la clandestinitat, perquè l'Estampa Popular era un moviment, no només un, vull dir, és un moviment que era com autònom en diferents ciutats. Va començar a Madrid, es va passar per Sevilla, Còrdoba, Biscaia, València, Catalunya i Galícia. I amb tots aquests espais, amb aquests entorns, els grups eren diversos i anaven i tornaven. Hi ha molta gent, molts autors, molts pintors, molts escultors, molts artistes d'aquella època que van entrar i van sortir d'Estampa Popular. Però Estampa Popular és... se'ls han fet exposicions a Madrid, a València, d'aquest moviment, podríem dir gairebé.
1: Ves que no el Martí Guinovart, o sigui tu, no li vingui la seva vessant laboral per aquí, no? Tu que et dediques als gravats...
0: Jo em dedico la vessant laboral i jo em dedico al gravat precisament, però no per Estampa Popular, no concretament, sinó perquè, perquè és algo que sí que ho hem amat també de petit, no? I vull dir, és un ofici artístic i vaig anar a parar aquí, vull dir, no? No per casualitat, tampoc, perquè hi ha una tradició familiar, també. És més, em remuntaria al meu avi. El meu avi era daurador d'imatges. Vull dir que hi ha precedents.
1: Ostres, un dia parlarem d'això, si et sembla, que també pot ser molt interessant.
0: Clar que sí.
1: I d'aquí aprofitarem per parlar, que ho tenim pendent, del Guinovart. Martí, ja que tens la paraula, anem a fer una cançó i després, si et sembla, comences a explicar-nos els teus llibres d'infància, quins han estat.
0: Perfecte.
1: Recorda on és i fins quan podem veure aquesta exposició.
0: L'exposició és a la Fundació Vilacases, al carrer Ausias Marc número 20, a Barcelona, i la podeu veure fins al 12 de juliol de 2026. O sigui que ja doncs, temps sobrat.
1: Doncs a veure si repeteixes amb mi i me l'expliques una miqueta, que serà tot un luxe. A part de la cançó que ara us posarem, hi ha un crit que he trobat a faltar per aquí, És un crac, el Sebas és un autèntic.

crec. Molt bé, doncs amb aquesta història que us que s'estava jo explicant, seguirem amb que la vida, hi ha un moment que dius tanta lluita, necessita una miqueta de la contrapart, que sol ser doncs, això, intenta tirar a una vida en comú amb altra gent, que t'estimes, que t'estima. I l'Aute això doncs, va intentar canviar una miqueta perquè es veu que els números no li sortien i va fer aquesta meravellosa cançó, Una de dos.

0: llevó a Caín aquello con Abel, de unido. ¿Qué, Martí? ¿Qué, ara que ve Sant Jordi, què és el que et va marcar a la infància?
1: No, però si, en lectures. No, jo marcar no ho sé, però sí que el record doncs em porta a un conte, el record i perquè encara el tinc. És un llibre de contes, es diu Això teu, això meu, de la Mabel Watts, il·lustrat per l'Abner Grabov. Any 1963 i editat per Lumen. Aquest és el meu primer record. Després et diria que qualsevol de Tintín, jo era un tarat dels còmics de Tintín, d'Astèrix també, però no tant, curiosament. Jo vaig sortir per al cantó serio de la cosa, o no ho sé. Però bueno, Astèrix també vaig disfrutar molt amb ells. Però aquests còmics els vaig llegir tots. I diria que per últim, no sé, Mecanoscrit del segon origen, brutal. La recordo amb molt de carinyo.
0: Brutal, brutal. Doncs mira, jo tinc aquí les de la Lourdes, les obres de la Lourdes, El zoo d'en Pitus, una obra molt coneguda, Els Hollister, jo era més de Los Cinco, també. O de Los Siete Secretos.
1: Sí, jo aquests també, tots.
0: I Juan Salvador Gaviota, que evidentment jo crec que tots els l'hem llegit i que ens ha marcat bastant. Per tant, vaig a dir les meves. Jo recordo amb molt de carinyo Les joies literàries, que el meu germà gran, sobretot el que les col·leccionava, jo les anava heretant, i d'aquí va néixer el meu amor per Charles Dickens, sobretot, i per Jules Verne. Són els que més puc recordar, els que més em van impactar. Un per el tema social, l'altre pel tema aventura, i diria que m'han marcat força la vida. Recordo una altra, que era les patoaventures de Disney, i un títol que mai se m'ha anat del cap, eren còmics, però eren TVOs, però més gruixudets, i és Andes lo que Andes, nunca Andes por los Andes, que se m'ha quedat gravat per sempre. I finalment, que tu abans ho comentaves, l'Agatha Christie, que avui té una professora magnífica, ens va recomanar que ho llegíssim, amb 13 anys, i em va fascinar, i és l'autora que més s'ha llegit, porto 20 i pico llibres de l'Agatha Christie. S'ha de dir, jo que sóc un fan del cinema, que cap pel·lícula li ha fet la justícia. Més justícia, ni cap... Alguna sèrie a la BBC potser, però vamos, queda molt lluny de les trames dels llibres. El Sebas ens ha comentat La casa de Bernard Alba, de Lorca, i El Lazarillo de Tormes, que és un llibre anònim de la picaresca espanyola, dels més importants. Després tenim el Andreu, que ens ha fet arribar les seves recomanacions. Parla de Jabato i el Capitán Trueno. Parla de... després canvia radical i parla de Lorca. I després, doncs, sobretot la ficció de l'Orwell i els clàssics catalans, en concret Pedrolo, que deies tu ara, el Mecanoscrit, i Caldés. Doncs bé, hem tocat una miqueta de literatura. M'agradaria posar ara, no sé si en saltarem alguna, però de Volare, com ho veus això? Per tancar, Volare, i que és una cançó amb la que vull posar una mica d'alegria en aquest recorregut que hem fet per les etapes de la gent que més o menys som conscients de que cal lluitar i també cal viure.

0: Stringevo le mani e la faccia.
1: Abans d'acabar m'agradaria recordar que tinc uns companys que fan uns programes de música absolutament meravellosos. En concret, en aquesta casa, el Diego fa Musicalia, el millor programa de música que he escoltat mai. És brutal, és al·lucinant. També a Ràdio Vilamajor, on el Martí i jo col·laborem, tenim, com era això, temps de...
2: Moments
1: de sinfonia, del gran David Piolet, de música clàssica, us el recomano molt, i del roquer de l'Antoni Guardi tenim A Cops de Rock, que també val molt i molt i molt la pena. I, perdoneu, no em vull oblidar de l'Ernesto, popular iberoamericana, canto popular latinoamericano o iberoamericano, que és també preciós, un programa brutal. Companys, el dilluns que ve, o sigui dimecres...
3: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels. Bentornats una setmana més, amigues i amics del country, a la vostra emissora preferida, Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Has de començar en algun lloc. You gotta start somewhere. Ens la canta Aaron Tippen. Des de que vas marxar, jo no tinc forces ni per aixecar-me del sofà. Però ara sé que no puc viure amagat. Me'n tinc que sortir. Sempre amb aquesta maleïda soledat i amb aquella tristor que m'ha covat. Estic intentant trobar el desllorigador de la meva situació. Vaig anar ahir a la nit a un salon. Fou un petit pas. Vull tornar a ser el que era. Tinc que anar obrint camí per ser qui era llavors, abans de que tu em deixessis. De l'home que havia estat, ara només en queden les despulles. Aaron Tippen, You Gotta Start Somewhere.

You are the one. Tu ets l'únic. Ens la canta Carlen Carter. I ens diu que tu ets l'únic que em va entendre. Jo, ara, ja he canviat. No sóc la mateixa. Ara sé que t'estimo i poso la meva vida a les teves mans. Entendré que ara ja no em vulguis, però mentrestant els meus pensaments vagaregen recordant el passat. Jo no em cansaré mai de repetir-te un cop i un altre que tu ets i seràs sempre únic per a mi. Que bonic, no? Us imagineu, amics, que us diguin això? I que a sobre us ho digui la persona que estimeu. Carlen Carter, You are the one.

Toca ara un ball ple de ritme. Ens el canta Alan Jackson i es diu Summertime Blues. Trist estiu. Ens diu que vol fer una queixa, vol fer un crit. Treballa tot l'estiu per guanyar 4 duros. Vol sortir amb la seva estimada, però el seu jefe no el deixa. Té que treballar tot el dia. No té ni temps ni diners per disfrutar de l'estiu. Vol parlar amb el seu diputat, però el diputat li diu que és inclús massa jove i que no pot votar, per tant, ni l'escolta. Però sí que pot treballar. Treballar per 4 duros tot l'estiu. Buf! Quin estiu t'espera? Summertime Blues, Alan Jackson.

Vinga, vinga, més ball i més ritme, amb Heidi Lange. I la cançó? Turn it on, turn it up, turn me loose. Engegueu-la. Engegueu-la més forta i deixeu-me fer. Aquest és el títol de la cançó. Ella torna al salon per matar la tristor i la solitud que té. El salon està millor que a casa i l'alegria calma la seva solitud. Apugeu la música, pugeu-la més fort i deixeu que se m'alliberi tots els meus records que em fan embogir. Poseu-la més fort, més encara. Ballo amb un foraster i ell ni tan sols sap que les meves llàgrimes són per un record. Que soni la música més fort encara. Els seus ulls eren amarats en llàgrimes vives. Turn it on, turn it up, turn me loose. Heidi Lange.

Escoltarem ara un tema d'en Eric Clapton, interpretat per Walking Shoes. Es diu Tulsa Time. Surto d'Oklahoma i me'n vaig on la gent viu bé, a Arizona o a Califòrnia. La mare vol que estudi, però jo vull fer un altre camí. El meu temps a Tulsa no m'ha dut enlloc. Ningú canta les meves cançons, no tinc res i ningú em trobarà a faltar a Tulsa. El camí el tempta amb tots els seus encanteris. Feia un sol roent que amarava la llum de la carretera, però ell vol seguir el seu camí. Tulsa Time amb Walking Shoes.

d'ajuts, un duo femení maquíssim. Ens canta ara Per què no jo? Why not me? Tu vas buscant l'amor per tot el món, però que no saps que aquesta noia de camp és soltera. Per què no jo? T'espero amb tota la paciència. Per què no puc ser jo qui alleugeri els teus dies plujosos, les teves penes? Per què no jo? Per què no jo, en les nits fredes, puc ser la que t'ompli d'amor? I quan envelleixis, per què no jo puc estar al teu costat? Lo millor i el més bo, ja saps que sovint ho tens a tocar. Per què no jo? D'ajuts i Why Not Me?

Us deixo avui amb Gary Kyle i el seu èxit, Her. Amigues i amics, em diuen que no em queda temps i ens retrobem la setmana vinent. Us espero i salut. Her, Gary Kyle.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.
2: Aquest programa ha estat editat per el tècnic de so Iker Momonke.
1: Ben trobats de nou, amiga i amic del country i de Ràdio Castelldefels. Et parla Ramon. Començo avui amb Jeff Wood, que ens canta ara el nostre primer petó, Our First Kiss. Segur que tots recordem el nostre primer petó i el que vàrem sentir. Per lo que diu la lletra de la cançó, us puc ben assegurar que en Jeff Wood no és diferent. Va sentir el mateix que vara sentir tu i tothom. Our First Kiss, Jeff Wood.

Tots sabeu que a mi m'encanten els vals texans. Pues ara us en toca un. Your Man, el teu home, amb Josh Turner. Nena, apaga els llums, posa música suau, no tenim enlloc més on anar. Apropa't a mi, doncs tenim tot el temps del món. Et puc ben dir que mai he tingut un sentiment tan profund com el que ara tinc per tu. Sóc el teu home i ningú et podrà estimar mai com t'estimo jo. Apropa't més i escoltem música suau. Your Man, amb Josh Turner.

Ella està enamorada del noi. She's in love with the boy. Ens ho diu Trisha Yearwood. Ella està enamorada del noi. I si han de fugir del poble, ho faran. Es casarà, segur, amb aquest noi, d'on se l'estima. Ell li ha regalat un anell i li promet que estarà sempre amb ella. Si vol casar, els pares d'ella li diuen que és un error, però ella està ben decidida i està enamorada del noi. Ella es casarà amb ell. She's in love with the boy. Trisha Yearwood.

George Strait ens canta ara I cross my heart. Jo atreveso el meu cor. El nostre és un amor incondicional. Ho estic veient als teus ulls. Compartim amor i rialles. Et dono tot el que et puc donar per fer realitat tots els teus somnis. No trobaràs mai un amor com el meu. I demà encara serà millor que avui. I cada dia més i més anirà creixent el nostre amor. Junts travessarem totes les tempestes que ens vinguin. Jo atreveso el meu cor per tu. I cross my heart. George Strait.

B. Damaduisha, Strawberry Wine, amb Dean Carter. Amb 17 anys, a la vora del riu, un estiu, vaig trobar l'amor creixent i salvatge. Era com el vi de maduixa. El primer glob és agradolç. Ara, als 30 anys, ell em va deixar. Però any rere any, jo torno a aquest lloc. Només per recordar el gust del vi de maduixa que vaig provar quan tenia 17 anys. Quan la calorosa lluna de juliol va veure el meu primer amor. Va ser el meu primer gust de vi de maduixa. Va ser el meu primer gust de l'amor. Strawberry Wine, Dean Carter.

Tammy Wynette ens canta ara Divorci. Tenim un nen de 4 anys, però el nostre divorci és definitiu. El nen i jo marxem. Estic fent les maletes i paquets. El nen pensa que és Nadal, pensa que és el seu cumpleanys o que fem una festa. Li estic ocultant la realitat. Però la veritat és que és el nostre divorci. Estic plorant. No ho puc evitar. Però tots ho tindrem que superar. És inevitable el divorci. El nen i jo marxem. Jo, amics, també me'n vaig. Fins la setmana vinent, si així ho voleu. Us espero. Cuideu-vos i fins aviat. Divorce, Tammy Wynette.

0: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
1: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Són les 6.
1: Josep Vallverdú s'ha mort, l'home de lletres que va fer renéixer la literatura juvenil en català. Va tocar tots els gèneres, de la poesia a la novel·la, i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. Amb una extensa obra i un esperit vitalista, Vallverdú va esdevenir un gran defensor i normalitzador de la llengua i va omplir un buit en la literatura juvenil dels anys 60 i 70 amb les històries del gos rovelló. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, a les platges i també als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i de moment no hi ha data concreta perquè entri en vigor. L'expresident Carles Puigdemont denuncia Espanya davant de la Comissió Europea perquè el Tribunal de Comptes no està aplicant l'amnistia, ara que està avalada per la justícia comunitària. La denúncia arriba el mateix dia que la Fiscalia ha reclamat a l'òrgan espanyol de control la tramitació urgent de l'oblit judicial. El govern espanyol tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència de Gènere després que s'hagin confirmat els casos de 3 dones mortes a mans de les seves parelles a les últimes hores i s'investigui un quart cas. A Catalunya, la Fiscalia qüestiona l'actuació de la fiscal en el cas de la dona de Figueres que va morir a mans de la seva exparella al maig. L'agressor havia estat detingut 2 vegades per agredir la víctima dies abans de cometre el crim i no se li van aplicar mesures cautelars. A França s'ha aprovat que els menors de 15 anys no puguin accedir a les xarxes socials. És una llei pionera a Europa. La prohibició entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. Un robatori de coure ha deixat sense circulació de trens les línies R13 i R14 entre la Plana, Picamoixons i Lleida. Adif preveu que l'avaria s'allargui durant uns dies perquè s'ha malmès equipament essencial.
2: Esports. El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bissigu, de 18 anys, per uns 8 milions i mig d'euros. A més, el defensa Imec Laport s'ha ofert al club blaugrana. L'Espanyol ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada de l'Alt Empordà, amb gols de Rafa Bouza i Quique García a la primera part i de Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Remco Evenepoel ha guanyat la 7a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres. El belga li ha retallat 28 segons al líder, l'eslové Tadej Pogačar, que manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte a Evenepoel.
1: I del temps, dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogó marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus.
0: 3CAT Info.
1: L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Va néixer el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de la literatura catalana en gairebé tots els gèneres, des de la narració a la poesia, l'assaig o la traducció. Autor també de molts llibres infantils i juvenils, va crear personatges tan populars com el gosset rovelló. Escoltem el record de la figura de Vallverdú per la boca de Pere Joan Álvarez.
3: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el Premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
0: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, o sigui, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en un Rovelló.
3: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
0: Si alguna cosa em va divertir a la vida, és explicar històries.
3: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb el captaire. El 5 de febrer del 2023 participava a l'Auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
0: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
3: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
0: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
3: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
4: M'han dit, no trontolles ara, no estiguis massa commogut. Esclar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
3: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys, i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
4: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
3: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
1: A 3CAT hem pogut recollir el record per Josep Vallverdú per part de la seva editora, la Galera, Pema Maimó. El seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua, segons ens ha explicat.
5: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
1: Vallverdú ha mort a Balaguer aquest dilluns al vespre. És la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua, especialment pel valor que tenia per les terres de Ponent.
6: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que va encunyar, no? Doncs Josep Vallverdú, i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les terres de Ponent, i sobretot amb aquesta literatura, i sobretot amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori, i, per tant, per nosaltres avui, doncs Balaguer doncs està de dol.
1: També l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
7: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana. Sempre ha estat allà. ho ha tocat tot. Quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble. Des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
1: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Consell de Ministres ha aprovat definitivament la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i inclou les terrasses de bars i restaurants, les piscines o platges, els campus universitaris i també les marquesines d'autobús o les andanes de tren. També es prohibirà fumar a menys de 15 metres de centres educatius, sanitaris i altres edificis públics. Ara bé, perquè tot aquest seguit de prohibicions tinguin efecte, encara cal que una majoria del Congrés avali la norma. Mónica García es la ministra de Sanidad.
9: El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: La norma també equipara els vapejadors, les bosses de nicotina i la resta de productes derivats al tabac convencional. El govern defensa que, si la nicotina comporta riscos per la salut, s'hi han d'aplicar les mateixes restriccions.
9: Porque da igual que la nicotina llegue a través de un cigarrillo clásico convencional, llegue a través de un vapeador o llegue a través de una bolsa de sabores. Cuando existe el riesgo para salud, deben aplicarse las mismas medidas igualmente exigentes.
1: Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat. Fins ara no en podien comprar, però sí consumir. Les sancions previstes van dels 200 als 600 euros i les hauran d'assumir els pares o tutors. Segons el Ministeri de Sanitat, una de cada 4 persones fuma a Espanya i el tabac causa prop de 50.000 morts cada any. El govern calcula que la nova normativa podria generar un estalvi sanitari de fins a 200 milions d'euros anuals. Mentrestant, el Gremi de Restauració de Barcelona rebutja la prohibició de fumar a les terrasses perquè la considera desproporcionada i ineficaç. Alerten de l'impacte que pot tenir en el sector i critiquen el fet d'haver d'assumir funcions de control. També asseguren que la mesura no reduirà el consum, sinó que el desplaçarà i generarà més conflictes amb els veïns. Una posició que comparteix Joaquim Boades, secretari general de la patronal FECASARM.
10: Es van presentar al·legacions a l'avantprojecte i no s'han arribat a resoldre. S'hauria d'aprovar una moratòria en cas doncs, que s'aprovi finalment aquest projecte de llei doncs, després de la tramitació parlamentària i que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum. I en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
1: En canvi, la cap de la Unitat de Control de Tabac de l'Institut Català d'Oncologia, Cristina Martínez, assegura en declaracions a 3CAT Info que la llei tindrà un impacte a llarg termini.
11: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac en tota la societat i també fomenta entre els fumadors el deixar de fumar.
1: I des de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, el seu president, Jacobo Sallarès, creu que la nova regulació és molt necessària per adaptar la llei a les noves maneres de consumir tabac. Ho ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
12: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Els adolescents, aquest consum de vapejadors i de dispositius de nicotina està superant el cigarret convencional.
1: A Catalunya, el consum de tabac va registrar un mínim històric l'any passat de prop del 21%.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Carles Puigdemont denuncia Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig, han presentat una escrita a aquesta instància europea perquè Madrid no mou fitxa després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalant la mesura de l'oblit judicial. Joan Vilaplana.
13: En l'escrit elaborat per l'advocat Gonzalo Boye, Puigdemont, Comín i Puig reaccionen a la decisió del Tribunal de Comptes espanyol de reactivar el procediment contra una trentena d'exalts càrrecs del govern, tot i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia. S'hi explica que aquest dilluns han sol·licitat al Tribunal de Comptes l'aplicació immediata de l'oblit judicial. També han adreçat un escrit al Tribunal Europeu per posar en coneixement els fets denunciats. L'expresident i els exconsellers recorden que la sentència europea clarifica que no hi va haver malversació de fons de la Unió i per això reclamen que s'obri un procediment d'infracció contra Espanya per l'incompliment per part del Tribunal de Comptes. Els denunciants demanen a la Comissió Europea que actuï amb celeritat. De fet, aquest dimarts la Fiscalia ha reclamat al Tribunal de Comptes que tramiti amb urgència l'amnistia. Considera improcedent i innecessari que la sala hagi aixecat la suspensió del procediment per demanar a les parts que portin documentació sobre l'origen dels fons que es van gastar durant el procés. Per la seva banda, el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha destacat aquest dimarts que l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que hauria generat el procés independentista i contribuir a un escenari de reconciliació.
8: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
14: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins i tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor, de nit i matinada també seran més altes, i sobretot al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia, perquè a partir de divendres i sobretot al cap de setmana, les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Continuem. La portaveu del govern espanyol, la socialista Elma Saiz, tanca files amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència, però els seus socis de Sumar li demanen explicacions. Tot plegat el mateix dia que Julio Martínez, soci i amic de Zapatero, ha declarat com a imputat davant del jutge que l'expresident va fer de mediador en el rescat de 53 milions d'euros que l'executiu socialista va concedir a l'aerolínia Plus Ultra l'any 2020. Madrid, Àngels Lafuente.
15: Des del govern, la ministra portaveu Elma Saiz no entra en valoracions, fa costat a Zapatero respecte a que s'expliqui quan ho consideri oportú i en defensa la presumpció d'innocència.
16: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
15: A diferència de Saiz, des de Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
17: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
15: Saiz ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc en qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Martínez, que ha declarat com a imputat, ha admès que va cobrar 530.000 euros, un 1% del rescat, a canvi de la suposada intervenció de Zapatero per facilitar l'operació. Saiz ha defensat que l'actuació del govern en el rescat de Plus Ultra va ser correcta, un préstec, ha recordat la ministra, avalat pels serveis tècnics de la SEPI, revisat per un jutjat de Madrid, analitzat per la Comissió Europea i fiscalitzat per el Tribunal de Comptes.
1: I el govern espanyol també ha convocat una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de tres dones a mans de les seves parelles o exparelles a les últimes hores i que s'investigui un possible quart cas. Les víctimes confirmades són una dona d'Antequera, Màlaga, que va morir dilluns, una altra d'un poble de Toledo que ha perdut la vida aquest dimarts, i una tercera que era en un hospital de Madrid des del febrer, quan dos sicaris contractats pel seu marit la van deixar malferida i que finalment també ha mort. A més, també s'investiga com a possible cas de violència masclista la mort a Benavís, a Màlaga, d'una dona a qui han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. La portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, fa una crida a la unitat.
16: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
1: Amb aquestes dades confirmades pel govern, ja són 31 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any, una xifra molt superior a la de l'any passat, quan es van registrar 22 crims d'aquest tipus. També la Fiscalia qüestiona que no es demanessin mesures cautelars per l'home que va matar en ple carrer de Figueres la seva exparella, tot i que havia estat detingut 2 dies abans del crim i tenia nombrosos antecedents violents. Fonts de la Fiscalia han explicat a TV3 que no estan d'acord amb la decisió que va prendre la fiscal de guàrdia del cas, que no va demanar l'ingrés a presó provisional de l'home. Televisió de Catalunya ha tingut accés a l'atestat d'aquest crim masclista i se'n desprèn que l'agressor tenia diverses condemnes a presó arran de 26 detencions més, algunes per violència masclista, i que abans del crim i davant dels Mossos havia amenaçat de matar la víctima si el deixaven en llibertat. Sònia Ricondo, advocada penalista especialitzada en violències masclistes, ha explicat a Catalunya Ràdio que no es tracta d'un cas excepcional.
18: Depenent del territori en el que denuncien les dones, s'està veient que hi ha una taxa més alta de denegacions d'ordres d'allunyament i de comunicació, per tant, bueno, que hauríem d'estudiar també per què no hi ha aquesta arbitrarietat que depèn del lloc i del jutjat en el que denuncis. Amb els mateixos elements et poden donar l'ordre o no te la poden donar, això és algo que no hauria de passar a la justícia.
1: La família de la víctima subratlla que l'home l'havia tornat a agredir i s'hi havia saltat l'ordre d'allunyament i demanen que s'investigui què va fallar. També els Mossos investiguen la mort d'un home apunyalat la matinada passada a la platja de Somorrostro, a la Barceloneta. L'home havia trencat un ordre d'allunyament respecte a la seva exparella, que també era el lloc dels fets. La policia va rebre un avís a 3:15 de la matinada que hi havia una discussió a la platja. Quan hi va arribar, es va trobar un home ferit greument per arma blanca, a qui van traslladar a l'Hospital del Mar, on va acabar morint. Diversos testimonis de la zona van explicar als agents que l'home s'havia saltat la prohibició de acostar-se a la seva exparella. Fonts de la policia apunten que l'atacant seria una persona amb qui estava la dona en aquell moment. Ho ha explicat a 3Cat Info la comissària Montserrat Estruc, cap de la Regió Metropolitana de Barcelona.
19: Finalment, amb les explicacions de les persones que hi havia al voltant, el testimoni, doncs hem detingut en aquesta persona per un, bueno, per un delicte d'apropament a una víctima que tenia la seva exparella. Aleshores, aquesta persona ha estat traslladada ferida a l'hospital per efectius del SEM, amb el nostre acompanyament, i finalment, doncs, ha mort a l'hospital ja.
1: La investigació continua oberta i els Mossos busquen alhora l'autor dels fets. A França, el Parlament ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La mesura entrarà en vigor previsiblement al setembre per als nous comptes i s'aplicarà progressivament als perfils ja existents. La llei obligarà a plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no concreta quin mecanisme s'utilitzarà. Queden exclosos de la prohibició alguns portals, com les enciclopèdies en línia, la Viquipèdia, per exemple, o els projectes educatius de codi obert. El govern francès defensa que la norma servirà per protegir els menors dels riscos associats a les xarxes socials. El president francès, Emmanuel Macron, celebrava en un vídeo a les xarxes el pas que ha fet la cambra.
20: Voilà, le Parlement vient de voter l'interdiction.
21: El Parlament acaba de votar prohibir les xarxes socials per als menors de 15 anys. Gràcies a tots els membres del Parlament i del govern. Ja està fet i és un gran pas endavant. França està liderant el camí a Europa per a la protecció dels nostres infants i adolescents. Continuem.
1: El text també amplia la prohibició d'ús del telèfon mòbil als instituts, ja que fins ara només estaven restringits a les escoles de primària i de secundària. Canviem de tema, les línies R13 i R14 de Rodalies estaran tallades durant diversos dies per un robatori de coure a l'estació de Vinaixa, a les Garrigues. Adif ho qualifica d'acte vandàlic i assegura que els danys a la infraestructura són molt greus. Lleida, Júlia Albacar.
22: La circulació ha quedat interrompuda a les línies R13 i R14 entre les estacions de la Plana, Picamoixons i Lleida i de moment no hi ha previsió de quan es podrà restablir. El servei s'ha substituït per transport per carretera fins que es puguin reparar els danys que Adif qualifica de molt greus perquè han malmès equipaments essencials i sistemes de regulació del trànsit. El robatori va passar dilluns a la nit i l'extracció del coure va provocar diversos incendis en transformadors al llarg d'uns 30 quilòmetres de la via. A Vinaixa, a més, van calcinar una petita àrea forestal propera. L'alcalde Josep Maria Tarragó explica que ja n'hi ha hagut altres robatoris a la línia i lamenta l'afectació que tindrà per als usuaris.
23: Hi ha gent de l'interior cap a la platja i després, doncs, per exemple, a Vinaixa mateix, doncs, hi ha gent que va treballar a Lleida o al revés i es troba, doncs, que ara doncs una altra vegada abusos, horaris, bueno, és que ja és un drama perquè portem des de les obres que he començat a picar moixons, que deu fer ja un any, quan és un nap és una ceba.
22: Un cop s'enllesteixi, la valoració dels danys a DIF ja ha anunciat que denunciarà els fets als Mossos d'Esquadra.
1: Esports. Aquesta hora amb David Ubach.
0: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta de la banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada, a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un Espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, a l'Alt Empordà. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
2: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
0: Del vessant econòmic de l'Espanyol destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu. I encara en clau blanquiblava, el club ha fet públic que ja té gairebé 29.000 abonats, una xifra que suposa 6.000 més que l'any passat. Mentrestant, el nombre de socis totals de l'Espanyol supera els 33.000.
1: 3Cat Info.
0: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. Es tracta de la davantera Mirari Uiria, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Real Societat.
3: Espero disfrutar muchísimo de lo que me gusta hacer, transmitirle ese trabajo, tanto con balón como pues en esa fase defensiva, que a veces igual cuesta un pelín más.
0: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de bàsquet.
1: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. En paral·lel, l'aler pivot georgià Schengelia té previst decidir aquesta setmana si continua el Barça o bé accepta l'oferta del Panathinaikos o del Dubai de Xavi Pascual. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. En canvi, podria arribar el nou congost Colby Jones, un exterior nord-americà amb experiència a l'NBA. I més bàsquet encara.
1: 3Cat Info.
0: Perquè aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Parlem ara de ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Remco Evenepoel ha guanyat la setzena etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Evian-Leven i Zonon-Leven. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'eslovè Tadej Pogačar, de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company d'Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogacar manté el mallot groc, ara amb 4 minuts i 32 segons respecte a De Benpool, segon, i amb 6.51 ja sobre el tercer, que és el mexicà Isaac del Toro, company seu a l'Emirates. A tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
4: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del tour, i aquest any encara ens sorprèn més, no?
8: 3CAT Info. Són 7:15.
1: Arribats a aquesta hora, repassem les principals informacions. S'ha mort l'escriptor Josep Vallverdú, l'home que va fer renéixer la literatura juvenil en català i que va tocar tots els gèneres, de la poesia, la novel·la i també el teatre i el periodisme. Tenia 103 anys acabats de fer i es va mantenir actiu fins fa uns mesos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que Vallverdú ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. El Consell de Ministres ha aprovat una nova llei antitabac que amplia els espais sense fum. La norma prohibirà fumar o vapejar a les terrasses de bars i restaurants, també a les platges i als concerts a l'aire lliure, i vetarà explícitament el consum de tabac entre els menors. La proposta encara ha de passar pel Congrés i, de moment, no hi ha data concreta perquè entri en vigor. A partir d'ara ens ocuparem dels vehicles elèctrics perquè el govern espanyol ha aprovat el programa AutoPlus per afavorir que es comprin aquesta mena de cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles elèctrics o híbrids endollables comprats aquest any. La cadena hotelera balear Malià abandonarà tota la seva activitat a Cuba aquest divendres per les dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units. La decisió de Malià se suma a la d'altres cadenes que també han cessat la seva activitat a Cuba, com l'espanyola Iberostar o la canadenca Blue Diamond. El govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista destinat als treballadors de les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant pel que fa al sector artístic com al tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la protecció laboral dels menors de 16 anys, però deixa fora la regulació de la intel·ligència artificial. Esports, David Ubac.
0: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, un Barça que ja té tancada la incorporació d'un altre extrem, el banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys, per uns 8,5 milions d'euros. A més, el defensa Aymeric Laporte s'ha ofert al club blaugrana.
1: I la meteo. Dimecres mantindrem el cel terrós per la pols sahariana i hi haurà núvols baixos al litoral on continuarà la xafogó marcada. A la tarda, alguna nuvolada al Pirineu i algun ruixat a l'extrem sud. Afluixarà una mica la calor a l'interior, però igualment els valors més alts quedaran a prop dels 40 graus. L'escriptor Josep Vallverdú ha mort a l'edat de 103 anys. Havia nascut el 9 de juliol de 1923. El creador de Proses de Ponent va ser una de les veus prominents de les lletres catalanes en gairebé tots els gèneres de la literatura, des de la narració a la poesia, l'assaig o fins i tot la traducció. Autor també de molts llibres infantils, va crear personatges tan populars com el gosset Rovelló. Repassem la seva figura amb el Pere Joan Álvarez.
5: Josep Vallverdú i Aixalà va néixer a la ciutat de Lleida el 9 de juliol de 1923. Ha estat narrador, poeta, dramaturg, lingüista, traductor i assagista. El 1968 escriu Rovelló, obra que guanya el Premi Josep Maria Folch i Torres i que més endavant s'adaptarà a la televisió amb dibuixos animats. A finals del 2025, Vallverdú estrenava precisament la segona part del seu clàssic Rovelló. L'obra, anomenada El retorn de Rovelló, arribava 57 anys després de la publicació del primer llibre. Vallverdú explicava amb el seu habitual humor com el va crear.
6: Un dia vaig pensar, podria ser una història d'un gos. Un gos una mica xiplet, un gos una mica intel·ligent, una mica com tu. Sí. I llavors vaig començar a pensar en una millor.
5: Un 2025 on també publicava un dietari amb les vivències dels 10 anys que havia viscut a Balaguer, la capital de la Noguera. I amb més de 102 anys, Vallverdú es retirava de la vida pública. Ho feia després de publicar més de 300 títols i després de tota una vida creant i explicant històries, tal com assegurava el 26 de febrer del 2026.
6: Si alguna cosa m'ha divertit a la vida és explicar històries.
5: Un Vallverdú que s'allunyava dels focus, però que no volia deixar d'escriure. Anteriorment, amb 100 anys, va publicar La llengua viscuda i va tancar l'autobiografia i el 2024 es va estrenar en novel·la negra amb el captaire. El 5 de febrer del 2023 participava a l'Auditori Enric Granados de Lleida en l'acte d'inici de commemoració de l'any Vallverdú, any també del centenari del seu naixement. L'escriptor parlava d'una nova naixença.
6: Un plaer trobar-me a Lleida en aquesta mena de nova naixença que és l'inici de l'any batejat amb el meu nom. Gràcies de cor a les autoritats, família, amigues i amics.
5: Al novembre del mateix any s'entrava la gala dels Premis Literaris de Lleida, el Màrius Torres de Poesia i el d'assaig que porta el seu nom.
6: El meu cas era molt rar. Un centenari que estava viu i bé, que vol dir plenament actiu. I a tots us desitjo salut. És la millor fortuna.
5: El 15 de novembre del 2013, els Premis Literaris deia això coincidint amb el seu 90è aniversari.
7: M'han dit, no trontolles ara, no estiguis massa commogut. Esclar que estic commogut. Ha estat una vetllada extraordinària, rodona, molt estètica i molt intensa. Però no és només la vetllada, ha estat tot l'any, com sabeu.
5: Entre els guardons rebuts figuren la Medalla d'Or de la Generalitat, el Premi de la Generalitat a la millor obra juvenil i la Creu de Sant Jordi. El 4 de desembre de 2013, amb 90 anys, i en una entrevista concedida als micròfons de Catalunya Ràdio, Vallverdú va dir que volia que el recordessin com una persona positiva.
7: Jo diria que personalment m'agradaria que em recordessin com una persona de tipus positiu. Potser no sóc extremadament treballador amb equip, però si em demanen col·laboració la faig sempre. Treballo en solitari, que em considereixin una persona amb humor, el tinc, i des del punt de vista professional que em considereixin un escriptor normal que tenia l'ambició de ser molt llegit.
5: Als 91 anys, Vallverdú va cedir a la Universitat de Lleida el seu fons documental.
1: I després de la mort de Josep Vallverdú, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Diu que l'escriptor ens deixa un buit difícil d'omplir i un enorme llegat per les lletres catalanes. En la mateixa línia ha lamentat la seva mort la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
9: El govern doncs, li va dedicar una commemoració l'any 23, jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment, una persona molt vital, sempre molt optimista i, com deia, doncs, un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
1: Per la seva editora, a la Galera, Pema Maimó, el seu gran llegat ha estat l'ús i l'estima per la llengua. Són declaracions a 3cat Info.
10: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
1: Vallverdú ha mort a Balaguer, la ciutat on ha viscut els últims 10 anys. La seva alcaldessa, Lorena González, ha lamentat la seva pèrdua especialment pel que suposa a les Terres de Ponent.
11: I tant, d'aquest territori que tenim més enllà de la Panadella, no? I, de fet, aquest terme, Ponent, que va encunyar, no? Doncs Josep Vallverdú i que ja molts ens ho sentim nostre, no? Són de les Terres de Ponent i, sobretot, amb aquesta literatura i, sobretot, amb aquests, els més petits, no? Que, a més, ens va donar l'oportunitat de ser el padrí de l'Encontats, que és una fira que fem a Balaguer sobre el llibre infantil i juvenil. Per tant, molt relacionat amb la cultura, molt relacionat amb l'escriptura, molt relacionat amb el territori. Per tant, per nosaltres avui, doncs, Balaguer doncs, està de dol.
1: Per la seva banda, l'escriptor, col·laborador i amic de Vallverdú, Francesc Canosa, n'ha destacat la seva personalitat literària única.
12: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana, sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot, quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble, des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
1: Josep Vallverdú es va retirar de la vida pública fa tot just 6 mesos. Ara fa un any va entregar a l'editorial La Galera El retorn de Rovelló, la seqüela del clàssic que l'ha fet una icona de la literatura catalana.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Consell de Ministres ha aprovat la nova llei del tabac que amplia els espais sense fum i prohibeix fumar a terrasses, platges, piscines, campus universitaris i zones de transport públic. També limita el consum a prop de centres educatius i sanitaris. Mònica García és ministra de Sanitat.
13: El propósito es muy sencillo. Es que en los espacios compartidos respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre.
1: La normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà expressament el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros. Ara, perquè entri en vigor, encara l'ha d'aprovar el Congrés. També el govern espanyol ha donat llum verda a noves ajudes per comprar vehicles elèctrics. El Consell de Ministres ha aprovat el programa AutoPlus, un pla per afavorir que es comprin cotxes sense emissions, més econòmics i de fabricació europea. El percentatge d'ajuda serà més alt o més baix, segons les característiques del cotxe, furgoneta o moto, també camió, que es compri. El ministre d'Indústria és Jordi Hereu.
14: El vehículo que sea 100% eléctrico, que sea por debajo de 35.000 euros su coste y que tenga un valor añadido, una carga industrial europea, recibe el 100% de las ayudas que están establecidas.
1: Per exemple, els particulars gaudiran d'un màxim de 4.500 euros si compren un turisme totalment elèctric de menys de 35.000 euros i que tingui tots els components europeus. En canvi, si el cotxe és un híbrid endollable, el percentatge és més baix. L'ajuda es podrà demanar amb caràcter retroactiu per tots els vehicles comprats aquest any. El programa AutoPlus substitueix l'antic pla Moves. Té un fons de 400 milions d'euros i es preveu que es pugui demanar quan el procés telemàtic estigui preparat, que podria ser aquest divendres o dilluns que ve.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Després de gairebé una setmana de protestes als carrers d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky ha destituït Oleksandr Sirski com a comandant en cap de les forces armades i el seu lloc anomenat Mykhailo Drapaty.
17: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mykhailo Drapaty.
1: El canvi al capdavant de l'exèrcit arriba després de l'enfrontament que va acabar amb la dimissió de l'exministre de Defensa. Mykhailo Fedorov, a qui era molt popular per haver estat l'artífex de la guerra de drons que ha tornat a Ucraïna la iniciativa a la guerra. Davant les protestes de milers d'ucraïnesos, Zelensky ha assegurat que ha reservat un nou lloc per Fedorov, tot i que encara no ha rebut resposta de l'exministre cessat.
17: He reunit amb Mykhail Fedorov i li he ofert un càrrec digne al govern que ens permetria unir el component tecnològic del nostre estat i garantir-ne el desenvolupament.
1: El relleu al capdavant de les forces armades es formalitzarà aquest dimecres. Mentrestant, el preu del petroli continua enfilant-se per l'espiral bèl·lic a l'Orient Mitjà. La cotització del barril Brent ha superat aquest dimarts els 91 dòlars per primer cop des de principis de juny. Vaixells petroliers que volien sortir del Mar Roig han hagut de girar cua després de l'amenaça dels Houthis, els rebels del Iemen, que van anunciar un embargament marítim a les exportacions saudites de petroli. Donald Trump avisa que si els Houthis ataquen vaixells, Washington actuarà.
15: Fins ara no ha passat res, però podria passar. I si passa alguna cosa, ja ens l'encarregarem. Ja ens hem enfrontat als Hutus i des de fa temps no sabem res d'ell. No hem tingut més problemes amb ells ni ells amb nosaltres durant molt de temps, incloent-hi aquest conflicte. Però si fan un bloqueig naval, ens n'haurem d'ocupar.
1: Malgrat les iniciatives diplomàtiques en marxa per intentar pactar una treva de 10 dies entre Washington i Teheran, Donald Trump ha dit que continuaran atacant la República Islàmica fins que deixin de bombardejar vaixells a l'estret d'Hormuz. El secretari de Defensa, Pete Hegseth, ha xifrat en 37.500 milions de dòlars el cost de la guerra en una compareixença al Senat nord-americà. També Donald Trump ha tornat a la càrrega amb més aranzels, a més de la taxa del 50% sobre determinats productes del Canadà que es va aprovar dilluns. Segons el diari Financial Times, l'administració nord-americana prepara un paquet aranzelari per a desenes de països, entre els quals la Unió Europea, basant-se en una legislació contrària al comerç de productes elaborats amb treball forçat. Segons ha explicat a la cadena CNBC, el representant de comerç als Estats Units, Jameson Greer, la nova mesura afectarà 60 països.
16: No tenim data, però esperem actuar aviat. Això cobreix 60 països i un 99% del nostre comerç, cosa que il·lustra la magnitud del problema al qual ens enfrontem. Als Estats Units tenim una llei vigent fa anys amb què prohibim la importació de béns fets totalment o parcialment amb treball forçat i l'apliquem rigorosament. La majoria dels altres països no la tenen i els que sí que la tenen no l'apliquen.
1: Entre els països que no apliquen la legislació contra el treball forçat, assegura Greer, hi ha els de la Unió Europea. Aquesta nova ofensiva aranzelària de l'administració Trump toparia de ple amb l'acord comercial vigent que hi ha amb la Unió Europea.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. El temps.
1: Amb Gemma Puig.
18: La nit i la matinada tornarà a ser tòrrida, tropical, cap a comarques interiors, valors que no baixen gaire, núvols baixos resseguint la costa, xafogó marcada aquest dimecres al matí a la façana litoral i prelitoral, cel terrós, pols sahariana que també ens continuarà acompanyant, al migdia núvols una miqueta més trencats cap a comarques interiors, alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, molt puntual, i alguna tronada cap a les Terres de l'Ebre, localment amb una mica més d'intensitat, fins i tot amb alguna possibilitat de tempesta seca en aquest sector. Vent de mar cap a terra, situació marítima una mica més alterada i temperatures un pèl més baixes al migdia. Farà calor, però no estarà tan intensa com dimarts, amb valors els més alts cap als 37 o 38 graus cap a ponent. Dijous, en canvi, es torna a intensificar la calor. De nit i matinada també seran més altes i, sobretot, al migdia, màximes arribant als 40 o 42 graus cap a ponent. Aquest repunt de la calor serà el darrer dia perquè a partir de divendres i, sobretot, el cap de setmana, les temperatures amb tendència a normalitzar-se.
8: 3Cat Info.
1: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. Això implicarà, doncs, el tancament de 34 hotels a l'illa caribenya. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units, que s'ha intensificat els últims mesos. El grup Malià s'havia convertit en el principal grup hoteler a Cuba, on va començar a operar fa 3 dècades, i des del mes de juny ja havia aturat la meitat de la seva activitat al país.

0: Ell de Bron. L'obra consisteix en la col·locació de les peces que formaran el sostre del nou túnel i es farà amb l'ajuda d'una grua de grans dimensions, cosa que afectarà la calçada lateral a l'altura del passeig de la Vall d'Hebron. Això obligarà a desviar el trànsit en sentit Besòs i s'habilitaran els dos sentits per la calçada del costat muntanya del passeig. Per seguretat també es tallarà el trànsit en tots dos sentits entre les sortides 5 i 6 de la ronda. Els treballs es faran sempre de nit, de dilluns a dijous, fins al dia 6 d'agost.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Diada unitària i descentralitzada de cara a l'11 de setembre. Les entitats independentistes convoquen manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta amb el lema «I soc, i som, pel present i pel futur», Independència. A Barcelona es faran dues marxes, la que sortirà de la Gran Via i la que arrencarà de la Via Laietana, i que confluiran a la plaça Catalunya on es faran els parlaments. També hi haurà dues marxes en posta que s'ajuntaran al Pont Penjant. A Girona, en canvi, només es farà una manifestació que acabarà al Parc de la Devesa. Des de l'ANC i Òmnium, Josep Vila i Xavier Antic fan extensiva la crida a l'independentisme a tota la ciutadania descontenta amb Rodalies, l'educació, la sanitat, l'habitatge o també la llengua.
2: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar, sumar esforços, generar confiances.
3: I cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
0: Precisament hi ha hagut un polèmic canvi de nom a l'Institut de l'Alcúdia de Crespins, al País Valencià. L'Ajuntament governat amb majoria absoluta del Partit Popular vol retirar el nom de l'escriptora Isabel Clara Simó del centre educatiu i a través de les xarxes ha impulsat una consulta ciutadana per escollir una nova denominació. El govern municipal justifica el canvi al·legant que l'autora del COI no tenia vinculació amb el poble i que la seva postura en defensa dels Països Catalans divideix el veïnat. La decisió ha generat un fort rebuig de l'oposició i de diversos sectors socials. Anna Oliver és la presidenta d'Acció Cultural del País Valencià i en parlava a Catalunya Ràdio.
4: Ens sembla una barbaritat, i més en l'argumentari que ha facilitat l'Ajuntament, dient que l'autora Isabel Clara Simón no té ninguna relació amb l'Alcúdia de Crespins, com si la literatura universal fora sols del lloc de naixement de cadascun dels autors o autores, no? És una ignorància, és fer gala d'una ignorància enorme. I, a més, és crear un conflicte, com sempre fa la dreta, amb el tema de la llengua i de la cultura, perquè ningú estava sol·licitant aquest canvi de nom.
0: El consistori ha posat en marxa una votació popular que estarà oberta fins al dia 31 d'agost i que inclou 5 opcions geogràfiques o patrimonials, però exclou el nom de l'escriptora. També els Mossos han fet una segona detenció a Barcelona per la mort a trets d'un jove de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a principis de juliol. El detingut és un jove de 21 anys i, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tractaria del presumpte autor dels fets. Ho ha dit en una interpel·lació sobre inseguretat i cossos policials al Parlament.
5: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el Parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
0: Aquesta primera detenció va ser el 4 de juliol i l'home continua a la presó de manera provisional. El crim es va cometre el 3 de juliol, a la matinada. Diversos testimonis van alertar que havien sentit trets al carrer i quan les patrulles hi van arribar van localitzar el menor ferit per arma de foc en estat molt crític. Quatre individus van fugir corrent de la zona. També han detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una presumpta agressió sexual a dos menors. L'Ajuntament ha activat el protocol de prevenció d'abusos en el lleure i ha apartat el treballador. Tarragona, Manel Sastre.
6: El monitor detingut, de 23 anys, treballava al casal esportiu del Guint Tortosa i portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. La investigació, però, continua oberta per esclarir els fets després que la policia hagi actuat per la denúncia que han fet les famílies dels menors. Aquest dimarts s'ha fet una reunió informativa amb les famílies per explicar la situació i les mesures que s'han pres. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals i altres maltractaments en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions com a mesura per garantir la protecció dels menors. En un comunicat, l'Ajuntament recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o de maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per donar-los tot el suport que necessitin.

0: Dijous es posarà en marxa una oficina per ajudar els veïns desallotjats a gestionar i tramitar les ajudes econòmiques per cobrir les despeses derivades de l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona. Són diners per compensar, per exemple, les despeses de reallotjament o de transport o per tenir la persiana baixada mentre continuen les comprovacions sota terra a l'entorn de les obres de la línia 9 del metro. En Josep és un d'aquests veïns i deia això en sortir de la reunió en què se'ls ha informat d'aquesta mesura.
1: Per compensar despeses extraordinàries, des de que ha passat fins que tornin a cada un dels pisos. Guardar tiquets, guardar factures, des de que s'ha produït el fet aquests dies, doncs, també recuperar les que tinguis. Jo estaré content quan sàpiga què ha passat, per què ha passat el que ha passat, que això no ho sap encara ningú. Com a mínim ara el que estan fent és seguir amb la tònica de donar la cara o intentar donar solucions a, doncs, a aquestes despeses extraordinàries que hi ha moltes casuístiques aquí.
0: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i va obligar a desallotjar 93 habitatges i 16 locals comercials. Dilluns, els veïns dels números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles ja van començar a tornar a casa. Són 11 pisos i 4 locals comercials. També el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut de l'Artista, que regula la relació laboral dels treballadors en les arts escèniques, audiovisuals i musicals, tant des del vessant artístic com tècnic. El Reial Decret incorpora com a principal novetat la regulació laboral dels menors de 16 anys en aquest sector.
2: Esports.
0: David Ubach.
3: El Barça anunciarà oficialment aquest dimecres el fitxatge de l'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Borussia Dortmund. La setmana passada Adeyemi ja va passar la revisió mèdica i està previst que aquest dijous se'l presenti per les 5 properes temporades. A més, el Barça ja té tancada la incorporació d'un altre extrem. Es tracta del banda esquerra del Bruges belga Jesse Bisigu, de 18 anys. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda per al Bruges. Bisigu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip i fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra. I encara en clau de mercat blaugrana, el defensa ibèric Laporte s'ha ofert al Barça. Durant la disputa del Mundial, la setmana passada a Dallas, l'entorn del central de l'Atlètic Club de Bilbao va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president blaugrana la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc, de 32 anys, té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. Del Barça passem ara a l'Espanyol. Un espanyol que ha guanyat el seu segon amistós de la pretemporada. Triomf blanquiblau per 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa a Peralada, l'Alt Empordà, aquest dimarts. Els gols els han marcat Rafa Bauzà i Quique García a la primera part i Cabrera i Marcos Fernández a la segona meitat. Bauzà mateix, que ha obert el marcador en els dos amistosos fins ara, considera que l'equip evoluciona bé.
4: L'equip està bé, s'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
3: Del vessant econòmic de l'Espanyol, destaquem que el club farà aviat una ampliació de capital que consistirà a convertir en accions part del deute. Una acció que servirà per millorar el balanç financer de l'entitat i, sobretot, per augmentar el límit salarial. D'aquesta manera, l'Espanyol tindrà més marge de maniobra en aquest mercat de fitxatges d'estiu.
2: 3Cat Info.
3: I encara en futbol, a la Lliga Femenina, destaquem també que el Badalona Women ha anunciat el cinquè fitxatge per a la nova temporada. És la davantera Mirari Uriba, futbolista guipuscoana de 23 anys, que ve de la Reial Societat. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça ha comunicat el seu sisè fitxatge de cara a la nova temporada. Es tracta de l'aler nord-americà Stanley Umude, que ha firmat fins al 2028. Umude, de 27 anys, té passaport nigerià i arriba procedent de la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. A més, el bàsquet blaugrana treballa en la incorporació del pivot polonès de l'Unicaja, Oleg Balcerowski. Sense moure'ns de la CB, afegim que el Manresa ha descartat la continuïtat del base escorta David Duke Jr., a qui va fitxar a mitja temporada. Tampoc seguirà l'aler pivot Poli Policap, que s'ha desvinculat del club vegenc. I afegim que al Madrid, l'aler croat Mario Zonja s'ha desvinculat del club blanc per tornar en principi a l'NBA. Més bàsquet encara.
2: 3Cat Info.
3: Aquest dimarts s'han sortejat les semifinals de la Supercopa CB, que es disputarà el 19 i 20 de setembre al Palau Olímpic de Badalona amb dos conjunts catalans. El Joventut, que exercirà d'anfitrió, s'enfrontarà al Baskonia, el campió de Copa. Juanan Morales, el president verdinegre, valora aquest duel.
5: Es cierto que nunca vamos de favoritos con ellos, pero acabamos ganando, pero bueno, falta que lo digamos para que no pase esta vez, ¿no? Entonces, Baskonia seguro va a tener un gran equipo y jugarán bien y nosotros tendremos que jugar muy bien para ganarles.
3: El Barça, per la seva banda, jugarà contra el València, el vigent campió de Lliga. Jordi Trias adjunt a la presidència del bàsquet blaugrana, entoma el repte.
6: Bo per nosaltres, és un repte, un plan venjança també, esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble. És un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
3: Parlem ara de ciclisme.
2: Trescat Info.
3: Per explicar que Remco Evenepoel ha guanyat la 7a etapa del Tour de França, una contrarrellotge individual de 26 quilòmetres entre Vianlevén i Zonon-Levén. El belga de l'equip Red Bull ha sumat el seu segon triomf d'etapa consecutiu i li ha retallat 28 segons al líder, l'esloveta de Pogacar, de l'Emirates. Durant l'etapa, un dels aspirants al podi i company d'Evenepoel al Red Bull, l'alemany Florian Lipovic, ha caigut, s'ha fracturat la clavícula i ha hagut d'abandonar. A la general, Pogacar manté el mallot groc ara amb 4 minuts i 32 segons respecte d'Evenepoel, que és segon. I a tot això, el director esportiu de l'equip Bahrain, el tarragoní Xavi Florencio, s'ha mostrat sorprès per la velocitat a què s'està rodant en aquest Tour. Són declaracions de Florencio al podcast de Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
7: L'any passat ja es va anar molt ràpid, em sembla que es va fer la mitja rècord del Tour, i aquest any encara ens sorprèn més, no? Veig que són corredors que han canviat una miqueta la manera de córrer, més joves, molt agressius, i això fa que trenguin aquestes velocitats.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 14 graus al Port del Comte, 26 graus a Ascó i 27 a Badalona. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: La calor que ara mateix la tenim concentrada a la meitat sud del país, sobretot.
1: Efectivament. Continuen aquestes matinades tòrrides, aquestes nits incòmodes, que costa molt de dormir. De moment, en aquest sentit, poques variacions. Entre altres coses, perquè els núvols són abundants. A les Terres de l'Ebre van passant, van mantenint aquest aire càlid, fan una mica com de tap, i ara mateix doncs, no estan baixant més enllà dels 25 graus en moltes poblacions. A Falset, a Vinebre, a Gandesa, a Tortosa, per exemple. També a la costa central, al barri del Raval de Barcelona, arribant un altre cop aquests 27 graus, com ha passat aquests darrers dies, i molts valors tropicals a l'interior. Avui, però, podem anunciar que la temperatura serà molt alta, molt calorosa, amb molta xafuor, però els valors seran un palet més baixos. Serà difícil arribar als 40 graus amb una jornada en què, sobretot, els núvols aniran passant pel sud del país, amb un cel més variable, i a la resta, doncs, estones alguns núvols prims i encara una mica de pols sahariana en suspensió, tot i que va una mica de baixa. Aquesta tarda no es descarta algun ruixadet a la zona dels ports, terra de l'Ebre, alguna nuvolada de calor que estengui els seus núvols cap al Camp de Tarragona i mantingui, el que dèiem, cap al sud del país la presència d'alguns núvols. Bé, pels propers dies pendents del descens de les temperatures aquest cap de setmana i amb l'arribada de ruixats.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Avui ens llevem, per tant, amb aquestes temperatures i amb aquesta calor i una mica de pols sahariana, deia el Jofre ara mateix, però avui, sobretot, hem de començar el dia lamentant la pèrdua d'en Josep Vallverdú, una de les grans, grans figures de la literatura infantil i juvenil que ens ha deixat els 103 anys.
2: Si tu tens al final una sensació que el balanç és positiu, és a dir, que hi ha hagut més persones que t'han estimat que no, que t'han odiat, l'important és que deixis un bon record. Bon record que dura una generació i mitja. Després ja s'esborra tot. Perquè, a veure, dels bilions d'anys passats, quants bilions de persones recordem?
0: Així parlava Vallverdú de la seva trajectòria en la que ha estat una de les últimes entrevistes que ha concedit. Recordem que fa 6 mesos es va retirar de la vida pública. Aquesta entrevista que sentíem és el Divan d'aquí Catalunya Ràdio amb la Sílvia Coppola, una entrevista que avui remetrem sencera quan acabem el matí de Catalunya Ràdio. A partir de les 12, la entrevista que Sílvia Coppola li va fer a Josep Vallverdú. Un autor que marxa deixant més de 300 obres, novel·les, traduccions, poesia, però molt, molt especialment, com dèiem, la literatura infantil i sobretot un personatge.
3: Soc el Rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si es fa de nit, m'agrada...
0: Evidentment, el Rovelló, les obres protagonitzades per aquest gos han acabat traduïdes al francès, a l'italià, al rus, van acabar a la televisió, en aquesta sèrie que sentíem, però és que, a més, Vallverdú va ser un enorme defensor del català, estava preocupat per la salut del català en els últims anys de la seva vida i, durant la seva trajectòria, va ser reconegut amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes o la Creu de Sant Jordi, entre d'altres. Avui el recordarem amb persones que el van conèixer de prop, per exemple, el periodista i guionista Francesc Canosa.
4: Fins fa 4 dies penseu que ell contestava correus electrònics, enviava whatsapps... És increïble. És un personatge absolutament increïble de la nostra literatura, que, insisteixo, és gairebé com un Stanley Kubrick, que ha tocat tots els gèneres.
0: És el que recordava el Francesc Canosa, que ara fa poquet va fer un llibre justament sobre en Vallverdú, amb 50 hores d'entrevistes amb ell. Bé, aquest serà un dels temes del dia, evidentment, aquí a Catalunya Ràdio, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui també seguirem políticament l'última sessió de control del curs al Parlament, on segur que sortirà l'amnistia fa gairebé una setmana de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I avui a l'Àgora parlarem amb l'expresident Artur Mas. És un dels 30 encausats al Tribunal de Comptes i comentarem amb ell quin futur creu que seguirà la causa, si creu que se li aplicarà el perdó aviat o si la justícia espanyola continuarà arrossegant els preus. Per cert, els peus. Per cert, que Carles Puigdemont ja ha denunciat a la Comissió Europea que 5 dies després de la sentència els tribunals espanyols encara no s'han mogut. I avui també analitzarem un dels temes més comentats a les últimes hores, com és l'evolució del cas Zapatero i el suport que li continua donant el govern espanyol.
5: Una família que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú.
0: Un govern espanyol que va fer aquest anunci també a les últimes hores. Restriccions als fumadors, més restriccions als fumadors. Si la llei que ara s'envia al Congrés veu la llum tal i com està ara, no es podrà fumar en terrasses de bars i restaurants, no es podrà fumar en piscines, no es podrà fumar en campus universitaris i també tindran prohibit fumar, incloent-hi els vapejadors, els menors d'edat, i les multes les assumiran els pares. Tot això està per veure si això queda finalment així, però és el que està previst ara mateix. Avui ho analitzarem amb la Cristina Martínez de la Unitat contra el Tabac de l'Institut Català d'Oncologia. Bàsicament volem saber si això serveix, si aquestes restriccions són efectives. Així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
6: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot plegat ho abordarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb l'Aitor Arriaga, l'Alícia Puig, l'Eva Pomares i en Joan Guirado, però de moment... Pol Foradada, Sílvia Solana, Sílvia Comet, com esteu? Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: El que dèiem, Josep Vallverdú.
7: Sí, que ha mort als 103 anys, un dels grans referents de la literatura infantil i juvenil de la llengua catalana. Va fer renéixer la literatura infantil i juvenil als anys 60, quan no quedava res. Ara bé, se'l considera un autor total, ja que va cultivar la majoria de gèneres, també novel·les, memòries, viatges, traduccions, poesia i fins i tot teatre.
8: Nascut a Lleida, havia viscut els 10 últims anys a Balaguer. Va popularitzar la literatura infantil amb el seu personatge, el Gorro Velló, l'any 1968.
9: I jo que em pensava que aquí el cadell era jo, m'hauria d'amagar sota vostre. I vosaltres m'hauríeu de tranquil·litzar dient-me que no passarà res.
8: Tot just fa uns mesos em va fer una última entrega a l'editorial.
0: Més de 300 títols.
10: Josep Vallverdú marxa sent un dels autors més prolífics en català. A més, dels articles en diaris i també una llarga col·lecció de reconeixements que culminen amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, un dels grans defensors de la nostra llengua. En parlava així el programa Col·lapse de TV3.
11: S'ha parlat català. Si vol, costa, aleshores ja traduirem alguna cosa, però no traduï de seguida, perquè si no hi ha una llengua que mana i l'altra és secundària. I aquesta secundària resulta que és el català. Doncs anem per bon camí. Ara jo moriré tranquil·la, no pararé de xerrar en aquest sentit.
7: Entre molts altres premis, també va ser guardonat amb el Crítica Serra d'Or de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Nacional del Ministeri de Cultura o la Creu de Sant Jordi l'any 82. Un any més tard es va crear a Lleida el Premi d'Assaig que porta el seu nom.
8: Va ser promotor del concepte obert de lleidatanisme que va plasmar a Proses de Ponent. De fet, se li atribueix el concepte Terres de Ponent com a contraposició a la visió provincianista que promovia el franquisme.
0: Ampli reconeixement.
10: El seu amic i col·laborador, l'escriptor balaguerí Francesc Canosa, descrivia el 3 catí fou el valor de la seva personalitat literària.
4: És un personatge únic, no és un escriptor, és una barana de ferro de la literatura i de la cultura catalana. Sempre ha estat allà. Ho ha tocat tot. Quan no hi havia literatura infantil, va crear literatura infantil, ha tocat tots els gèneres. És una cosa increïble. Des de l'any 1923 que va néixer fins ara que ha mort, ha estat sempre, sempre, sempre allà.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu condol a través de les xarxes. Ha escrit que Vallverdú deixa un buit difícil d'omplir. Descriu el seu llegat com a immens per les lletres catalanes i posa èmfasi en la diversitat de gèneres que va cultivar. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, n'ha parlat així a Catalunya Ràdio.
12: El govern li va dedicar una commemoració l'any 23. Jo vaig tenir l'ocasió llavors de conèixer-lo personalment. Una persona molt vital, sempre molt optimista. És un defensor sempre de la literatura, de la cultura i de la llengua catalana. Realment, doncs, una gran pèrdua.
8: Vallverdú publicava els seus títols d'infantil i juvenil a La Galera. La seva editora, Pema Maimó, li veu el llegat en l'amor per la llengua i en l'ús del català, segons explicava a 3cat.info.
13: I sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
10: A Catalunya Ràdio retrem avui un record a Josep Vallverdú amb la remissió a les 12 del migdia de l'entrevista que la Sílvia Coppolo li va fer al programa El Divan quan tot just es va acabar l'any de commemoració del centenari del naixement de l'escriptor.
0: Manté la confiança.
7: El govern espanyol amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, tot i que el seu amic i empresari i els directius de Plus Ultra l'hagin incriminat directament en el rescat de l'aerolínia. Com a mínim ho fa el PSOE, perquè des de Sumar sí que li demanen més explicacions.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
14: Mentre Elma Saiz tanca files en Zapatero i respecta que s'expliqui quan ho consideri oportú, des de Sumar Yolanda Díaz va més enllà i li demana unes explicacions que considera del tot necessàries.
15: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
16: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación en la ciudadanía de nuestro país. Y por tanto, pedimos que se den explicaciones.
14: La ministra portaveu ha evitat valorar les diferents versions i estratègies de defensa dels imputats en el cas Plus Ultra. Tampoc la de Julio Martínez, que davant del jutge ha situat Zapatero com a mediador en el rescat de l'aerolínia, sense detallar quin paper hi va jugar ni tampoc amb qui va parlar per aconseguir els 53 milions d'euros per salvar la companyia. Des de Madrid, Àngel Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El Senat.
7: Compareix avui la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Està citada pel PP a la comissió d'investigació del cas Koldo per explicar la relació que tenia amb l'exmilitant socialista Leire Díaz.
10: La setmana passada ja va declarar com a testimoni a l'Audiència Nacional, on va assegurar que no sabia res de cap suposada trama per torpedinar causes judicials que afectessin els socialistes.
7: Per cert, que avui a les 12, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, farà una roda de premsa de balanç del curs polític, on segur que els casos judicials que esquitxen Pedro Sánchez tindran un paper molt protagonista.
0: Sense fum.
7: El Consell de Ministres envia al Congrés la nova llei antitabac, que amplia els espais on no es podrà fumar, a terrasses de bars i restaurants, platges, piscines i altres instal·lacions esportives, també campus universitaris i zones de transport públic. També en restringeix el consum a prop de centres educatius i sanitaris.
10: A més, aquesta nova normativa equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional. Una altra novetat és que es prohibirà explícitament fumar als menors d'edat, amb multes de fins a 600 euros que hauran d'assumir els seus pares. Aquestes restriccions no entren encara en vigor. De fet, s'ha de veure si la llei té prou suport d'aquí uns mesos al Congrés.
0: I els té, Cèlia Forment?
17: Des del Gremi de Restauració, el secretari de la patronal FECASARM, Joaquim Boades, creu que la prohibició desplaçarà el problema i causarà conflictes veïnals, i proposa...
18: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
17: En canvi, Cristina Martínez, cap de la Unitat de Control de Tabac de l'ICO, assegura...
19: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant perquè fa la desnormalització del consum del tabac.
17: Des de la Societat Catalana del Tractament del Tabac, el seu president Jacobo Sallarès creu que la nova regulació és necessària per les noves maneres de consumir tabac.
20: Està absolutament justificat amb les dades que tenim fins ara. Als adolescents, aquest consum de vapejadors està superant el cigarret convencional.
17: Cèlia Forment Bori, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Reconciliació.
7: Primer pronunciament del president del Tribunal Constitucional després de la sentència de la Justícia Europea que avala l'amnistia. Cándido Conde Pompidou, en un comunicat amb motiu de la seva audiència anual amb el rei Felip VI, destaca que el TJUE hagi conclòs que la norma no suposa el dret de la Unió Europea i que els estats poden aplicar aquest tipus de mesures quan responen a l'interès general.
21: També subratlla que la sentència recull la doctrina del TC, segons la qual l'amnistia pretén reduir les tensions institucionals i polítiques derivades del procés i també facilitar un escenari de reconciliació.
10: Conde Pompidou també confirma el calendari. El Constitucional trigarà encara 2 mesos a començar a debatre els recursos d'empara que han presentat els líders independentistes per la negativa del Suprem a amnistiar-los. El primer serà el de Jordi Turull el 22 de setembre.
0: Denuncia.
7: Carles Puigdemont a Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia. Juntament amb els exconsellers a l'exili, Toni Comín i Lluís Puig, han presentat un escrit davant el govern comunitari després de la sentència de la setmana passada.
21: Critiquen, per exemple, el reactivament de la causa al Tribunal de Comptes espanyol contra una trentena d'exalts càrrecs. De fet, fins i tot la Fiscalia també ha demanat que s'apliquin amb urgència el perdó contra aquests encausats.
0: Última.
10: Sessió de control abans de les vacances serà avui al Parlament. A partir de les 9, el president Salvador Illa debatrà amb els líders de la resta de grups parlamentaris.
0: Joan Vilaplana.
22: Una sessió de control que arriba després de l'aval de la Justícia Europea a l'amnistia, les baixes xifres d'inversió de l'Estat a Catalunya i el relleu al capdavant de drets socials en què Mònica Martínez Bravo ha estat substituïda pel seu número 2, Raúl Moreno. Illa compareixerà aquesta tarda per explicar aquesta mínima remodelació de l'executiu. Ahir la portaveu Sílvia Paneque descartava més canvis.
23: Aquí hi ha un canvi puntual respecte a la persona que lidera el departament.
22: Justament aquest matí la cambra també debatrà i votarà el dictamen de la comissió d'investigació que ha analitzat la situació de la DGAIA, l'organisme de protecció a la infància i l'adolescència del Departament de Drets Socials. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: És un quart de vuit, 3 casos nous.
7: En 24 hores, 3 dones han estat assassinades a l'estat a mans de les seves parelles o exparelles, una en Tequera, Màlaga, una altra a Toledo i una tercera que ha mort en un hospital de Madrid on estava ingressada des del febrer quan 2 sicaris enviats pel seu marit la van deixar malferida.
21: De fet, s'investiga un quart cas, una dona a Benavís, a Màlaga, que han trobat sense vida i amb una ferida al coll a casa seva. Aquest 2026 ja han mort 31 dones a mans de les seves parelles o exparelles. El govern espanyol convoca una reunió del Comitè de Crisi contra la Violència Masclista. Sentim Elena Saiz, portaveu.
1: Frente a esta barbarie solo cabe una respuesta, que es la unidad, la firmeza y el compromiso de toda la sociedad, porque erradicar la violencia machista es una responsabilidad colectiva y no descansaremos hasta conseguirlo.
0: Detingut.
10: Un jove de 21 anys relacionat amb la mort a trets del noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona, a principis d'aquest mes de juliol. Es tracta de la segona detenció que es fa per aquest crim. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, es tracta de l'autor material dels fets.
2: Avui s'ha detingut el presumpte sicari del jove de 15 anys que va morir en el parc de la Pegaso. Ja s'havia fet una detenció anteriorment, avui s'ha fet una segona.
0: S'investiga.
7: La mort d'un home apunyalat ahir a la matinada a la platja de Somorrostro, a la Barceloneta. L'home havia trencat un ordre d'allunyament de la seva exparella, que també era el lloc dels fets.
0: Agressió a menors.
21: Detingut un monitor d'un casal d'estiu de Tortosa, al Baix Ebre, per una suposada agressió sexual a dos menors d'edat.
0: Manel Sastre.
3: El monitor de 23 anys treballava al casal esportiu del Wind Tortosa. Portava un grup de nens i nenes d'entre 3 i 5 anys. Tortosa Esport ha activat el protocol de prevenció d'abusos sexuals en l'àmbit de l'educació en el lleure i ha apartat l'arrestat de les seves funcions. En un comunicat, l'Ajuntament de Tortosa recorda que tenen tolerància zero davant de qualsevol mena d'abús o maltractament a infants. El consistori també s'ha posat a disposició de les famílies afectades per ajudar-les en el que calgui. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Admès a tràmit.
10: El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebut una demanda per maltractaments al Centre d'Internament d'Estrangers de la Zona Franca de Barcelona. L'ha presentada Irídia, al Centre de Defensa dels Drets Humans. És la primera vegada que el Tribunal d'Estrasburg aborda una demanda relacionada amb els fets que han passat en un CIE a Espanya.
0: Pioner.
21: El Parlament francès ha aprovat definitivament la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat.
10: La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, tot i que encara no s'ha concretat quin mecanisme s'utilitzarà.
0: París, Isabel Galí.
15: Senat i Assemblea Nacional han aprovat tots dos al mateix dia la llei que prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. Una prohibició que es farà en dos temps. L'1 de setembre, els menors de 15 ja no podran descarregar-se comptes nous i l'1 de gener del 2027, els que en tenien d'oberts els hauran de tancar. La llei no concreta de quina manera es farà la verificació de l'edat ni quins mitjans s'hi dedicaran. I això ha fet que els socialistes s'hagin abstingut i la França Insubmisa hi hagi votat en contra. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I endureix?
21: També a França s'ha fet un pas més en la lluita contra les agressions sexuals a menors i s'han apujat les penes. L'Assemblea ha aprovat una reforma de la llei que preveu condemnes a cadena perpètua per als violadors en sèrie de menors de 15 anys.
0: Continuen.
10: Els bombardejos entre els Estats Units i l'Iran i ja són 11 nits consecutives. La televisió iraniana ha informat que les defenses aèries del país s'han activat a la capital, a Teheran, on s'han sentit diverses explosions.
21: Els atacs nord-americans també han tingut com a objectiu la ciutat de Bushehr, on hi ha una única central nuclear iraniana en funcionament. El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, n'ha parlat durant una compareixença al Senat.
24: L'Iran ha tingut totes les oportunitats per negociar i demostrar que actua raonablement a l'estret d'Hormuz, però si disparen contra vaixells comercials, els colpejarem, com diu el president, amb una força 10 vegades superior. Cada nit els anem debilitant més i més.
0: Contra Netanyahu.
10: L'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha demanat al govern federal dels Estats Units que detingui el primer ministre israelià quan viatgi a la ciutat el mes de setembre per assistir a l'Assemblea General de Nacions Unides. L'alcalde, que recordem és musulmà, ha admès que la seva administració no té capacitat legal per executar un ordre, l'ordre d'arrest del Tribunal Penal Internacional.
25: I agree with the ICC.
26: Estic d'acord amb el Tribunal Penal Internacional que Benjamin Netanyahu hauria de ser arrestat i jutjat pels seus crims, com qualsevol altre acusat pel tribunal. Està clar que a Nova York no tenim l'autoritat legal per fer-ho, però demanem al govern federal, que sí que la té, que es posi al costat del tribunal i executi l'ordre. I deixeu-me ser igualment clar, Benjamin Netanyahu no és benvingut a Nova York.
21: Donald Trump ja ha deixat clar que no pensa emprendre cap tipus d'acció legal contra Netanyahu quan el primer ministre d'Israel sigui en territori nord-americà.
0: Adaptar-se al canvi climàtic.
10: La Universitat de Lleida tindrà un centre d'edició genòmica, un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves variants de cereal per tal de facilitar que els cultius siguin viables en situacions de sequera o amb un sol més salinitzat.
0: Júlia Albacar.
4: El nou centre s'ubicarà al campus d'agrònoms de la Universitat de Lleida i estarà integrat dins d'Agrotecnio. L'objectiu és començar a desenvolupar espècies de cereals més resistents a diferents fenòmens com la sequera, les plagues o la salinització del sòl a través d'edició genètica. El director del centre de recerca Agrotecnio, José Antonio Bonet, destaca que serà una revolució al camp.
5: Tothom som conscients de que la IA ens canviarà les vides, però l'edició gènica és tant per les persones com pel camp de l'agricultura, una autèntica revolució.
4: El nou centre es preveu que estigui en funcionament el 2028 i comptarà amb una inversió total de 10 milions d'euros. Les primeres investigacions se centraran en l'arròs i el panís. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Júlia. Limita!
6: El PSC i Esquerra volen que la prohibició de compra especulativa d'habitatge es limiti als grans tenidors, és a dir, a qui té 5 immobles o més, i per això han presentat esmenes al text original dels comuns que preveu que afecti tot tipus de propietat, siguin grans o petits.
0: Marxa.
10: La cadena hotelera Balear Malià abandonarà aquest divendres tota la seva activitat a Cuba. La companyia justifica la decisió per les notables dificultats operatives, legals i econòmiques que diu que està provocant al país el bloqueig dels Estats Units.
0: Allà on va néixer Hitler.
6: Àustria obre avui una comissaria de policia a la casa on va néixer el dictador. La nova funcionalitat busca que l'edifici sigui menys atractiu com a lloc de reunió neonazi després de dècades de controvèrsia. L'edifici està situat en un carrer comercial de la petita ciutat de Braunau am Inn.
10: Al damunt de l'entrada hi ha un escut de la policia i a la vorera hi han incrustat una làpida commemorativa amb la inscripció "Per la pau, la llibertat i la democràcia, mai més el feixisme". Ens ho recorden milions de morts.
0: 7 i 21 minuts, als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
9: Bon dia.
0: El Barça farà públic avui el fitxatge d'Adeyemi.
9: L'extrem alemany Karim Adeyemi, que prové del Dortmund, ja va passar la revisió mèdica la setmana passada. El jugador porta des de fa uns dies a Barcelona. Està esperant l'anunci oficial per incorporar-se a la plantilla del Futbol Club Barcelona.
0: I el club continua fent fitxatges. Ara s'hi afegeix un nano de 18 anys.
9: Ja té tancada l'operació per fitxar un altre extrem. És un jugador de molta projecció, l'esquerrà del Bruges belga Jesse Visibu. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda pel Bruges. Visibu, en principi, tindrà fitxa del filial, dinàmica del primer equip, però fins i tot Hansi Flick té previst endur-se'l a l'estada d'Anglaterra.
0: I l'altra cara de la moneda, també s'ofereixen jugadors.
9: El defensa Meirich Laporte s'ha ofert al Barça durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas. L'entorn del central de l'Atlètic Club va fer un acostament amb Joan Laporta per traslladar-li al president del Barça la voluntat de Laporte de jugar al Camp Nou. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. L'Espanyol, que tindrà més diners per poder fitxar, el club augmentarà el límit salarial amb una ampliació de capital, convertirà en accions part del deute. L'entitat té gairebé 33.000 socis, dels quals 29.000 són abonats, 6.000 més que l'any passat. En partit amistós, Espanyol 4, Pau 0. I el Barça de bàsquet, que fa el sisè fitxatge per la nova temporada. L'alè nord-americà Stanley Umu, de nigerià, que juga a la Lliga de Desenvolupament dels Estats Units. Xengelia ha de decidir aquesta setmana si continua el Barça. Jordi Trias és adjunt a la direcció blaugrana.
11: En gran part, un canvi de projecte. S'està treballant molt. Intentarem fer un projecte il·lusionant. Ara mateix, evidentment, encara ens falta tancar diferents peces, però la nostra intenció és, evidentment, tornar a guanyar, però fent un joc atractiu.
9: I Pogacar, que surt com a líder en l'etapa d'avui del Tour. Evenepoel va guanyar la crono d'ahir, retalla mig minut el líder, tot i que encara està a 4 minuts i mig de distància.
12: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
25: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
27: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
25: I se't transmet el fred a la mà?
27: Suposo.
25: Oh.
28: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
29: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
30: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha a la venda la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
31: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
10: 4, 8, 10, 17 i 37. Els sols, 5 i 7.
31: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I ara que l'atenció deixa estar molts dies després lluny dels televisors pel Mundial de Futbol, volem parlar-los de l'atenció, justament. L'acció de fixar el pensament en alguna cosa, és a dir, d'aplicar-hi l'enteniment. Marc Jurada, bon dia.
8: Bon dia, sí. Per fer un remuntem al 1999, no perquè aquell any hi hagués cap Mundial, l'any anterior, el 98, havia guanyat França, que de fet era l'anfitriona, sinó per parlar-vos d'un estudi de la Universitat de Harvard als Estats Units. És el cas del goril·la invisible. Pot no semblar-ho, però aquest és el so que fan els goril·les. És un experiment interessant perquè es va voler demostrar que no és el mateix veure que percebre, que adonar-se de les coses. Què van fer els psicòlegs en qüestió? Doncs van ensenyar un vídeo on dos equips, un de blanc i un de negre, es passaven una pilota, de fet, de bàsquet, també una altra de futbol, i van donar una instrucció clara als participants de l'estudi que comptessin quantes passades feia un dels dos equips.
13: Gio cap al mig del camp, la juga per Deco. Deco combina en curt per en Milson, que li torna la pilota. Deco més cap a l'esquerra per Gio. Gio Pareto.
8: I què passava? Doncs que mentre tothom estava ben concentrat, una persona disfressada de goril·la entrava a l'escena. No només això, caminava fins al mig, i tampoc només això, sinó que es picava el pit durant uns segons i sortia. Què va passar? Doncs que gairebé la meitat dels participants ni tan sols havia vist el goril·la. És més, quan els tornaven a passar el vídeo, molts dels participants juraven i perjuraven que segur que es tractava d'un estudi diferent.
0: I això per què passa, Marc?
8: Doncs perquè el cervell té una capacitat limitada d'atenció. Quan concentra tots els recursos en una tasca, com comptar les passades, filtra molta informació considerada irrellevant. Dit d'una altra manera, no és que els ulls no captin el goril·la, és que el cervell decideix no processar-lo conscientment. Això té un nom, de fet, ceguesa de desatenció, però els estudis del goril·la van molt més enllà. Més tard se n'han fet d'altres que demostren les moltes il·lusions que tenim sobre el funcionament de la nostra ment. En destaquem un més. Van inserir imatges de goril·les en tacs que feien els radiòlegs. Doncs bé, 8 de cada 10 radiòlegs tampoc el van veure. Per què? Doncs perquè el seu cap estava pendent només de trobar tumors.
0: I a partir d'aquí, Marc, quines conclusions hi ha?
8: Doncs mira, dues conclusions, Freddy. La primera, la seriosa: l'atenció no funciona com un focus que il·lumina tota l'escena, sinó com un embut. I la segona, no ho tingueu en compte, aquelles persones amb qui conviviu quan, ara que tornarà a jugar al Barça, no parin cap atenció a allò que els dieu.
0: I una de les notícies de les últimes hores, Josep Pedrerol fitxa per Mediaset. Mariola.
14: No sé quants diners li haurà costat a Telecinco fitxar a Josep Pedrerol, que ha deixat Antena 3 per mudar-se a Mediaset amb el seu xiringuito, tal com es va fer públic ahir. Suposa que hauran fet estudis de mercat. Ara bé, jo no sé si esta història de com que aquí funciona, li faig una oferta i me l'emporte, continua valent en estos temps audiovisuals tan diferents. La OPA Franganillo, que va deixar Televisió Espanyola per anar-se'n als informatius de Telecinco, recordem que no va eixir bé.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la pel·lícula Maigret i la mort de l'ambaixador.
16: Adaptació d'un dels casos del cèlebre comissari creat per George Simenon. Quan un ambaixador estranger apareix tirotejat a casa seva, Maigret és cridat per resoldre el misteri, que té implicacions tant policials com diplomàtiques. Amb les seves preguntes punyents a membres de l'aristocràcia, descobreix relacions amoroses clandestines, antigues rivalitats familiars i lleialtats malenteses. El director Pascal Bonitzer manté el relat detectives clàssic, però situa el comissari al segle XXI. Això sí, sense que faci servir ni el telèfon mòbil ni tampoc l'ordinador. La teniu a Filmin i és en versió doblada al català.
0: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes de l'any, amb el Giovanni i companyia.
17: Preveiem una vaga molt participativa.
18: Això és campix i rellis, que això no...
19: Es preveu que la vaga de docents tingui un seguiment massiu. El sector de l'educació reclama
17: sí,
19: millores salarials, reducció
17: sí, claro.
19: De
17: sí,
19: les ràtios...
17: Quatre mesos de vacances, saps? No deuen tenir prou amb tres. No deuen tenir prou.
19: A veure, no, tenim una trucada. Primer de tot, el seu nom, si us plau.
17: Marta, de Sant Celoni.
19: Ah, sí, vostè és la senyora aquella que es queixa sempre de Rodalies. Avui
17: sí,
19: els trens funcionen,
17: sí.
19: Com a mínim, tal i com estava previst.
17: Sí. Sí, bueno, sí, els que ens van com estava previst. ¿Qué quieres? ¿Que te den las gracias?
19: No, li pregunto que per què truques si avui
17: bueno,
19: els trens van
17: bueno, perquè, ui,
19: més
17: avui,
19: o menys...
17: Que, sí, av- avui que sí, que podia anar al treball en tren, vale? Avui que, gràcies a Dios, els trens funcionen, avui em tinc que quedar sense casa. Bueno, això què és?
0: Amb això arribem a 7:45. Clavats, 7:45.

0: I avui el nom del dia és el de Josep Vallverdú, una de les grans figures de la literatura infantil i juvenil en català que ens ha deixat els 103 anys. Deixa enrere més de 300 obres i, evidentment, el Rovelló.
1: Soc el Rovelló i sempre estic content, tant si és de dia com si es fa de nit.
0: Ara fa tot just uns mesos em va entregar una última edició del Rovelló. Josep Vallverdú va rebre moltíssims premis, evidentment, des del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fins a la Creu de Sant Jordi. A les últimes hores, la seva editora, Pema Maimó, en parlava així a Catalunya Ràdio.
2: Utilitza un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar. La sort que tenim és que justament Josep Vallverdú ha viscut aquests 103 anys i que no ha aturat d'escriure des del primer llibre que va publicar.
0: Avui a les 12 remetrem l'entrevista que li va fer la Sílvia Coppola al divan, una de les últimes entrevistes íntegres a Josep Vallverdú que sentirem quan acabem el matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 12. A l'àmbit polític, avui molt pendents del Congrés, última sessió de control del curs, segur que hi apareixerà el cas Zapatero, segur que hi apareixerà l'amnistia, igual que el ple del Parlament de Catalunya, on també hi ha sessió de control. Pràcticament una setmana després de la decisió favorable de la Justícia Europea, avui a l'Àgora en parlarem amb l'expresident Artur Mas. Justament Carles Puigdemont acaba de publicar un article preguntant-se si la Unió Europea tolerarà a Madrid el que va exigir a Varsovia, que és complir justament les sentències europees. Un matí en què també ens fixarem en la nova llei del tabac, que prohibeix fumar a terrasses, platges, concerts a l'aire lliure i campus universitaris, però també prohibeix el consum de tabac i dels derivats, per tant vapejadors, als menors d'edat, amb multes de fins a 600 euros que haurien de pagar els pares. De moment això encara no va a missa, perquè ho ha d'aprovar el Congrés, però qui ha dit que no ho veu gens clar és la patronal de l'hostaleria FECASARM. Joaquim Boades n'és el secretari general.
3: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum, i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
0: I a França, una alta prohibició, es converteix en el primer país europeu que estableix un mínim d'edat per accedir a les xarxes socials. Els menors de 15 anys no hi podran entrar. I els esports, Robert Prat.
4: El Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrema de Yemi del Dortmund. El club blaugrana fitxa també un altre extrem, el jove de 18 anys, Bissibú, que tindrà fitxa del filial. El central de l'Atlètic Club, Laporte, s'ofereix al Futbol Club Barcelona.
0: I ens falta el temps també per les pròximes hores. Jofre Genoé, bon dia.
5: Bon dia, doncs ens llevem avui un altre cop amb aquestes temperatures tòrrides, amb aquests valors que no baixen dels 25 graus en moltes poblacions de la costa, del prelitoral, però sobretot de la costa central, Camp de Tarragona i especialment Terres de l'Ebre, on alhora es manté la variabilitat. Aquests núvols que arriben des de l'interior de la península Ibèrica una mica desfets i que fan una mica de tapa aquest aire càlid que no acaba de marxar. De fet, les mínimes més altes han tornat a ubicar-se a prop d'aquests 27 graus al barri del Raval de Barcelona i molts valors de 25-26. Bé, esperem que al llarg de la jornada d'avui la calor torni a ser protagonista. No esperem grans canvis en aquest sentit. En pols segarien en suspensió, tot i que va una mica de baixa, encara el cel estarà força enterbolit. I amb temperatures màximes que poden superar fàcilment els 35 graus, però avui serà difícil arribar als 40. Les zones més càlides baixa un palet al termòmetre. De fet, ho notarem bastant poc, perquè aquest descens, sobretot, doncs, es notarà a l'interior, potser a la costa no tant, i alta muntanya tampoc. Jornada de variabilitat al sud del país, amb aquests núvols que aniran arribant desfent-se, la resta algun núvol prim, i potser a la tarda alguna nuvolada que pugui donar algun ruixadet al voltant dels ports, terres de l'Ebre, amb un cel potser una mica més ennuvolat al llarg de la tarda, vespre, a l'extrem sud del territori. Pels propers dies pendents d'aquest canvi de temps del cap de setmana. Abans, entre demà i demà passat, la calor que repunta una mica, però el cap de setmana baixen els termòmetres per fi i, a més, amb l'arribada de ruixats.
0: I la mobilitat a aquesta hora, Maria Fernández Noguera, que està al bon dia.
6: Bon dia, doncs, al servei de Rodalies, a les línies R13 i R14, que uneixen Lleida i Barcelona, estan tallades des d'ahir a primera hora que els trens no circulen entre les estacions de Lleida i la plana Picamoixons i hi ha servei per carretera. Fins quan? Doncs Adif diu que el robatori de coure que hi va haver dilluns a la nit a l'estació de Vinaixa va causar molts danys i per ara no dona una data per restablir la circulació. A la resta de la xarxa ferroviària, els retards habituals. Destaca l'endarreriment de 40 minuts del tren de l'R15 que és a punt d'arribar a Barcelona Sants procedent de Reus i també el de 45 minuts del tren que ha sortit de Manresa cap a Lleida. I mentrestant, el tramvia de Barcelona, les freqüències de pas estan alterades, els combois no passen quan toca a les línies T1, T2 i T3, les del Baix Llobregat.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. Doncs les principals retencions a aquesta hora, com és habitual, són a l'àrea de Barcelona. Destaca lentitud amb aturades a la B20, a Santa Coloma i la C58 circuit a Montcada, tot en direcció cap al Nus de la Trinitat. També a les rondes, ronda de dalt de Trinitat a Vall d'Hebron en sentit Llobregat, i a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat.
0: Gràcies, Clàudia.
7: Bon dia.
0: Moment de repassar què diuen els diaris d'avui. Començant, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui el cas Zapatero a tot arreu.
9: Després de molts dies de selecció espanyola, avui La Vanguardia explica que el govern espanyol assumeix el risc de sostenir la innocència de Zapatero.
10: El periódico diu que l'amic de Zapatero ratifica la seva implicació en el cas Plus Ultra.
9: O El Mundo, que titula que Zapatero va ordenar camuflar en diversos pagaments l'1% del rescat d'aquesta companyia.
10: Fotos a tot arreu de l'empresari Julio Martínez d'ahir abans de declarar a l'Audiència Nacional.
9: Tema que també trobem als editorials. El periòdico en publica en un titulat Suport a crítica Zapatero.
10: En què s'admet que hi ha informacions coincidents de diversos investigats que reforcen el que ha fet el jutge.
9: I s'alerta que el suport del govern espanyol i el PSOE a l'expresident resulta cada cop més difícil de distingir d'un suport incondicional.
10: I a La Vanguardia, l'editorial ha titulat Zapatero a la teranyina del cas Plus Ultra.
9: Una teranyina més enganxosa que ahir, diu el diari.
10: Que també subratlla que l'afany de Julio Martínez arriba un mes després que Víctor de Aldama no ingressés a la presó per col·laborar amb la justícia.
9: També trobem alguna portada, la mort de Josep Vallverdú.
10: Ocupa, de fet, mitja pàgina de la portada de l'Ara en fotografia i titular Mor el tòtem de literatura infantil i juvenil.
9: I un altre nom que trobem a tot arreu, el de Carles Puigdemont.
10: Que denuncia Espanya per la negativa a aplicar la llei d'amnistia.
9: I per acabar, llegim el periòdico que la terapeuta dels Andic va encarregar una ruta extrema per Collbató.
10: Per la teràpia de confrontació, són paraules textuals de Jonathan Andic.
0: Després en parlem, perquè aquestes novetats que hi ha al voltant del cas Andic també són molt cridaneres. De moment, afegim-hi el comentari del que ha llegit a la premsa l'escriptor Pons Pons.
11: A pesar de com va el món, Albert Camus va descobrir que dins seu hi havia un estiu invencible i més que vacances perfectes, el que necessitem són vacances viscudes en plenitud, perquè no es tracta d'anar més lluny, sinó més endins, i tenir un manual d'humanisme que ens posi en ordre per dintre, a fi que en arribar al setembre no tornem sols descansats, sinó més conscients que viure és un miracle extraordinari i convé mantenir dins nostre, a pesar de males notícies, esperançat i entusiasta, un poètic estiu invencible.
12: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
0: Fem ara un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Comet. Quines interioritats explica el perruquer de Ferran Torres?
13: Que ve des del País Valencià cada setmana a Barcelona per arreglar-li el cabell i la barba. Es tracta de Fernando Díaz, de la barberia valenciana Los Honorables. El diari Les Províncies l'entrevista i explica que li va proposar canviar el cabell curt de la majoria dels jugadors avançant-se a un canvi de tendència. Després d'un estudi facial li va suggerir tres pentinats i diu que la transició ha estat complicada, 9 mesos fins a arribar al Mundial amb el look que volien. Per als interessats s'anomena Middle Lash Executive.
0: No només els pobles es queden sense caixers.
14: Sabadell perd un 23% de sucursals bancàries en 5 anys. Llegim al diari de Sabadell que la ciutat té ara 45 sucursals bancàries, l'equivalent a una oficina per cada 4.800 habitants. Barris com Can Déu, Poblenou i Can Puiggener fa anys que reclamen recuperar aquest servei.
0: I torna a ser un èxit.
13: El concurs de Castells de Tarragona, que en només 3 dies ha registrat més de 67.000 peticions per entrades per a les poc més de 7.000 disponibles. Ha estrenat un nou sistema de vendes perquè s'esgotaven de seguida. Ja s'ha fet el sorteig i per a dissabte podem comprar entrades els que tinguin a partir del número 5.172. Per a diumenge, el número de la sort ha estat el 14.337. A partir de divendres, els afortunats tindran 15 dies per comprar-les. Ho veiem a diversos digitals.
0: I una pèrdua per als gironins.
14: Tanca el restaurant històric l'Avellaneda per falta de relleu generacional. Ho llegim al diari de Girona, explica que l'establiment era un referent a la ciutat des de finals del 80. Finalment, el 30 de juliol, baixarà persiana, el local es traspassarà, això sí, els propietaris del restaurant Tomàquet i amb el nou nom de Massa Mare reobrirà a finals de setembre.
0: Qui resisteix?
13: Claret, un petit poble del Solsonès de 8 veïns. De fet, és una entitat de població del municipi de Torà. Llegim al Regió 7, que celebra 1.000 anys d'història sense renunciar al futur. Detalla que va estar a punt de quedar deshabitat habitat a finals del segle XX, però la recuperació de les cases i l'arribada de noves famílies li han retornat la vida just quan commemora el primer mil·lenni.
0: I una clienta peculiar.
14: Una vaca, sí. Una vaca va entrar dins del bar Gusi, a Ribes de Freser, al Ripollès. Veiem al 9-9 les imatges que van gravar les càmeres de seguretat. Va estar-s'hi poc més de 20 segons, després va girar cua i va topar amb un cambrer. Segons el diari, la vaca era propietat d'una explotació propera i s'havia escapat d'un grup més gran.
0: I ara els destacats en internacional i economia amb la Maria Fernández Noguera i l'Albert Duran.
6: The Economist es fixa en el que anomena la misteriosa milícia marítima de la Xina, que assegura que es mostra activa d'una manera preocupant. Aquesta misteriosa milícia estaria formada per vaixells pesquers que, a banda de buscar crancs i corbines, dedicarien també part de la seva activitat a fer maniobres militars. The Economist alerta que des del desembre més d'un miler d'embarcacions de pesca s'han agrupat en 5 ocasions al mar de la Xina Oriental, en el que segons el diari, podrien ser entrenaments per si s'han d'activar en cas que esclati un conflicte amb Taiwan. I mentrestant, d'altra banda, a França, la premsa explica que l'Estat té la intenció de reduir en un 25% el parc immobiliari públic en els pròxims 6 anys per generar estalvis. Es crearà una societat gestora d'immobles amb l'objectiu d'administrar millor les propietats públiques i una de les mesures és que els ministeris i altres organismes estatals hauran de pagar un lloguer a aquesta societat estatal perquè utilitza aquest espai.
8: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días explica que Iberdrola compra el 80% de la principal distribuïdora elèctrica finlandesa per 5.000 milions d'euros, inclòs el deute de la companyia. El cost de l'operació en diners estaria xifrat en poc més de 2.000 milions. Per la seva banda, l'Expansión diu que la inhabilitació d'Ola Luz que tira endavant el govern espanyol ha destapat el descontrol que hi ha en aquests moments a l'Estat en el mercat de la comercialització elèctrica. En concret, asseguren que hi ha centenars d'empreses sense control i un forat de més de 300 milions d'euros. Finalment, On Economia diu que Josep Font, de 73 anys, que va ser copropietari de Bonpreu fins fa 7 anys, ha deixat la presidència del grup empresarial familiar per cedir el pas als seus dos fills. El 2019, Font va vendre el 50% de Bonpreu al seu germà Joan per començar una nova etapa com a inversor.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
4: S'obren les carpetes en els fitxatges per l'esportiu. Un cop tancat el Mundial, el club ha d'afrontar el futur de Ferran Torres i es manté l'expectativa amb Julián Álvarez. El mercat de l'estiu està en marxa i n'anirem parlant aquests dies. Que quan no tens res... El Mundo Deportivo explica que el Barça farà públic avui el fitxatge d'Adeyemi, que prové del Dortmund, que va passar ja la revisió mèdica. Estava esperant l'anunci oficial de Laporta. El president del Barça ja és a Barcelona. El diari Esport assegura que el defensa Laporta de l'Atlètic Club s'ha ofert al Barça durant la disputa del Mundial la setmana passada a Dallas. Hi ha hagut un acostament amb el president del Barça. Laporta vol jugar al Camp Nou. El defensa basc de 32 anys té una clàusula de sortida de 15 milions d'euros. El diari Ara diu que el cas Ter Stegen està encallat per qüestions fiscals i que l'Ajax de Mitchell comença a perdre la paciència i està empipat. La Vanguardia explica que ja està tancada una operació per fitxar un altre extrem, un jugador de 18 anys de molta projecció, l'esquerrà del Bruges belga Jesse Bisibu. El cost de l'operació serà d'uns 8 milions i mig d'euros, més un percentatge en cas d'una futura venda pel Bruges. Bisibu tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip. Flick se'l vol emportar a la gira d'Anglaterra.
0: I la premsa del cor, Maria.
6: Doncs per primer cop s'ha fet públic el testament d'un membre de la monarquia britànica. És el de la duquessa de Kent, que va morir al setembre als 92 anys. Segons ha pogut saber el Daily Mail, deixa 1.700.000 euros i el gruix d'aquests diners es reparteix entre els seus tres fills. El seu marit, el duc de Kent, li deixa béns personals com joies, mobles i objectes domèstics i també els ingressos procedents del fons patrimonial familiar. I també llega 6.000 euros a cadascun dels 9 fillols que tenia. Crida l'atenció que a un dels 10 nets, el més gran, Lord Downpatrick, rep més que els altres. Li deixa una propietat al barri d'Edwards Squares de Londres, que és un dels més cars del món. I no deixem de parlar de la monarquia, perquè avui la premsa del cor també explica com és el iot de luxe en què naveguen els reis dels Països Baixos. Costa 2 milions d'euros i té un interior personalitzat i també tot tipus de comoditats.
0: 3 quarts d'avui. Catalunya
15: Ràdio. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
17: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
16: A més, té un 98% de carn.
17: És natural que es noti, oi?
16: Doncs sí, natural.
18: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
19: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Sílvia Comet, qui fa anys avui?
21: Doncs una cantant, compositora, actriu, productora i empresària. És Selena Gómez, que va ser una de les joves prodigi de Disney Channel i que actualment és coprotagonista de la sèrie Solo Asesinatos en el Edificio, entre moltes altres coses. Avui bufa 34 espelmes. També és l'aniversari de l'actor Willem Dafoe, aclamat per la seva versatilitat. Tant et fa de Follet Verd a Spider-Man com t'interpreta Jesucrist. Doncs avui fa 71 anys. Els mateixos que l'actor català Juanjo Puig Corbé.
0: I el santoral, Sílvia.
21: Avui és Santa Maria Magdalena, una de les seguidores més fidels de Jesús i que va ser la primera a veure'l ressuscitat, segons la tradició cristiana. El santoral català també recull que avui és Sant Ciril, Sant Teòfil i un sant que als que tenen o tenim una certa edat potser ens farà gràcia, perquè avui és Sant Baldric. Et sona?
0: Home, l'escurç negre, no?
21: Molt bé, sí, doncs...
0: Era Baldric, aquell. Val,
21: però tens una edat. Tens una edat.
0: Sí, no, i dues. I, com sempre, a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria. Som-hi.
22: Hola, sóc la Marta de la Bacus Urquinaona, Barcelona, i aquest estiu vull recomanar el llibre Una llum tímida, de l'Àfrica Alonso. És un llibre basat en la història real de dues mestres que es coneixen durant el franquisme, i trobareu una novel·la molt emotiva que reflexiona sobre l'orgull de ser una mateixa i de viure i estimar lliurement. Una llum tímida és un llibre per qui busqui una història inoblidable i, sobretot, per qui busqui recuperar la memòria històrica i no repetir els errors del passat.
0: Ara mateix passen 2 minuts de 7:45. Aquests són els sons del matí.
19: Els sons del matí.
23: En català, si no ho parlem sempre i en tota ocasió, doncs és una llengua destinada a desaparèixer o quedar reduïda a uns pocs parlants.
24: La veritat és que tota la seva vida va ser de passió per les lletres i per l'ensenyament, d'amor a la seva terra i a la seva gent.
25: Soc el Rovelló i sempre estic content.
26: Seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
27: Hay inquietud y hay tristeza y hay mucha preocupación.
3: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum i en cas de que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
14: En canvi, Cristina Martínez, cap de la Unitat de Control de Tabac de l'ICO, assegura...
28: Enfortir els espais sense fum és una mesura de salut pública molt rellevant.
0: Aquests són

0: A la peça, una dona diu que la terapeuta dels Andic li va demanar una ruta extrema per Collbató al caire del precipici.
1: Ara explicarem aquestes novetats que trobem als diaris, no només al periòdico, sinó també a La Vanguardia, però de moment posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 31.000.
2: És el nombre de reclamacions interposades el 2025 pels clients a les entitats financeres. Aquesta xifra representa un descens d'un 45% respecte a l'any anterior, en què es va arribar a un rècord de 56.000 reclamacions. Les queixes se centren bàsicament en estafes i problemes amb les targetes o les transferències.
1: 600.
2: És la multa màxima en euros que hauran de pagar els menors que fumin en públic. Aquesta penalització s'inclou en el nou projecte de llei del tabac que comença a tramitar-se. La multa l'hauran d'assumir els pares. En el topall mínim serà de 200 euros i en el màxim de 600.
1: 25.000.
2: És el dèficit comercial de l'Estat entre el gener i el maig d'aquest any, un 16% més que en el mateix període del 2025. El dèficit s'ha incrementat en 3.500 milions d'euros pel creixement de les importacions, que van marcar un màxim històric, mentre que les exportacions van pujar de manera moderada.
1: Ens falten les tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera imatge, evidentment, Josep Vallverdú, una imatge en què és al lateral d'un claustre. Vallverdú està vestit amb tons blanquinosos, porta el seu habitual llacet negre al coll i la seva característica barbeta blanca.
3: Ens ha deixat als 103 anys, un dels grans referents de la literatura infantil i juvenil del nostre país. Vallverdú, entre molts altres guardons, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes o Creu de Sant Jordi, passarà a la història per molts motius, però per la majoria la primera imatge que ens vindrà al cap en sentir el seu nom serà la seva principal creació literària, el gos rovelló.
1: A la segona imatge hi veiem la foto d'un bosc molt enfosquida. Al mig hi ha un pi enorme, un pi cobert totalment des del terra fins la copa per flames, unes flames, no cal dir-ho, molt, molt virulentes, que s'escampen, a més, pels arbres del costat.
3: Després de 6 dies, els bombers comencen a ser una mica optimistes en aquest incendi a la Sierra del Norte, a Guadalajara, en el pitjor foc que ha patit mai aquesta comunitat, que ha cremat ja més de 30.000 hectàrees. Més de 1.000 veïns de 34 municipis continuen fora de casa.
1: I a la tercera imatge, un nen d'esquena porta la samarreta del Barça amb el 7 de Ferran Torres. És davant d'una paret, mirant un mural que s'hi acaba de pintar, un mural on es veu el jugador, en aquest cas amb la samarreta de la selecció espanyola, fent un petó al trofeu de la Copa del Món.
3: Mural que ha pintat Tibi Boy a Joanic, al barri de Gràcia, a Barcelona, per retre homenatge al golejador de la final de diumenge contra l'Argentina. La imatge del davanter està acompanyada de la frase Making History, fent història, i a sota dibuixades dues estrelles per recordar els dos mundials guanyats per Espanya.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Un home es converteix en el més sorollós del món després d'haver aconseguit fer un crit al mateix volum que un avió en l'airança. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. La notícia diu que l'home ho va intentar fins a 7 vegades fins que finalment va aconseguir cridar la paraula now, ara en anglès, a un volum equiparable a la d'una motoserra en funcionament o a la d'un avió en l'airança. També diu la notícia que l'home es va quedar 2 dies afònic després de la seva gesta. El crit es va mesurar amb un aparell de decibels. L'home va aconseguir fer-lo a un volum de 122,4 decibels. Per últim, la notícia explica que l'home, que ara s'ha convertit en el més sorollós del món, és pregoner de la seva ciutat des del 2017.
1: I això és real o és fals?
6: Catalunya Ràdio.
7: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
8: La recerca universitària també comença en els primers treballs acadèmics. 2 treballs de final de grau fets per estudiants de filosofia de la Universitat CEU Abat Oliva han estat reconeguts i publicats per l'editorial Sicòmoro. Aquesta distinció posa en valor la qualitat dels projectes, la capacitat de reflexió crítica de l'alumnat i l'acompanyament acadèmic rebut durant la seva formació. Un reconeixement que reforça la projecció dels estudis de filosofia i el talent dels estudiants de la universitat.
7: T'agrada qüestionar-ho tot i entendre els perquès? La Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix el grau en filosofia en modalitat semipresencial conjuntament amb la Universitat Catòlica de Ávila. Avui aprendràs els fonaments de la societat. Demà contribuiràs a fer-la millor. Canvia el teu present, crea el teu futur.
5: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home es converteix en el més sorollós del món després d'aconseguir fer un crit al mateix volum d'un avió en l'airança és una notícia real. L'home del crit és australià, és el pregoner oficial de Canberra. Se'l coneix com Lord Joseph. Treballa com a netejador d'aires acondicionats i aquí el podem sentir mostrant les seves dots de pregoner.
1: No, Déu-n'hi-do, sí que crida, sí. Marc, gràcies, cuida't.
5: Adéu, bon dia.
1: 6 minuts i les 8.

0: Mor als 103 anys Josep Vallverdú, referent de la literatura infantil i juvenil i de la llengua catalana en general.
1: Va fer renéixer la literatura infantil i juvenil. Als anys 60 va popularitzar la literatura infantil amb El gos rovelló l'any 68. Amb més de 300 títols de tots els gèneres, va ser Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Pema Maimó és la seva editora a la Galera.
2: Sempre aquesta llengua catalana que tant estimava i que tant defensava d'utilitzar un llenguatge riquíssim, unes descripcions, un vocabulari que és difícil moltes vegades de trobar.
0: I un altre dels temes del dia, la nova llei del tabac, que prohibirà fumar en terrasses, platges, concerts a l'aire lliure i campus universitaris.
3: També prohibeix el consum de tabac i dels seus derivats als menors d'edat amb multes de fins a 600 euros. La patronal d'hostaleria FECASARM fa una contraproposta a Joaquim Boada, secretari general.
4: Que les terrasses puguin decidir si són terrasses amb fum o sense fum, i en cas de que es decideixi doncs, que són terrasses amb, on es permeti accedir fumadors, doncs, que no hi puguin accedir menors de 18 anys.
3: Ara, perquè entri en vigor, l'ha d'aprovar el Congrés.
0: I avui, última sessió de control del curs al Parlament, amb la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de l'amnistia sobre la taula.
1: Justament, Carles Puigdemont acaba de publicar un article a les xarxes en què es pregunta si la Unió Europea tolerarà a Madrid el que va exigir Varsovia, que és complir les sentències europees. Avui a l'Àgora en parlarem amb l'expresident Artur Mas.
0: I el PSOE i el govern espanyol de moment manté la confiança en Zapatero, tot i que el seu teòric amic i directius de Plus Ultra incriminen l'expresident pel rescat de l'aerolínia.
3: Qui no ho té tan clar és Sumar. Sentim la portaveu del govern espanyol, Elma Sainz, i la vicepresidenta Yolanda Díaz.
5: Como les he venido diciendo hasta ahora, seguimos defendiendo la presunción de inocencia del presidente Zapatero.
0: I hem de lamentar la mort en només un dia de tres dones per violència masclista.
1: Ahir una dona va morir en Tequera, una altra a Toledo i una altra a Madrid. Aquest any ja han mort 31 dones a mans de les seves parelles o exparelles a tot l'estat.
0: França ha aprovat per llei prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys.
3: Es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. Obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes per verificar l'edat.
0: I la cadena hotelera Melià se'n va de Cuba.
1: Ho justifica per les dificultats operatives legals i econòmiques que està provocant el país el bloqueig dels Estats Units.
0: Pas endavant pels drets laborals al sector artístic i tècnic.
3: El govern espanyol aprova la reforma de l'estatut de l'artista. Com a novetat principal, protegeix des del punt de vista laboral els menors de 16 anys, però en deixa fora la intel·ligència artificial.
6: Bon dia, doncs l'ambient tòrrid aquesta nit i matinada, amb una nit doncs un altre cop incòmoda, tota la façana litoral i prelitoral ha predominat, temperatures que han variat poc en general, i avui doncs promet el dia un altre cop estar dominat per la calor intensa, per la xafogor, per la presència encara d'aquesta polsa gariana en suspensió amb un cel enterbolit, tot i que va un palet de baixa, i en conjunt amb una calor intensa que ha de voltar una altra per sobre dels 35 graus en moltes poblacions de l'interior. Tot i així serà ja difícil arribar als 40 avui perquè potser perdem un parell de graus a les zones més càlides del territori. Sempre presència d'alguns núvols al sud del país, inofensius la majoria, mantenint un cel variable. Potser a la tarda sí que hi hagi alguna petita tronada al voltant dels ports o sud de les Terres de l'Ebre, algun petit ruixat, alguna gotallada. Entre demà i demà passat repunta la temperatura per baixar clarament el cap de setmana per fi i amb l'arribada d'alguns ruixats.
0: I pel que fa al trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, doncs pocs canvis respecte al que us explicàvem fa uns minuts. Segueixen la lentitud als accessos a la ciutat de Barcelona per la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada, direcció Trinitat, també per la B23 a Esplugues cap a la Diagonal i a les Rondes. Molta densitat a la Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Santa Coloma, sentit Trinitat.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
7: Fins ara.

0: Menys de dos minuts i arribarem a les 8. Cada dia a aquesta hora dediquem una cançó a qui vulgueu pel motiu que vulgueu. Ja sabeu que li hem donat festa al Manu, eh? Però posarem la cançó original a qui ens digueu amb una nota de veu al 636-360609. 636-360609 és el que ha fet l'Ester, per exemple.
1: Hola, sóc l'Ester i voldria dedicar Waiting on a Sunny Day d'en Bruce Springsteen a la meva mare, la Rosa, perquè tot i que ja està farta de tant de sol i de tanta calor, aquesta cançó la fa posar contenta. Vinga, bon dia, merci.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora, com sempre, és pel trànsit, equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Bon dia. A aquesta hora les retencions més destacades són, com és habitual, a l'àrea de Barcelona, d'accés a la ciutat i a l'antitud, a la B20, a Santa Coloma i C58 a Montcada, tot direcció Trinitat, també a la B23, a Esplugues, cap a la Diagonal i a les Rondes. Molta densitat a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Vall d'Hebron, sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a Santa Coloma, sentit Nus a la Trinitat.
1: S'apaga als 103 anys la veu de Josep Vallverdú, autor total referent de les lletres catalanes, especialment de la literatura infantil i juvenil, amb personatges com el gos Rovelló. Els reconeixements rebuts en vida com el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes s'hi afegeixen ara veus de tots els àmbits que destaquen la seva figura, aportacions i llegat. Aquest matí el Parlament viurà l'últim cara a cara del curs polític entre el president Salvador Illa i l'oposició. Serà a partir de les 9 i just després que Illa hagi fet una remodelació del govern que es queda molt curta a ulls de l'oposició. Escrit de denúncia a Espanya davant la Comissió Europea per l'incompliment de l'amnistia després de la decisió de la Justícia Europea. L'ha presentat Carles Puigdemont, però també el firmen els exconsellers a l'exili Toni Comín i Lluís Puig. Rebuig frontal de l'hostaleria i del sector de l'oci a la nova llei antitabac, que inclou la prohibició de fumar a les terrasses. El sector demana poder decidir si ho permet o no. Els canvis que ha d'aprovar el Congrés també prohibeixen fumar en concerts a l'aire lliure, equiparen les restriccions per als vapejadors i contempla multes per als menors que fumin. El Parlament francès aprova la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, encara per determinar. Onzena nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. La televisió iraniana ha informat que les defenses aèries s'han activat a la capital Teheran, on s'han sentit diverses explosions. Fins ara, la guerra contra l'Iran li ha costat als Estats Units 37.500 milions de dòlars i ha perdut 18 soldats. El govern espanyol convoca el Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de 3 dones a les últimes hores. També s'investiga la mort a Màlaga d'una quarta dona. Si aquesta darrera s'acaba confirmant, ja serien 32 les víctimes, a mans de les seves parelles o exparelles, en el que portem d'any. Detenen un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu de Tortosa al Baix Ebre per una suposada agressió sexual a dos menors, denunciada per les famílies. El jove estava a càrrec d'un grup de nens d'entre 3 i 5 anys. La investigació continua oberta.
3: Esports.
4: El Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrem Adeyemi del Dortmund. El club blaugrana fitxa també un altre extrem, el jove de 18 anys, Bissibú, que tindrà fitxa del filial, i el central de l'Atlètic Club, Laporte, s'ofereix al Barça. L'Espanyol guanya el segon amistós de pretemporada. Goleja 4-0 al Pau de la segona divisió francesa. Gols de Bausà, Quique García, Cabrera i Marcos Fernández. El Girona juga avui a les 8 al Camp de l'Olot. I el Tour 17a etapa entre Chambéry i Boiron, de 174 quilòmetres. Pogacar manté 4 minuts 32 segons sobre Evenepoel, que hi va guanyar la contrarrellotge individual.
1: I el temps, calor intensa avui amb xafogó a la costa i alguns núvols poc importants al sud del país. Dominarà el sol amb algun núvol prim, dispers i ambient enterbolit. S'esperen temperatures un pèl més baixes a l'interior. Així tot superaran els 35 graus i pròximes als 40 a les zones més càlides.
0: Castelldefels avui.
5: Bon dia, és dimecres 22 de juliol. Al butlletí Castelldefels avui repassem els titulars destacats i l'agenda del dia de la ciutat. Chenoa i The Tallets encapçalen el cartell musical de la Festa Major d'Estiu de 2026. L'Ajuntament de Castelldefels ha donat a conèixer els principals noms de la programació musical de la Festa Major d'Estiu d'aquest any 2026. Els grans reclams seran The Tallets, que actuaran el 15 d'agost, i Chenoa, que oferirà el concert de Cluenda el 16 d'agost al Parc de la Muntanyeta. El cartell també inclou actuacions de Ginestà, Los Toreros Muertos i Camerata Bacassi, a més d'una nova edició de la Festa Alternativa de Castelldefels. La policia local destaca a Ràdio Castelldefels el bon funcionament del dispositiu de la final del Mundial. En declaracions a Ràdio Castelldefels, el sotinspector Leo Piqué ha fet un balanç molt positiu del desplegament de seguretat durant la final del Mundial. Milers de persones van sortir al carrer per seguir el partit i celebrar-lo a la plaça Teresa Claramunt, on es va instal·lar la pantalla gegant. La jornada es va desenvolupar sense baralles ni ferits, amb una convivència exemplar entre aficions. La policia local només va practicar dues detencions pertinença d'una quantitat important de droga i una altra vinculada a una agressió registrada posteriorment en un altre punt del municipi. I a l'agenda d'avui, a les 9:30, la plaça acull Pam Lights, Coldplay and Ed Sheeran, una aposta musical dedicada als grans èxits de les dues bandes internacionals. També continua oberta la inscripció a Cuina Junior, una activitat de l'oferta formativa del Centre Cívic de Vistalegre Estiu, pensada perquè els més joves puguin aprendre nocions bàsiques de cuina d'una manera divertida i participativa. I de 10:30 a 12:30, l'Espai del Mar organitza l'activitat Els dimecres ens posem en marxa, força funcional, una sessió orientada a fomentar l'activitat física i els hàbits saludables. De 6 de la tarda a 8 de la tarda, l'Espai al Mar acull la nova edició Fem Esports als Barris, una proposta esportiva adreçada al jovent de la ciutat. I finalment, de les 7 a les 8, a la Biblioplatja Carme Romaní ofereix una nova hora del conte dins del cicle Biblioplatja 2026 Sons de Mar, a càrrec de La Botzina, una activitat familiar per gaudir de les històries a peu de platja. I amb això acabem.
0: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
3: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure'n un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te-la ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet Jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
11: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
12: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
11: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
12: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
0: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
13: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.

0: Què tal? Bon dia. Comencem Castelldefels Desperta. Us acompanyem des de Ràdio Castelldefels fins a les 10 del matí en aquest dimecres 22 de juliol. Un programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marcaran la jornada del municipi. Al control tenim en Gerard Carreras i us parla la Zeneida Martín. Tenim per davant dues hores de ràdio per posar-nos al dia en tot el que passa a Castelldefels amb informació i altres continguts que us anirem descobrint al llarg del matí. Així que quedeu-vos amb nosaltres.
1: Castelldefels Desperta.

0: Doncs comencem, doncs més que res, comencem amb una mica de teatre, perquè si us agrada el teatre, la cultura popular o bé simplement voleu viure una festa major des de dins, aquesta proposta us pot interessar. Resulta que l'Agrupació Cultura Popular de Castelldefels ha obert la convocatòria per participar en una nova edició de la Llegenda del Garigot, un dels espectacles més emblemàtics de la Festa Major d'estiu. La representació tindrà lloc el dissabte 8 d'agost a les 10 de la nit a la plaça Garigot del Parc de la Muntanyeta. I el més interessant és que no cal tenir experiència com a actor o actriu. La convocatòria està oberta a infants, joves i persones adultes que tinguin ganes de formar part d'aquesta història. Per qui no la conegui, la Llegenda del Garigot és una representació que combina teatre, música, foc i cultura popular. Any rere any explica, en clau fantàstica, l'enfrontament entre les forces del bé i del mal, amb personatges com Lucifer i tota una posada en escena que ja s'ha convertit en una de les cites més esperades de la Festa Major. De fet, aquest tipus de representacions formen part del patrimoni cultural de moltes poblacions catalanes. Segons el Departament de Cultura de la Generalitat, la cultura popular i les festes tradicionals tenen un paper clau en la transmissió de la identitat col·lectiva i en la participació ciutadana perquè permeten que la cultura no només s'observi, sinó que també es visqui i es construeixi entre tothom. En aquest cas, l'organització busca nous actors, actrius i figurants per continuar fent créixer un espectacle que cada estiu mobilitza desenes de voluntaris i centenars d'espectadors. Les persones interessades poden inscriure's a través dels canals oficials de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels o omplint el formulari habilitat per a aquesta convocatòria. Les places són limitades. Així que, si sempre heu tingut curiositat per saber de què se sent damunt d'un escenari, aquesta pot ser una bona oportunitat per formar part d'una de les tradicions més estimades de la ciutat.
1: Castelldefels desperta.
2: Todo sesión. Ei, que no te flasen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
3: Te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0. En Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
1: Castelldefels desperta.

I no deixem de parlar de Festa Major perquè ja tenim una primera mirada a la banda sonora de la Festa Major d'aquest estiu a Castelldefels. La ciutat ja prepara una de les cites més esperades de l'any i tot i que encara queda per conèixer una mica més el que és la programació, ja s'ha avançat molts dels grans noms que passaran pels escenaris aquest mes d'agost.

0: La proposta arriba amb artistes per a públics molt diferents. Entre els noms destacats hi ha The Tallets, que actuaran el 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta, i la Chenoa, que serà l'encarregada de posar el punt i final a la programació musical el 16 d'agost en aquest mateix espai. El grup mataroní de Tallets és una de les formacions catalanes que més ha crescut en aquests últims anys, amb una barreja de música urbana, ritmes festius i referències molt vinculades a la cultura catalana. S'han convertit en un dels grans fenòmens musicals del moment i el seu concert a Castelldefels promet ser una de les nits més multitudinàries de Festa Major. I l'endemà arribarà un altre dels grans noms de l'escenari estatal, Chenoa. L'artista, amb més de dues dècades de trajectòria, farà parada a Castelldefels amb un repertori ple d'èxits i amb una carrera consolidada després del seu salt a la fama a la primera edició d'Operación Triunfo. Però la Festa Major també aposta per altres estils i generacions. La programació començarà el 13 d'agost amb una nit musical a la plaça de l'Església. Primer serà el torn de Ginestar, una de les bandes més destacades de la música catalana actual, amb una proposta que combina pop, folk i lletres properes. I després arribarà el canvi de registre amb Los Toreros Muertos, una banda referent de la movida madrilenya liderada per Pablo Carbonell, que portarà a Castelldefels una actuació carregada d'humor, energia i nostàlgia. En aquell mateix dia també tornarà la Festa Alternativa de Castelldefels, la FAC, organitzada per Aviva, amb una tarda i nit de música, cultura i activitats al pàrquing del CERT. El 15 d'agost, a més del concert de The Tallets, la plaça de l'Església acollirà una proposta diferent amb Camerata Bacassis, una orquestra de cambra formada per joves músics que aposta per apropar la música clàssica a tots els públics. Una programació musical que combina grans noms, propostes locals i diferents estils pel que fa a la Festa Major, perquè la Festa Major d'estiu sigui una celebració oberta a totes les edats. I recordem que això és només l'avançament. L'Ajuntament anunciarà pròximament la programació completa amb totes les activitats culturals, tradicionals i familiars per gaudir de la Festa Major d'estiu.
1: Castelldefels Desperta.
2: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: I ara és moment de mirar com tenim les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la mobilitat a Castelldefels i els principals accessos cap a Barcelona. Bon dia, Eduard Sánchez.
1: Hola, bon dia. Doncs de moment no hi ha massa complicacions. Ara com ara estem ja en trànsit d'estiu, això es nota força, en el cas sobretot de la C32 de l'autopista i també de la C31 de l'autovia. Ara com ara cap problema en direcció Barcelona. Un cop, per exemple, situats a l'autovia 2, a la 2, aquí sí que hi ha trànsit lent, alguna aturada puntual, sobretot a la zona de Sant Feliu de Llobregat i també de Cornellà, l'Hospitalet d'entrada a Barcelona. I sí, també heu d'entrar alguna de les dues rondes, en sentit Trinitat encara tenim un cert moviment, especialment a la ronda litoral al voltant de la zona franca del port en aquesta direcció. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia, Eduard Sánchez. Fins demà.
1: Fins demà.

0: Doncs desconnectar de les pantalles per connectar l'estiu. Aquesta és la proposta que ens fa l'Associació de Consumidors d'Audiovisual coincidint amb aquestes vacances escolars. I això és perquè l'estiu és sinònim de més temps lliure, però també d'un augment de les hores que molts infants i adolescents passen davant del mòbil, la tauleta o els videojocs. Per això, l'Associació de Consumidors Audiovisuals ha posat en marxa una nova campanya de sensibilització que convida famílies a reflexionar sobre els hàbits digitals i a recuperar espais per al joc, les converses i les activitats compartides. La iniciativa no planteja renunciar a la tecnologia, sinó aprendre a utilitzar-la de manera més saludable i en el moment adequat del desenvolupament dels infants. Així ens ho explica Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors Audiovisuals, impulsora d'aquesta campanya.
1: Amb aquesta campanya, el nostre objectiu sempre és generar doncs, un impacte mediàtic i posicionar-la com una iniciativa de referència doncs, amb tot allò que té a veure amb la salut cerebral, el benestar digital i la prevenció de tots els riscos associats a doncs, aquest ús excessiu de les campanyes, especialment coincidint amb el final de curs, no?, i l'inici de les vacacions escolars. Per tant, és una campanya de desconnexió digital i que en aquesta campanya, doncs, d'alguna forma, el que estem intentant doncs, és compartir diferents recursos precisament doncs, per ajudar les famílies, no?, per acompanyar-los. Nosaltres no estem dient no a la tecnologia, sinó estem dient sí a una tecnologia que arribi quan doncs, aquest cervell tingui la maduresa emocional i entorn social del menor
2: bon
1: no, que estiguin preparats.
2: No?
1: Per tant, per això dins d'aquesta campanya doncs, adjuntem una guia doncs, que està de jocs analògics, doncs, que està prologada per David Ezpeleta, que és el vicepresident de la Societat Espanyola de Neurologia. A més, té l'aval social de la Societat Espanyola de Neurologia, per tant, també ens fa moltíssima il·lusió.
0: Cada vegada hi ha més estudis que relacionen l'ús excessiu de les pantalles amb problemes de son, dificultats d'atenció o una reducció del temps dedicat al joc i a les relacions socials. Per això, la campanya posa el focus en aquelles activitats que afavoreixen el desenvolupament dels infants fora del món digital. Segons explica Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors Audiovisuals, el joc continua sent una necessitat fonamental durant la infància. L'escoltem.
1: La infància que necessita no és tecnologia, sinó les seves necessitats tenen a veure amb tenir temps, amb tenir jocs, amb tenir relacions reals, amb tenir converses i, per tant, ja sabem que la infància jugar és un dret, per tant, omplir la infància de joc lliure, de moviment, de creativitat i de relacions doncs, és molt important per nosaltres. I basem aquesta campanya doncs, sobretot en orientada en aquest sentit, no? de tenir en compte, doncs, de donar eines a les famílies doncs, per aquesta desconnexió digital, no? Per cuidar el cervell, per dir d'alguna forma, que per nosaltres tu ja saps que és molt important, no? El tenir cura del cervell de, doncs, precisament de les persones més vulnerables, que en aquest cas és la infància.
0: Per facilitar aquesta tasca, la campanya posa a disposició de les famílies diferents recursos pràctics. Un dels més destacats és el Tecnotest, una eina que permet analitzar els hàbits digitals de tota la família i elaborar un petit pla per gestionar millor l'ús dels dispositius durant l'estiu. Un recurs que, segons ens expliquen els seus impulsors, també convida els adults a donar exemple. Ho detalla Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors Audiovisuals. L'escoltem.
1: Aquest Tecnotest és una forma de que les famílies doncs, puguem veure quin ús estem fent d'aquesta tecnologia, perquè ja sabem que el principal òrgan educatiu és la vista i que els nostres fills i filles es fixen en nosaltres. Per tant, una bona forma de començar doncs, a tenir en compte aquesta campanya d'estiu doncs, és pensar nosaltres mateixos, veure quin ús n'estem fent fer aquest tecnotest i després d'aquí ens sortirà un pla digital per l'estiu, que aquest pla doncs, pot ser un pla digital familiar, per exemple, nosaltres adjuntem tot això que t'estic dient, són recursos que nosaltres regalem, no? Per exemple, doncs, que pot ser aquesta guia, pot ser tenir un pàrquing de mòbils i tablets, pot ser doncs, tenir activitats, organitzar alguna activitat estiuenca, enriquir els sopars familiars, vull dir, fer aquest pla digital, no? I també doncs, el pla digital doncs, a nivell personal, no? Tant personal com familiar, no? Veure doncs, nosaltres quins reptes saludables doncs, volem dur a terme.
0: Una altra de les recomanacions és no tenir pressa a l'hora d'introduir el primer telèfon mòbil o bé les xarxes socials. Els experts insisteixen en que cada infant madura a un ritme diferent i que l'acompanyament de les famílies és clau per fer-ne ús responsable. Aquest és el consell que trasllada l'Anna Plans sobre aquestes recomanacions familiars. L'escoltem.
1: Per tant, les famílies que han de fer no tenir pressa, no? Per introduir doncs, els mòbils i acompanyar. No? Vull dir, pensa que cada any, sense, per exemple, amb el tema de les xarxes socials, no? Cada any guanyat per al seu desenvolupament, és que realment l'estem guanyant si no tenen xarxes socials. No? També és molt important acompanyar, no? Hablar molt més d'allò que nosaltres vulguem prohibir. A mi no m'agrada aquesta paraula prohibir, però sí que és cert, això també ho diuen Adolescència Lliure de Mòbils, que els pròxims mesos seran molt importants perquè es començarà a regular i realment hi haurà molts nanos que, mentre que no hi hagi una regulació, doncs ens trobarem amb molts nens i moltes nenes que tindran, doncs, aquestes conseqüències negatives que estan tenint avui dia a l'ús excessiu de les xarxes socials i dels mòbils. Estem parlant de 30 milions de criatures que avui tenen entre 6 i 12 anys que es sumaran a milions de nens i nenes que estan en aquestes plataformes i que tenen un risc excessiu.
0: La guia elaborada en el marc de la campanya també inclou orientacions segons l'edat, propostes per equilibrar el temps davant de les pantalles i desena d'activitats alternatives perquè els infants puguin gaudir de les vacances sense dependre tant dels dispositius electrònics. Sobre aquestes recomanacions ens parla l'Anna Plans. L'escoltem sobre edats, horaris i la guia en si.
1: Tenim diferents recomanacions segons les edats, els primers anys no, aquests 30 minuts, després dels 6 als 12 aquesta hora màxim i després dels 7 i dels 12 en endavant doncs hi ha les dues hores. No? També doncs, compartim les senyals d'alerta de les quals les famílies també tenen que estar a punts. I moltes idees, no? Moltes idees i jocs, que és doncs, aquesta guia que ha estat avalada per la Societat Espanyola de Neurologia i que de vegades, pues, sí, les famílies doncs, no tenim recursos, no? I a mi també m'agradaria donar un missatge de que lo important no és fer-ho tot perfecte, no? Sinó que sumar petits canvis, petites decisions quotidianes que fan que equilibrar doncs, les pantalles amb més joc i més vincle familiar.
0: I una de les idees que més repeteixen des de l'entitat és que no cal invertir grans quantitats de diners per oferir alternatives atractives als més petits. Moltes activitats es poden fer des de casa, al parc o a qualsevol espai públic amb materials ben senzills. Així ho destaca Anna Plans. L'escoltem.
1: Qualsevol família penso jo que es pot adaptar perquè tenim des de jocs de vocabulari, històries inventades al saló de casa, jocs d'aigua senzills amb recipients, no? I joguines a la banyera, per exemple, manualitats amb material reciclat, jocs de taula. Vull dir que realment són jocs molt fàcils, no? Uh-huh. I després també moltes vegades les famílies diuen ai, pues no totes les famílies tenen el mateix temps i els mateixos recursos. I jo penso que, i pensem des de l'associació, que reconèixer aquesta desigualtat és important, no? Perquè per això nosaltres tot el que proposem, i tu saps molt bé que ens coneixes molt bé, són de cost zero, no? I que es poden fer en espais petits. Per tant,
0: La campanya també recorda que darrere d'aquest debat hi ha una qüestió de salut. Diversos estudis en neurociència assenyalen que el cervell adolescent encara està en ple desenvolupament i que és especialment vulnerable davant d'aplicacions i plataformes dissenyades per captar l'atenció durant el màxim temps possible. És per això que des de l'Associació de Consumidors Audiovisuals defensen la necessitat d'acompanyar les famílies i també d'avançar en una regulació de l'entorn digital. Així ens ho explica l'Anna Plans. L'escoltem.
1: El cervell adolescent encara està madurant i especialment sensible doncs, amb aquesta recompensa immediata. El principal problema és que hem incorporat la tecnologia molt més ràpid del que hem entès els seus efectes sobre el desenvolupament infantil. Per tant, jo penso, el meu missatge seria que no estem educant a la infància en un entorn digital neutre, estan creixent en un ecosistema dissenyat per captar l'atenció, per influir en les seves decisions i monetitzar el seu temps, no? És molt diferent, no, de quan ens trobàvem, no vam començar doncs, amb el tema de la televisió, perquè de fet ja sabem que tota aquesta tecnologia el que està desenvolupada és per captar, perquè tu estiguis al màxim temps possible, no? A través, per exemple, de l'escroll infinit, no? I com que tu has dit molt bé, no, la importància, no, de conèixer aquesta persona en el cervell dels adolescents i de la infància, no? Perquè, clar, és que no podem exigir el mateix autocontrol a un adolescent que a una persona adulta, no? Davant de plataformes que precisament estan dissenyades per captar la seva atenció. Per tant, no podem confiar únicament en l'autocontrol d'ells. Hem de crear normes familiars clares i sobretot evitar aquest accés il·limitat i sense supervisió, perquè hi ha la ciència. Vull dir, el tema, nosaltres quan parlem de 16 anys, per exemple, per què parlem d'això? Perquè es tracta d'una xifra que està avui raspallada per els neurocientífics. Ells són els que sostenen que la major diferència entre el desenvolupament de la capacitat de control executiu del cervell i de les parts impulsives a mateix es dona als primers anys de l'adolescència, és a dir, entre els 10 i 16 anys, i que el cervell realment no arriba en aquest desenvolupament ple fins als 20 o 25 anys.
0: Una proposta que arriba just quan comencen les vacances d'estiu, un període en el que és més fàcil modificar rutines. Els impulsors de la campanya recorden que no es tracta d'eliminar tecnologia, sinó de trobar un millor equilibri perquè les pantalles comparteixin protagonisme amb el joc, l'activitat física, les converses i el temps en família. Aquesta, asseguren, també és una manera de cuidar la salut i el benestar dels infants i adolescents.
2: Castelldefels Desperta.

0: I ara el temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem aquest dimecres amb unes temperatures mínimes que novament han sigut molt altes a punts del litoral, valors entre els 24, 26, puntualment 27 graus a la zona del litoral central. Temperatures molt altes, nit xafogosa en general a tot el litoral i valors al voltant dels 22-23 graus a punts de l'interior. Nit més fresca, això sí, al Pirineu. I la jornada d'avui començarem el temps amb un cel serè en conjunt, amb algunes bandes de núvols alts que aniran arribant per ponent i que de cara al migdia i sobretot a la tarda es faran més compactes, més espessos, al sector sud, a les Terres de l'Ebre, on a més creixeran algunes nuvolades a l'entorn del massís dels Ports i no descartem que es puguin produir alguns ruixats febles en general, localment acompanyats de tempesta, això sí, a aquest sector sud del país, les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, amb possibilitat a la tarda d'aquests ruixats en general poc importants. A la resta del territori, bandes de núvols alts, com dèiem, sobretot al voltant del migdia, però en conjunt una jornada assolellada amb temperatures màximes que baixaran lleugerament. Tot i així, serà una baixada molt transitòria perquè de cara a demà, novament esperem una remuntada a les temperatures màximes amb valors extremadament alts a punts de l'interior. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: Castelldefels Desperta.
1: I abans de continuar amb el repàs de l'actualitat, recordem que avui la mini deixalleria mòbil serà de 9 fins les 13:50 a la plaça Joan 23, al barri de Castell Poble Vell, i de 16 hores fins les 18:50 a la plaça de l'Església, al centre. I també avui és el dia de treure els mobles i els trastos vells als barris de les botigues Can Bou, Gran Via Mar, Marisol, Zona Universitària, Camí Ral, Can Vinader i Lluminetes, entre l'Avinguda Platja i el carrer 6. Recordeu deixar-los al carrer entre les 8 i les 10, només els dies que corresponen a cada zona.
0: Castelldefels Desperta.

0: I si aquests dies esteu preparant la maleta o ja sou de vacances, pareu una mica l'orella perquè hi ha una informació que us pot estalviar més d'un mal de cap. Quan pensem en les vacances, normalment imaginem platges, muntanyes o escapades, però la realitat és que cada estiu també augmenten les consultes per retards en els transports, reserves que no coincideixen amb el que s'havia contractat, maletes perdudes o problemes amb els cotxes de lloguer. És per això que, coincidint amb l'inici de la temporada alta, la Diputació de Barcelona ha publicat un decàleg de recomanacions perquè les persones consumidores coneguin millor els seus drets abans, durant i després del viatge. I és que cada vegada que reservem més espais per internet, comprem ofertes en diferents plataformes i contractem paquets que combinen vols, allotjaments o activitats. Precisament per adaptar-se a aquesta nova realitat, la Unió Europea està ultimant una nova directiva que reforçarà encara més la protecció dels consumidors, especialment en situacions, cancel·lacions o canvis importants en els viatges. Una reforma que neix sobretot després dels problemes que moltes persones van viure durant la pandèmia a l'hora de recuperar els diners dels viatges cancel·lats. Ens ho explica Daniel Cebrián, del Servei de Suport de les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona. L'escoltem.
1: Aquesta directiva ve una miqueta... S'ha treballat durant força temps, perquè una miqueta, ara ja sembla que hagi passat molt de temps, però no sé si recordeu el temps de la Covid, el tema de pandèmia, que va afectar moltíssim el tema de serveis turístics. Es van anul·lar un munt de viatges que estaven contractats i moltes empreses tenien problemes de solvència, havia tema de bonos... Això va generar un munt de problemes que aquesta directiva intenta solucionar. Com som el tema de cancel·lacions, s'incrementa les possibilitats de cancel·lar sense que hi hagi que pagar una despesa, una penalització. Es garanteix que els diners que s'hagin avançat a una agència de viatges per planificar un paquet turístic, en cas de problemes això es pugui retornar amb un tema de garanties, d'un fons de garantia.
0: Els experts insisteixen que moltes reclamacions es poden resoldre molt millor si s'actua des del primer moment. Per això recomanen conservar sempre les reserves, els correus electrònics, les factures i qualsevol document relacionat amb el viatge. I si apareix qualsevol incidència, és important comunicar-la immediatament a l'empresa responsable i deixar-ne constància per escrit. Aquest és el procediment que recomana seguir la Diputació.
1: Mira, en principi, la manera de reclamar és estàndard per tots els, gairebé per tots els sectors. En aquest cas, sempre intentem primer arribar a algun acord amb la persona o l'empresa que ens ha prestat el servei. Primer intentem arribar a un acord. Si no és possible, fer constar la nostra reclamació. Millor, si és possible, amb un full oficial d'aquesta reclamació i denúncia, però si no, valdria qualsevol mitjà, un correu electrònic, una carta, qualsevol cosa que ens deixi constància que s'ha fet la reclamació. Si és per telèfon, algun número d'incidència, algun fet, que després puguem demostrar que hem fet la reclamació. I si en 30 dies l'empresa o el professional no respon o allò que ens respon no és satisfactori, és quan ens podem adreçar a un servei públic de consum, especialment de l'Ajuntament on un viu.
0: Un altre dels dubtes habituals durant l'estiu és quan...

0: Les persones, quan els expliques, pues, es troben una mica decepcionades perquè no tenen el mateix rigor que el transport aeri. Te comento, en principi, així com t'he dit que el transport aeri, els retards, hi ha una indemnització que ja està prepactada, entre 250 i 600 euros. En el cas de tant transport per carretera, transport ferroviari o transport per vaixell, l'indemnització que ens toca és un descompte sobre el bitllet, que va entre el 25% i el 50%, i a més amb retards importants. Podem ja començar a reclamar a partir d'una hora, podríem tenir dret a un 25% de descompte del bitllet, i en principi en tren són 2 hores, a partir de 2 hores el 50%, però per exemple en vaixell són 6 hores de retard per poder demanar el 50%, i a més aquí s'acabaria, eh? I hi ha moltes maneres de... Les companyies poden al·legar que si hi ha condicions meteorològiques, per exemple, amb el tema dels vaixells, dels ferris, si hi ha mala mar o qualsevol cosa d'aquestes, això és causa major i ja no hi hauria dret a indemnització.
1: I si aquest estiu heu optat per llogar un vehicle, també convé dedicar-li uns minuts abans de posar-vos al volant. Revisar l'estat del cotxe, fotografiar o gravar qualsevol desperfecte i comprovar que què cobreix exactament l'assegurança són petits gestos que poden evitar reclamacions. Així ens ho recomana en Daniel Cebrián. L'escoltem.
0: Sí, perquè moltes d'aquestes reclamacions es basen en la prova, en poder acreditar que allò que estem dient és cert. No costa res. En el moment que t'agafen el cotxe, primer seria molt més preferible que estigués una persona de la pròpia empresa allà davant. Però si no pot ser, doncs, com a mínim, agafar el mòbil, donar la volta al cotxe i poder, doncs, acreditar en quines condicions et donen aquest vehicle. I sobretot amb temes de lloguer de cotxes, recomanem llegir bé el contracte i triar allò que ens interessi, en especial tema de política de combustible. Mm-hmm. A veure, no inventaré res ni enganyarem a ningú. El millor per l'usuari, pel consumidor, és el sistema pre-pre.
1: En definitiva, unes recomanacions que poden semblar molt bàsiques, però que sovint només recordem quan ja tenim el problema al davant. Informar-se abans de reservar, llegir bé les condicions, conservar tota la documentació i reclamar des del primer moment són 4 passos senzills que poden marcar la diferència. I recordeu que si el conflicte no es resol directament amb l'empresa, sempre podeu demanar assessorament als serveis públics de consum, com l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, que és a l'OMIC, que us pot orientar sobre quins passos cal seguir per presentar la vostra reclamació.
2: Castelldefels Desperta.
1: I abans de continuar amb més continguts, recordem una mesura preventiva que continua vigent a Castelldefels. Us volem recordar que l'Ajuntament manté prorrogada la prohibició temporal de l'ús de material pirotècnic a tot el municipi davant de la situació d'elevat risc d'incendi forestal. Aquesta restricció afecta tant els espais públics com els espais privats a l'aire lliure i, per tant, no es poden utilitzar petards, coets, bateries ni cap altre element de pirotècnia. La prohibició estarà activa fins les 23:59 minuts del diumenge 2 d'agost, tot i que es podria ampliar si es mantenen les condicions de risc o deixar-se sense efecte abans si la situació millora. Des de l'Ajuntament es fa una crida a la responsabilitat ciutadana i es recorda especialment durant els mesos d'estiu que qualsevol precaució és important per evitar situacions que puguin posar en risc les persones i el nostre entorn natural. I recordar que si trobem una columna de fum o bé veiem un petit incendi, sempre cal trucar al 112 per donar més indicacions i seguir sempre les seves indicacions al respecte.
2: Castelldefels Desperta.

0: I Castelldefels guanya freqüència al Nitbus i les seves millores de les connexions nocturnes, perquè hi ha aquestes novetats. Són importants per totes les persones que es desplacen de nit. L'àrea metropolitana de Barcelona ha reforçat el servei de Nitbus, tot i que la principal novetat és la creació d'una nova línia que dona servei per primera vegada a Gavà Mar i Sant Climent de Llobregat. Castelldefels també surt beneficiada amb una millora de les seves connexions nocturnes. A partir d'ara, les línies N14 i N16 que uneixen Castelldefels amb Barcelona durant la nit augmenten la freqüència de pas. En el cas de la N14, els autobusos passaran cada 15 minuts en lloc de cada 20 durant tot l'any. I a la N16 també reforça el seu servei. A l'estiu, entre el mes de maig i el mes de setembre, i els dissabtes i vigílies de festiu de la resta de l'any, també redueix l'espera fins a 15 minuts. Una millora que facilita els desplaçaments de les persones que treballen de nit, surten a gaudir d'oci o necessiten moure's en transport públic quan el servei diurn ja no està en funcionament. A més, la nova línia N21 permetrà connectar Gavà Mar amb la xarxa metropolitana nocturna, de manera que també serà més fàcil fer enllaços amb les línies que passen per Castelldefels. I és que el servei de Nitbus continua creixent. Segons dades de la AMB, durant el 2025 es van registrar 10,7 milions de viatgers, un nou rècord històric que representa un increment d'un 6% respecte a l'any anterior. Si ho comparem amb 2023, la demanda ha crescut prop d'un 24%, una mostra de que cada vegada més persones opten pel transport públic també durant la nit. Cal recordar, a més, que el Nitbus disposa del servei de parada a demanda, pensat especialment per millorar la seguretat de dones i menors d'edat, permetent baixar més a prop del lloc de destinació. Recordem també que tota la flota incorpora càmeres de videovigilància, que és una mesura que, segons AMB, ha contribuït a reduir notablement els incidents. Així doncs, una actuació que reforça la mobilitat nocturna a Castelldefels, al conjunt del Baix Llobregat, amb un transport públic més freqüent, més segur i més connectat.
1: Castelldefels desperta.

I durant aquesta hora primera del programa hem fet un repàs de tota la informació que té a veure amb la Festa Major, també amb el tema de les vacances, amb el que és el consum de les pantalles i també doncs, aquests consells que ens ha donat la Diputació de Barcelona doncs, per fer un consum de les vacances en el tema de les reclamacions. I amb això arribarem a les 9 del matí i escoltarem el butlletí d'informació.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Bon dia, són les 9.

0: Primer titular a aquesta hora per saber com està el trànsit. Endavant, equip viari.
1: Nou matí amb retards destacats a Rodalies. La R2 Sud i línia regional Sud circulen amb 20 minuts de retard per una incidència ja resolta. A la R13 i R14 segueix la circulació interrompuda entre Lleida i la plana Picamoixons per robatori de coure. Hi ha transport alternatiu per carretera i un nou robatori de coure. Aquest matí a la Sagrera provoca retards d'entre 15 i 20 minuts als trens d'alta velocitat que circulen entre Barcelona i Girona.
0: Amor als 103 anys, Josep Vallverdú, autor total, referent de les lletres catalanes, especialment de la literatura infantil i juvenil, amb personatges com el gos Rovelló. Els reconeixements rebuts en vida com el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes s'hi afegeixen ara veus de tots els àmbits que destaquen la seva figura, les seves aportacions i el llegat que deixa. Rebuig frontal de l'hostaleria i del sector de l'oci a la nova llei antitabac que inclou la prohibició de fumar a les terrasses. El sector demana poder decidir si ho permet o no els canvis que ha d'aprovar el Congrés. També prohibeixen fumar en concerts a l'aire lliure, equiparen les restriccions per als vapejadors i contemplen multes per als menors que fumen. Detenen un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu de Tortosa al Baix Ebre per una suposada agressió sexual a dos menors denunciada per les famílies. El jove estava a càrrec d'un grup de nens d'entre 3 i 5 anys. La investigació continua oberta. El govern espanyol convoca el Comitè de Crisi contra la Violència Masclista després que s'hagi confirmat la mort de tres dones a les últimes hores. També s'investiga la mort a Màlaga d'una altra dona. Si aquesta última s'acaba confirmant, ja serien 32 les dones mortes a mans de les seves parelles o exparelles en el que portem d'any. L'administració de Donald Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planteja anunciar formalment l'acord avui mateix. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky amplia la crisi de govern que la setmana passada va provocar inusuals protestes ciutadanes i ara destitueix el comandant en cap de l'exèrcit. Tot apunta que el destituït mantenia un conflicte personal per la gestió de la guerra contra Rússia amb el ministre de Defensa despatxat prèviament. Unió de Pagesos demana la nul·litat del pla de la Generalitat que ha de regular la instal·lació d'energia renovable al territori, és el Plàter. Destaca que afecta una quarta part del sòl agrari de Catalunya. Això mentre les dades del 2025 conclouen que les renovables només cobreixen un 15% de la demanda, lluny de l'objectiu del 50% fixat de cara al 2030. I la Universitat de Lleida tindrà un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves varietats de cereal. El Centre d'Edició Genòmica ha d'aportar solucions sobre com adaptar millor els cultius a la sequera o la salinització del sòl.
2: Esports.
3: El Barça farà públic avui el fitxatge de l'extrem Adeyemi per les 5 pròximes temporades i fitxa un altre extrem, el jove belga de 18 anys, Bissibu, que tindrà fitxa del filial, el central de l'Atlètic Club. Laport s'ofereix al Barça. L'Espanyol guanya el segon amistós de pretemporada 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa. El Girona juga avui al camp de l'Olot a les 8 del vespre i per Esport 3. I el Tour 17a etapa de 174 quilòmetres amb Pogacar, que manté 4 minuts 32 segons sobre Benepul, que hi va guanyar la crono individual.
0: I el temps, calor intensa amb xafogó a la costa, alguns núvols poc importants al sud del país. Dominarà el sol amb algun núvol prim, dispers i ambient enterbolit. S'esperen temperatures un pèl més baixes a l'interior, tot i així superaran els 35 graus i les pròximes als 40 en zones més càlides.
4: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
9: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
10: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
11: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
12: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
11: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
12: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
4: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Doncs després d'haver escoltat el butlletí amb tota la informació, doncs farem un repàs del que vindrà aquesta segona hora, on farem un repàs doncs, d'una de les entrevistes que vam tenir amb el Santi Amaro, el cap de secció de promoció econòmica i ocupació, que ens va explicar en els nostres estudis justament ahir com va néixer el Light On Startup i com va anar el Demo Day. També farem un repàs doncs, d'aquest projecte d'establiments emblemàtics de Castelldefels. També veurem com el castell es torna a convertir una altra vegada en un escenari de cinema i com continua omplint el Pal Market de vida a les nits d'estiu de les places de les Palmeres. Continuem.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs com estàvem comentant, ara parlem d'emprenedoria, perquè convertir una bona idea en una empresa no és només qüestió de tenir iniciativa. També cal orientació, formació i algú que t'acompanyi en el camí. Precisament aquest és l'objectiu amb el que va néixer l'Aiton Startup, la sala d'empreses impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels, que acaba de tancar la seva primera edició amb un balanç molt positiu. Justament aquesta setmana, els estudis de Ràdio Castelldefels, el cap de secció de promoció econòmica i ocupació, Santi Amaro, ens explicava com ha estat aquest primer recorregut que ha culminat amb un Demo Day, una jornada on els participants han pogut presentar els seus projectes davant de possibles inversors. L'escoltem.
1: La setmana passada, el dia 14, vam fer, diguem, el broche de tancament de la primera edició de l'acceleradora On Startup. Aquest broche, doncs, consisteix en la presentació en format de elevator pitch dels diversos projectes que hi han participat en l'itinerari, i el que feien aquests projectes i els seus, diguem, els seus protagonistes, doncs, és presentar el contingut a possibles inversors. D'acord? O sigui, en un format de... al final han sigut 19 projectes els que han participat en aquest Demo Day, malgrat són 23 els projectes que han passat per l'itinerari. Aquests 19, diguem, que tenien un projecte, doncs, com més finalitzat o més disponible per poder-ho presentar, han fet aquest exercici de presentació. En aquest exercici, durant 8 minuts, cada persona emprenedora, doncs, va defendre la seva idea de negoci, va defendre, també vas poder explicar quin era el seu model de negoci, quin era el problema que intentava resoldre i que ataca, diguem, l'empresa, el seu projecte, quins són els seus elements diferenciadors respecte a la competència, perquè cadascuna d'aquestes idees, doncs, és evident que hi ha projectes ja en el mercat i empreses que estan competint, però d'alguna forma ells el que proposen és una forma diferent i, per tant, diferenciada de la competència.
0: En total, la sala d'adora ha acompanyat 23 iniciatives emprenedores durant 13 setmanes de treball intensiu, tot i que finalment han estat 19 els projectes que han arribat al Demo Day amb un grau de maduresa suficient per defensar la seva proposta davant el públic i els inversors. Aquesta és una experiència que no només els ha servit per donar visibilitat a les seves idees, sinó també per posar-les a prova en un entorn real. I si hi ha una idea que, segons Santi Amaro, ha estat present en totes aquestes setmanes de treball, és que qualsevol projecte empresarial ha de néixer amb un objectiu molt clar, i és oferir una solució útil. L'escoltem.
1: Sí, a més, quan els senties parlar, el denominador comú que tenien tots ells és una màxima que s'explica en les classes i en les formacions que estan relacionades amb el tema de l'emprenedoria, no? I una de les màximes d'un consell que se'ls dona a totes les persones que volen crear una activitat empresarial, sigui startup o sigui una empresa o un comerç, és quin és el problema que vols resoldre creant el teu projecte. És una pregunta tonta, però vital. És més, hi ha experts que diuen que més que centrar-te en guanyar diners, t'has de centrar molt en resoldre un problema.
0: El programa, però, no s'atura aquí. L'Ajuntament ha decidit donar continuïtat a aquesta primera experiència amb una nova fase d'acompanyament perquè els projectes més consolidats puguin fer un pas definitiu per convertir-se en empreses. Escoltem com ens parla d'aquest programa mentor el Santi Amaro.
1: Diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte. Hi ha alguns que ja s'han donat d'alta en Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona com si fes un curs, un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també, i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIE con Startup i que puguin, diguem, doncs, començar a fer-se grans.
0: Aquest nou itinerari mantindrà el mateix model d'acompanyament intensiu amb 13 setmanes de formació, tutories i assessorament especialitzat i tornarà a culminar amb una nova presentació davant de possibles inversors. Escoltem el Santi Amaro com ens explica en què consta aquesta nova fase.
1: I són 13 setmanes d'activitat intensa. Hi ha una classe setmanal i una tutoria setmanal. L'espai on es fa és el CIE con Startup, una de les aules que tenim allà, i a més doncs, tindran possibilitat de fer ús de l'espai Working Club per fer els seus treballs i les seves presentacions. Són 13 setmanes en el que es van alternant, diguem, les sessions grupals, les formacions, les tutories, i finalment doncs, tancarem, igual que hem fet en la primera edició, doncs, amb un demo day, portant un altre cop doncs, a possibles inversors i representants d'entitats empresarials per poder presentar la seva elaboració durant aquestes 13 setmanes.
0: I per a totes aquelles persones que tinguin una idea de negoci al cap, encara hi ha una oportunitat per sumar-s'hi. Ja està oberta la preinscripció a aquesta segona edició del Light on Startup, que es podrà formalitzar fins al dia 31 d'agost. Una convocatòria especialment adreçada a projectes innovadors vinculats a la tecnologia i a la resolució de nous reptes. Ho recordava així el Santi Amaro als micròfons de Ràdio Castelldefels.
1: Doncs mira, tenim oberta una segona edició. Mm-hmm. Una segona edició de l'acceleradora que està oberta la preinscripció fins al dia 31 d'agost. O sigui, si algú ens està sentint i té una idea que li ronda pel cap, una idea d'empresa, una idea sobretot que tingui alguna cosa a veure amb la tecnologia, amb l'aplicació d'algun tipus de tecnologia per resoldre un problema, tenim un, que no dubti, que es posi en contacte amb la Guaita, que truqui per telèfon, no saps, el telèfon de contacte és el 93-635-2575, o bé que ens escrigui un correu electrònic a promoció.econòmica@castelldefels.org. I fins al dia 31 d'agost està obert el període de preinscripció per persones que tinguin una idea empresarial i que vulguin participar en aquesta segona edició de l'acceleradora On Startup.
0: Una iniciativa que reforça l'aposta de Castelldefels per l'emprenedoria i la innovació, oferint eines perquè les bones idees no es quedin en un calaix, sinó perquè puguin transformar-se en empreses capaces de generar activitat econòmica i noves oportunitats al municipi.
2: Castelldefels desperta.

0: doncs ara parlem de negocis que ja formen part del paisatge de la ciutat. Espais que, a més, que més enllà de l'activitat que desenvolupa, acumulen anys d'història, experiències i una relació molt especial amb la ciutadania. A Castelldefels, aquesta trajectòria té un reconeixement propi amb el projecte Emblemàtics Castelldefels, una iniciativa que posa en valor aquells establiments que han contribuït a construir la identitat comercial, turística i social del municipi. I aquesta setmana s'han incorporat dos nous noms en aquesta llista. Un d'ells és la residència Catite i l'altre és l'hotel Playafels. L'Ajuntament ha reconegut aquests dos establiments amb la col·locació de les seves plaques commemoratives en un acte celebrat davant dels mateixos negocis i amb la presència de la regidora de Comerç, Mar Sicília, i el regidor de Turisme i Hostaleria, Guillermo Massana. D'una banda, hi ha la residència Catite, ubicada al Passeig Garbí, un centre amb més de 30 anys de trajectòria dedicat a l'atenció de persones grans i persones amb diversitat funcional, un espai que durant dècades ha format part de la vida de moltes famílies de Castelldefels. I de l'altra banda, l'hotel Playafels, un dels establiments hotelers amb més recorregut de la ciutat. Un hotel vinculat al creixement turístic del municipi i especialment a la imatge de Castelldefels com a ciutat oberta al mar. El projecte Emblemàtics Castelldefels va començar l'any 2023 amb la voluntat de reconèixer aquells comerços i negocis que tenen una història al darrere, que han resistit el pas del temps i que formen part de la memòria col·lectiva de la ciutat. Perquè quan parlem d'un establiment emblemàtic no parlem només d'un negoci, parlem de llocs on han passat coses, on s'han creat vincles i que han acompanyat l'evolució de Castelldefels durant anys. Amb aquestes dues noves incorporacions, la ciutat continua ampliant aquesta xarxa d'espais reconeguts per la seva trajectòria i la seva aportació al municipi.
1: Castelldefels desperta.

0: I seguim parlant d'estiu perquè l'estiu convida a sortir al carrer i a buscar espais diferents i també a gaudir de la cultura d'una manera especial. I aquest diumenge, Castelldefels torna a tenir una cita amb el cinema a l'aire lliure en un dels seus espais més emblemàtics, i aquest és el Castell. El cicle Viu l'estiu arriba a la seva segona sessió després de la primera projecció celebrada el passat mes de juny, i aquesta vegada la proposta serà Barcelona, Noche de Verano. La pel·lícula, dirigida per Dani de la Orden, que es podrà veure aquest diumenge 26 de juliol a partir de les 10 de la nit. La iniciativa permet recuperar una d'aquelles experiències que tenen un encant especial, veure una pel·lícula sota el cel d'estiu en un espai patrimonial com és el Castell de Castelldefels, compartint la vetllada amb altres veïns i veïnes. La pel·lícula ens situa en una nit molt concreta, la del 18 d'agost de 2013, quan el cometa Rose va travessar el cel de Barcelona. A partir d'aquest fenomen, el film explica 6 hores d'amor, amistat i retrobaments que es creuen en diferents punts de la ciutat. Una comèdia romàntica coral que parla de les relacions humanes, dels moments inesperats i d'aquelles nits que poden acabar convertint-se en records especials. L'accés al castell obrirà les portes a 2:15 de la nit i l'aforament estarà limitat a 300 persones. A més, les primeres 150 persones que hi arribin tindran un petit detall per completar l'experiència, que serà una bossa gratuïta de crispetes. Aquest cicle de cinema d'estiu encara tindrà una última parada el pròxim 23 d'agost amb la projecció de La Virgen de Agosto, de Jonas Trueba, que serà l'encarregada de tancar aquesta programació especial. Una proposta que combina cinema, patrimoni i una nit d'estiu diferent. Una bona oportunitat per apropar-se al castell, gaudir de la cultura i convertir una simple sessió de cinema en una experiència compartida.
1: Castelldefels desperta.

0: I continuem parlant d'estiu, perquè si hi ha un lloc que aquest estiu s'ha convertit en un punt de trobada a Castelldefels és la plaça de les Palmeres. Allà continuava una nova setmana d'activitats del Palm Market, una proposta que combina cultura, gastronomia, comerç i oci a l'aire lliure. Recordem que aquesta és la primera edició d'aquest nou format que recull l'esperit de les antigues nits entre palmeres i el cinema entre palmeres, però ampliant l'oferta amb més activitats i una programació pensada per a diferents públics. Recordem que fins al 5 de setembre la plaça de les Palmeres es transforma cada setmana en un espai per passejar, sopar, escoltar música o gaudir d'un espectacle en un ambient d'estiu. Aquesta setmana la programació arriba amb propostes molt variades. Dimecres serà el torn de Palm Lights, una proposta especial de música amb espelmes dedicada als grans èxits de Coldplay i Ed Sheeran. Això tindrà lloc a partir de 2:15 de la nit. I demà dijous arriba al cinema a la fresca amb la pel·lícula Campeones, també a partir de 2:15. Divendres serà el torn de la música i tindrem en directe els protagonistes amb Insurrección, un tribut a l'último de la fila. El cap de setmana continua amb activitats per tots els públics. Dissabte, per als més petits, podran gaudir de l'espectacle infantil Pirates a partir de 8:15 del vespre. I diumenge arribarà una nova tarda de comèdia amb el Palm Comedy, amb les actuacions de Mònica Pérez i Jordi Rius. I més enllà de la programació cultural, el Palm Market manté una de les seves grans apostes, que és convertir la plaça de les Palmeres en un espai per quedar-s'hi. Allà trobem parades de moda, artesania i cosmètica, food trucks, barres i zones de terrassa. La proposta combina compres, gastronomia, oci al costat del mar. Una alternativa més per gaudir de l'estiu a Castelldefels amb activitats durant tota la setmana i un espai pensat per compartir amb família, amb amics o simplement per deixar-se portar per l'ambient de les nits d'estiu.
1: Castelldefels desperta.

0: Doncs ara tornem a connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Gràcies, bon dia.
1: Molt bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem aquest dimecres amb unes temperatures mínimes que novament han sigut molt altes a punts del litoral, valors entre els 24 i 26, puntualment 27 graus a la zona del litoral central. Temperatures molt altes, nit xafogosa en general a tot el litoral i valors al voltant dels 22-23 graus a punts de l'interior. Nit més fresca, això sí, al Pirineu. I la jornada d'avui començarem el temps amb un cel serè en conjunt, amb algunes bandes de núvols alts que aniran arribant per ponent i que de cara al migdia i sobretot a la tarda es faran més compactes, més espessos, al sector sud, a les Terres de l'Ebre, on a més creixeran algunes nuvolades a l'entorn del massís dels Ports i no descartem que es puguin produir alguns ruixats febles en general, localment acompanyats de tempesta, això sí, a aquest sector sud del país, les comarques del Montsià, el Baix Ebre, la Terra Alta, amb possibilitat a la tarda d'aquests ruixats en general poc importants. A la resta del territori, bandes de núvols alts, com dèiem, sobretot al voltant del migdia, però en conjunt una jornada assolellada amb temperatures màximes que baixaran lleugerament. Tot i així, serà una baixada molt transitòria perquè de cara a demà, novament esperem una remuntada a les temperatures màximes amb valors extremadament alts a punts de l'interior. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.

0: I seguim parlant d'estiu. També l'estiu és una oportunitat per continuar fent esport. Quan s'aturen les competicions i bona part de les activitats habituals, moltes persones busquen espais on mantenir-se actives, jugar partits amb els amics o simplement gaudir d'una estona d'activitat física. A Castelldefels, aquesta possibilitat passa per Can Vinader. Des de fa 2 anys, l'Ajuntament impulsa un programa que obre les instal·lacions esportives municipals durant els períodes en què no hi ha activitat als clubs, i amb aquesta iniciativa que s'ha anat consolidant any rere any, suma més usuaris i es converteix en un punt de trobada per persones de totes les edats. Per entendre millor com funciona aquest servei i quin és el seu objectiu, escoltem un dels responsables del programa, el Juan Antonio Rodríguez, tècnic d'esports.
1: Sí, mira, el programa de dinamització de Can Vinader és una iniciativa de l'Ajuntament de Castelldefels. ¿Vale? Està en funcionament des de l'any 2024. ¿Vale? Va néixer perquè amb un objectiu molt clar: obrir les instal·lacions esportives municipals a la ciutadania durant els períodes on no hi ha activitat dels clubs. La idea és oferir un espai gratuït, segur i de qualitat perquè qualsevol persona pugui practicar esport, però també fomentar la convivència, el respecte i el bon ús dels equipaments municipals. És una manera de posar les instal·lacions públiques al servei de la ciutadania en aquells moments en què més es necessiten.
0: Des de la seva posada en marxa, el projecte ha anat evolucionant i adaptant-se a les necessitats dels usuaris. Aquest estiu, a més, coincideix amb les obres del futur pavelló municipal, una actuació molt important que comporta alguns canvis en la distribució dels espais disponibles, però que no impedeix que el programa continuï desenvolupant-se amb normalitat. Així ens ho explica el Juan Antonio Rodríguez, tècnic d'esports.
1: Pues mira, si una persona arriba al camp, el primer que es troba és un espai esportiu obert, organitzat i amb una persona que dinamitza aquest espai. En aquest cas, disposem d'un camp de futbol 11, 2 camps de futbol 7 i un camp de futbol 5, on els usuaris poden jugar lliurement. Durant els 2 primers anys també del servei, teníem les pistes poliesportives exteriors del pavelló de Can Vinader, però aquest any aquestes pistes no estan operatives perquè estem fent obres. Estem fent un segon pavelló allà a Can Vinader, per el tema de millorar les instal·lacions esportives municipals per totes les entitats, per tota la ciutadania. Al marge d'això, sí que és veritat que hi ha gent que ens diu que perdem aquelles pistes que eren d'ús públic, però també està previst fer unes actuacions i habilitar altres pistes d'ús públic.
0: Més enllà de les instal·lacions, la figura del dinamitzador és fonamental perquè el dia a dia funcioni correctament. És una persona que acompanya els usuaris, coordina l'activitat i contribueix a crear un ambient de respecte, convivència entre tots els que utilitzen els equipaments. Escoltem com ens ho explica el Juan Antonio Rodríguez.
1: La funció del dinamitzador principalment és que organitzi torns quan hi ha molta afluència, informa horaris, vetllar, perquè tothom pugui gaudir de l'espai i garantir que se'n facin ús correcte a les instal·lacions. És una persona que organitza els espais, que explica les normes de les instal·lacions perquè les facin complir, que fan una mica de mediació quan apareix algun conflicte, que fomenten el respecte entre usuaris i usuàries i que procuren que tothom pugui practicar l'esport en igualtat de condicions. També és una figura clau perquè si es detecta alguna incidència, dona suport als usuaris i usuàries i intenten crear un ambient agradable perquè l'espai sigui de tots. I al final també és la persona que nosaltres, l'Ajuntament, tenim allà responsable i de referència en la instal·lació. És a dir, qualsevol coseta que passa és aquesta persona la primera que s'entera i la primera que informa al servei, diguem, municipal responsable, que sóc jo. El programa centra principalment en els períodes no lectius del calendari escolar i també en els dies festius, coincidint amb aquests moments que la demanda és més elevada. Al final, l'horari que fiquem per tenir una referència és de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 9 de la tarda, que són hores en què cobrim pràcticament gran part del dia i tant infants joves com famílies puguin utilitzar les instal·lacions durant bona part del dia.
0: Les xifres demostren que aquesta proposta ha trobat el seu espai dins de l'oferta d'oci de la ciutat. Tot i que la calor intensa d'aquestes darreres setmanes ha condicionat una mica l'assistència en alguns moments del dia, el servei continua despertant molt interès entre la ciutadania. Escoltem el Juan Antonio com ens ho explica el balanç de participació.
1: I van començar a obrir les pistes i els camps per deixar l'ús lliure de l'instal·lació i a veure què tal funcionava i ha estat molt millor del que s'imaginaven. Durant Setmana Santa i els mesos d'estiu hem tingut dies amb més de 220 persones en el que és la tarda. Sí que és veritat que pel matins l'ocupació és menor, però sobretot el tema de tardes hi ha un pic d'afluència molt gran amb a vegades més de 200 persones. Això que vol dir que el programa està plenament consolidat i que la ciutadania valora molt positivament disposar d'un espai gratuït, segur i ben organitzat. També sí que cal dir, i no ens enganyem, que aquest any amb el tema de les onades de calor i tal, la participació ha baixat una mica, malgrat així tenim per les tardes uns 100 usuaris de mitja aproximadament i continuem ahir. No hi ha els pics de 200 persones que tenia, però al final també temperatures de 35 a 40 graus no.
0: I és que un dels aspectes més destacats del programa és que no està pensat només per un únic perfil d'usuari. Tot i que l'esport és un punt de trobada, les instal·lacions reben persones molt diverses que comparteixen un mateix espai durant les vacances d'estiu. Coneixem ara quin és el perfil de persones que hi participen.
1: Tenim franges d'edat diferents. La més comú és potser adolescents, entre 14 i 24 anys, aproximadament. Però també van infants, també van famílies, van persones grans, van avis amb els nets i netes a jugar allà. Tenim una miqueta de tot. Van nens, van nenes, van... O sea, sobretot el que tenim són adolescents i sobretot futboleros. Al final aquí sí que és veritat que tenim entitats amb una base forta, com poden ser Vista Alegre, Unió Esportiva Castelldefels, ara també tenim Alumaes, tenim altres clubs que no tenen base de formació però sí que tenen equips amateurs i totes aquestes persones que són futboleres al final mouen molta gent i part d'aquesta gent tenir un camp de futbol obert allà a Can Vinader, aquí dintre del municipi i a prop del poble, pues és un punt de referència per a tots aquests esportistes i llavors és un punt de trobada on gran part d'aquest personal de les entitats va i gaudeix allà de l'espai.
0: Precisament aquesta diversitat converteix Can Vinader en alguna cosa més que un recinte esportiu. El respecte entre els usuaris, la convivència i la cura de les instal·lacions són aspectes imprescindibles perquè un projecte d'aquestes característiques funcioni i es consolidi amb el pas del temps. Escoltem com es treballa aquesta vessant més educativa.
1: I que treballem en l'esport és treballar molts valors. Parlem de respecte, parlem de convivència, de responsabilitat, d'igualtat, de solidaritat, d'inclusió i també de cura dels equipaments públics. Al final volem que les persones entenguin que les instal·lacions esportives en aquest cas són de tothom i que entre tots les hem de conservar perquè les puguem continuar gaudint durant molts anys. Al final aquest és un punt molt important, perquè què passa? Que nosaltres sí que és veritat que quan va començar el programa, cosetes que ens van trobar és que obríem, teníem el dinamitzador i dinamitzadora, però quan acabava, diguem, l'estiu, hi havia incidències del tipus xarxes trencades, bancs fets malbé, mal ús de la instal·lació, em poso a menjar pipes a meitat del camp... I llavors són aquestes cosetes que, mica a mica, amb el tema sobretot de dinamització, dient les normes... Parlem amb els usuaris i usuàries, doncs són cosetes que s'han d'anar corregint. Encara ens trobem alguna coseta que s'ha de millorar i tal? Sí, evidentment, però això és, al final, amb un ús intensiu que tenim de les instal·lacions és complicat.
0: Per reforçar encara més aquest bon funcionament, aquesta temporada s'ha incorporat noves mesures que busquen oferir una tranquil·litat tant als usuaris com als professionals que hi treballen. Es tracta d'un pas més en la consolidació d'un projecte que continua creixent. Escoltem com el Juan Antonio Rodríguez ens ho explica.
1: El servei de vigilància al final, al principi no ho teníem previst. És un servei que m'ha afegit perquè l'any passat, com hem comentat abans, hi havia pics a l'estiu, sobretot a l'estiu, de 200 persones usuàries. I llavors el que trobàvem és que el dinamitzador es trobava una mica com indefens davant de si es trobava alguna situació complicada o adversa. Perquè al final, clar, són 200 persones allà a la instal·lació i tu ets només una persona. Si ja difícilment una persona amb autoritat, com pot ser un policia, és difícil de controlar, imagina't un dinamitzador. És una miqueta com que et trobava en defensa. També teníem el punt a l'hora de tancament, sobretot a les 9, què passa? El pic de calor ja ha baixat i el usuari deia, no, una miqueta més. No, una miqueta més, no. Al final serveix fins a les 9, perquè si no allargaríem aquí fins a les 12 de la nit i... I sí que és veritat que el tema de l'horari de finalitzar a les 9 de la nit és perquè ja la gent baixa, la gent marxa a sopar i ja han tingut 4 hores per la tarda. I per aquest motiu el que vam fer és el desembre vam valorar el tema de fer una prova pilot incorporant una persona de seguretat pel matí i per les tardes. I la resposta va ser positiva perquè al final, més que per el tema de control i tal, que també era un tema de seguretat i confiança al dinamitzador i dinamitzadora, perquè al final es sentia recolzat i sabia que si hi havia alguna qüestió, abans de trucar a policia o algo, tenia una persona referent de seguretat allà mateix en la instal·lació.
0: I si hi ha una característica que defineix aquest programa és la facilitat per participar-hi. L'objectiu és que qualsevol persona que vulgui practicar esport pugui fer-ho de manera senzilla. Escoltem com es pot accedir al servei.
1: No cal inscripció. És un dels grans avantatges que tenim del programa. És un servei gratuït i de lliure accés. Només cal venir dins dels horaris establerts i respectar les normes bàsiques de convivència perquè tothom pugui gaudir de l'espai. A partir d'aquí, jo arribo allà, entro a la instal·lació, busco l'espai on pugui fer esport i cap problema. És gratuït, segur, pensat per a tothom i on es pot practicar esport. Al final, allà podem conèixer gent, gaudir de instal·lacions municipals de qualitat i nosaltres organitzem els espais, expliquem les normes, veiem quan hi ha conflictes, fomentem el respecte, procurem que tothom pugui practicar esport i tot això fa que sigui una oportunitat magnífica per mantenir-se un bon ambient i que tothom pugui fer esport, mantenir-se actiu, compartir temps amb altres persones i sobretot un ambient molt positiu.
0: Amb aquest programa, Camp Vinader continua consolidant-se com un espai de referència durant els mesos d'estiu. Una iniciativa que aposta per l'activitat física, però també per generar espais de convivència, oferir alternatives d'oci saludable i apropar els equipaments municipals a la ciutadania. Un model que, després de 2 anys de funcionament, continua creixent i demostrant que l'esport pot ser també una eina de cohesió social.
2: Castelldefels Desperta.

I recordem que la festa major d'estiu ja està començant a escalfar motors perquè a poc estem coneixent els grans noms que formaran part d'aquesta programació musical. Tot i que encara queda pendent l'anunci del cartell complet al total, ja s'estan avançant una de les actuacions més destacades d'aquest mes d'agost. La proposta arriba amb una combinació d'estil, artistes pensades per arribar a públics de totes les edats. Un dels grans protagonistes serà The Tallets, que actuarà el 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta. El duet mataroní s'ha convertit en una de les bandes de referència de la música catalana actual, amb una fórmula que barreja sons urbans, ritmes festius i lletres molt, molt connectades amb la realitat del públic més jove. L'endemà, el 16 d'agost, el mateix escenari acollirà el concert de la Chenoa, una de les veus més reconegudes del panorama musical estatal. L'artista, amb una trajectòria de més de 20 anys, arribarà a Castelldefels amb un repertori ple de cançons conegudes i amb l'experiència d'haver omplert escenaris durant dècades. Però la programació musical de la Festa Major anirà molt més enllà d'aquests dos grans noms. El tret de sortida arribarà el 13 d'agost a la plaça de l'Església, amb una nit que combinarà diferents generacions i estils. La jornada començarà amb Ginestar, una de les formacions més destacades de l'escena catalana actual, que oferirà la seva proposta de pop i folk amb un estil molt personal. I més tard serà el torn de Los Toreros Muertos, la mítica banda liderada per Pablo Carbonell, que comportarà a Castelldefels una actuació marcada per l'humor, l'energia i els grans temes que formen part de la memòria musical de diverses generacions. Aquell mateix dia també tornarà la festa alternativa de Castelldefels, la FAC, una cita organitzada per Aviva, que omplirà el pàrquing del set de música, cultura i activitats amb esperit participatiu. I la música continuarà el 15 d'agost amb una proposta diferent a la plaça de l'Església. Serà Càmera Bacassis, una orquestra de cambra formada per joves músics que aposta per apropar la música clàssica a tots els públics i amb actuacions innovadores. Doncs aquesta serà una festa major, per tant, que apunta a una programació musical diversa amb grans artistes, propostes per diferents gustos i espais repartits per la ciutat. I recordem que aquests són només alguns dels grans primers noms confirmats. Properament es donarà a conèixer tota la programació completa de la Festa Major d'Estiu d'aquest any 2026 amb més activitats culturals, tradicionals i familiars.

0: Aquelles que es troben cada any, les amistats que es creen i aquells grups que donen personalitat pròpia a les festes. Les penyes són una figura molt arrelada en moltes festes populars del territori. A Castelldefels arriben ara amb la voluntat de fomentar la convivència, reforçar el sentiment de pertinença i donar més espai a la participació ciutadana. La idea és que grups d'amics, famílies, veïns d'un mateix barri o companys de feina puguin organitzar-se i formar la festa major d'una manera diferent. Per crear una penya només cal tenir un nom identificatiu, un mínim de 10 integrants, una persona responsable major d'edat i una samarreta comuna que permeti reconèixer el grup durant les activitats oficials. També hauran d'aportar el mocador oficial de la festa major. Les penyes no només participaran en els actes oberts a tota la ciutadania, sinó que tindran activitats pròpies dins de la programació i també formaran part d'alguns moments institucionals com la recepció oficial del pregoner i la pregonera de la, o pregonera, perdó, que encara no sabem, de la festa major. L'objectiu és que aquestes noves agrupacions aportin més dinamització als carrers i ajudin a construir una festa més participativa i compartida. I atenció, perquè el termini per inscriure una penya ja està obert. Les colles interessades tenen fins al dia 31 de juliol per presentar la seva inscripció. Així que si teniu una colla d'amics o una família nombrosa, compartiu aficions amb els vostres veïns o simplement teniu ganes de viure la festa major d'una manera diferent, potser és el moment de crear la vostra penya. Una iniciativa que busca que la festa major de Castelldefels no només es celebri, sinó que es construeixi entre tots i totes.
1: Castelldefels desperta.

I també no deixem de parlar de Festa Major, perquè si us agrada el teatre, la cultura popular o simplement voleu viure la Festa Major des de dins, aquesta proposta també us pot interessar. L'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels ha obert la convocatòria per participar en una nova edició de la Llegenda del Garigot, un dels espectacles més emblemàtics de la Festa Major d'estiu. La representació tindrà lloc el dissabte 8 d'agost a les 10 de la nit, a la plaça Garigot del Parc de la Muntanyeta. I el més interessant és que no cal tenir experiència com a actor o actriu. La convocatòria està oberta a infants, joves i persones adultes que tinguin ganes de formar part d'aquesta història. Per qui no la conegui, la Llegenda del Garigot és una representació que combina teatre, música, foc i cultura popular. Any rere any explica en clau fantàstica l'enfrontament entre les forces del bé i del mal amb personatges com Lucifer i tota una posada en escena que ja s'ha convertit en una de les cites més esperades de la Festa Major. De fet, aquest tipus de representacions formen part del patrimoni cultural de moltes poblacions catalanes. Segons el Departament de Cultura de la Generalitat, la cultura popular i les

0: Festes tradicionals tenen un paper clau en la transmissió de la identitat col·lectiva i en la participació ciutadana, perquè permeten que la cultura no només s'observi, sinó que també es visqui i es construeixi entre tothom. En aquest cas, l'organització busca nous actors i actrius i figurants per continuar fent créixer un espectacle que cada estiu mobilitza desenes de voluntaris i centenes d'espectadors. Les persones que estiguin interessades poden inscriure's a través dels canals oficials de l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels o bé omplint el formulari que han habilitat per aquesta convocatòria. Recordeu que les places són limitades. Així que, si sempre heu tingut curiositat per saber què se sent damunt d'un escenari, aquesta pot ser una molt bona oportunitat per formar part d'una de les atraccions, d'una de les tradicions més estimades de la ciutat.
1: Castelldefels Desperta.

Doncs estem arribant al final del nostre programa d'avui. Avui hem fet un repàs de coses interessants de l'estiu, com desconnectar de les pantalles per connectar amb l'estiu i deixar els dispositius de banda per poder connectar amb la família i amb els nens. També hem fet un repàs d'aquestes recomanacions que ens ha donat el que és la Diputació de Barcelona, perquè han publicat un decàleg amb aquestes recomanacions perquè les persones consumidores coneguin millor els seus drets abans, durant i després de cada viatge. També hem parlat de Festa Major, on hem vist que la Chenoa i Detallet són els que encapçalen la programació musical d'aquesta Festa Major d'estiu. I hem fet un repàs també aquestes propostes del Pal Market, el cinema a la fresca que tindrà lloc al castell, i també hem vist com han nascut aquestes penyes de Festa Major, on s'està fent un crit perquè la ciutadania s'apropi. Doncs amb aquestes informacions que hem repassat durant aquestes dues hores de ràdio, arribem al final. El Gerard Carreras ha estat al control tècnic, us ha parlat la Zeneida Martín i m'ha acomiadat. Fins demà, de 9, de 8 a 10. Gràcies per acompanyar-nos i us deixem amb el magazín matinal Així som, amb la companya Estefania González. Bon dia!

0: El món cultural i polític destaca l'immens llegat que deixa Josep Vallverdú, que ha mort als 103 anys. La que va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidal-Huguet, remarca que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua, i l'escriptora Maite Carranza el qualifica de pioner. Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. El president Salvador Illa torna a demanar que s'apliqui immediatament l'amnistia als líders del procés després de la sentència de la justícia europea en l'últim ple del curs polític al Parlament. Junts i Esquerra li retreuen que els socialistes s'oposessin fa uns anys a l'amnistia. Iberdrola dispara en un 22% els guanys del primer semestre de l'any amb un benefici de més de 4.000 milions d'euros. Naturgy també augmenta el benefici un 6%, sumant 1.200 milions. En guanys també fa rècord el Banc Santander, que ha fet balanç del primer semestre, amb un resultat de gairebé 9.000 milions d'euros, un 30% més que en el mateix període de l'any passat. L'administració Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planteja anunciar formalment l'acord avui. I el Parlament francès aprova la llei que prohibeix l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys. França es converteix així en el primer país europeu que estableix una majoria digital en aquesta edat. La llei obligarà plataformes com Instagram, TikTok o Facebook a establir sistemes de verificació d'edat, encara per determinar. Rebuig frontal de l'hostaleria i el sector de l'oci a la nova llei antitabac, que inclou la prohibició de fumar a les terrasses. El sector demana poder decidir si ho permet o no. Els canvis que ha d'aprovar el Congrés també prohibeixen fumar en concerts a l'aire lliure, equiparen les restriccions per als vapejadors i contempla multes per als menors que fumin. Detenen un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu a Tortosa, al Baix Ebre, per una suposada agressió sexual a dos menors denunciada per les famílies. El jove estava a càrrec d'un grup de nens d'entre 3 i 5 anys. La investigació continua oberta. I la Universitat de Lleida tindrà un nou equipament científic dedicat a la recerca sobre noves varietats de cereal. El Centre d'Edició Genòmica ha d'aportar solucions sobre com adaptar millor els cultius a la sequera o a la salinització del sol.
1: Esports.
2: L'extrem alemany Karim Adeyemi es convertirà avui en nou jugador del Barça per les 5 pròximes temporades. El club ha fitxat un altre extrem, el jove belga de 18 anys, Bissibu, que tindrà fitxat al filial. El central de l'Atlètic Club Laport s'ofereix al Barça. L'Espanyol guanya el segon amistós de pretemporada 4-0 contra el Pau de la segona divisió francesa. El Girona juga avui al camp de l'Olot a les 8 del vespre per Esport 3. I el Tour, 17a etapa entre Chambéry i Boiron, de 174 quilòmetres. Pogacar manté 4 minuts 32 segons sobre Benepul, que ahir va guanyar la contrarrellotge individual.
0: I el temps, calor intensa amb xafogó a la costa i alguns núvols poc importants al sud del país. Dominarà el sol amb algun núvol prim dispers i l'ambient continuarà avui enterbolit. S'esperen temperatures un pèl més baixes a l'interior, així tots superaran els 35 graus. Seran pròximes als 40 les zones més càlides.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, és el moment d'una actualització informativa dels principals titulars de la ciutat. Comencem parlant de la Festa Major d'Estiu, que ja té la seva pròpia banda sonora. Detallets actuaran el 15 d'agost i Xenoa protagonitzarà el gran concert del dia 16 al Parc de la Muntanyeta. La Festa Alternativa de Castelldefels torna també a la programació. Serà el 13 d'agost a partir de 7:45 del vespre. El camí Antic Ral de València, número 10, al pàrquing del CERT, acollirà aquesta nova edició de la festa organitzada per l'associació Aviva. Detallets serà una de les actuacions més esperades. Camarata, Bacassis s'aproparà la música clàssica a tothom i Xenoa serà l'encarregada de posar el gran final a la Festa Major, com deien, aquesta cloenda del 16 d'agost a les 10 al Parc de la Muntanyeta. I seguim parlant de Festa Major d'Estiu, ja que enguany s'estrenarà una de les seves grans novetats, la creació de les Penyes de Festa Major, una iniciativa que neix amb la voluntat d'implicar encara més la ciutadania en la vida festiva de la ciutat i de reforçar els vincles comunitaris a través de la participació activa. I posant la mirada a l'agenda més propera, el cinema d'estiu torna aquest diumenge al Castell amb Barcelona Noche de Verano. El cicle Viu l'estiu celebra la seva segona sessió amb una nova proposta de cinema a l'aire lliure en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. I fins aquí el repàs informatiu del butlletí Castelldefels. Avui tornem d'aquí una hora amb més novetats. Fins ara.
3: Castelldefels avui. Ràdio Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
9: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
10: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
11: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
10: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
11: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
3: RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
8: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
12: Castelldefels, així som.

estels, així som. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia! Benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició de l'Així Som, el magazín de Ràdio Castelldefels, el control tècnic, i tinc amb mi en Gerard Carreras. I qui us parla? Estefania González. Com cada dia, comencem un programa amb molta actualitat i protagonistes de la ciutat. Ja sabeu, tenim per davant aquestes tres horetes del magazín Així Som. Hem començat, hem arrencat ja fa uns minuts amb el butlletí informatiu. En aquesta ocasió hem fet un repàs a aquestes novetats de la Festa Major d'estiu. Ja tenim la banda sonora de la nostra festa d'agost amb aquesta cap de cartell que és la Chenoa. Ja sabíem també de fa un parell de setmanes que Detallets estaran dins de la programació d'agost també, i altres noms també que hem anat repassant, a més de parlar d'aquesta festa jove que torna a la programació de la Festa Major d'estiu. I de seguida serà el torn del Coffee. Avui ens visita Movem en Comú Podem amb Candela López, amb qui repassarem els principals punts del que ens arriba, el darrer ple municipal abans de l'aturada d'estiu. Aquest divendres és el moment del ple de juliol. A l'agost ja sabeu que no es realitzarà ple i tornarà al setembre. També parlarem dels punts Lila amb l'Anna Dolors Rodríguez, tècnica de polítiques d'igualtat, per conèixer la tasca de prevenció, informació i sensibilització que desenvolupen durant les festes i els grans esdeveniments de la nostra ciutat. A més, la tècnica ens ha preparat tot un seguit d'indicadors clau, parlarem de xifres i avaluarem com ha estat l'evolució d'aquests punts Lila que van començar el 2024 i doncs, tenim totes aquestes dades de 2024, 2025 i el que portem d'any. Al llarg del programa també farem dues noves parades a la nostra secció de Voltant pel Comerç. Avui visitarem Japan Hunters, un establiment especialitzat en figures, cartes i articles d'anime arribats directament del Japó. I també descobrirem un canvi radical de tema, perquè ens passarem de temes de Japó a Pilates Reformer. Anirem a Arte Pilates Reformer Studio, un espai dedicat a aquest tipus d'esport que s'està posant tant de moda. Encara ens quedarà temps per parlar de cinema. Avui recuperarem una entrevista amb el Pep Prieto, on ens parla de les càpsules, de les sessions que fan tallers on aborden pel·lícules a la biblioteca. Ja sabeu que a la biblioteca també tenen un ampli fons de pel·lícules i mensualment es van plantejant unes trobades, igual que tenen les trobades amb els llibres per fer un comentari posterior a la lectura, doncs també hi ha aquestes trobades amb pel·lícules. I avui també acabarem l'Així Som coneixent un projecte que aposta per l'esport inclusiu. Ens visitaran aquí a Ràdio Castelldefels representants de la Fundació Istea, ja coneixeu aquesta entitat local, que avui ens presenten la seva escola adaptada de futbol inclusiu, una iniciativa oberta a totes les famílies de Castelldefels, que de fet la setmana vinent tindrà una jornada de portes obertes. De tot això en parlarem aquí a l'Així Som i descobrireu tots els detalls. Amb això ja us he avançat a tot el que tenim al llarg d'aquestes tres horetes. Gràcies per triar-nos un dia més, per fer-nos companyia. Comencem ara i així aquesta nova edició de l'Així Som. Vinga, va, bon dia!

0: Castelldefels Coffee.
1: Comença un nou Castelldefels Coffee, l'espai d'entrevista política de Ràdio Castelldefels. Avui ens acompanya la regidora de Movem Castelldefels en Comú Podem, Candela López. Amb ella parlarem de l'actualitat política i social de la ciutat. Candela, benvinguda una vegada més aquí a Ràdio Castelldefels.
2: Molt bon dia, Estefania.
1: Doncs ahir justament l'Ajuntament, així per començar una mica, estem parlant ja de festa major d'estiu. De fet, avui l'actualitat informativa està marcada per aquests caps de cartell. Ja fa dues setmanes coneixíem detalls, algunes altres novetats, i ahir ens anunciaven també que Xenoa, a més de parlar de la festa jove, bueno, ja tenim tot això, la ciutadania ja mira a l'agost amb il·lusió. Quina valoració en feu d'aquesta programació general i també de la novetat de les penyes de festa major, que tot això s'ha anunciat recentment per l'Ajuntament?
2: Bueno, la veritat és que la festa major és un bon moment, no?, de retrobament a la ciutat, també de participació ciutadana. La veritat és que les festes majors també, no?, tenen un factor molt important més enllà, no?, dels caps de cartell, no?, i que crec que és interessant, doncs, que també siguin un pol d'atracció perquè la gent s'apropi a la festa i pugui gaudir-ne. No, a mi m'agrada, quan parlem de les festes majors, posar molt en valor tot el teixit social, associatiu, doncs, que es mobilitza, no?, especialment l'agrupació de cultura popular, no?, amb els cercaviles, les diferents colles, no?, castelleres, de bastons, de diferents balls tradicionals, no?, que també és una manera, doncs, de mantenir viva la identitat de la nostra ciutat, també, no?, tot el que té a veure amb, no?, amb les, bueno, amb totes les activitats que es van organitzant, no?, per moltes altres entitats al voltant de la festa major, no? Per tant, crec que ara el que ens toca, doncs, és sí, començar a posar el xip en festa major per poder gaudir-la i poder participar al màxim, no?, de tota aquesta oferta i, evidentment, doncs, totes les novetats que siguin benvingudes, no?, i tot allò que provoqui més participació i més mobilització de la ciutadania, no?, perquè Castelldefels també amb els anys ha perdut molt aquest factor més identitari, no?, del final, no?, pues, fa molts anys era una ciutat dormitori, després va passar a ser una ciutat on la gent hi vivia tot l'any i és important, doncs, que aconseguim, no?, també en aquests darrers anys que la ciutat ha crescut molt i hi ha vingut molta gent nouvinguda, no?, també molta gent no s'ha pogut quedar a viure a la nostra ciutat pels preus del lloguer i el que necessitem és arrelar aquesta gent. Les festes majors també serveixen perquè aquesta gent pues, no?, s'impregni de la identitat de la nostra ciutat, de les festes, de les tradicions, com va ser també les festes del mar, però que siguin també, doncs, les festes majors, no?, que serveixin també per això.
1: Uh-huh. Ara que li donava tant de pes a aquesta identitat, estic recordant en anteriors cofis, també amb altres representants de Movem en Comú Podem, que s'ha destacat especialment les festes de barri, que justament venim de celebrar les del Baixador, ja només ens queden les dels Canyars al setembre.
2: Exacte, jo crec que tot això que tingui a veure amb la comunitat, en generar aquests espais de trobada, no?, en una societat que cada cop s'està tornant més individualista, que al final, no?, també, no?, va tot molt ràpid, anem amb mil coses, doncs crec que l'estiu també ens ha de servir això, per teixir aquesta comunitat, per trobar, per conèixer gent, i crec que tots aquests espais, no?, de tradició serveixen. A mi, per exemple, no?, ara que també jo parlava de les festes del mar, a mi, per exemple, em va saber una mica greu, no?, aquestes darreres festes del mar, que es van desbordar massa, no? És a dir, va venir massa gent de fora, no? I realment jo crec que la gent d'aquí tampoc ho van poder gaudir, no? És a dir, jo trobo molta gent que intentava venir jo perquè visc a la platja, però que intentava venir del poble a la platja ni tan sols va poder arribar per, bueno, la lleu de gent, doncs, que va venir, no? Crec que hauríem d'aconseguir que aquestes festes no siguin tant un reclam, no?, per la gent de fora, sinó que també serveixin per la gent de Castelldefels i per crear aquesta identitat col·lectiva amb els veïns i veïnes de la nostra ciutat, no? Per tant, no, a vegades també no crec que sigui tan important com el cap de cartell o els grups, que crec que els mateixos veïns de Castelldefels ho valoren i crec que és important que, no, que realment no, pues, siguin atractius, no, i els valorem positivament, però també pensar molt en aquesta finalitat que també han de tenir aquests espais de socialització.
1: Mm-hmm. Doncs amb aquesta mirada ja cap a l'agenda de agost. Ara tornem a l'agenda d'aquesta setmana perquè és especialment interessant que divendres es celebra aquest darrer ple ja de juliol. A l'agost recordem que hi ha una aturada estival i ja tornarà al setembre. Què és el més important que destacaríem des de Movem en Comú Podem que ens arriba en aquest ple de juliol?
2: Bueno, la veritat és que, bueno, ja és com bé deies, aquest darrer ple abans de l'estiu. És un ple doncs, que aglutina no? pues moltes normatives en les que s'han estat treballant en els darrers temps per part de l'Ajuntament. Algunes fins i tot ja són aprovacions definitives en les que també hi hem col·laborat o fet aportacions des del nostre espai polític. Per mi el més rellevant, no? i crec que també té a veure amb l'època en la que estem vivint, és l'aplicació d'aquesta taxa turística que s'incrementa, no? en base, això va ser una negociació que van fer els comuns al Parlament de Catalunya, perquè bueno, crec que tots i totes som conscients, ara també quan parlava de les festes del mar feia referència, no? La turistificació de les nostres ciutats, especialment no? pues una ciutat com Castelldefels, està provocant moltes externalitats no? i molts conflictes amb els veïns i veïnes. No? Nosaltres posem sempre molt l'èmfasi en el que té a veure amb l'habitatge, la problemàtica que genera amb l'habitatge el turisme, part també no? tots els pisos turístics, com en realitat doncs, està prioritzant fer apartaments turístics en comptes d'habitatge. No? Crec que aquesta realitat de l'habitatge està clar que, no? que és una problemàtica també generada per aquesta massificació turística. Amb aquesta negociació que vam fer des del Parlament de Catalunya vam aconseguir que gran part d'aquests ingressos de la taxa turística fossin destinats a habitatge, però després també els ajuntaments tenien aquesta potestat d'adaptar aquesta taxa turística i incrementar-la no? fins a un màxim, crec que en aquest cas són uns 4 euros en el cas dels hotels més grans, que en realitat és una taxa que paguen les persones que venen a visitar la nostra ciutat, i crec que també és important per totes aquelles, no? aquests serveis que també oferim des de la ciutat. No? Al final pues, també és gent que pues, embruta més les nostres, no? els nostres espais públics, no? perquè també hi ha més pressió, més densificació en molts espais, també generen problemes de mobilitat que han de generar doncs, pensant alternatives. No? Per tant, no? és, bueno, crec que és interessant doncs, que l'Ajuntament hagi agafat aquesta proposta que vam impulsar els comuns des del Parlament, no? que l'hagin adaptat, bueno, és d'obligació adaptar-la a cada ajuntament, i que per tant això el que permetrà és tenir més ingressos per poder millorar els serveis i per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Castelldefels, no? per minimitzar l'impacte que aquest turisme té a la nostra ciutat.
1: I precisament també, ara que mencionava la paraula clau de mobilitat, estem a l'estiu, hi ha hagut recentment un increment de zones verdes a barris de Castelldefels i a anteriors cofis també havia sortit aquest tema amb altres representants de Movem en Comú Podem.
2: Sí, clar, nosaltres una de les grans afectacions que veiem que tenen els veïns i veïnes de Castelldefels, aquells que vivim a la platja ho veiem, no? és a dir, ho veiem especialment cada cap de setmana, però ara ho començarem a veure dia rere dia, doncs és aquesta no? quantitat de cotxes que arriben a les nostres platges, que volen aparcar en primera línia. Ja en el seu moment, no? per això, no? quan hi érem al govern, sí que es va aplicar tot el que tenia a veure amb la zona verda i blava de la platja, però aquesta realitat s'ha començat no? a fer extensiva a barris no? més, cada cop més d'interior. No? Fins i tot ara hem arribat al barri de Marisol, no? que en realitat queda una mica lluny de la platja, però clar, al final, com és molta més gent la que arriba, doncs evidentment la gent cada cop aparca més lluny i també està afectant aquests barris. Per nosaltres, evidentment, és positiu facilitar-li la vida als veïns i veïnes de la ciutat perquè puguin tenir aquest dret a aparcar a prop de casa, però també creiem que s'han de tenir en compte totes les realitats. No? Per exemple, no? amb aquesta implantació d'aquesta zona verda en tots aquests nous barris, han arribat queixes no? per una banda de la comunitat educativa de l'Escola Edumar, per una altra banda pels treballadors i treballadores del CAP del CASAP, i després segurament hi haurà, no? aquests, jo destaco aquests dos perquè són serveis públics de la ciutat que es veuen afectats per aquesta realitat, perquè en realitat hi ha professionals que venen a treballar a la nostra ciutat a oferir serveis públics que també no, pues milloren la vida dels veïns i veïnes de Castelldefels i no poden fer-ho no, perquè no tenen opcions on aparcar. No? Per tant, l'Ajuntament, quan implementa algunes mesures que poden ser més o menys encertades, ha de tenir en compte totes les realitats. No pot anar fent pedaços sense tenir en compte pues, que poden haver-hi afectacions no? i s'han de fer els estudis previs necessaris perquè aquestes implantacions de serveis pues, puguin tenir en compte totes les realitats. Quan nosaltres ho vam fer a la platja, aquest problema aquesta problemàtica ja la vam detectar i vam crear una targeta que els treballadors podien comprar, no? De 40 euros, si no recordo malament, per tot l'any, i tu compraves la targeta, no? Demostrant que eres treballador d'aquestes zones afectades. A la platja, per exemple, doncs hi ha molta hostaleria, però també hi ha residències, no? Que també molta gent de les residències treballa, que a més són dos sectors que acostumen a tenir sous molt precaris i, per tant, clar, si han de pagar, tal, els costaria diners venir a treballar, no? Per tant, vam aconseguir, doncs, generar aquestes targetes com, no?, oferiment. Per tant, nosaltres el que li demanem a l'Ajuntament que estudia aquesta realitat i que o recuperi aquella mesura o que recuperi d'altres, però crec que és important, no?, que es prenguin totes les mesures necessàries per també tenir en compte aquests factors. Però no només la part d'aparcament, sinó també, clar, nosaltres en realitat el que prioritzaríem seria millorar tota la xarxa de transport públic. És veritat que venim d'una crisi de Rodalies que no acaba, és a dir, que dia rere dia continua funcionant malament el servei de Rodalies, per tant, l'Ajuntament també hauria de ser molt proactiu en tot el que té a veure amb les exigències cap a Renfe i cap a DIF de la millora del servei, també de tota la xarxa d'autobusos, no?, que s'hauria d'incrementar molt més la freqüència a l'estiu, és a dir, no?, els autobusos venen plens a les platges i, per tant, això també hauria de ser una reclamació, petició del nostre Ajuntament i, bueno, i tot el que té a veure també, per nosaltres prioritari, tota la xarxa ciclable de la ciutat. Al final, no?, pues la gent del poble, si té dificultats per anar a la platja en cotxe, pues, bueno, es pot fer en bicicleta si tinguéssim carrils bicis segurs, no? Nosaltres continuem denunciant el desmantellament de l'Avinguda de la Pineda. Jo mateixa l'altre dia, que venia el dissabte solidari, venia amb el meu petit a la meva bicicleta i pujant pel pont de la Pineda, clar, és que sents inseguretat perquè tu has d'avançar els cotxes que estan parats, no?, avançar pel carril contrari i és perillós. Per tant, no?, jo crec que han de garantir aquesta seguretat i aquesta xarxa ciclable, no?, de carrils bici perquè en realitat, doncs, també pugui fomentar aquesta mobilitat sostenible, no? Per tant, bueno, jo crec que aquí hi ha un repte important amb tota aquesta, no?, pues, arribada també del turisme i aquí l'important és que l'Ajuntament destini aquests diners, aquests serveis, que no el destini a fer més promoció turística. Tal, jo crec que és important que aquests recursos que venen de la taxa turística no vagin a destinats a fer més promoció turística perquè no necessitem que arribin més turistes a la nostra ciutat. El que necessitem és minimitzar l'impacte de tota la gent que hi arriba millorant serveis com la mobilitat, com l'habitatge, no?, com els serveis públics que oferim.
1: Uh-huh. Doncs estàvem parlant d'aquest punt que és l'aprovació d'aquesta nova ordenança de l'impost sobre les estades en establiments turístics. A partir d'aquí hem parlat de mobilitat i, de fet, ens arriba també en aquest ple de divendres l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat de l'Ajuntament. Creieu des de Movem que aquesta ordenança respon als reptes actuals de la ciutat?
2: Bueno, aquesta ordenança principalment aborda una problemàtica, no ha abordat, no?, tots els temes vinculats a la mobilitat, aborda una nova realitat que són els... Bueno, tenen un nom tècnic, però popularment els patinets, no? És a dir, tenen un, els hi diuen, tenen un nom específic.
1: Mobilitat personal,
2: sí,
1: o així,
2: sí,
1: individual.
2: Sí. Però bueno, perquè ens entengui tothom, no? Parlem dels patinets, no?, que realment sabem que, no?, pues que han anat generant certes problemàtiques de convivència amb els cotxes, amb els vianants, no?, perquè, bueno, no?, és un nou vehicle que ha arribat a les nostres ciutats i, no?, i s'ha anat com clarificant la normativa d'aplicació, també per garantir la seguretat dels vianants, dels cotxes, no?, i de les persones que fan servir aquest transport i, per tant, està molt centrada en aquest fet en concret i, per tant, bueno, per nosaltres és positiu. Jo crec que, en realitat, el que passa amb totes aquestes ordenances, l'important no és la normativa en si, que, evidentment, pues, estableix unes regles, sinó tota la campanya de difusió i d'informació que s'ha de fer, no? És a dir, si hi ha sancions, pues, les sancions, si s'ha d'explicar per on ha d'anar la gent, pues, s'ha de fer primer una part tota educativa d'explicar a la ciutadania com s'ha de fer servir. Per tant, per nosaltres l'important amb tot aquest tema també és tota la campanya de difusió i informació que es farà d'aquesta ordenança.
1: Uh-huh. Una altra de les ordenances que arribarà en aquest ple és l'ordenança de civisme. En aquest cas estem parlant d'un punt de modificació. Quina valoració també feu d'aquesta reforma que es planteja?
2: Bueno, aquí també són temes puntuals que també, no?, que també s'han anat treballant. Per nosaltres aquí, tot el que té a veure, per exemple, no?, pues, abans parlant de mobilitat, ara del civisme, és també la participació ciutadana. Totes aquestes ordenances han de tenir una pota molt important d'implicació de la ciutadania, perquè si no la ciutadania no s'ho fa seva. Per tant, clar, per mi abans d'iniciar, no, com tot un procés de modificació d'una ordenança, l'important és fer tot aquest diàleg necessari amb les associacions de veïns, amb les entitats, detectar quines són les problemàtiques que tenim actualment a la ciutat, no? I a partir d'aquí poder entomar, no, aquestes modificacions, no, aquests processos de canvi, no? Per tant, aquí sí que demana l'Ajuntament, no, que davant, no, pues un tema tan important com el civisme, que també ha de garantir la convivència pues als nostres espais públics i a la nostra ciutat en general, pues que compti molt, no, amb els veïns i veïnes a l'hora de desenvolupar-la.
1: Uh-huh. I ja hem acabat amb ordenances, ara arriba el torn de parlar de reglaments, perquè ens arriba, per una banda, l'aprovació inicial del nou reglament del Consell Municipal d'Educació. Quin paper hauria de tenir aquest òrgan?
2: Bueno, en aquest cas sí que ha estat com

0: estem donant resposta a les necessitats que tenim, poder vetllar també perquè no hi hagi un tancament de línies, no? Ara mateix per nosaltres un dels temes que hem estat també situant aquestes darreres setmanes amb aquestes onades de calor, que ja no són onades de calor, que és un calor constant, intens, no? És aquestes adaptacions a les escoles, perquè ja no es tracta, no? Ja no es tractarà, no? És a dir, avui podem afirmar que tenim el calor a l'estiu menys calorós de tots els que vindran, no? I està sent insuportable. Per tant, crec que hem de preparar tots els equipaments públics de la millor manera per abordar aquestes situacions, i un dels més importants, doncs, són les nostres escoles, no? Perquè ja no només les escoles fan activitat en horari lectiu, sinó moltes d'elles ara mateix estan fent casals d'estiu. Per tant, no? Ja no és només, i ja estem veient, no? Ho estem veient a les cases que no tenim aires acondicionats, que anem amb ventiladors, els ventiladors ja no són suficients. Per tant, s'ha de pensar en una climatització adequada de totes les escoles i s'ha de fer, i s'ha de posar els recursos necessaris per poder fer-ho. No? Nosaltres ho hem vingut reclamant també a l'Ajuntament, els hem demanat que sigui proactiu, anàvem fent com petites aportacions a les escoles perquè les escoles es vagin adaptant, però crec que això és evident que ja no és suficient. Aquest estiu, o ja si volen a l'inici de curs, ja pensant en el següent, però és que començarem al setembre també en moltes, en elevades temperatures que també afectaran aquest inici de curs, que comença el 8 de setembre, que sabem que encara farà molta calor, i el que haurien d'estar fent aquest estiu és posar-se les piles per adaptar les nostres escoles, no? I aquests són els debats que entenem que també han d'arribar, no? Aquests consells escolars, aquests espais de debats, també, no? Pues com miro a la qualitat educativa, analitzar quines són les dades educatives de la nostra ciutat, on s'ha de posar èmfasis. La veritat és que, bueno, jo sempre he estat com molt orgullosa de les escoles de la nostra ciutat. Tenim una gran joia que són les cases dels infants, que, bueno, quan ho expliques a altres municipis o altres realitats, no, és incomparable al que tenim a la nostra ciutat. Aquí també reconeixer la tasca que han fet regidors, no, com en el seu moment el Juan Manuel Patón o la Lourdes Carreras, que amb una, no, amb un impuls important van decidir fomentar tot aquest està, no? Van saber que era important l'educació 0-3, quan ara t'estic parlant de fa més de 30 o 40 anys encara, no? No era com, no estava tan interioritzat per part de la ciutadania, i això ens deixa avui, doncs, una xarxa d'escoles infantils, no? A casa dels infants, de molta qualitat, i també tota la xarxa educativa. És a dir, avui les famílies no tenen problemes per escollir escola, més enllà de si els amics dels seus fills van a la mateixa escola, no? Perquè totes tenen una qualitat excel·lent, no? Per tant, bueno, jo crec que han de continuar mantenint aquesta qualitat des d'aquests espais de participació.
1: Uh-huh. Doncs, a part d'aquesta aprovació inicial del reglament del Consell d'Educació, ens arriba una altra aprovació, en aquest cas definitiva, del reglament d'armes de la policia local. De fet, hem de recordar que en aquest cas, al juny, des de Movem es van presentar una sèrie de delegacions i ara ja s'han resolt de manera negativa. Quina valoració en feu i què és el que plantejàveu exactament?
0: Clar, nosaltres en realitat davant aquest reglament d'armes que, bueno, que prolifera, no? O que, no? Que regula l'aplicació de noves armes com les armes TSR, les armes no, pues, llargues, no? No sé, no, tampoc no, no sé el nom específic. Clar, nosaltres el que volíem incidir també és en els protocols d'actuació, perquè també hem anat veient què està passant, no, en molts altres municipis o en moltes altres actuacions policials en la que s'estan implementant aquestes, no, aquestes armes. Nosaltres no ho hem fet entre nosaltres, que evidentment no som experts en aquesta situació, sinó que hem contactat amb persones expertes, també vinculades, pues, a tot el que té a veure amb aquestes garanties que ha de donar la policia, que han de donar els Mossos d'Esquadra, que ha de donar, no, aquesta seguretat real que també han de poder traslladar aquests cossos de seguretat. I la veritat és que lamentem, no? Nosaltres hem estat l'única força política i l'única entitat que ha presentat aquestes al·legacions, com diu, hem fet de la mandat professionals, i lamentem que ni tan sols hagin estat capaços, no? O ni tan sols de convocar-nos i donar-nos les explicacions. Ens ho hem trobat a l'expedient, aquest rebuig, i no entenem, no? Perquè no es vol tenir en compte també aquesta realitat, que és incorporar una mirada més social, incorporar una mirada més de protocols, incorporar una mirada més de que s'ha de garantir un bon ús, no? De tota aquesta, no? De totes aquestes noves armes que s'incorporen a aquest reglament.
1: Uh-huh. Doncs ens queden alguns punts més que podríem entrar en detall del ple, però com justament estem als darrers minuts del COFI, m'agradaria recuperar que al principi del ple hi haurà un escrit que presenteu des de Movem amb aquest canvi, que serà que Sílvia López ja assumirà oficialment ser la portaveu de Movem. Quins canvis realment

0: Ment que implica aquest relleu també, ja venim d'aquest canvi també de candidatura amb la Sílvia López com a cap de Movem aquí a Castelldefels i ara ja arriba també aquest canvi de portaveu.
1: Exacte. Bueno, això no, per mi personalment, no, que he estat assumint el lideratge del grup municipal no, pues, en l'última dècada, podem afirmar, i, no, i que també doncs, ha suposat doncs, encapçalar la candidatura a les darreres eleccions i també pues, portar la veu principal del grup municipal, no, pues, jo mateixa no, entenia que ara no, que estem fent un relleu, que estem entomant doncs, una, nova, no, una nova etapa que començarà la propera legislatura, però també no, amb la incorporació de la Sílvia com a regidora ja fa, no, ja fa uns mesos, creiem important doncs, anar també fent aquest relleu pas a pas, també perquè al final és tot un aprenentatge, no? I els aprenentatges els vas fent a mesura que vas agafant responsabilitats i per tant no? Pues crec que aquestes transicions fetes de bones maneres, fetes en base al diàleg, fetes pues, també de manera progressiva, poden garantir un bon funcionament no? del grup municipal, però també de la tasca que hem de fer de cara a la ciutadania. No? La Sílvia va anunciar no? ja fa un parell de mesos que encapçalaria no? a través d'un procés de primàries que van fer des de l'organització la candidatura de Movem en Comú Podem a les properes eleccions municipals. Per tant, no? tenia tot el sentit que ja comencés a assumir des d'allà aquesta responsabilitat com a portaveu, com a lideratge del grup municipal, també no? perquè es comenci a, no? a fer amb aquesta responsabilitat i arribar a les properes eleccions molt més preparada. No? Per tant, forma part de l'aprenentatge, forma part del bagatge que també des de la part institucional s'ha d'agafar i per mi era important doncs, que un cop escollida, doncs, pues, que bueno, el més aviat possible també pogués anar assumint més responsabilitats i a la vegada pues, jo també anar deixant no? aquest pas i aquest relleu que crec que és molt saludable i molt important en totes les organitzacions. No? Jo no em considero una persona gran, però ja porto molts anys en política, no? porto des del 2007 com a regidora a l'Ajuntament, no? ja és una vintena d'anys, és a dir, són molts anys, i per tant crec que és important pues, que les etapes comencen i acaben, no? pues, la meva ja està en la seva fase final, i crec que és important doncs, que aquestes transicions les fem bé, i les fem pues, que aquestes persones que tenen ganes, que venen amb més empenta, i que també amb nous projectes que han de repensar les nostres organitzacions pues, que puguin anar agafant el lideratge de manera progressiva i, bueno, i per poder desenvolupar de la millor manera la feina que tenen per millorar la vida dels veïns i veïnes de Castelldefels.
0: Perfecte. Candela López, regidora de Movem Castelldefels en Comú Podem, amb això ja tanquem aquest Castelldefels Coffee i estarem pendents des de Ràdio Castelldefels de com s'aborda aquest ple de divendres a la una al Saló de Plens. Gràcies per aquesta estoneta.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: Castelldefels Coffee. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: El món cultural i polític destaca l'immens llegat que deixa Josep Vallverdú, que mor als 103 anys. La que va ser comissària de l'any Vallverdú, la filòloga Carme Vidal-Huguet, remarca que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua, i l'escriptora Maite Carranza el qualifica de pioner. Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vetlla pública per desig exprés de l'escriptor. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'estat espanyol a Catalunya i ha demanat als partits catalans que ajudin a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control al Parlament abans de les vacances d'estiu, una sessió que també està enmarcada per l'aplicació de la llei d'amnistia, un cop ja ha rebut l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Nou testimoni en el cas de la mort del fundador de Mango. És una antiga col·laboradora de la terapeuta familiar que ha declarat que ella va buscar la ruta de Collbató a petició de la psicoanalista per viure una situació extrema com a part del tractament. Detenen un monitor de 23 anys d'un casal d'estiu de Tortosa al Baix Ebre per una suposada agressió sexual a dos menors que han denunciat les famílies. El jove estava a càrrec d'un grup de nens d'entre 3 i 5 anys. La investigació continua oberta. Rebuig frontal de l'hostaleria i del sector de l'oci a la nova llei antitabac que inclou la prohibició de fumar a les terrasses. El sector demana poder decidir si ho permet o no. Els canvis que ha d'aprovar el Congrés també prohibeixen fumar en concerts a l'aire lliure, equiparen les restriccions per als vapejadors i contemplen multes per als menors que fumin. Iberdrola dispara en un 22% els guanys del primer semestre de l'any amb un benefici de més de 4.000 milions d'euros. Naturgy també augmenta el benefici un 6% i suma 1.200 milions d'euros de guanys. També fa rècord el Banc Santander, que ha fet balanç del primer semestre amb un resultat de gairebé 9.000 milions d'euros, un 30% més que en el mateix període de l'any passat. Institucions i entitats del Pallars Jussà també reclamen aturar la proposta actual del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables, el que es coneix com a Plàter. En canvi, hi ha tres municipis del Priorat que volen més quota d'energia eòlica de la prevista. La comarca tenia un estudi previ sobre on i com implantar aquestes renovables. L'administració Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planeja anunciar formalment l'acord avui. I ha mort als 51 anys el músic Joan Roca, baixista i un dels membres fundadors del grup Antònia Font. Al costat de Pau i Pere de Bon, Jaume Manresa i Joan Miquel Oliver va participar en la creació d'un estil i un so molt identificables pel grup de les Illes.
1: Esports. Primer fitxatge per al Barça femení per a la nova temporada. Es tracta de la jove central René Van Asten, de 19 anys, que ve de l'Ajax i firma fins al 2030. Ha estat una de les grans revelacions de la Lliga neerlandesa i també ha debutat amb la selecció absoluta del seu país. S'acaba de fer oficial. Aleksandar Sekulić és el nou entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic eslové de 48 anys firmarà per a les dues pròximes temporades. Aquest vespre a les 8, Olot Girona, segon amistós de pretemporada als gironins. L'Espanyol va golejar i el Pau Francesc 4-0 i la Federació Italiana de Futbol vol Pep Guardiola com a nou seleccionador del país.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, tornem amb el butlletí informatiu per actualitzar la informació més pròxima. Lighton Startup tanca la seva primera edició amb 19 projectes emprenedors. L'acceleradora Lighton Startup 2026 ha tancat amb èxit aquesta primera edició després de 13 setmanes de formació, mentoria i treball intensiu. El programa ha acompanyat un total de 19 projectes emprenedors que el passat 14 de juliol van tenir l'oportunitat de presentar les seves propostes davant d'un grup de potencials inversors en el marc del primer Demo Day de l'acceleradora. La jornada va posar el punt final a un itinerari dissenyat per ajudar les persones emprenedores a transformar una idea inicial en un projecte de negoci viable i preparat per afrontar els reptes del mercat. L'Ajuntament de Castelldefels ha incorporat la residència Catite i l'hotel Playafels al projecte emblemàtics Castelldefels, una iniciativa que reconeix aquells establiments comercials i turístics que formen part de la història, la identitat i la vida quotidiana de la ciutat. L'acte de descoberta de les seves plaques commemoratives ha tingut lloc aquest 21 de juliol davant dels respectius establiments i ha comptat amb la presència de la regidora de Comerç, Mar Sicília, i del regidor de Turisme i Hostaleria, Guillermo Massana, que han volgut posar en valor la trajectòria i l'arrelament d'aquests negocis al municipi. El cinema d'estiu torna aquest diumenge al Castell amb Barcelona Noche de Verano. Després de la primera projecció, el passat 28 de juny, el cicle Viu l'estiu torna aquest diumenge 26 de juliol al Castell, amb una nova vetllada de cinema sota les estrelles. La sessió començarà a les 10 de la nit amb la projecció d'aquesta pel·lícula Barcelona Noche de Verano, pel·lícula del 2013 dirigida per Dani de la Orden. El cicle, que aquest estiu ofereix tres propostes cinematogràfiques en aquest entorn únic i emblemàtic com és el Castell, va arrencar el passat 28 de juny amb la projecció d'estiu 1993 de Carla Simón i culminarà el pròxim 23 d'agost amb La Virgen de Agosto de Jonas Trueba. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara!
0: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Les festes i els espais d'oci haurien de ser precisament això, espais per gaudir, compartir i sentir-nos segures i segurs. Però perquè això sigui una realitat, també cal prevenir, sensibilitzar i oferir recursos a la ciutadania. A Castelldefels aquesta feina es fa a través dels punts Lila, un servei que segurament haurem vist a concerts, revetlles o festes majors, però del qual potser encara no coneixem prou bé totes les seves funcions. Avui volem entendre què són exactament aquests punts, a qui s'adrecen, quina feina fan i com han evolucionat en els darrers anys. Per parlar-ne, saludem ara l'Anna Dolors Rodríguez, tècnica de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament. Anna, molt bon dia i gràcies per estar aquí amb nosaltres per telèfon.
1: Molt bon dia, ja sabeu que és un plaer estar a la ràdio amb vosaltres.
0: Doncs Anna, entrem directes en matèria. Quan sentim a parlar d'un punt lila, potser molta ciutadania encara pensa que és un lloc on només s'hi va si hi ha hagut alguna incidència, alguna agressió, esperem que no, però acostumem a tenir aquest pensament. És una idea força estesa. En realitat, què és un punt lila?
1: Doncs els punts liles que també tenen aquesta vessant i que la gent no va desencaminada, que tenen aquesta funció, però també es complementen amb, sobretot, i a més és la tasca més important que es fa amb aquest tipus de serveis, és la prevenció i sensibilització en tot les violències masclistes i la LGTB-fòbia. A part, doncs, també tenen aquesta part d'atenció en el cas que en l'espai festiu hi hagués alguna agressió, perquè d'aquesta manera, coordinat amb els altres agents de l'espai festiu, doncs s'activen els serveis i els recursos necessaris.
0: Els punts Lila formen part d'un protocol municipal que es va aprovar fa uns anys. Estem parlant d'aquest protocol d'actuació davant les violències sexuals en espais d'oci. Què suposa per Castelldefels que comptem amb aquest protocol?
1: Doncs dona marc a aquests serveis, però també a altres actuacions que van vinculades doncs, a aquest compromís que té la ciutat en que els espais d'oci siguin públics i privats, perquè també ens vam dotar d'un annex a nivell privat, doncs siguin cada cop més lliures, més segurs per tots i totes. Penseu que des del 2017 l'Ajuntament de Castelldefels està organitzant aquests serveis, els serveis de Punt Lila, i és el 2020-21 que es va aprovar aquest protocol. Per tant, tenim una llarga trajectòria i el protocol el que ens permetia d'alguna manera és donar marc i posar una mica d'estructura a aquests serveis dintre d'altres accions que es porten a terme.
0: Doncs ara situem-nos a un ciutadà o ciutadana que va a una festa de Castelldefels i veu una carpa lila. Però també, a més, hi ha persones que volten pel recinte, que hi ha tot un dispositiu. Com funciona exactament i quin tipus de professionals hi trobem en aquestes carpes?
1: Correcte, doncs tenim dos tipus de modalitats dels serveis. A vegades és només un punt fixe i a vegades és un punt fixe amb itinerància, que són aquestes persones que podreu veure identificades sovint amb una armilla o amb una samarreta lila i que fan aquests recorreguts per l'espai festiu. Escollir una opció o una altra té a veure amb termes de seguretat i de manera coordinada amb policia local, en funció de la festa, del públic, d'una mica dels antecedents i de més. El que trobareu en aquests espais hi ha gent que s'aproxima doncs, per rebre informació, per saber quines accions estan portant i quins serveis hi ha a la ciutat en termes d'atenció a les dones i a les persones LGTBI. També es fan dinàmiques, es fan en funció també de la festa, perquè hi ha festes que són més familiars o que el tipus de proposta és més pausada, es poden fer dinàmiques doncs, més tranquil·les i altres espais festius doncs, o moments de la festa, perquè la festa també no és contínua, doncs, on el que es fa és més aquesta part d'estar latent per si alguna una situació que requereixi de la intervenció de l'activació del protocol.
0: Com ens deia Anna, en aquests punts Lila trobem també, més enllà de si malauradament s'ha produït una agressió, doncs trobem informació, assessorament, acompanyament i, a més, aquesta important coordinació que teniu amb policia local. En aquest sentit, si malauradament es produeix una agressió o una situació d'assetjament, algun incident al llarg d'una festa, quin és el protocol d'actuació i com ho gestioneu amb policia?
1: El policia està coordinat directament amb els agents que estan al punt Lila, que són els encarregats d'activar els serveis policials, els cossos policials, que són els que estan especialitzats en el que és la intervenció directa en casos on es produeixi aquest tipus d'agressió. El que fa el servei de punt Lila és aquest acompanyament, aquesta contenció fins que arriben als cossos policials. Penseu que les persones que estan fent aquest tipus de servei, doncs alguns dels requisits és que tinguin coneixement dels recursos que hi ha a territori trajectòria en relació amb les violències masclistes i la LGTB-fòbia. També són persones que tenen formació i coneixement de què són les violències masclistes i què és la LGTB-fòbia, i d'alguna manera també coneixen els protocols. Depenen d'una persona que coordina aquests serveis, que aquesta sí que li demanem un plus encara més d'especialització, que també és l'encarregada de vetllar que el protocol i les intervencions que es fan s'adequin als nostres protocols que tenim l'Ajuntament i a la normativa que en el Marc Català ens dona paraigües.
0: Uh-huh. I Anna, passem a un altre mite. Estàvem parlant a l'inici, no?, d'aquesta idea força estesa que potser només ens hem d'apropar si hem vist, si hem estat víctimes d'una agressió, però també hi ha un altre mite força arrelat que de vegades quan penses en un punt lila penses que només s'adreça, que només és un servei per a dones. És així?
1: No és així, perquè justament a Castelldefels i des dels nostres inicis per això nosaltres veureu sovint que fica punt lila i un més al final, no? I és aquesta vessant doncs també que diem punt lila irisat, no? Que destaquem que també abordem totes les violències LGTB-fòbiques perquè creiem que d'alguna manera doncs aquests espais han de ser segurs per tots i totes. I després també hi ha aquest mite, no? Que aquest tipus de recursos només s'orienten a les persones que poden ser agredides, i pensem que els espais són segurs en tant quan tots i totes tenim una actitud concreta. Vull dir, no és una cosa d'una agressió i una víctima, sinó és una cosa de tothom i de tots i totes. Per tant, sempre donem tips cap a les dones, cap als homes, però també per les persones que estem al costat, perquè al final les festes i els espais són més lliures i segurs si tots i totes ens ho creiem i fem possible que ho siguin.
0: Mm-hmm. Mirem ara les dades, Anna, perquè vosaltres recolliu indicadors de tota aquesta feina. Què ens diuen les dades dels darrers anys?
1: Doncs que són uns serveis molt consolidats. Sí que és veritat que és el que et comentava, per sort, no? No són uns serveis que hagin hagut d'activar sovint el protocol, però sí que fan tota una feina de sensibilització i prevenció. I també és veritat que amb una població més jove, que sovint en els serveis és quan ens costa com més arribar, en aquestes tasques més preventives i de sensibilització. Són uns serveis que s'han consolidat, que han anat creixent en els darrers anys, en el que fan les festes on es pot oferir el servei, i aquest 2026 doncs anem increixent-lo i ja, tot i que l'any passat vam fer 10 festes, comptant festes també, festa major la contem com a una perquè us feu una mica la idea, doncs actualment i sense comptar que estem una mica a l'Equador, diguéssim, doncs hem fet ja 8 esdeveniments que han comptat doncs amb aquest servei de prevenció, de sensibilització i atenció. I amb una consolidació creixent, no?, perquè és un servei pel que ens arriba de les persones que s'apropen, doncs que l'esperen, que el busquen i que és un espai que sovint doncs ja està incorporat, no?, en el paisatge de les festes que organitza l'Ajuntament.
0: Mm-hmm. Doncs Anna, efectivament, jo que tinc davant les dades i estic mirant ara mateix que, com ens deies, tot és increixendo, perquè de fet el 2024, també ara que menciono 2024, et volia preguntar, els punts lila quan es van començar a implementar aquí a Castelldefels? Va ser el 2024 o venen d'abans?
1: No, des del 2017, el que passa que vam començar amb festa major a l'estiu, llavors vam començar amb una prova pilot i han anat com ampliant-se, no?, a aquests serveis. També hi ha un tema pressupostari que hem pogut anar consolidant i ampliant aquests serveis a altres festes. D'alguna manera també hem anat sistematitzant els indicadors que anem recollint i anar polint una mica aquests indicadors. Sí que resaltaria, com a tret una mica diferencial, és l'augment d'homes que s'apropen doncs, als punts lila, que jo crec que és una cosa que ens hem de doncs, felicitar. No? Les dones entenem que ja s'apropaven, però amb els indicadors que reflexen del 2024 el 2025, jo sí que ressaltaria aquesta dada, no? Que l'augment d'homes que s'han apropat al servei doncs ha augmentat exponencialment més que el de les dones, tot i que hi ha més dones que també s'apropen.
0: Mm-hmm. Doncs sí, efectivament, aquesta dada de 2024 era de 658 homes que van rebre assessorament, van fer atencions en aquests punts lila, i del 2025 ens indiqueu des d'Igualtat que 1.060, és a dir, que més de 400 d'increment, i en aquesta línia, més o menys, però una mica per sota, l'increment de les atencions realitzades a dones, per perquè estem parlant d'uns un increment de 350 de 2024 a 2025. D'enguany també esteu fent seguiment dels serveis, com ja ens indicaves, enguany hi haurà un increment del número de festes amb serveis perquè hi ha hagut diverses novetats. Heu fet serveis al Tour del Talent, per exemple, i altres moments també clau de la ciutat, no?
1: Correcte, aquest any a més justament estem amb la ressaca del Mundial i hem pogut estar també als espais festius amb retransmissió en pantalla gegant, tant de la semifinal com de la final. Per tant, són dos esdeveniments festius on s'ha incorporat el servei, a part del Pride, la Revetlla de Sant Joan o les Festes del Mar, on ja s'havia consolidat fa uns anys aquest tipus de serveis. I a més hem incorporat aquest any el Tour del Talent, que en aquest cas es tractava d'un punt Lila Diurn, que és un espai festiu, acostumem a ficar aquest servei, sobretot a Castelldefels, en espais d'oci més nocturns, però és veritat que són serveis que es poden, per aquesta tasca més preventiva de sensibilització, doncs en altres moments, en altres festes. I després, el 8 de març, que aquest any hi havia una aposta per un Woman on Tour, que era una proposta de DJs i que també era un espai festiu, vam incorporar, i tot aquest estiu sí que us hem d'explicar que els serveis de Punt Lila s'han coordinat amb tots els serveis del Pla de Xoc, que són serveis també preventius. Per tant, això ens ha donat l'oportunitat d'estar a les festes de barri de Vista Alegre amb aquests serveis d'altres preventius que estan enfocats a tot el tema de prevenció de consum, sobretot d'alcohol, i tot el tema més d'intervenció a l'espai públic. Això també a l'espera de poder fer valoració i avaluació un cop acabi la temporada festiva i poder reflexionar i analitzar els informes que es fan dels serveis, doncs és una novetat, no?, enguany, que el servei de Punt Lila estigui en coordinació amb aquests altres serveis preventius, tenint una mirada molt més integral i inclusiva de tot el que és la prevenció en els espais festius.
0: Mm-hmm. Doncs, Anna, una part molt important, com hem vist al llarg d'aquests minuts d'entrevista d'aquest servei, és la sensibilització. Quins són els missatges que intenteu transmetre quan parleu amb la ciutadania que s'acosta a un Punt Lila?
1: Doncs sobretot és trencar aquests estereotips i aquests mandats de gènere i també poder fer dinàmiques, no?, per poder agafar eines i elements que ens permetin detectar el més aviat possible aquelles conductes que sovint tenim tots i totes, perquè a vegades no només parlem en termes d'agressió, sinó aquells micromasclismes que exercim, homes, dones, qualsevol persona que hem estat educades en el sistema patriarcal, donar tips per poder identificar, reconèixer i poder canviar i poder fer alguna cosa el més aviat possible. I per això diem, no?, que no només és un tema adreçat, no?, és un tema adreçat a tota la ciutadania, perquè al final tots i totes en algun moment exercim o reproduïm aquests estereotips de gènere.
0: Mm-hmm. Si una persona presencia una situació d'assetjament o detecta una altra persona que no està bé, quines són les passes que hauria de seguir en un entorn d'una festa a Castelldefels, per exemple?
1: Doncs en aquest cas podria apropar-se al servei de Punt Lila, primer verificar que la persona, hauríem de diferenciar si és ella la persona que se sent agredida o que està ella presenciant, no, testimoniant alguna situació que considera que, o alguna persona que està tenint unes actituds, uns comportaments que no considera adequats. En funció d'això, apropar-se al Punt Lila per saber quins passos s'han de poder continuar fent, seria el que recomanaríem.
0: I Anna, estic pensant que més enllà de totes aquestes dades, tots aquests indicadors que hem estat comentant, que són molt positius, fent aquesta comparativa de 2024-2025 amb un bon creixement i que enguany amb les novetats que esteu implementant encara els resultats seran més grans, però aquí hi ha també tota una part, un impacte invisible que és molt difícil de mesurar, no?
1: Sí, en les polítiques de sensibilització i prevenció en general ens passa això. Sí que anem intentant tenir com eines, no?, que ens permetin avaluar aquest impacte, però és veritat que sovint aquest impacte és difícil, no?, perquè són canvis que són a llarg termini i que són difícils d'avaluar.
0: Uh-huh. I al juliol també heu comptat amb la visita del Punt Lila Mòbil de la Generalitat. Què aporta aquest tipus de recurs complementari als serveis municipals?
1: Doncs és una manera de continuar visibilitzant la tasca que fem des dels serveis municipals, des de territori, no? En aquest cas complementat amb aquest Punt Lila Mòbil que anirà per tota Catalunya, i també és una manera de situar Castelldefels en tot aquesta mapa, no?, de municipis compromesos i que fan doncs, diferents polítiques per continuar avançant l'erradicació de la violència masclista i l'LGTBI-fòbia. Mm-hmm.
0: Anna, ja per acabar, estic plantejant-me també que m'agradaria conèixer quina és la reacció més habitual que us trobeu de les persones que s'apropen per primera vegada a un punt lila.
1: En general, les persones que s'apropen, el feedback, diguéssim, és molt positiu. Agraeixen sovint, no?, aquest tipus d'espais, aquest tipus de serveis. Nosaltres també, perquè sobretot s'apropa molta gent jove i també molta gent gran preocupada, diguéssim, o sensibilitzada entorn a la gent jove. Per tant, la resposta a la ciutadania, en general, doncs és molt positiva.
0: I ja amb la mirada de futur, quins reptes us marqueu de cara als propers anys?
1: Ah, bona pregunta. Aquesta no me l'havia preparat. Jo crec que la consolidació, el continuar avançant i continuar analitzant doncs, tots aquests informes que ens arriben, crec que el repte que hem tingut aquest estiu i que tenim sobre la taula és com incorporem no, altres serveis preventius conjuntament amb el punt lila, perquè sabem que la realitat és complexa, per tant, sovint aquesta incorporació, aquest encaix, no, creiem que és el gran repte a nivell de prevenció en els espais d'oci, no només amb un focus, sinó amb aquesta mirada de gènere, però també interseccional, perquè els espais d'oci doncs, són també complexes, perquè les persones que hi participen també ho són. Per tant, jo crec que és el gran repte que tenim a la taula i que Castelldefels doncs, s'ha remengat i crec que l'assolirem amb èxit.
0: Mm-hmm. Doncs, Anna, ens quedem amb aquesta idea i tot el que ens has explicat al llarg d'aquesta entrevista sobre els punts lila, que no són només un recurs per actuar quan passa alguna cosa, sinó també, sobretot, una eina per prevenir, per sensibilitzar, per contribuir que les festes siguin sent festes, siguin sent espais més segurs, respectuosos i lliures de violències per a tothom. Anna Dolors Rodríguez, tècnica de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona aquí al magazín de Ràdio Castelldefels i per ajudar-nos a entendre millor aquesta feina que molt sovint passa desapercebuda, però que, com hem vist, és molt essencial. Gràcies i fins una propera ocasió.
1: Moltes gràcies a vosaltres i com sempre, sempre que em truqueu allà estic a la ràdio que ja sabeu que m'encanta. Una abraçada forta.
0: Una abraçada, Anna, i molt bon dia.
1: Molt bon dia.

0: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
1: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, com va tot? Quan inaugures la botiga?
2: Bé, la inaugurem el mes vinent i encara tenim 1.000 temes pendents. Mira, t'ensenyo uns fullets que hem preparat i em dius quin t'agrada més. No sabem quin triar.
1: A veure... M'agrada més el primer. Llums, roure. Il·lumina la teva llar amb nosaltres. Però, escolta, s'ha de corregir el punt de la L geminada. Heu escrit il·lumina amb un punt normal entre les L's i ha de ser un punt volat.
2: Un punt què?
3: El 24 de gener és el dia del punt de volat. És el punt que porta la L geminada i que és una mica més alt que el punt normal. Si esteu escrivint en un ordinador i el necessiteu, premeu majúscula i la tecla del número 3.
0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

0: Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.
1: Castelldefels, així som.

0: Castelldefels, així som.
1: El lunes a las 8
2: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
3: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: El món cultural i polític destaca l'immens llegat que deixa Josep Vallverdú, que ha mort als 103 anys, la que va ser comissària de l'any Vallverdú. La filòloga Carme Vidal remarca que va ser un autor polièdric i defensor de la llengua. L'escriptora Maite Carranza el qualifica de pioner. Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vella pública per desig express de l'escriptor. L'administració Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita perquè el país àrab avanci cap a un programa nuclear civil que li obriria la porta a l'enriquiment d'urani. L'acord busca enfortir els llaços entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran. La Casa Blanca planeja anunciar formalment l'acord avui. Desarticulen una organització de tràfic d'armes que dirigia un reclús des d'una presó catalana. L'operació policial ha permès detenir 9 persones i localitzar 2 arsenals d'armes amb un llançacoets i 38 armes curtes. Troben mort en un habitatge a prop de París el franco-argelià resident a Barcelona acusat de ser un proxeneta per al delinqüent sexual Jeffrey Epstein. Daniel Said sempre va negar aquestes acusacions. I una excol·laboradora de la terapeuta de la família Andic va declarar als Mossos que ella va buscar, a petició de la psicoanalista, la ruta de Collbató per on va morir el fundador de Mango. L'objectiu seria portar-lo a viure una situació extrema com a part del tractament. Ella mateixa va fer el recorregut amb Jonathan Andic una setmana abans dels fets. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'estat espanyol a Catalunya i ha demanat als partits catalans que ajudin a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control al Parlament abans de les vacances d'estiu, una sessió també marcada per l'aplicació de la llei d'amnistia, un cop ja ha rebut l'aval del TJUE. Institucions i entitats del Pallars Jussà també reclamen aturar la proposta actual del Pla Territorial Sectorial de les Energies Renovables. Al Plater, en canvi, hi ha 3 municipis del Priorat que volen més quota d'energia eòlica de la prevista. La comarca tenia un estudi previ sobre on i com implantar aquestes renovables. Ha mort als 54 anys el músic Joan Roca, baixista i un dels membres fundadors del grup Antònia Font. Al costat de Pau i Pere Debon, Jaume Manresa i Joan Miquel Oliver va participar en la creació d'un estil i un so molt identificables del grup de les Illes.
1: Esports.
2: Parlem de jornada d'anuncis al Barça i és que han anunciat la incorporació de la jove central neerlandesa René van Aasten, de 19 anys, fins al 2030. També avui es farà l'anunci oficial de Karim Adeyemi com a nou fitxatge de l'equip masculí de futbol. I al Barça de bàsquet, Aleksandar Sekulić és el nou entrenador per les properes 2 temporades. L'Espanyol torna avui a Barcelona després de golejar el Pau Francesc 4-0 aquest vespre a les 8. Olot Girona, el segon amistós de pretemporada dels gironins. I la Federació Italiana de Futbol vol Pep Guardiola com a nou seleccionador del país.
0: Ja ens queda el titular del temps. Es manté la calor intensa i l'aixafogó amb ambient de plena canícula a tot el país. Les temperatures se situaran per sobre dels 35 graus a l'interior i dels 30 a la costa. Sol amb cel enterbolit i aquesta tarda s'esperen nuvolades amb algun petit ruixat a les Terres de l'Ebre.
3: 3CAT Info.
4: Castelldefels avui.

0: Bon dia, repassem ara els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Castelldefels exigeix mesures davant els sobrevols. Les operacions diurnes d'arribada a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona el Prat sobre Castelldefels han superat el 53% del temps entre l'11 i el 20 de juliol. L'Ajuntament considera que aquesta situació és insostenible i exigeix a Aena el compliment dels procediments operatius vigents. I repassem ara també l'agenda pel dia d'avui. A 9:15 del vespre, la plaça de les Palmeres acull Palm Lights, Coldplay i Ed Sheeran, una proposta musical dedicada als grans èxits de les dues bandes internacionals. I la Biblioplatja continua també amb les seves activitats. Avui és el torn d'una nova hora del conte dins del cicle Biblioplatja 2026, Sons de Mar, a càrrec de la Botzina, una activitat familiar per gaudir de les històries a peu de platja. Aquesta activitat té lloc de 7 a 8 del vespre. I fins aquí el repàs en el butlletí informatiu Castelldefels. Avui d'aquí una hora és el torn de l'informatiu amb les notícies en detall. Fins ara!
1: Castelldefels avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu, posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Parlem ara de cinema amb Pep Prieto, que és el responsable de coordinar, d'impartir aquests tallers. Ara ens explicaran què consisteixen a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Molt bon dia, Pep.
1: Molt bon dia.
0: Hola, explica'ns quan van començar aquestes sessions de cinema.
1: Doncs mira, van començar el mes d'octubre. Primer la biblioteca em va convidar a la meva qualitat d'escriptor a parlar d'una novel·la meva i va sortir la idea amb ells de fer un club de lectura diferent. Normalment a les biblioteques és més fàcil trobar-se clubs de lectura a partir de la literatura i la idea és adaptar aquest model a la conversa sobre cinema, que és un tema, no?, que fem recurrentment a la nostra vida quotidiana i fer-ho d'una manera més profusa, no? És a dir, agafar una pel·lícula. A cada sessió consisteix en agafar una pel·lícula i tractar-la des de diferents perspectives, que tothom pugui expressar la seva opinió i comparar una mica les percepcions d'una i de l'altra.
0: Entenc, doncs, que tu ets una persona molt cinèfila, no, Pep?
1: Sí. De fet, fa molts anys que ho soc des de petit, diguéssim, però he tingut la sort de poder-m'hi dedicar professionalment. I justament de la feina de crític, una de les coses que més il·lusió fa és poder compartir amb les persones la seva opinió. Al final sempre he dit que no hi ha cap crítica rotunda ni categòrica, no? Fins que no tens l'opinió d'un altre i pots contrastar punts de vista, una crítica no és completa, no? I crec que aquests clubs, com el que fa la Biblioteca Fernández Jurado, serveixen justament per enriquir la meva feina i perquè la meva feina serveixi per enriquir l'opinió dels altres.
0: Tu dediques, doncs, a la crítica cinematogràfica.
1: Sí, ho porto fent mitja vida, diguéssim, sí. I és veritat que ara, amb les xarxes socials, ja aquí té la sensació, no?, de que és més fàcil parlar dels temes que t'interessin, i en aquest cas de cinema, no? Però és veritat que l'opinió a xarxes sempre és com molt extrema, no? I sempre una cosa que m'agrada molt dels clubs de lectura o dels clubs de cinema que es puguin muntar en equipaments culturals és que permeten parlar amb els altres pausadament, mirant els ulls, no? Fer una cosa com més distesa. I és exactament el que intentem fer amb aquest club.
0: Quins són els criteris que seguiu per triar les pel·lícules?
1: El criteri, en un breu moment, vam decidir intentar buscar un equilibri entre pel·lícules més conegudes o més populars i altres que potser no tant. Però el que sí que havíem establert és que cada una de les pel·lícules seleccionades pertanyés a un gènere concret. És a dir, intentarem abarcar tots els gèneres, no? Hem començat amb ciència-ficció i hem començat amb política, perquè vam programar Blade Runner i El gran dictador, que són dos pel·lícules molt diferents, però que permeten explorar molt bé els seus gèneres. I les properes sessions del cicle, que ara ja fa una pausa al desembre i torna al gener, el que farem serà seleccionar clàssics del seu respectiu gènere, no? Hi ha de tot, des de Vacaciones en Roma fins al Lado Bueno de las Cosas. També tenim previst fer L'Exorcista, no?, per parlar d'una mica de terror, perquè és una pel·lícula que acaba de fer 50 anys. L'intent és una mica agafar pel·lícules que potser tens una percepció determinada i a veure si a través de la nostra conversa doncs en traiem altres aportacions, no? I la veritat és que és un exercici molt engrescador.
0: Cal veure la pel·lícula, clar, per parlar-ne d'ella, com tot, no? Cal llegir-se el llibre per després poder parlar del llibre i en aquest cas estem parlant de cinema. Però cal ser entès en cinema? Perquè algunes persones que diran, home, jo em puc veure la pel·lícula, però potser no tinc tants coneixements, no tinc el context, no sabré parlar, i aquí s'ha de venir obert, no, Pep?
1: No cal ser crític, no. De fet, és el contrari. De fet, jo soc dels que pensa que tots tenim un crític dins. El cinema és un art de masses, el cinema ens entra dins les cases, és un ritual quan anem a la sala de cinema. Llavors, el que fem des de la biblioteca al final és que tinguin l'oportunitat d'agafar la pel·lícula del servei de préstec de la biblioteca o bé veure-la a la plataforma que tinguin, que pot passar que estigui en plataforma, i socialitzar una mica la nostra opinió. Però justament jo em dedico a fer de guia cap a alguns conceptes de la pel·lícula, però allà tots som crítics, diguéssim, del primer a l'últim. Vull dir que el que ens interessa justament és que tothom perdi la por, que vinguin allà, que opinin, que se sentin com a iguals tots, no? Perquè és la gràcia de poder socialitzar els teus gustos i de socialitzar les teves percepcions d'una obra d'art, no? Doncs això és el que intentem.
0: A més, suposo que serà molt enriquidor perquè cadascú pot aportar un punt de vista, una reflexió que potser no tenia l'altra, no? Que és el que passa quan
1: es
0: reuneix molta gent.
1: És el que et deia del debat de les percepcions. És a dir, tu quan mires una pel·lícula, tu, per exemple, jo porto molts anys dedicant-me a això i, per tant, és fàcil que hi vegi coses que una persona que, si vols, no hi va tan sovint al cinema o no s'hi dedica professionalment, no vegi, no? Però al mateix temps, per l'experiència vital d'una de les persones que ve al club, perquè ho aplica a la seva pròpia vida, perquè ho aplica a un moment vital determinat, a unes emocions. Això, d'entrada, és una opinió no, igual o més legítima que la que pugui tenir el crític. I això permet treballar molt bé allò que et deia, no? El contribuir a donar-nos idees els uns als altres per entendre millor l'objectiu de la pel·lícula del seu autor.
0: Molt bé, doncs Pep Prieto, t'agraïm moltíssim que ens hagis acostat a aquest Club del Cinema. Recordem quin serà i quan el proper.
1: Serà el mes de gener, el proper, que serà, si no recordo malament, el quart dijous, és l'últim dijous del mes, i la pel·lícula serà l'exorcista, o sigui que ja teniu feina.
0: I tant, una pel·lícula que té moltes coses, pot ser amagades, que en principi no...
1: Moltes, perquè és una pel·lícula que la gent percep com de terror i en realitat és una pel·lícula que genera molt debat sobre altres temes. Per això la vaig escollir, crec que ens ho passarem molt.
0: Estic d'acord. Moltíssimes gràcies, Pep Prieto, crític cinematogràfic, per les teves aportacions. Club de Cinema, que arriba puntualment un cop al mes a la biblioteca per gaudir del cinema, de veure la pel·lícula programada i també després la paraula. Moltes gràcies, Pep, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Bon dia, adéu.

0: L'esport és molt més que competir o marcar gols. També és una eina d'aprenentatge, de socialització, d'autonomia i d'inclusió. Però perquè això sigui una realitat, de vegades cal adaptar els espais i la manera d'entendre la pràctica esportiva. A Castelldefels, el dimecres 29 de juliol, es presentarà un nou projecte que uneix precisament aquests valors, una escola adaptada i de futbol inclusiu, impulsada per dues entitats locals. Estem parlant de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA. Avui volem conèixer millor aquesta iniciativa, saber a qui s'adreça i què pot aportar tant als infants com a les seves famílies. Ens acompanyen ara als estudis la Pilar García, representant d'ISTEA, i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. Molt bon dia i benvinguts els dos.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies, bon dia.
0: Doncs abans d'entrar en detall en aquest nou projecte de ciutat, expliquem les tasques que feu de les entitats. Situem una miqueta als nostres oients. Si et sembla, Pilar, comencem amb tu, amb les tasques de l'associació ISTEA.
1: Bueno, nosaltres portem gairebé 15 anys, al març farem 15 anys, acompanyant a les famílies. Una vegada reben el diagnòstic, estan perduts, no? No saben on anar, què tenen que demanar, i nosaltres el que fem és acompanyament, sobretot que totes les famílies tinguin eines, tinguin acompanyament psicològic amb la nostra psicòloga perquè puguin assolir puguin assolir els objectius marcats per donar-li un bon acompanyament al seu fill o filla.
0: Uh-huh. I per part de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo, quines són les tasques que porteu a terme?
2: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica per la Unió Esportiva Castelldefels, i bàsicament l'objectiu és que la Unió Esportiva Castelldefels, que és l'entitat esportiva més gran, diguem, de la ciutat, que té gairebé cada any entre 900 i 1.000 practicants, al final arriba a la conclusió que per dur a terme diguem, projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven, diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment del que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol, i el que vol és apropar l'esport, inicialment al futbol, però estem oberts a altres possibilitats, és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa de manera diguem, habitual poder accedir a la pràctica de l'esport. Aquí, evidentment, entren molts col·lectius, des de gent gran, ja estem en un projecte ja en marxa des de la primavera, que és el futbol caminant, que està dedicat a gent doncs, ja de sobretot doncs, sèniors, diguem, a partir de 55-60 anys, i l'escola doncs, adaptada inclusiva, en la qual anem de la mà d'ISTEA, que per cert és un dels patrons fundadors, valga la redundància, de la Fundació, i pues aquest tipus de projectes són els que la Fundació diguem, vol dur a terme.
0: Doncs precisament volia preguntar-vos per l'inici d'aquestes col·laboracions entre les dues entitats, però ja menciones que ISTEA està fortament vinculada amb la creació, amb la fundació d'aquesta Fundació d'Unió Esportiva Castelldefels. A partir d'aquí, com neix el projecte concret que es presenta ara a la ciutat?
1: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és amb professionals, amb formadors, amb les nostres famílies, i nosaltres com a entitat doncs, fer aquest recolzament i donar posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona no? o tercera que tingui escola adaptada de futbol. Uh-huh. Tenim a Cornellà, tenim a Sant Cugat.
2: Sí, no em consta. Hi ha apostes individuals d'altres entitats aquí. Em sembla que Istea precisament treballa, em sembla que és amb tenis taula. Sí. I, per exemple, també el futbol sala Castelldefels és una altra entitat d'aquí la ciutat que sempre ha estat molt, molt sensible, diguem, a aquest tipus d'iniciatives. Però ja, per nosaltres era evident que la Unió Esportiva de Castelldefels no podia quedar fora, diguem, de poder fer projectes d'aquest estil, que, insisteixo, com deia abans, el dia a dia d'una entitat, doncs clar, és que estem parlant de que la Unió Esportiva és quasi el segon club quasi més gran d'Espanya en quant a número d'esportistes quan parlem de futbol, és una escola gegantina, que al final està regida per gent doncs com jo, no? que al final ho fan altruistament, però que evidentment comporta una complexitat enorme. Per això, d'aquí neix la Fundació, per poder dedicar-se a aquest tipus d'iniciatives sense, diguem, les limitacions del dia a dia que porta la Unió Esportiva.
0: Uh-huh. Aquesta presentació oficial que ens arriba el dimecres 29 de juliol, el projecte va molt més enllà només de futbol, perquè és escola adaptada i futbol inclusiu. Potser per persones que no estiguin basades en aquest concepte, no?, d'escola adaptada, els hi sorprèn una mica o no acaben d'entendre molt bé què és el que implica tot això. I m'agradaria preguntar-vos, com prepareu, des d'ara que comença la presentació oficial, com esteu fent la comunicació amb les famílies que poden estar interessades a que els seus fills, filles hi participin, i quina és la cronologia que seguireu per dur a terme realment de manera efectiva aquest tipus de projecte, perquè realment doni resposta a les necessitats que detectareu?
1: Nosaltres hem començat a recollir totes les dades de totes les famílies participants que volen participar. A dia d'avui n'hi ha 23 nens de l'entitat que volen participar, i el que es farà ara el mes de setembre, al començament de setembre, es farà amb el nostre psicopedagog, es faran perfils sensorials per veure totes les necessitats de cada nen i veure en quin tipus de grup i quins acompanyaments necessita per posar-lo en marxa. Es prepararan totes les sessions, s'anticiparan totes les sessions perquè ells, quan arribin al camp de futbol, ja tinguin una estructura clara de què faran i a què jugaran dintre del camp en l'estona que estiguin. I així farem que agafin confiança, empoderar-los perquè sabran tot el que es ve en el moment d'entrar per la porta del camp de futbol.
0: Uh-huh. I quin tipus de formació tindran els entrenadors, entrenadores que dinamitzin aquestes activitats?
1: La formació que s'ha donat és de què és l'autisme. S'ha explicat característiques, com acompanyar, com treballar, ¿vale? Però nosaltres durant el primer mes, si cal, el segon també, nosaltres estarem donant un reforç, un acompanyament dintre del camp amb un professional perquè vagi orientant a tots els entrenadors que estan participant de l'activitat.
0: Uh-huh. I de manera pràctica ens podeu explicar algun exercici, com es fa aquesta adaptació, com s'arriba realment a que una activitat pugui ser adaptada i inclusiva amb aquesta mirada general per tothom?
2: Bueno, a veure, aquí evidentment nosaltres el que fem és anar de la mà d'Istea, que són els que coneixen exactament com gestionar aquest tipus d'activitats. Partim del fet de que al ser una activitat esportiva, nosaltres com a fundació el que posem són uns monitors que evidentment tenen una formació i coneixen evidentment moltíssims exercicis que es poden fer tant d'inici, d'activació com després durant la sessió. Però, evidentment, estem parlant de que el col·lectiu de nens que vindrà a aquestes activitats té unes necessitats diferents. Com bé explicava la Pili, parlem, hi ha un concepte molt important que és el de l'anticipació del que es trobaran allà. Llavors, els exercicis que executaran aquests nens, nosaltres el que intentarem és que siguin el més semblant possible, perquè al final aquí la paraula clau és inclusió. Integració. Sí. Intentarem que siguin el més semblant possible els que fan els nens que avui en dia entrenen amb la Unió Esportiva, però adaptat. De fet, a la jornada de dimecres que ve, jo crec que hi ha una cosa que és doncs, molt, molt xula per mi, que és el fet de que en realitat l'estructuració que hem fet, tot i que és molt senzilla, jo crec que és molt indicativa del que busquem, no? Perquè el que es trobaran els nens que vinguin, les famílies d'Istea, es trobaran nens de la Unió Esportiva voluntaris que faran un entrenament, i seran aquests nens els que intentaran que els nens que vinguin tinguin ganes de saltar al camp i evidentment amb tot l'assessorament, amb els monitors, amb la gent d'ISTE, etc., i voluntaris, que vulguin participar cadascú, diguem, d'una manera diferent, perquè les necessitats són diferents i el que voldran fer és diferent, i dir que les famílies també vegin quin és el propòsit que nosaltres tenim, de manera que quan al setembre-octubre vulguem començar hi hagi quan més, diguem, gent que s'animi i pensi que els seus fills i filles, perquè aquesta és una altra, aquí evidentment no hi ha cap distinció entre nens i nenes, la Unió Esportiva al final té una línia masculina i una línia femenina. I això és una mica el que busquem amb aquesta jornada de portes obertes i que tingui continuïtat després amb el projecte a llarg termini.
0: Mm-hmm. M'ha agradat molt aquesta explicació ara, Adolfo, perquè estava veient amb les teves paraules, amb el que esteu treballant, aquesta fina línia que hi ha entre la inclusió i l'exclusió, perquè aquest projecte, si naixés com un bolet, que directament està només amb la mirada de fer-lo inclusiu i només amb els nens, nenes que tenen aquestes necessitats de suport, al final aconsegueixes que sigui exclusiu. I amb aquesta perspectiva, amb aquesta presentació que feu, que involucreu, que aneu més enllà, aquí és on realment està el pes d'aquest projecte, oi?
1: Clar, al final és el que tenim que fer, no? Crear totes aquestes escoles adaptades, que és el que ha dit abans el Adolfo, que ja cada vegada n'hi ha més clubs que ho comencen a preparar, però al final també li falta aquesta formació, no? Per part d'una entitat que els doni les pautes de com treballar. És molt important. Quanta més informació tinguis tu, més podràs acompanyar un nen. Si tu no tens un recurs de com reaccionar a l'hora que el nen tingui una rebequeria, no podràs acompanyar-lo. I nosaltres el que volem és que tots tinguin una formació i sàpiguen com solventar un nen a lo millor li ha donat la pilota en el peu i ell no volia en aquest moment que li donés la pilota. Pues intentarem treballar amb totes les personal que tinguem en aquest moment de com gestionar aquesta situació. Mm-hmm. Vale? No saben de norma social, no en tenen. Què passa? Que nosaltres els prepararem, els nens, perquè tinguin la consciència de què és el futbol, de que no que agafin la pilota i surtin corrents cap al camp contrari. No? Al final també tenim que donar-los unes normes, explicar-li com funciona el futbol perquè després es puguin incloure en els grups que ja estan formats.
0: Mm-hmm. I amb això m'agradaria preguntar-te, amb aquesta mirada dels nens i nenes que participaran, quins són els beneficis que obtenen de la pràctica esportiva quan tenen necessitats de suport, com és aquest cas?
1: Que faran esports, que es relacionaran amb altres nens i estaran en un mateix, en un entorn que és ampli, amb moltes famílies, amb molts nens, que en el dia a dia n'hi ha molt de moviment. Es podran sentir valorats dintre d'un mateix grup on ells abans no es sentien valorats.
0: Mm-hmm. I creieu que cada vegada hi ha més sensibilitat entorn a aquest concepte d'escola adaptada, d'esports inclusius a la ciutadania? Com ho percebeu des de les vostres entitats?
1: Bueno, nosaltres és el que volem, que cap nen es quedi sin poder participar en nostre escolar, perquè no veiem lògic que a un nen se li faci fora d'una escola de futbol o de balonmano o del que sigui, perquè no tenen recursos a les entitats.
2: Mm-hmm. Jo crec que la societat està canviant, sí. I ja porta uns anys on aquest canvi per mi es nota especialment. I ara estem parlant, per exemple, d'una escola adaptada, inclusiva, però és que això mateix ho hem viscut els últims 10 anys, per exemple, amb el futbol femení. Fa 10 anys parlar de futbol femení era com parlar de, jo què sé, de si estàs a Venus o a Saturn. I, en canvi, ara és difícil trobar entitats, en aquest cas, que es dediquen al futbol, ja d'un determinat tamany, que no hagin apostat pel que el signe dels temps porta, i que és normal, que és el fet de que la pràctica del futbol és... El futbol és un esport que poden practicar indistintament, diguem, doncs, nens i nenes, homes i dones. I a la vegada, a mi m'agradaria també dir que aquesta aposta, diguem, que en aquest cas fa la Fundació Unió Esportiva Castelldefels per la inclusió, evidentment, la punta de llança, pues, ara pues, a Mistea, és aquest projecte que està molt enfocat als nens amb neurodivergència i tal, però que al final la pròpia paraula ho diu, és inclusiva, és a dir, és un projecte que està obert a qualsevol tipus de nano amb altres capacitats. És a dir, evidentment, potser requerirà d'alguna sèrie d'ajustos per poder-ho fer, diguem, realitat, però que m'agradaria també llançar el missatge que aquest projecte, la intenció és que estigui obert a, com deia al principi, qualsevol nen o nena que tingui dificultats per accedir a l'esport.
0: Mm-hmm. Ja. Doncs ara, amb això, m'agradaria passar a entrar en els detalls d'aquesta presentació oficial que, com hem dit, tindrem el dimecres 29 de juliol. A quina hora i on i a qui s'adreça i pot apropar-se a tothom de manera oberta aquesta presentació que fareu del projecte?
1: Pues serà a les 8 de la tarda, al començament. Està oberta a tothom. Tothom que vulgui vindre pot participar.
2: El Camp dels Canyars.
1: El Camp dels Canyars, Avinguda Església...
2: És el carrer de l'Església 121.
1: 121. I esteu tothom convidats.
0: Mm-hmm. I si alguna família ens està escoltant ara i es planteja, ostres, això potser és per nosaltres, quina seria la recomanació? Directament que el dimecres s'apropin, que us contactin prèviament, encara es poden apuntar, perquè ens mencionaves, Pilar, que hi ha 23 nens i nenes que ja les seves famílies han expressat
1: sí,
0: aquesta voluntat.
1: Sí, totes les que participaran, la gran majoria estaran a la presentació. Clar, n'hi ha moltes famílies que ja estan fora de vacances, i clar, no poden vindre aquest dia, però també vindran algunes de l'entitat que no coneixen, no estan apuntats i volen veure què serà, també volen més informació i nosaltres convidem a totes les entitats de la població també, si volen vindre a conèixer el projecte, poden vindre. Nosaltres farem també publicacions a les nostres xarxes socials avui perquè vingui tothom. Portes Perfecte. Obertes per tothom, que vegin el que estem creant, tant la Fundació com nosaltres com patrons i entitat de la població.
0: Perfecte. Doncs amb això agrair-vos als dos aquest temps a nosaltres aquí a Ràdio Castelldefels per presentar-nos més en detall aquesta iniciativa que, com dèiem, es presentarà el dimecres 29 de juliol a les 8 del vespre al Camp Municipal de Futbol dels Canyars, que tothom està convidat a apropar-se, a conèixer aquest gran projecte que neix a la ciutat de la mà de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació Estea, dues entitats locals que ara aposten per aquesta escola adaptada i futbol inclusiu. Doncs agrair-vos Pilar García, directora de l'Associació Istea i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. Moltes gràcies per aquesta estoneta i molta sort i encerts amb aquest nou projecte de ciutat.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Estefania.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Hàbitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Hàbitat 3.
1: Castelldefels, així som.

Pues lamentablemente tengo malas noticias y sí que os vamos a romper el corazón, como dice esta canción, que no me rompas el corazón. Pues nosotros sí, porque ya toca el momento de despedirnos hasta mañana, ya se acaba este Així Som. Precisamente acabamos de venir de esta última conexión móvil con la unidad de la radio, que se ha acercado Arte Pilates Reformer Studio, otra de estas secciones que hacemos del voltant pel comerç, amb una secció amb la que coneixem establiments locals de proximitat. Avui, durant l'Així Som, doncs hem pogut conèixer, per una banda, aquesta iniciativa de Pilates Reformer i, per altra, una altra novetat també que ens arriba tot just aquest mes de juliol, que és la botiga Japan Hunters, on busquen tresors des del Japó amb aquesta importació de figures i cartes úniques i amb, com ens explicaven, doncs, objectes també de segona mà, però impecables.

0: aquest altre establiment el trobem al carrer d'Arcadi Balaguer, número 79. Aquesta ha estat la part de la unitat mòbil d'avui, amb aquestes dues connexions, dues parades al voltant pel comerç, però també hem fet diverses entrevistes d'actualitat amb els protagonistes de la ciutat. El dia l'hem començat amb aquest coffee, aquesta tertúlia política que fem cada dia. Avui era el torn de la visita de Movem en Comú Podem i ens ha acompanyat la regidora Candela López, amb qui hem repassat els principals punts del ple que arriba aquest divendres a la una al Saló de Plens de l'Ajuntament. També hem parlat dels punts lila, aquestes carpes que de ben segur hem vist a festes i celebracions de ciutat, unes carpes informatives on doncs se fan tota una tasca de prevenció, informació i sensibilització durant festes i grans esdeveniments de Castelldefels. Ens ha explicat tots els detalls la tècnica de polítiques d'igualtat, Ana Dolors Rodríguez. I fa poqueta estona també hem tingut l'ocasió de conèixer un nou projecte que arriba a la ciutat. De fet, es presentarà la setmana vinent, el dimecres 29 de juliol, a les 8 del vespre, al camp municipal de futbol Els Canyars. Tindrà lloc aquesta sessió de portes obertes per famílies que puguin estar interessades en el projecte Escola Adaptada i Futbol Inclusiu, un projecte que arriba de la mà d'una col·laboració entre dues entitats locals. Estem parlant de l'Associació Istea i de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels. I amb tot això, doncs, ja hem fet les tres horetes de l'Així Som. Entre mig ja sabeu els butlletins informatius amb els titulars destacats de ciutat. I demà tornarem amb més temes encara, si és possible. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Molt bon dia i fins demà.
1: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Ràdio Castelldefels.org.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 22 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Lighton Startup tanca la seva primera edició i obre una nova convocatòria per a emprenedors. L'acceleradora empresarial Lighton Startup, impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels, ha tancat la seva primera edició amb un balanç positiu i ja prepara una nova convocatòria. L'Associació de Consumidors Audiovisuals impulsa una campanya de desconnexió digital per a famílies. L'arribada de les vacances escolars sol comportar també un augment de temps lliure que infants i adolescents passen davant de les pantalles. Davant d'aquesta realitat, l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya ha impulsat una nova campanya de desconnexió digital. Els punts liles consoliden la seva presència a les festes de Castelldefels amb més atencions i una participació creixent dels homes. Els punts liles continuen consolidant-se com un servei habitual als espais festius de Castelldefels, més enllà de l'atenció en possibles casos d'agressions masclistes o LGTBI-fòbiques. Aquests dispositius desenvolupen una important tasca de prevenció, sensibilització i informació entre la ciutadania. Comencem!

0: La sala d'ara d'or empresarial Light On Startup, impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels, ha tancat la seva primera edició amb un balanç positiu i ja prepara una nova convocatòria. El programa, destinat a ajudar persones emprenedores a transformar una idea de negoci en un projecte viable, ha acompanyat durant els darrers mesos una vintena d'iniciatives vinculades principalment a la innovació i la tecnologia. La setmana passada es va celebrar el Demo Day, l'acte de cloenda de la primera edició, en el que participants van tenir l'oportunitat de presentar els seus projectes davant de possibles inversors i representants de l'àmbit empresarial. Ho explica Santiago Amaro, cap de secció de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament de Castelldefels.
1: La setmana passada, el dia 14, vam fer, diguem, el broche de tancament de la primera edició de l'acceleradora On Startup. Aquest broche, doncs, consisteix en la presentació en format de elevator pitch dels diversos projectes que hi han participat en l'itinerari, i el que feien aquests projectes i els seus, diguem, els seus protagonistes, doncs, és presentar el contingut a possibles inversors. D'acord? O sigui, en un format de... al final han sigut 19 projectes els que han participat en aquest Demo Day, malgrat són 23 els projectes que han passat per l'itinerari. Aquests 19, diguem, que tenien un projecte, doncs, com més finalitzat o més disponible per poder-ho presentar, han fet aquest exercici de presentació. En aquest exercici, durant 8 minuts, cada persona emprenedora, doncs, va defendre la seva idea de negoci, va defendre també, vas poder explicar quin era el seu model de negoci, quin era el problema que intentava resoldre i que ataca, diguem, l'empresa, el seu projecte, quins són els seus elements diferenciadors respecte a la competència, perquè cadascuna d'aquestes idees, doncs, és evident que hi ha projectes ja en el mercat i empreses que estan competint, però d'alguna forma ells el que proposen és una forma diferent i, per tant, diferenciada de la competència.
0: En total han estat 23 projectes que han participat en l'itinerari d'acceleració, tot i que finalment 19 van arribar a la presentació final amb el grau de desenvolupament necessari per exposar la seva proposta davant dels inversors. Després dels resultats d'aquesta primera experiència, l'Ajuntament ha decidit donar continuïtat a l'acompanyament de projectes més consolidats amb la posada en marxa del programa Mentor. L'objectiu és ajudar aquestes iniciatives a fer el pas definitiu cap a la creació d'empreses reals i consolidar els projectes que ja han superat la fase inicial. Segons el consistori, aquest nou itinerari actuarà com una mena de segon curs per als emprenedors participants. Així ens ho explica el Santiago Amaro, cap de secció de promoció econòmica i ocupació.
1: Diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte. Hi ha alguns que ja s'han donat d'alta en Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona, com si fos un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també, i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIEC on Startup i que puguin, diguem, doncs, començar a fer-se grans.
0: Aquest nou programa mantindrà el model de treball intensiu de l'acceleradora, amb 13 setmanes de formació, tutories especialitzades i assessorament personalitzat. Els participants també podran utilitzar els espais del Centre d'Innovació i Emprenedoria de Castelldefels i tornaran a presentar els seus projectes davant de possibles inversors al final del procés. Paral·lelament, l'Ajuntament ja ha obert el període de preinscripció de la segona edició Light On Startup, una convocatòria adreçada a persones amb idees empresarials innovadores, especialment vinculades a la tecnologia i a la resolució de nous reptes. Les inscripcions es podran formalitzar fins al pròxim 31 d'agost, ho recorda el Santiago Amaro.
1: Doncs mira, tenim oberta una segona edició, una segona edició de l'acceleradora, que està oberta la preinscripció fins al dia 31 d'agost. O sigui, si algú ens està sentint i té una idea que li ronda pel cap, una idea d'empresa, una idea sobretot que tingui alguna cosa a veure amb la tecnologia, amb l'aplicació d'algun tipus de tecnologia per resoldre un problema, tenim un, que no dubti, que es posi en contacte amb la Guaita, que truqui pel telèfon, el telèfon de contacte és el 93-635-2575, o bé que ens escrigui un correu electrònic a promoció.econòmica@castelldefels.org. I fins al dia 31 d'agost està oberta el període de preinscripció per persones que tinguin una idea empresarial i que vulguin participar en aquesta segona edició de l'acceleradora On Startup.
0: Amb aquesta iniciativa, Castelldefels reforça la seva aposta per l'emprenedoria i la innovació, oferint eines i acompanyament perquè les idees empresarials puguin compartir-se en projectes reals i sostenibles, capaços de generar activitat econòmica i noves oportunitats al municipi. L'arribada de les vacances escolars sol comportar també un augment del temps que els infants i adolescents passen davant de les pantalles. Davant aquesta realitat, l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya ha impulsat una nova campanya de desconnexió digital amb l'objectiu de promoure hàbits més saludables i oferir eines a les famílies per gestionar l'ús de tecnologia durant l'estiu. La iniciativa posa el focus en la salut cerebral, el benestar digital i la prevenció dels riscos associats a un ús exclusiu de dispositius electrònics. A més, ofereix recursos pràctics perquè les famílies puguin gestionar millor l'ús dels mòbils, tauletes i xarxes socials. Ens ho explica Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya.
2: Amb aquesta campanya, el nostre objectiu sempre és generar un impacte mediàtic i posicionar-la com una iniciativa de referència amb tot allò que té a veure amb la salut cerebral, el benestar digital i la prevenció de tots els riscos associats a aquest ús excessiu de les campanyes, especialment coincidint amb el final de curs, no?, i l'inici de les vacacions escolars. Per tant, és una campanya de desconnexió digital i que en aquesta campanya, d'alguna forma, el que estem intentant és compartir diferents recursos precisament per ajudar les famílies, no?, per acompanyar-los. Nosaltres no estem dient no a la tecnologia, sinó estem dient sí a una tecnologia que arribi quan aquest cervell tingui la maduresa emocional i entorn social del menor, no?, que estiguin preparats. No? Per tant, per això dins d'aquesta campanya adjuntem una guia està de jocs analògics, que està prologada per David Ezpeleta, que és el vicepresident de la Societat Espanyola de Neurologia. A més, té l'aval social de la Societat Espanyola de Neurologia, per tant, també ens fa moltíssima il·lusió.
0: Entre les recomanacions principals hi ha no tenir pressa a l'hora d'introduir els telèfons mòbils i les xarxes socials en la vida dels menors, així com acompanyar-los i parlar amb ells sobre els riscos i els usos responsables de la tecnologia. Segons Anna Plans, cada any que es retarda l'accés a les xarxes socials és un guany per al desenvolupament dels infants i adolescents. L'escoltem.
2: Per tant, les famílies que han de fer no tenir pressa, no?, per introduir els mòbils i acompanyar, no? Vull dir, pensa que cada any, sense, per exemple, amb el tema de les xarxes socials, no?, cada any guanyat per al seu desenvolupament, és que realment l'estem guanyant si no tenen xarxes socials, no? També és molt important acompanyar, no?, hablar molt més d'allò que nosaltres vulguem prohibir. A mi no m'agrada aquesta paraula prohibir, però sí que és cert, això també ho diuen Adolescència Lliure de Mòbils, que els pròxims mesos seran molt importants perquè es començarà a regular i realment hi haurà molts nanos que, mentre que no hi hagi una regulació, ens trobarem amb molts nens i moltes nenes que tindran doncs, aquestes conseqüències negatives que estan tenint avui dia a l'ús excessiu de les xarxes socials i dels mòbils. Estem parlant de 30 milions de criatures que avui tenen entre 6 i 12 anys que es sumaran a milions de nens i nenes que estan en aquestes plataformes i que tenen un risc excessiu.
0: La campanya incorpora també un recurs anomenat Tecnotest, que és una eina que permet a les famílies analitzar els seus hàbits digitals i elaborar un pla familiar per reduir l'exposició a les pantalles durant l'estiu. A partir dels resultats es poden establir objectius compartits i incorporar petites accions quotidianes per fomentar una relació més saludable amb la tecnologia. La guia elaborada per l'associació també recull recomanacions sobre el temps màxim de pantalla segons les diferents edats, així com nombroses alternatives de jocs i activitats per compartir en família. Anna Plans recorda que l'objectiu no és fer-ho perfecte, sinó introduir petits canvis que ajudin a equilibrar les hores davant les pantalles. L'escoltem.
2: Tenim diferents recomanacions segons les edats. Els primers anys, no, aquests 30 minuts, després dels 6 als 12, aquesta hora màxim, i després dels 7 i dels 12 en endavant, doncs hi ha les dues hores, no? També doncs, compartim les senyals d'alerta, de les quals les famílies també tenen que estar a punt. I moltes idees, no? Moltes idees i jocs, que és doncs, aquesta guia que ha estat avalada per la Societat Espanyola de Neurologia, i que de vegades, pues, sí, les famílies doncs, no tenim recursos, no? I a mi també m'agradaria donar un missatge de que lo important no és fer-ho tot perfecte, no? Sinó que sumar petits canvis, petites decisions quotidianes que fan que equilibrar doncs, les pantalles amb més joc i més vincle familiar.
0: Una de les qüestions que més preocupa els experts és l'impacte de les xarxes socials i determinades aplicacions poden tenir sobre els adolescents. Segons expliquen, el cervell encara es troba en desenvolupament i és especialment sensible als mecanismes de recompensa immediata que utilitzen aquestes plataformes per captar l'atenció dels usuaris. Per això, des de l'associació, insisteixen en la necessitat d'establir normes clares i evitar l'accés il·limitat sense supervisió amb els dispositius digitals. Escoltem l'Anna Plans, presidenta de l'associació.
2: El cervell adolescent encara està madurant i especialment sensible doncs, amb aquesta recompensa immediata. El principal problema és que hem incorporat la tecnologia molt més ràpid del que hem entès els seus efectes sobre el desenvolupament infantil. Per tant, jo penso, el meu missatge seria que no estem educant a la infància en un entorn digital neutre. Estan creixent en un ecosistema dissenyat per captar l'atenció, per influir en les seves decisions i monetitzar el seu temps, no? És molt diferent, no, de quan ens trobàvem, no vam començar doncs, amb el tema de la televisió, perquè de fet ja sabem que tota aquesta tecnologia el que està desenvolupada és per captar, perquè tu estiguis al màxim temps possible, no? A través, per exemple, de l'escroll infinit, no? I com que tu has dit molt bé, no, la importància, no, de conèixer què està passant en el cervell dels adolescents i de la infància, no? Perquè, clar, és que no podem exigir el mateix autocontrol a un adolescent que a una persona adulta, no? Davant de plataformes que precisament estan dissenyades per captar la seva atenció. Per tant, no podem confiar únicament en l'autocontrol d'ells. Hem de crear normes familiars clares i sobretot evitar aquest accés il·limitat i sense supervisió, perquè hi ha la ciència, vull dir, el tema, nosaltres quan parlem de 16 anys, per exemple, per què parlem d'això? Perquè es tracta d'una xifra que està avui raspallada per els neurocientífics. Ells són els que sostenen que la major diferència entre el desenvolupament de la capacitat de control executiu del cervell i de les parts impulsives a mateix es dona als primers anys de l'adolescència, és a dir, entre els 10 i 16 anys, i que el cervell realment no arriba en aquest desenvolupament ple fins als 20 o 25 anys.
0: La campanya aposta així per un estiu amb més joc, més temps en família i un ús més conscient de la tecnologia, amb l'objectiu de protegir el benestar digital dels infants i adolescents en una època de l'any en què sovint augmenta el consum de pantalles. Els punts liles continuen consolidant-se com un servei habitual als espais festius de Castelldefels. Més enllà de l'atenció en possibles casos d'agressions masclistes o LGTBI-fòbiques, aquests dispositius desenvolupen una important tasca de prevenció, sensibilització i informació entre la ciutadania. La tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Castelldefels, Anna Dolors Rodríguez, recorda que aquesta és precisament la funció principal del servei.
3: Doncs els punts liles que també tenen aquesta vessant i que la gent no va desencaminada, que tenen aquesta funció, però també es complementen amb, sobretot, i a més és la tasca més important que es fa amb aquest tipus de serveis, és la prevenció i sensibilització en tot les violències masclistes i la LGTB-fòbia. A part, doncs, també tenen aquesta part d'atenció en el cas que en l'espai festiu hi hagués alguna agressió, perquè d'aquesta manera, coordinat amb els altres agents de l'espai festiu, doncs s'activen els serveis els recursos necessaris.
0: Castelldefels va començar a implantar aquest recurs l'any 2017, inicialment durant la Festa Major d'estiu, i des d'aleshores el servei s'ha anat ampliant progressivament a altres esdeveniments. El 2021 es va aprovar el protocol municipal que regula el seu funcionament i la resposta davant de possibles situacions de violència masclista o LGTBI-fòbica. Segons ens explica Anna Dolors Rodríguez, aquest protocol també reforça el compromís de la ciutat per garantir espais d'oci més segurs per tothom. L'escoltem.
3: Doncs dona marca aquests serveis, però també altres actuacions que van vinculades doncs, a aquest compromís que té la ciutat en que els espais d'oci siguin públics i privats, perquè també ens vam dotar d'un annex a nivell privat, doncs siguin cada cop més lliures, més segurs per tots i totes. Penseu que des del 2017 l'Ajuntament de Castelldefels està organitzant aquests serveis, els serveis de Punt Lila, i és el 2020-21 que es va aprovar aquest protocol. Per tant, tenim una llarga trajectòria i el protocol el que ens permetia d'alguna manera és donar marc i posar una mica d'estructura a aquests serveis dintre d'altres accions que es porten a terme.
0: Els indicadors demostren una consolidació clara del servei. Durant 2025, els diferents punts lila instal·lats a les festes i esdeveniments de la ciutat van registrar 2.504 atencions, una xifra lleugerament superior a les 2.450 de l'any anterior. També es van incrementar les hores de servei, passant de 99 a 123. Una de les dades que més destaca l'Ajuntament és l'augment de la participació masculina. Mentre que les atencions a dones han passat de 1.444 a 1.792, les adreçades a homes han crescut de 658 a 1.060. Una evolució que Anna Dolors Rodríguez considera especialment significativa.
3: Des del 2017, el que passa que vam començar amb festa major a l'estiu, llavors vam començar amb una prova pilot i han anat com ampliant-se no, a aquests serveis. També hi ha un tema pressupostari que hem pogut anar consolidant i ampliant aquests serveis a altres festes. D'alguna manera també hem anat sistematitzant els indicadors que anem recollint i anar polint una mica aquests indicadors. Sí que resaltaria, com a tret una mica diferencial, és l'augment d'homes que s'ha apropen doncs, als punts liles, que jo crec que és una cosa que ens hem de doncs, felicitar. No? Les dones entenem que ja s'apropaven, però amb els indicadors que reflexen del 2024 al 2025, jo sí que ressaltaria aquesta dada, no? Que l'augment d'homes que s'han apropat al servei doncs, ha augmentat exponencialment més que el de les dones, tot i que hi ha més dones que també s'apropen.
0: Pel que fa a aquest 2026, el servei ja ha estat present en 8 esdeveniments, entre els quals destaquen el Pride, la Revetlla de Sant Joan, les Festes del Mar, el Tour del Talent, les Festes del Barri de Vistalegre i, com a novetat, les retransmissions en pantalla gegant de la semifinal del semifinal i final del Mundial de Futbol. Ens ho explica la tècnica d'igualtat.
3: Aquest any, a més, justament estem amb la ressaca del Mundial i hem pogut estar també als espais festius amb retransmissió en pantalla gegant, tant de la semifinal com de la final. Per tant, són dos esdeveniments festius on s'ha incorporat el servei, a part del Pride, la Revetlla de Sant Joan o les Festes del Mar, on ja s'havia consolidat fa uns anys ja aquest tipus de serveis. I, a més, hem incorporat doncs, aquest any el Tour del Talent, que en aquest cas es tractava d'un punt lila Vila Diurn, que és un espai festiu. No només acostumem a ficar aquest servei, sobretot a Castelldefels, en espais d'oci més nocturns, però és veritat que són serveis que es poden, per aquesta tasca més preventiva de sensibilització, doncs en altres moments, en altres festes. I després, el 8 de març, que aquest any hi havia una aposta per un Woman on Tour, que era una proposta de DJs i que també era un espai festiu que vam incorporar, i tot aquest estiu sí que us hem d'explicar que els serveis de Punt Lila s'han coordinat amb tots els serveis del Pla de Xoc, que són serveis també preventius. Per tant, això ens ha donat l'oportunitat d'estar a les festes de barri de Vista Alegre amb aquests serveis d'altres preventius que estan enfocats a tot el tema de prevenció de consum, sobretot d'alcohol, i tot el tema més d'intervenció a l'espai públic. Això també a l'espera de poder fer valoració i avaluació un cop acabi la temporada festiva i poder reflexionar i analitzar els informes que es fan dels serveis, doncs és una novetat, no?, enguany, de que el servei de Punt Lila estigui en coordinació amb aquests altres serveis preventius, tenint una mirada molt més integral i inclusiva de tot el que és la prevenció en els espais festius.
0: Fins ara, i a falta de tancar els informes d'alguns esdeveniments celebrats aquest estiu, els serveis de prevenció han registrat ja 599 atencions, de les quals 319 corresponen a dones i 280 a homes, en un total de 40 hores d'activitat. Des de l'Ajuntament es destaca que els punts lila són un recurs adreçat a tota la ciutadania i que la seva funció principal és contribuir a generar espais festius més respectuosos, inclusius i lliures de qualsevol forma de violència o de discriminació.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, dimecres 22 de juliol a Castelldefels. Lighton Startup tanca la seva primera edició i obre una nova convocatòria per a emprenedors. La acceleradora empresarial Lighton Startup, impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels, ha tancat la seva primera edició amb un balanç positiu i ja prepara una nova convocatòria. L'Associació de Consumidors Audiovisuals imposa una campanya de desconnexió digital per a les famílies. L'arribada de les vacances escolars sol comportar també un augment de temps que els infants i adolescents passen davant les pantalles. Davant aquesta realitat, l'Associació de Consumidors de Catalunya ha impulsat una nova campanya de desconnexió digital. Els punts Lila consoliden la seva presència a les festes de Castelldefels amb més atencions i una participació creixent dels homes. Els punts Lila continuen consolidant-se com un servei habitual als espais festius de Castelldefels. Més enllà de l'atenció en possibles casos d'agressions masclistes o LGTBI-fòbiques, aquests dispositius desenvolupen una important tasca de prevenció, sensibilització i informació entre la ciutadania. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
7: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
8: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
7: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
8: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
9: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
10: Amics de Radio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
11: Indianàpolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
12: Todos los viernes a las 10 de la noche. radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.

0: Afons.
1: Avui a Ràdio Castelldefels posem el focus en un sector que forma part del dia a dia de tots nosaltres, el comerç de proximitat. Les botigues dels nostres barris no només són espais on comprem, també generen ocupació, donen vida als carrers, creen comunitat i contribueixen a la identitat de Castelldefels. Des de l'Ajuntament s'impulsen durant tot l'any campanyes de dinamització, assessoraments als establiments, formacions, fires comercials, tot amb l'objectiu d'enfortir aquest teixit econòmic i ajudar-lo a adaptar-se als nous hàbits de consum, la digitalització i els reptes del futur. Avui volem conèixer aquesta feina amb més profunditat i ens acompanya als estudis Luisa Pacheco, cap de comerç de l'Ajuntament de Castelldefels. Luisa, benvinguda i molt bon dia.
2: Moltes gràcies.
1: Doncs mira, per començar m'agradaria demanar-te que fem una radiografia del comerç local. Quin diagnòstic feu avui del comerç a la nostra ciutat?
2: Bé, estem sortint de la fase més crítica que hem tingut els darrers 7-8 anys, que va ser evidentment la pandèmia. La pandèmia va ser un punt d'inflexió tant amb el replantejament dels models comercials com a la pròpia supervivència dels comerços que ja estaven oberts i que tenien un funcionament tradicional, diguem-ne. No? La pandèmia al final va ser un punt d'inflexió i un moment amb el qual es van haver de prendre decisions que van contribuir a molts a continuar i a canviar el seu model de gestió del negoci i també a molts a prendre la decisió de tancar. Llavors ara estem amb una mica amb el final d'aquest procés, estem en un moment de regeneració, de noves obertures constants que tenim al municipi. És una constant, els traspassos i sobretot les noves obertures, i també el replantejament de tot el que és el model comercial, com a model de proximitat, com a generador de feina i de cohesió social i sobretot com el model el que ha estat el model tradicional. És a dir, ens ha arribat el moment de fer la renovació no només de models i de formes de comprar, sinó també la renovació de tot aquest procediment que és anar a la botiga, cercar, buscar l'experiència i acabar comprant. Sabeu que tenim molts reptes per endavant, que no només són el comerç online i altres formes de comerç, sinó que bàsicament són els nous compradors. És un focus del que no es parla gaire, però crec que la part ha d'anar a la mateixa línia i avançant amb la mateixa velocitat que canviar el model comercial, el ensenyar o educar els nous compradors, perquè realment són el futur del nostre comerç. Davant de tot això, no es pot dir que tinguem una mala salut comercial. És veritat que el comerç local de Castelldefels té diferents hàndicaps, no només per l'envelliment de la seva població, de la població i de l'espectre dels nostres comerciants, sinó també per l'especial idiosincràsia del nostre urbanisme comercial, que com sabeu és tan i tan important a l'hora de generar un centre comercial urbà a l'aire lliure, que són els models comercials que més es veuen ara a les nostres ciutats. Tenim tres eixos principals, dues autopistes i una via de tren, que ens talla tota la façana comercial d'una manera radical. A més, l'urbanisme, diguem que l'urbanisme comercial i la manera com s'han implementat els comerços els darrers 20-25 anys potser no han estat els més adequats per tenir el que ara seria una bona façana comercial. És veritat que a tot això se li ha anat posant solucions i s'ha anat corregint a poc, però bueno, tenim, a part del que és, fent una mica de resum del que hem comentat fins ara, a part del que és l'envelliment de la població, sobretot de les persones que estan al capdavant dels negocis tradicionals, la manca de coneixement per part dels nous compradors de què pot oferir els establiments comercials a peu de carrer contra el que és la botiga online, a la que són tan aficionats. I aquesta façana comercial poc contínua ens fa anar, haver d'anar superant dia a dia els reptes de promocionar el nostre model comercial.
1: Mm-hmm. Lluïsa, quan parles de nous compradors, aquest tipus de perfil, parles només de les noves generacions o som tothom que ens estem adreçant uns nous hàbits de consum?
2: Bàsicament parlo de noves generacions. És veritat que ara tots som compradors online. Jo no conec a ningú que no compri online, igual és el meu ventall de gent que tinc al voltant, però tots som nous compradors, però tots tenim tots hem tingut, a partir de certa edat, hem tingut la possibilitat de comparar amb dues experiències, tant la compra experiencial, que és la compra directa a la botiga, com la compra online. El problema dels nous compradors, de les noves generacions, és que no han accedit a aquesta opció de la compra experiencial. Per exemple, és un cas que va ressaltar l'Ajuntament de Barcelona a través dels seus mercats municipals. Les campanyes per donar a conèixer als nens i les nenes d'edat escolar com es compra la carn al mercat. És a dir, la carn no arriba, el pit de pollastre no arriba en forma de pit de pollastre a casa i al plat, no? És només un exemple de com són d'aliens al que és acostar-se, o al peix, per exemple, el peix, la cultura d'anar a comprar el peix, de tallar-lo de determinada manera, de conèixer quina és la part que a nosaltres ens agrada més, que mengem, això només acostant-nos a la part de menjar, del quotidià alimentari, no? Però això es pot extrapolar a altres models de consum, la immediatesa, tenir el producte al moment, poder bescanviar-lo, és a dir, això genera tota una corda i tot un moviment que els professionals de comerç estem convençuts que només es podrà revertir donant informació i formació. És per això que tenim previst, si som capaços de portar-lo endavant el que queda d'any, sinó el proper any, tenim previst fer formacions en aquest sentit, acostar-nos no només als ciutadans de peu i als que són els actuals compradors, sinó als futurs compradors, perquè estem realment convençuts i convençudes de que són la clau de la generació d'un nou model comercial, que no ha d'estar només en promocionar la botiga física, sinó en complir tot allò que aporta com a positiu i com a benefici la compra online, és a dir, el tema dels horaris comercials. Tothom parla de que tenir un comerç obert 6 dies a la setmana, matins i tardes, és una feina molt esclava, molt dedicada, que requereix això precisament molta dedicació, esperant que vingui o no vingui el client. Nosaltres tenim la sort, dic la sort perquè ho veiem molt positiu a nivell de municipi, de tenir la qualificació de municipi turístic a efectes d'horaris comercials. Què vol dir això? Som dels pocs municipis de Catalunya que tenim llibertat horària 24/7. Què vol dir? Que podem obrir, segons la Llei Catalana de Comerç, que és la que és vigent actualment, podem obrir 7 dies a la setmana, 24 hores al dia. Això ens permet tenir obert també els diumenges i això permet a molts comerços fixar l'arribada dels seus clients amb una cita prèvia, fer sessions de venda concertades prèviament a través de les xarxes socials, presentar noves col·leccions en forma de botigues pop-up, és a dir, nous models que encaixen amb les noves generacions, però que també, per què no poden encaixar amb els nostres comerciants.
1: Uh-huh. Doncs ja tenim aquesta fotografia ben completa del comerç a Castelldefels. A més, ens has avançat un primer projecte que teniu entre mans, aquestes formacions adreçades als nous consumidors, amb un exemple molt clar que de ben segur ens ha tocat de prop a moltes persones que ens estiguin escoltant, perquè a mi m'ha tocat, jo aquí en aquest sentit, també he de reconèixer aquesta vergonya que va associada en aquests casos, no? Perquè sents que hi ha una barrera perquè no estàs preparat, preparada per aquest tipus d'acció que hauria de ser tan simple, no? Amb
2: exacte.
1: Aquest exemple tan concret de la carn i el peix.
2: Exacte, i aquesta barrera et porta precisament a fer ús dels establiments que on no has d'interaccionar amb el venedor, no? Amb les grans superfícies, que evidentment també ens aporten molts beneficis. Grans superfícies on pots agafar... Per això ja implica altres coses, implica la intermediació dels plàstics, això implica un altre model de comerç. És possible que siguem experts en el que ens agrada, que tinguem la capacitat d'aprendre el que ens agrada i d'aprendre a demanar-ho, i d'aprendre a demanar-ho amb uns formats que són perfectament sostenibles i compatibles amb l'Agenda 2030 i amb tots aquests valors que volem promocionar també dins del comerç local, perquè no podem oblidar que l'impacte del comerç local dins de la societat és essencial a tots els nivells. Una ciutat en comerç és una zona il·luminada, amb moviment de gent, on passeja la gent, que és més segura, que aporta cohesió, que aporta companyia, que aporta refugis climàtics, que aporta llocs de refugi també per casos de violència sexista, que també tenim protocols, pels nens que ara no poden fer servir el telèfon a l'escola. El comerç no és només un lloc on proveir-nos d'aliments i de roba i de altres tipus d'ítems, sinó és un lloc que genera comunitat. M'ha agradat la teva entrada, Estefania, perquè has fet esment de la paraula clau, que és comunitat. I tot aquest nou model, el model on trobem sortida la gent que vol jubilar-se, que porta molts anys davant del comerç, trobem sortida a tota aquella gent nova que vol emprendre, que veu el comerç com una sortida laboral, també, per què no? Que també és una part del que volem traslladar als nostres joves, veure que poden tenir aquesta experiència que no acaben de trobar amb el comerç online i els mateixos beneficis que pot tenir el comerç online, que els hi pot facilitar una cita prèvia o anar a comprar en aquells dies que normalment la botiga no està oberta. Vull dir, la qüestió és donar la importància que té el comerç i el seu impacte dins de la societat.
1: M'acabes d'obrir molt la mirada també, Lluïsa, perquè has posat uns exemples que m'han fet adonar-me que el comerç és molt transversal, perquè, clar, mencionaves coses que formen part d'àmbits com els carrers, la il·luminació, exemples com també igualtat. Precisament avui a Ràdio Castelldefels parlàvem també dels punts lila i del protocol d'actuació que hi ha des de l'Ajuntament, i els comerços també s'adhereixen a aquest protocol.
2: Exacte, el tenim vigent, el protocol contra les violències sexistes, i els comerços s'hi poden adherir. De fet, tenim tota una sèrie de campanyes transversals que pensem que són adreçades a la ciutadania, on el comerç té un paper essencial per la seva amplitud d'horaris i perquè sempre estan allà quan busques un lloc on descansar. El tema dels refugis climàtics, que és una iniciativa que ha posat en marxa l'àrea metropolitana i que nosaltres estem fent difusió des de l'àrea de comerç, on pots acostar-te amb el teu gos, per exemple, on es tracta bé els gossos ara mateix, que és el món dels animals de companyia, és un món que s'està obrint d'una manera espectacular. Doncs també tenim una acreditació que ajuda els comerciants a manifestar el seu desig o no de que els animals entrin a dins del local, això tot arrel de la nova llei de benestar animal i de la creació de la nova ordenança d'animals de companyia també a l'Ajuntament de Castelldefels, que estem especialment preocupats amb això. Doncs el comerç també té la seva paraula, té coses a dir, no? Aquí, a través del programa Pet Friendly, que és una d'aquestes campanyes que fem online i que s'hi poden adherir tots els comerços, que acredita el comerç com a un lloc on els animals de companyia poden entrar sense dificultats. Saps que la llei de benestar animal especifica ara que el que s'ha de deixar clar a la porta de l'establiment comercial és si està prohibida l'entrada als gossos. Si no hi ha senyalització que prohibeixi l'entrada de gossos, gats, d'animals de companyia, i no està visible, això és una resposta afirmativa per part del comerç. És el que estem provant d'explicar i de fer extensiu a tots els comerços. I per no tenir la part negativa de que és no entrar, doncs, el que nosaltres fomentem és la part positiva. és la part positiva, precisament, d'aquest fet, no? Deixar clar els comerços on es pot entrar. Doncs, només perquè tinguis un exemple, ja en tenim 70, tenen una acreditació a la porta. Vull dir que, al igual que la societat, totes aquestes campanyes també es poden promoure des de i pel comerç local, no? Per exemple, això ens porta, bueno, com a exemple d'un cas que vam tenir ahir. Ahir fem, periòdicament fem reunions amb els comerciants perquè no hi ha millor manera que per posar en valor l'opinió dels comerciants respecte a tots els serveis que els hi podem oferir i que els hi oferim, que són les reunions en persona, és a dir, muntar reunions, ara les estem fent per carrers, hem fet la zona de Trueta, la zona d'Arcadi Balaguer, i ahir vam fer la zona de Carrer Major i Carrer Església, i ens comentaven una nova botiga de queviures que va obrir, que a través dels suggeriments de la nostra dinamitzadora comercial, la Vilma Bianchi, que és una part essencial de l'àrea, ells van transformar la part de venda de verdures en subproductes per tal que els avis que viuen a la zona, perquè a la zona del carrer Major hi ha avis, molts avis que viuen sols, poguessin baixar, agafar tot el que necessiten per fer una crema per aquell dia, una crema de carbassó, un tros de carbassó, un tros de pastanaga, i la recomanació de com fer-la, de posar-lo a bullir, de posar-li una mica d'oli... Doncs tot això també ho aporta el comerç local, és a dir, no és només un lloc on anar a comprar, sinó on tenir una experiència i, com et dic, on extrapolar tots aquells valors que són essencials per nosaltres com a societat i aplicar-los directament des de o cap al nostre comerç local.
1: Mm-hmm. Recuperant alguns dels exemples concrets de projectes que has mencionat, el de microrefugis climàtics, aquest exactament en què consisteix?
2: Aquesta és una campanya de l'àrea metropolitana que ens ha arribat a, entenc que a totes les àrees de comerç del Baix Llobregat, bueno, i de tota l'àrea metropolitana, de fet, que acredita aquells comerços que vulguin participar a la campanya, els acredita com a microrefugis climàtics. Què han de tenir els comerços? És molt senzill, eh? És allò de quan estàs una mica, que et trobes marejat, que no et trobes bé, que vols descansar una mica o prendre una miqueta d'aigua, és buscar un d'aquests comerços que està acreditat a la porta com a microrefugi climàtic, on tindràs un espai amb aire condicionat, un espai per descansar, per parar una mica, una mica de líquid per beure i un entorn segur i accessible. És a dir, podràs arribar, vinguis com vinguis, a accedir a la botiga i estar-te allà sense necessitat de comprar res ni d'adquirir cap mena de producte, només per descansar una mica i per continuar el teu passeig o per cridar a ajuda si la necessites o simplement per descansar una mica.
1: Una iniciativa molt interessant, de fet, amb les onades de calor que estem visquent aquests dies a tot arreu, no només aquí a Castelldefels.
2: Exacte, i cada vegada més, realment cada vegada més. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquestes característiques. També la Diputació de Barcelona i la Generalitat posen en marxa campanyes d'aquest tipus, com el que et comentava, de refugi contra la violència de gènere, d'un lloc de comunicació pels nens o nenes que s'acosten sense telèfon i no poden comunicar amb els seus adults de referència. Els comerços, en principi, tot això forma part de campanyes organitzades, però els comerços sempre ho han estat. Sempre han estat aquest punt d'ajut social, aquest punt de cooperació i de fer comunitat, com et comentava. Per això és tan important que els integrem dins de la xarxa de valors que tenen les ciutats, perquè al final no són res a part, són part de tot, són part de tot.
1: I ara passant també a una altra gran pota, una gran pota que deu comportar molta feina darrere a l'àrea de comerç, les fires, els mercats. De fet, aquest estiu ha estat especialment visible aquesta novetat que ens ha arribat a la plaça de les Palmeres, que encara continua, si no vaig equivocada, fins al 5 de setembre. Tenim en marxa el Pal Market.
2: Exacte. El Pal Market és una iniciativa de l'àrea de comerç i de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Castelldefels, que té com a objectiu recollir totes aquelles activitats que es feien durant l'estiu per dinamitzar la zona de la plaça de les Palmeres. Saps que els 6 quilòmetres de platja que té Castelldefels acullen un nombre molt important de visitants, sobretot de visitants de dia, visitants que venen a fer una excursió des de Barcelona, des de tota l'àrea metropolitana també, i des de fora d'Espanya, evidentment, però, i des de fora de Catalunya. Però la idea era recollir totes aquelles activitats que tenen lloc a aquell espai, és un espai emblemàtic de la ciutat, al final del passeig marítim, a la plaça de les Palmeres, i sobretot recollir el que ha estat durant anys el programa estrella de l'estiu a Castelldefels, que és Cinema entre Palmeres i Nits entre Palmeres. Aquell programa que acollia grups de la ciutat i de fora de la ciutat, escoles de teatre i de música de la ciutat, durant els mesos d'estiu, que al final es va complementar amb el tema del cinema i que, vist l'èxit que té les parades comercials i l'activitat comercial també a l'espai del passeig marítim, vam pensar des de comerç que tenir parades comercials d'emprenedors i artesans de Castelldefels, i també hi ha de fora de Castelldefels, però hi ha de la ciutat, seria una idea genial per dinamitzar l'espai durant tot l'estiu. Això es va llançar a finals del mes de juny. Es va licitar, es va fer una licitació pública i l'adjudicatari, l'empresa guanyadora, ha instal·lat les casetes que veieu, els punts de menjar i

0: Els divendres es recupera la part musical de Nits entre Palmeres, hi ha concerts i activitat més de nit. Els dissabtes hi ha activitats familiars i el diumenge hi ha monòlegs. La idea de tot això és, com et deia, recollir totes aquelles petites parts que formen part de la dinamització de l'Espai Palmeres, però també generar un espai familiar amb horaris raonables. La idea no és molestar els veïns i els visitants que venen a dormir a la zona de la platja. Evidentment, és tot el contrari. Avancem l'horari de tancament en la majoria de dies. Només es queda els divendres, que es pot acabar l'activitat una mica més tard, però no més tard de les 11, de les 11 de la nit. Hi ha quatre ocasions al llarg de tot el programa del Palm Market on es pot estendre aquest horari, que són, bueno, ja vam passar un, que són les festes del mar. També hi haurà una altra ocasió coincidint amb la festa major d'estiu, pel 15 d'agost. La clausura també, que en principi, bueno, igual estic desvetllant alguna sorpresa, perquè el programa se'ns ha endarrerit una mica i està a punt de sortir, però bueno, hi ha un parell d'ocasions també coincidint amb el final de la programació, que també seran de festa gran, i tot això ho podrà descobrir tota la ciutadania de Castelldefels i que ens vingui a visitar allà al Palm Market.
1: Doncs el Palm Market és la gran novetat d'aquest estiu, però evidentment no és l'única iniciativa, no és l'únic projecte que impulseu, com veiem al llarg d'aquesta entrevista. I de fet, quan parlem de fires i mercats des de l'àrea de comerç, doncs la veritat és que teniu diverses, molt consolidades al llarg de l'any. Ja hem viscut, com mencionaves també ara, Lluís, el Mercat del Mar. La primera va ser la Fira de Sant Ponç, estan per arribar a Castrum Fidelis, al Mercat de Nadal o al Mercat de Reis, per exemple. Quin paper juguen dins de l'estratègia comercial de la ciutat?
0: La veritat és que les fires comercials, com dius, són projectes, no són tant projectes comercials com hi ha projectes de ciutat. Moltes d'elles estan molt consolidades. La Fira de Sant Ponç és una fira que té més de 20 anys. El Mercat del Mar, igual, és una fira molt, molt consolidada, junt amb les Festes del Mar. Castrum Fidelis també té 12 anys de vida. El Mercat de Nadal també té 6 anys, si no m'equivoco, entre 5 i 6 anys. Són fires molt consolidades i nosaltres ja tendim a veure-les com accions de promoció de ciutat, més que de promoció de la destinació, perquè al final no són tant fires per part dels comerciants on fer les vendes del segle, sinó és una eina més per donar-se a conèixer i portar molta gent a la ciutat que normalment no és usuària ni consumidora del comerç de Castelldefels. Per això ens agrada dir a l'àrea de comerç que nosaltres promocionem la destinació i fem visibles els comerços. Mantenim els carrers nets, ben il·luminats, el que hem comentat, els nostres comerciants oberts a diferents possibilitats i desenvolupant accions de ciutat, bàsicament. El que comentaves, la Fira de Sant Ponç és a final de maig, és una fira molt consolidada, està en fase de canvi de paradigma, perquè sabeu com m'agrada ara el tema dels maridatges, del tastet de vins, d'embotits i de més, i estem fent la transició entre el que era una fira tradicional de Sant Ponç, de ramallaires, d'herbes i, a més, sense oblidar-ho, cap a una fira de primavera més aviat, amb accions de dinamització, amb música en directe, però també amb accions de cultura tradicional, perquè comptem amb la col·laboració sempre de l'Agrupació de Cultura Popular, és a dir, mantenim un mix dels diferents elements. El Mercat del Mar és una fira marinera brutal, molt consolidada, que acompanya al llarg de tot el passeig marítim a les festes del mar, coincidint amb la data de la Mare de Déu del Carme. I aquest any hem coincidit amb el fenomen que ha juntat el Palm Market, aquest nou fenomen que ens ha crescut a la plaça de les Palmeres, amb el Mercat del Mar, amb un resultat impressionant. Molt, molt important. També amb la col·laboració dels companys de cultura, que són els responsables de les festes del mar. El dissabte a la tarda nit, bueno, els que van passejar per allà, tothom més conscient de que no es podia passejar gaire, de la gent que hi havia, els nostres comerciants estaven encantats, els nostres restauradors també, i bueno, la policia ens ha facilitat unes xifres d'un

0: unes 20.000 persones amb el pas dels 3 dies, el que és un èxit rotund i ens fa pensar en com créixer de cara a l'any que ve. Estem treballant amb diferents propostes per mantenir els models i veure com podem créixer de cara a l'any que ve.
1: Doncs Lluïsa, malauradament se'ns esgota el temps. Només m'agradaria demanar-te, perquè veig que se'ns has quedat molts temes que encara podríem entrar més en detall, però m'agradaria que si algun comerciant s'està escoltant i encara no ha contactat mai amb l'àrea de comerç, com ho pot fer?
0: Mira, nosaltres estem...
1: A través de la web de l'Ajuntament?
0: Exactament, a través de la web de l'Ajuntament i, si no, al primer pis de l'edifici nou de l'Ajuntament. Sense cita prèvia, només han de pujar a buscar l'àrea de comerç.
1: Perfecte, doncs amb això ens acomiadem. Lluïsa Pacheco, cap de l'àrea de comerç de l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
0: Moltes gràcies. Gràcies, Estefania.
2: A fons.

0: Les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: En una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional s'ha desarticulat una xarxa de venda d'armes i s'han detingut 9 persones. La dirigia un reclús des de dins de la presó de Quatre Camins i tenia venedors i dipòsits al Penedès i a Barcelona, Natàlia Ramon.
2: On hi havia 38 armes curtes, 2 revòlvers, 4 escopetes, un escut balístic, una granada i un miler de bales de diferents calibres. I atenció, una arma de guerra, un llançacoets antitancs.
0: Barcelona, Miquel Jarque.
3: Tot aquest estoc d'armes es gestionava des de la presó i per telèfon. El líder tancava totes les operacions. Les armes les entregava la parella en el vehicle familiar amb els nens menors de la família al darrere i a ple dia en aparcaments de centres comercials. La filla gran era l'encarregada de fer els vídeos promocionals. Les armes curtes es venien d'entre 4.000 i 5.000 euros i en el cas de les escopetes i les armes de guerra podien arribar als 8.000 euros.
0: L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, demana al Tribunal de Comptes que li apliqui l'amnistia per les despeses del procés després que aquest tribunal hagi fet cas omís de les instruccions de la justícia europea.
2: Mas reclama també al Tribunal Constitucional que acabi obligant al Suprem i a la resta de tribunals de l'Estat a aplicar la llei. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Em sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: En la informació internacional, Donald Trump arriba a un acord amb l'Aràbia Saudita per tal que el país àrab tingui un programa nuclear. L'administració nord-americana busca enfortir els lligams amb Riad en el context de la guerra contra l'Iran.
2: La Casa Blanca planeja signar i anunciar formalment avui l'acord que permetria a la monarquia islàmica obtenir un programa nuclear civil per als propers 30 anys. Els experts auguren una escalada militar a l'Orient Mitjà.
0: De tornada a Catalunya, s'aprova al Parlament una reforma del Codi Civil per tal que les persones amb discapacitat intel·lectual o amb malalties que afecten la capacitat cognitiva puguin prendre les seves pròpies decisions sense que ningú les hagi de substituir.
2: La reforma preveu una ajuda en cas necessari, però amplia el poder de decisió per als discapacitats en casos com votar, signar una hipoteca, gestionar els seus diners o casar-se.
0: Efectes de la calor d'aquests dies. S'avança la verema al Penedès. Alguns cellers han començat ja a recollir el raïm ben bé 15 dies abans del que és habitual en aquella zona.
2: Les altes temperatures del juny i el juliol, acompanyades de la falta de pluja, han estat determinants i probablement ho continuaran sent. Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
5: La verema s'avança perquè hi ha una temperatura més calenta. Doncs estem veremant un mes abans del que ho fèiem fa 30 anys. I això sembla que no tingui deturador i ens condiciona la maduració també.
0: I l'escriptor Josep Vallverdú, mort ahir als 103 anys, serà incinerat i no hi haurà vetlla pública, tal com ell mateix va deixar dit. Els seus familiars i els seus amics li faran un acte de record a Balaguer d'aquí uns dies.
2: Centenars d'escriptors i gent de la cultura han lamentat la mort de Vallverdú, de qui han destacat el compromís amb les lletres catalanes i sobretot amb la literatura infantil i juvenil. Maite Carranza, una de les autores que li ha pres el relleu en aquest gènere, li reconeix el mestratge.
6: Un dels pioners de la lix catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. O del Serra, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui ha estat dia d'anuncis i de presentacions al Barça i per partida triple.
7: Per una banda, el primer equip masculí de futbol anunciarà finalment aquesta tarda el fitxatge de l'extrem Karim Adeyemi. L'equip femení ha presentat fa ben pocs minuts la defensa neerlandesa René van Asten. I el Barça de bàsquet ja té entrenador, l'eslové Aleksandar Sekulić.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Doncs a aquesta hora, retencions. A l'AP7 a Llinars del Vallès en sentit sud per un accident. A l'A2 a Cornellà en sentit Martorell per un camió avariat. I a les rondes en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa. A Rodalies, retards a l'R4, a l'R2 sud i als trens regionals sud. Per robatoris de coure, demores també de mitja hora als trens d'alta velocitat entre Barcelona i Girona. I des d'ahir, recordem-ho, a la R3 R13 i R14 no circulen trens entre Lleida i la Plana Picamoixons.
0: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Primer, però, passem consulta. Tomàs Molina, bon dia.
10: Molt bon dia.
0: A veure, aquesta veu com va? Va millor o no?
10: Va millorar, va millorar.
0: Va millorar, a poc a poc. Encara necessita millorar, però. I el temps, què?
10: Doncs el temps continua amb aquesta obstinació en fer molta calor. Avui i demà seran dos dies obstinats. Avui amb màximes a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, que arribaran als 40. Demà arribaran als 41-42. Però sembla que aquí s'aturaran, perquè de cara a divendres la cosa comença a canviar. Arribarà una mica més d'aire fresc, això portarà més inestabilitat. Entre dissabte i diumenge, els ruixats, les tempestes seran freqüents, localment poden ser fortos, però alerta, perquè baixarà també la temperatura i, per tant, l'ambient serà més normal per l'època de l'any de cara al cap de setmana.
0: Doncs vinga, esperarem el cap de setmana que millori una mica aquesta temperatura que fa tants dies que tenim tan alta. Gràcies, Tomàs, bon dia.
10: Bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i de municions que abastia grups criminals i que dirigia un reclús des de dins de la presó de Quatre Camins. En total s'ha detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes, en un dels quals hi havia, atenció, una arma de guerra, un llançacoets. Comissaria Central dels Mossos d'Esquadra, Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
3: Bon dia. La investigació va començar el gener d'aquest any arran de la desarticulació del grup juvenil Trinitarios a l'Hospitalet i va culminar a principis de juliol quan es van fer les detencions i escorcolls. El principal a la casa del líder, un habitatge ocupat al Pla del Penedès. L'arsenal era el maleter del vehicle familiar. El sergent de la Divisió d'Investigació Criminal de Sant Feliu detalla les armes que s'hi van trobar.
11: En aquest domicili hi havia principalment diverses escopetes, un llançacoets antitanc, una granada de mà i bosses senceres plenes de munició de tots els calibres i que tenen un valor al mercat doncs, molt i molt elevat. I també, per sorpresa de tots, un escut balístic, però d'aquí al terra, de grans dimensions.
3: Les armes curtes es venien per entre 4.000 i 5.000 euros i en el cas de les escopetes i les armes de guerra podien arribar a uns 8.000 euros. Armes que han quedat fora de circulació i de l'abast de grups criminals.
11: Realment el que hem evitat és que aquestes armes i munició continuessin circulant i acabessin sent utilitzades en fets violents, molt d'ells segur vinculats a la criminalitat organitzada.
3: A la investigació dels Mossos hi va confluir la Policia Nacional, que investigava la falsificació de revòlvers que aquesta xarxa també distribuïa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès avui al Parlament que hi ha un problema amb la baixa inversió de l'Estat espanyol a Catalunya i ha demanat a Junts per Catalunya, el principal grup de l'oposició, que ajudi a revertir-ho. Illa s'ha sotmès aquest matí a la seva última sessió de control abans de les vacances d'estiu, amb l'amnistia també com a protagonista. Parlament, Marta Corbalán, bon dia.
12: Hola, bon dia. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, creu que aquestes xifres són demolidores i ha acusat el president de la Generalitat de no fer res per revertir-ho. Illa ha defensat instruments com el Consorci d'Inversions pactat amb Esquerra per intentar corregir-ho.
13: Ja no és només una asfíxia premeditada, és una humiliació en tota regla i vostè calla, ho accepta i ho tolera.
14: I efectivament tenim un problema amb l'execució de les inversions del govern d'Espanya a Catalunya. Ara jo, la pregunta que hi faig, vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?
12: La sessió de control també ha estat marcada per l'amnistia. El president de la Generalitat, Esquerra i Junts han demanat a la Judicatura espanyola que l'apliqui sense més dilacions després de l'aval de la justícia europea. Sentim el republicà Josep Maria Jové i el president Illa.
15: Si es queda una mica de dignitat democràtica, l'alta judicatura espanyola hauria de deixar de prevaricar i aplicar-la de manera immediata.
14: He mostrat respecte pel poder judicial, però he demanat també respecte pel poder legislatiu que va fer possible aquesta llei. Espero que això, per aquells que encara tenien dubtes, quedi esvaït i torno a reclamar la seva aplicació àgil i dirigent.
12: La victòria de la selecció espanyola al Mundial de Futbol també s'ha colat a la sessió de control. El Partit Popular ha demanat que el Parlament rebi la selecció i Illa ha revelat que va oferir als futbolistes catalans de l'equip espanyol una recepció al Palau de la Generalitat, però no han pogut venir per motius d'agenda.
0: De tornada a l'amnistia, l'expresident Artur Mas, investigat pel Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre, també ha parlat sobre aquesta amnistia per demanar, en aquest cas, al Tribunal Constitucional que mogui fitxa si els jutges espanyols s'oposen a aplicar-la. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: En la política espanyola, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, culpa Pedro Sánchez de ser el nexe corruptor de totes les causes que afecten el PSOE, també la de l'expresident Zapatero. Feijóo també normalitza les relacions amb Junts per Catalunya i els estén la mà per seguir votant en contra del govern espanyol. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
16: Bon dia. Feijóo ha plegat la plana major del partit per fer balanç d'una legislatura que ja dona per morta. Creu que queden els últims compassos.
17: Si Sánchez afronta su último verano en la mareta, sus últimas navidades en la Moncloa, es porque no merece otra cosa.
16: I ha dit que quan ell governa, cosa que ha fet, donat per fet, haurà de fer una neteja a fons, una reconstrucció, ha dit, al nivell de la que va fer Adolfo Suárez després del franquisme. Feijóo ha estès la corrupció a tots els nivells, diu que afecta el cor de l'Estat i posa al centre de tot Pedro Sánchez.
17: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos y no falla. Sánchez és el nexo político corruptor.
16: I afirma que sense el suport de la Moncloa, Zapatero no podria haver delinquit. El líder del PP augura que Sánchez podrà resistir fins que els seus el deixin caure.
17: Todo el sanchismo depende de quién empieza a cantar.
16: I sobre Junts ha aplaudit que els de Puigdemont votin amb ells. Ho han fet en 170 ocasions, diu, i creu que això anirà més.
17: Si la legislatura continua, espero hacerlo en más ocasiones. Porque eso lo que supone es que el gobierno se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo.
16: Ara bé, ha tornat a criticar l'amnistia perquè diu és una forma de corrupció política que va permetre l'inici d'una legislatura que afirma mai hauria d'haver començat.
0: Testimoni inesperat en el cas de la mort del fundador de Mango. Una dona explica que ella mateixa va buscar la ruta de Collbató on Isaac Andic va patir la caiguda mortal. Ho va fer per encàrrec de la terapeuta familiar. La idea era posar pare i fill en una situació extrema com a punt del tractament per millorar la seva relació. És un relat que avançava en La Vanguardia i El Periódico. Ha seguit el cas la Marta Vallès.
18: Es tracta d'una dona anglesa que treballa d'intèrpret i viu a Barcelona. Anteriorment havia col·laborat amb la terapeuta de la família Andic. Ha declarat dos cops davant els Mossos de manera voluntària, el 29 de juny passat i el 6 de juliol. Segons avancen La Vanguardia i El Periódico, explica que la terapeuta li va encarregar buscar un lloc extrem com a part del tractament per millorar la relació entre Isaac Andic i el seu fill. Es tractava de treballar la metàfora de la mort del fundador de Mango per alliberar el fill dels lligams emocionals. La testimònia explica que va fer la ruta amb Jonathan Andic el 7 de desembre, una setmana abans de la caiguda mortal, el 14 de desembre de 2024. Afegeix que des que va saber la notícia de la mort no ha pogut dormir i que ha facilitat als investigadors el seu mòbil on hi ha les converses amb la terapeuta i amb Jonathan Andic. Ara haurà de ratificar el seu relat als jutjats. Els Mossos han comprovat que Jonathan Andic va anar a la ruta de Collbató en tres ocasions pocs dies abans de la mort del seu pare, el 7, el 8 i el 10 de desembre. La jutgessa l'investiga per presumpte homicidi. També vol aclarir quin paper podria haver tingut la terapeuta en aquest cas. La declaració dels testimonis es reprendrà al setembre als jutjats de Martorell.
19: Si tu tens al final una sensació que el balanç és positiu, és a dir, que hi ha hagut més persones que t'han estimat que no, que t'han odiat, l'important és que deixis un bon record. Bon record que dura una generació i mitja. Després ja s'esborra tot.
0: És la veu de Josep Vallverdú, autor total i sense pretensions, com ell mateix es va definir, i referent indiscutible de la literatura infantil i juvenil a casa nostra, que ha mort als 103 anys. L'autor de l'entranyable Gosset Rovelló, amb tota una vida lligada a l'escriptura, deixa un llegat immens, tal com han recordat avui els seus amics i els lectors, Montse Camps.
12: Sí, escriptor, traductor, poeta i defensor de la llengua, un autor polièdric, segons ha dit al Matí de Catalunya Ràdio, la filòloga Carme Vidal-Huguet, que va ser comissària de l'any Vallverdú.
20: El país perd un gran escriptor que deixa un gran llegat d'obra. Més de 300 títols editats comptant les traduccions. El país perd un gran traductor. El país perd un gran humanista. I el país perd un home que fins al darrer moment, i encara vam poder brindar el dia 9 de juliol els seus 103 anys en bella taula, ha batallat per la llengua.
12: Des que el 1960 va publicar la seva primera novel·la, El venedor de peixos, fins al final gairebé, va escriure més de 300 títols com Rovelló, com deies, nascut fa 57 anys, convertit en un clàssic. I va obrir camí a molts altres escriptors, segons l'escriptora de literatura infantil i juvenil, Maite Carranza, també en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Un dels pioners de la LIJ catalana. I quan parlem de pioners, parlem de persones que van lluitar des de la foscor de la dictadura, com el Far West, i van obrir camí per molts altres que vindrien després. Van normalitzar la literatura per infants, per joves, des de la llengua catalana, cosa que era admirable en aquells moments.
12: Josep Vallverdú serà incinerat i no hi haurà vella pública per desig exprés de l'escriptor. Segons acabem de saber, familiars, amics i institucions li faran un acte de record aquest divendres a l'església de Sant Domènec de Balaguer, on va viure els últims anys de la seva vida.
0: Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Fem una pausa i en tornar a la informació internacional.
9: Catalunya migdia.
21: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
1: Catalunya migdia.
0: Passant gairebé dos minuts d'un quart... L'administració Trump té previst anunciar avui un acord amb l'Aràbia Saudita que permetria a la monarquia islàmica obtenir un programa nuclear civil. L'entesa, que es planteja a 30 anys vista, alimenta el temor dels experts que provoqui una escalada militar en plena guerra dels Estats Units contra l'Iran i que desencadeni la proliferació nuclear a l'Orient Mitjà, Xavier Vilà.
22: L'acord busca enfortir els llaços bilaterals entre Washington i Riad en un context de tensió per la guerra a l'Iran desfermada per les ambicions nuclears de Teheran. En canvi, l'acord que s'anuncia avui inclourà concessions nord-americanes significatives als saudites, a qui es permetrà enriquir urani i reprocessar plutoni al seu territori. El text també contempla limitar les verificacions dels inspectors internacionals. El director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, ens deia que tot plegat pot degenerar en una escalada preocupant en la proliferació d'armes nuclears.
23: Si Aràbia Saudita acaba tenint tecnologia que li permet utilitzar-la amb usos militars, òbviament l'Iran no es quedarà de braços creuats, Israel tampoc, i la regió en general esdevindrà no més segura, sinó més insegura.
22: Herbolzheimer advertia que hi ha un canvi de paradigma en què cada cop més països amenacen d'utilitzar l'arma nuclear tàctica, que té, diu, una preocupant capacitat d'irradiació sobre una zona geogràfica concreta.
0: I, mentrestant, la tensió allà, a l'Orient Mitjà, ha disparat avui novament el preu del petroli. El barril de Brent ha superat avui els $95, la cotització més alta de l'últim mes i mig.
22: Tot en el marc d'aquesta ofensiva nord-americana sobre l'Iran, que busca debilitar la capacitat de Teheran d'amenaçar el transport marítim comercial a l'estret d'Hormuz. Després que Washington completés l'onzena jornada consecutiva d'atacs, el secretari d'Estat Marco Rubio alertava que el conflicte es pot allargar.
24: En aquest moment, el problema que tenim és que no es prenen les converses de debò. Si ells parlen de debò, nosaltres també. Si no és així, farem el que sigui necessari per protegir els nostres interessos i també els dels nostres aliats. En essència, és una cosa molt simple.
22: Rubio afegia, però, que la via diplomàtica és la seva primera opció encara per resoldre el conflicte.
0: Encara en la informació internacional, Volodymyr Zelensky sacrifica el comandant en cap de l'exèrcit ucraïnès per intentar tallar en sec la pitjor crisi interna en tota la guerra contra Rússia. El president d'Ucraïna l'ha destituït i espera que així s'aturaran les protestes que s'havien multiplicat pel cessament d'un altre al càrrec de pes, el ministre de Defensa, Sergi Roca.
24: La decisió confirma la mala maror interna a la cúpula militar ucraïnesa, amb una pugna insostenible entre Sirski, el fins ara comandant en cap, i Fedorov, l'exministre, per definir l'estratègia de la guerra. Zelensky ha volgut remarcar que aquest últim, el també empresari que ha impulsat la innovació en drons, que estan sent tan decisius en el conflicte, tornarà a tenir protagonisme ben aviat.
2: He parlat amb molta gent per analitzar les prioritats i la modernització de la gestió de l'exèrcit i he decidit que el nou comandant en cap de les Forces Armades d'Ucraïna serà Mykhailo Drapaty.
24: Tot apunta que se'l convidaria a encapçalar les relacions bilaterals amb Washington, amb qui alguns mitjans avui mateix indiquen que Ucraïna està enfortint la col·laboració sobre producció i exportació de drons cap als Estats Units. Aquest any la guerra a Ucraïna ha fet un gir justament per la millora dels aparells voladors no tripulats que estan fent molt de mal a Rússia.
0: I a Àustria, a la casa on va néixer Adolf Hitler, avui s'hi ha inaugurat una comissaria de policia. L'objectiu és frenar el pelegrinatge de neonazis al lloc de naixement del dictador que va abolir la democràcia alemanya, que va desencadenar la Segona Guerra Mundial i que va ordenar l'execució de milions de persones, en particular jueves. Un país on, igual que Alemanya, el suport a l'extrema dreta creix. A la darrera enquesta, un 40% dels austríacs ja votarien extrema dreta. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
5: Bon dia. La petita ciutat austríaca de Braunau am Inn, a la frontera amb Alemanya, fa dècades que és un punt de pelegrinatge neonazi. És la ciutat natal del dictador Adolf Hitler, un fet que l'ha convertit en un lloc tristament cèlebre. Just al davant, una pedra commemorativa adverteix dels horrors del nazisme, amb la frase «Mai més feixisme, milions de morts us adverteixen». L'edifici, construït originàriament al segle XVII i catalogat com a patrimoni cultural, és una casa de dues plantes en l'estil del Biedermeier de principis del segle XIX. Després d'anys d'estira i arronsa, finalment l'estat austríac va comprar l'edifici el 2016. Ara, després de 3 anys de reformes, té nous inquilins. Serà la policia austríaca que hi ha traslladat una comissaria. Thomas Spreitz, veí de Braunau, ho veu amb bons ulls.
7: És una gran cosa, una bona idea. Aquí sempre tenim molts incidents i ara espero que deixi de passar. De tant en tant tenim grups de neonazis i ara espero que això passi a la història.
5: La turista alemanya Evita Gossi també ho veu bé i fa una proposta.
8: Crec que és una bona idea que es converteixi en una comissaria de policia i m'agradaria que el davant hi deixi de posar que es tracta del lloc de naixement de Hitler. No cal atreure els simpatitzants.
5: Tot i que és dubtós que la comissaria eviti el pelegrinatge, el que potser reduirà seran les mostres més cridaneres d'exaltació. Caldrà, això sí, que els agents de policia que s'hi destini vulguin estar atents.
0: Tornem a Catalunya perquè el Parlament ha aprovat la reforma del Codi Civil que canvia la manera com es dona suport a les persones que tenen discapacitat intel·lectual i també a les que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, per un accident o per una intervenció mèdica. Quin és el canvi més important respecte a la normativa anterior, Toni Fortesa?
10: Doncs la principal novetat és que s'elimina la substitució a l'hora de prendre decisions. Ara, si una persona necessita ajuda, per exemple, per vendre un habitatge, signar una hipoteca o gestionar els seus diners, rebrà el suport que necessiti, però serà ella qui prendrà la decisió. Josep Treserra és membre de la Junta de DINCAT, la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual.
25: Fins ara el sistema era de substitució, vull dir, tu no ho entens, jo et substitueixo perquè jo faré allò que crec que és millor per tu, no allò que tu creus que és millor per tu. I el que també és molt important és que també afecta les famílies. Quan tenien un fill amb discapacitat, quan feia 18 anys, continuaven tinguent la pàtria potestat i això també s'ha suprimit.
10: La llei també reconeix els suports que ja donen familiars o persones de confiança, permet deixar decidit qui donarà aquest suport en el futur i incorpora garanties per evitar abusos. La reforma també diferencia els suports de les persones adultes de la protecció dels menors. El Codi Civil dedica un apartat propi a les mesures de protecció dels infants i adolescents.
0: I també al Parlament de Catalunya...
26: El dictamen de la Comissió d'Investigació sobre l'activitat de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència ha quedat aprovat per 68 vots a favor, 67 vots en contra i cap abstenció.
0: Amb els vots a favor del PSC, Esquerra i els Comuns, es reconeix que el sistema de protecció a la infància i l'adolescència, l'antiga DGAIA, va fallar per problemes estructurals i de governança. Tot i això, l'oposició lamenta que la comissió d'investigació es tanqui sense depurar responsabilitats, principalment en el desgavell dels pagaments indeguts de 167 milions d'euros entre els anys 2015 i 2024, Mar Riera.
3: La diagnosi és clara, la DGAIA va col·lapsar per un excés d'externalització dels serveis i l'abús de contractes d'emergència sense cap tipus de control i seguiment, principalment per l'arribada de menors immigrants sols i les retallades. Unes conclusions que queden curtes, segons l'oposició, que lamenta la manca d'autocrítica, l'opacitat de les entitats que s'han beneficiat d'aquest desgavell a la gestió i que no s'hagin demanat responsabilitats. Sentim Enatu Domingo, de Junts, Núria Lozano, dels Comuns, i Mònica Ríos, del PSC.
4: El dictamen no està a l'alçada d'una comissió d'investigació, perquè no es determinen responsabilitats polítiques per la mala gestió, la manca de planificació, la manca de lideratge o bé irregularitats en la tramitació de les prestacions econòmiques.
11: El dictamen reconeix els problemes, però no aclareix prou les responsabilitats, les decisions que els van provocar, ni per què es van mantenir durant tants anys.
13: La comissió constata que el sistema ja patia debilitats estructurals i que aquestes es van veure agreujades per un increment extraordinari de la demanda, especialment entre els anys 2016 i 2018.
3: Des del PSC han defensat els canvis impulsats a la refundació de la DGAIA amb la DGPIA.
0: Si teniu la sensació que aquest any està fent molta calor, teniu raó, no és una sensació. Barcelona ja encadena 29 nits tòrrides seguides. És la xifra més alta registrada fins ara en aquesta època de l'any. La primera quinzena de juliol ha estat la més càlida dels últims 40 anys a Catalunya, amb 11 dies en què s'ha arribat o s'han superat els 40 graus en algun punt del país. Barcelona, Montse Poblet.
14: Bon dia. Els termòmetres de l'estació de Can Bruixa, al barri de les Corts de Barcelona, fa 29 nits que no baixen dels 25 graus. I si es confirmen les previsions del Meteo, avui tornarà a passar el mateix. No és l'única estació del país que acumula nits tòrrides. A Portbou, per exemple, en porten 10, a Badalona 17 i aquí al Raval, on estem, n'han viscut ja 27. Amb aquest panorama, els refugis climàtics com el casal de gent gran del Raval triomfen. Els veïns com el Juan els fan servir per recuperar-se de les nits mal dormides.
15: Tengo una ventiladora y hace dos días se me ha cortado la ventiladora. En la habitación hace un calor donde no se puede estar. Prefiero estar acá un rato refrescándome. Cambia tu cuerpo ya.
14: I si parlem de calor diurna, les notícies tampoc són millors. En els 37 anys de funcionament de la xarxa d'estacions del Meteocat, aquesta és la primera quinzena de juliol més càlida registrada. La Montse ha optat per anar cada dia a una de les àrees de jocs infantils amb aigua que hi ha a Barcelona perquè el seu fill es refresqui.
17: Bueno, per ell, perquè com que fa molta calor, i les parts normals fa molta, molta calor i fa molt sol, pues aquesta és una alternativa fresqueta. I això passa genial.
14: La primera quinzena de juliol a Catalunya hi ha hagut 11 dies en què almenys alguna estació meteorològica ha estat a 40 graus o més. El rècord el té la famosa Lleida, que ha tingut aquesta temperatura 10 dies. El que abans era excepció s'està convertint en norma.
0: Doncs aquesta calor també té altres conseqüències. Per exemple, aquest any la verema de raïm serà la més primerenca de tota la història a les vinyes del Penedès. Tot plegat ve provocat per les altes temperatures d'aquests últims dos mesos i la poca pluja caiguda, tot i les bones previsions inicials del sector després dels aiguats que vam tenir a l'hivern, Roc Fargas.
27: Habitualment, la collita en aquesta zona començava a mitjans d'agost en algunes varietats de raïm, però els últims anys s'ha anat avançant. Es preveu que aquest estiu sigui quan el sector comenci més d'hora a collir, tot i que els pagesos temen que la tendència a avançar la verema no serà una excepció de partir d'ara. Aquest canvi de paradigma provoca que els treballadors s'hagin d'adaptar a les noves condicions per fer la verema. Josep Marrugat és membre del Sindicat d'Unió de Pagesos.
28: Adaptar-nos com sigui amb les varietats, amb el maneig de la vinya, aprofitar les hores de més bonança, per dir-ho així, de no tanta calor, i adaptar els horaris al clima, no anar a les 3 del migdia a veremar, sinó fer-ho de bon matí o inclús de nit.
27: De fet, molts cellers estan veremant de matinada o de nit, no només per la seguretat dels treballadors d'evitar la calor en hores de sol, sinó també per assegurar la frescor del raïm en el moment de la collita. Unió de Pagesos creu que la resta de territoris productors de vinya a Catalunya també hauran d'avançar el temps de recollida.
0: Mentrestant, l'incendi forestal de la Mierla, a la província de Guadalajara, continua actiu. Ja ha cremat 30.000 hectàrees, bona part dins del Parc Natural de la Sierra Norte, un dels espais naturals més extensos de la península Ibèrica. Toni.
10: És el tercer incendi més greu de la història de Castella-La Manxa. El foc ha obligat a desallotjar 34 municipis i a confinar-ne 14 més, tot i que evoluciona favorablement, encara no està controlat. Això sí, els bombers han aconseguit frenar el front que amenaçava la ciutat de Sòria, Castella i Lleó. En paral·lel, un altre incendi ja ha cremat prop de 2.000 hectàrees a Celles, també a Castella-La Manxa. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha fet una crida a fer un pacte d'estat per l'emergència climàtica, ho ha dit durant la visita a Tamajón, on està situat el centre de comandament avançat per l'incendi de Guadalajara.
1: Es imperativo que se alcance un pacto de Estado entre las distintas instituciones y también en las Cortes Generales para convertir en leyes, en recursos económicos, medidas que son fundamentales para salvaguardar la vida, la seguridad y proteger la prosperidad de territorios como es Guadalajara, como es Castilla-La Mancha.
10: D'altra banda, a Catalunya, avui s'arriba al màxim risc d'incendi de la setmana. Els agents rurals mantenen el nivell màxim d'alerta en 73 municipis de 13 comarques. La calor tocarà sostre demà.
0: Mentrestant, tres municipis del Priorat volen més aerogeneradors, més molins, dels que preveu el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables. Són Cabassers, Margalef i la Bisbal de Montsant. Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. El Consell Comarcal del Priorat reclama que es tingui en compte la voluntat de cada municipi en el repartiment final de molins. Tarragona, Jordi Barranca.
6: El Plater, el document que ha de planificar el repartiment de les renovables, ha generat moltes crítiques en punts del país com les Serres de l'Ebre o el Camp de Tarragona, entre d'altres. El Priorat també ha generat crítiques, però tres municipis demanen més energia eòlica de la que preveu el document. Són municipis que ja tenen molins a prop. Margalef, per exemple, només se li assignen 1,2 megawatts. Àlex Vilan és l'alcalde en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
9: També s'ha de tindre en compte que els impostos que recauda un ajuntament amb un parc eòlic o sense, doncs són molt diferents. I amb un municipi de 100 habitants, si tens un parc, doncs si més no, el que recaptis tant d'ici o quan es construeix el parc com el que puguis anar cobrant després, doncs són tot eines que t'ajuden a tirar endavant i a poder fer més coses a nivell municipal.
6: El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, també a l'ACN, a més proposa
12: que aquesta quota comarcal també es pugui repartir en base als interessos de cada municipi, de tal manera que aquells que no en volen, que no en tenen o que no tenen capacitat per poder acollir-la, doncs puguin cedir la seva quota a aquells municipis que, per interès, per estratègia o simplement per les característiques territorials, orogràfiques, geogràfiques dels seus termes municipals, sí que són potencials acollidores d'energia eòlica.
6: I alerten que el Plater preveu instal·lar renovables en una àrea que formarà part del futur Parc Natural de les Muntanyes de Prades, una cosa que, si tira endavant el parc, quedarà descartada.
0: Lleida serà un referent en la investigació de noves varietats de cereals adaptades al canvi climàtic. La recerca es farà en un nou centre d'edició genòmica que costarà 10 milions d'euros i que ha d'estar en funcionament d'aquí a 2 anys. Lleida, Estela Bussoms.
16: Estem parlant de desenvolupar cultius més resistents a la sequera, a noves malalties i plagues o a la salinització del sol, i les primeres investigacions se centraran especialment en l'arròs i el panís. El nou equipament científic s'ubicarà al campus d'agrònoms de la Universitat de Lleida i estarà integrat dins d'Agrotecnio, un centre de recerca que dirigeix José Antonio Bonet. Explica que, a diferència dels processos transgènics, que és quan s'introdueixen nous gens als organismes, aquí es tracta d'accelerar les adaptacions als canvis del clima.
18: Seria un avançament i un reduir temps en el que seria la selecció genètica natural. Com que el canvi cada cop són més grans, amb tot el tema de canvi climàtic, necessitem eines que ens permetin avançar-nos a tots aquests canvis que estem veient, d'increment de temperatura, d'espècies invasives, etc. No?
16: La previsió és que el nou centre es construeixi l'any que ve i que el 2028 ja tingui una 50ena d'investigadors, coincidint amb l'entrada en vigor del nou reglament europeu sobre les noves tècniques genòmiques.
0: I a Barcelona, les multes per consum d'alcohol al carrer han caigut dràsticament després del fort increment de les sancions que s'apliquen aquest any. En canvi, han pujat les multes per orinar al carrer i per embrutar la via pública. És el balanç que ha fet l'Ajuntament de Barcelona dels primers 4 mesos de la nova ordenança de convivència. Ajuntament de Barcelona, Cristian Roldán.
19: Bon dia. Les multes per consumir alcohol a la via pública a Barcelona s'han reduït a menys de la meitat. El motiu principal és el canvi de criteri que aplica la Guàrdia Urbana aprofitant la nova ordenança que preveu sancions molt més dures. Si abans la multa podia quedar en 25 euros, ara, si hi ha menors pel mig, pot arribar a més de 1.000. L'intendent major de la Guàrdia Urbana, Benito Granados, explica que l'objectiu és dissuadir els infractors.
20: Una estratègia més de caire preventiu que no anar sempre a denunciar tot el que es mou, no? Perquè, insisteixo, no produeix benefici beneficis en termes d'impacte o tant com pensàvem, perquè les xifres eren cada vegada més grans.
19: Per contra, les sancions per pixar al carrer i embrutar l'espai públic o utilitzar-lo de manera impròpia, com per exemple bevent alcohol a parcs infantils, han augmentat en aquests darrers 4 mesos. També s'ha més que duplicat l'aplicació de mesures alternatives a la sanció, com ara cursos de sensibilització o treballs comunitaris, sobretot en els col·lectius més vulnerables. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Quan la Guàrdia Urbana fa la denúncia, a més, ja s'informa d'aquesta possibilitat, perquè abans estava en la lletra petita, i especialment s'ha posat molt el focus també en els casos de persones amb situacions de vulnerabilitat.
19: Ciutat Vella és el districte on més sancions s'han imposat en aquests 4 mesos, més de 7.000, seguit amb menys de la meitat per Sant Martí i Sarrià-Sant Gervasi.
0: I no ens movem de Barcelona perquè la Diagonal, l'Avinguda Diagonal, tindrà 10 noves parades d'autobús interurbà a partir de dilluns en sentit sortida. D'aquesta manera, l'Ajuntament i la Generalitat volen esponjar un dels corredors principals de la ciutat, pel qual passen cada dia 1.800 autobusos que donen servei a 30.000 usuaris en escurar.
3: Es crearan 4 parades noves i se'n desdoblaran d'altres als àmbits de Maria Cristina, Palau Reial i Zona Universitària. Es passarà de 13 a 23 parades en total, que assumiran cadascuna un màxim de 20 línies. Es vol, per exemple, que el procés de pujar i baixar dels autobusos sigui més àgil. Susana López és la directora general de Mobilitat i Transports de la Generalitat.
5: El que notarà l'usuari és que alguna parada on ell havia de fer la parada i havia de fer les cues d'espera haurà de canviar-ho a una de les altres marquesines que tenim en aquest punt. Ho hem fet d'una forma que sigui molt clara, molt entenedora, intentant agrupar operadors, corredors, doncs totes aquelles línies que van direcció cap al corredor de Manresa o cap al corredor d'Igualada estan ubicats en una parada concreta.
3: Fins ara s'ha instal·lat la senyalització horitzontal i els nous pals de parada i s'estan acabant de traslladar els pals d'informació en temps real. Posteriorment s'instal·laran noves marquesines allà on sigui necessari i se'n millorarà l'accessibilitat. Laia Bonet és la responsable de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona.
7: Aquesta mirada a curtíssim termini l'hem treballat també en la Generalitat amb un paquet d'una vintena d'actuacions que afecten ja no només el corredor de la Diagonal, sinó els 4 corredors, per tant també a la Meridiana, també el corredor de Gran Via Sud i Gran Via Nord.
3: Durant el primer semestre d'aquest any hi ha hagut un increment considerable d'usuaris de les línies d'autobús interurbà que surten per la Diagonal. Per exemple, els corredors de Vilafranca del Penedès i Manresa han crescut un 42 i un 25% respectivament.
0: I una cosa més abans de la cultura. El Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà tindrà aviat un nou estany. És a Castelló d'Empúries. Amb una superfície de 9 hectàrees, ja havia estat una zona humida, però es va dessecar fa molts anys i des d'aquesta setmana i durant un mes i mig, a través d'una canonada, s'hi fan arribar milers de litres d'aigua regenerada de la depuradora. Castelló d'Empúries, Laia Claret.
8: La voluntat és que un cop en funcionament, a principis de setembre, s'acabi nodrint de l'aigua de la pluja i, tot i que és artificial, es recuperi com una zona humida aquest espai que antigament havia format part del gran estany de Castelló. Anna Massot n'és l'alcaldessa.
21: Per nosaltres és retornar al municipi un antic estany, no? Volem ser aquesta porta d'entrada als Aiguamolls de l'Empordà, més enllà també doncs, de tot l'atractiu que pot suposar a nivell turístic i revitalització econòmica doncs, també del centre històric.
8: El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, especifica que esperen que el nou espai permeti que diverses espècies d'amfibis i d'ocells s'hi estableixin.
22: Antigament, quan hi havia l'estany de Castelló, l'Empordà devia ser com un mirall del cel. Els ocells en migració veuen l'aigua que brilla, i quan veuen aigua baixen. Per tant, ara tindran un altre lloc amb aigua que brillarà i baixaran aquí, esperem, en aquest estany.
8: En total ha costat uns 700.000 euros finançats a través dels fons europeus. L'Ajuntament ha comprat el terreny.
0: Passant 7 minuts de 2 quarts, 30 segons de publicitat i la cultura.
23: Catalunya migdia. Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
0: Catalunya migdia. Passant 8 minuts de 2 quarts, a banda de la mort de Josep Vallverdú, que hem repassat al principi d'aquest Catalunya migdia, més coses de la cultura. i a més la primera relacionada també amb literatura infantil i juvenil, de la qual Josep Vallverdú en va ser un mestre. Vic estrenarà el mes d'octubre un nou festival d'aquesta mena de literatura. Sota el nom de Canalla, comptarà amb grans noms com Maite Carranza, Roser Capdevila, Pilarín Vallès o Xavier Salomó, i dedicarà una part important a la il·lustració amb classes magistrals de referents del sector, Marta Vives.
4: Sí, durant 3 dies, del 23 al 25 d'octubre, el festival Canalla desplegarà una programació pensada per acostar la literatura infantil i juvenil a públics de totes les edats a través de llenguatges diversos. Germán Machado n'és el comissari.
11: Ens preguntem què vol dir ser canalla, no? Volem que la canalla sigui lliure, sigui creativa, sigui crítica. Ara estem disposats, nosaltres com a adults, a permetir-lo, a afavorir-lo, tot això.
4: Entre els noms destacats d'aquesta primera edició hi ha l'autora alemanya Susanne Strasser, també el Marta Altès, Maite Carranza, Miquel Desclot, Jaume Copons, Mercè Galí o Anna Font, entre molts d'altres. Un dels moments destacats serà la conversa entre Pilarín Vallès i Roser Capdevila, ja que la il·lustració hi tindrà un gran protagonisme. L'accés al festival serà gratuït.
0: I ha mort als 54 anys Joan Roca, el baixista dels Antònia Font, després d'una llarga malaltia.
13: Dolça besada, de gust que s'acaba.
0: El baix de Joan Roca va ser una peça imprescindible del so que va convertir el grup en un fenomen musical combinant pop, experimentació, humor, ciència-ficció i referències al paisatge i la identitat mediterrània. Mallorca, Caterina Carmany.
14: Joan Roca era un virtuós de la música, sempre en projectes, sense tenir por a cap estil. Peça clau d'Antònia Font va participar de la seva evolució fins que la banda es va convertir en un fenomen. Després de l'aturada d'Antònia Font, es va aferrar amb ganes a la seva tornada en aquesta entrevista a Catalunya Ràdio.
15: Bàsicament això, bàsicament de tornar-te a trobar, reviure sensacions i reprendre un camí que un moment donat varen deixar, fer un disc, presentar material nou, perquè el que no volíem era reviure del passat, no? Era tornar-te a exposar-te i presentar una mica el que és Antònia Font en aquest moment, que no és el que tots hem evolucionat i no és exactament el moment que el deixarem, no?
14: Durant aquest parèntesi i paral·lelament al retorn del grup, va crear Geometrical Sardine, de jazz experimental, la seva petita joia.
0: I una cosa més, abans dels esports.
17: És la mà que mai s'amà.
0: Comencem a saber detalls de les festes de la Mercè a Barcelona d'aquest any. Per exemple, qui són els pregoners i com és el cartell. Però també altres novetats, com que la programació s'estendrà per primera vegada pels 10 districtes de la ciutat, o que es crearà una porta de l'infern per rebre el correfoc, Valeria Obereda.
24: El mestre celler Antoni Falgueres i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres, són els encarregats de fer el pregó d'aquest any i ja han apuntat que parlaran del comerç tradicional.
25: Jo crec que serà una de les coses que explicarem el pregó, com ens hem anat transformant i quina llàstima que es perdin negocis i que la gent no aposti per estar al frente d'un negoci familiar.
24: El cartell, obra de l'artista visual Cinta Vidal, se centra en l'arquitectura i la perspectiva i és ple de detalls.
26: És un estampat d'edificis i tots són reconeixibles. La imatge demana una segona, una tercera o fins i tot una quarta mirada per anar descobrint tot el que hi passa.
24: I per primera vegada del cartell se'n fa un mural de 33 metres quadrats que quedarà a la biblioteca Paco Candel. Xangai serà la ciutat convidada d'honor i vindran 110 artistes xinesos.
0: Tot això, però, serà per les festes de la Mercè a finals de setembre. Ara, el que falten 18 minuts per arribar a les 3, arriben els esports. Avui ha estat un dia d'anuncis i de presentacions a Can Barça i per partida triple. Dues al futbol, a l'equip masculí i també al femení, i una altra a l'equip de bàsquet. Comencem per Karim Adeyemi, que avui sí, aquesta tarda, serà nou jugador de l'equip de Hansi Flick. La neerlandesa René van Aston és nova jugadora del Barça femení. I el Barça de bàsquet ja té nou entrenador, l'eslové Alexander Sekulic. Anem, però, a PAMS. Ramon Salmurri, després que aterrés a Barcelona fa una setmana, Adeyemi, finalment avui, es farà oficialment oficial com a fitxatge del Barça.
1: Sí, aquesta és la intenció, que aquesta tarda es faci oficial el fitxatge de Karim Adeyemi, tot i que no descartis que pugui acabar
0: sent
1: oficial.
0: Sí, que m'estàs dient que després d'una setmana serà avui, igual demà, és demà.
1: Igual és de demà. L'extrem del Borussia Dortmund, de 24 anys, que arriba a canvi de 22 milions d'euros fixes i 7 en variables, la setmana passada va arribar a Barcelona, va passar la revisió mèdica i demà al migdia serà la presentació oficial. No descartis que puguem tenir anunci i presentació en un mateix dia. Dèiem i viatjarà amb el Barça, amb el primer equip, a l'Estadi de Birmingham.
0: Però us dèiem que són tres els anuncis d'avui. El Barça femení ha fet oficial la incorporació de la jugadora neerlandesa René Van Asten, que arriba procedent de l'Ajax i fa pocs minuts ha parlat davant dels mitjans de comunicació del Serra.
6: Doncs sí, és una jugadora molt jove, 19 anys. De fet, és una de les promeses ara mateix, no només del futbol neerlandès, sinó també del futbol europeu. Juga de defensa central i és una aposta de futur del Futbol Club Barcelona i, en aquest cas, de l'equip femení. Sentim a la jugadora que, després de firmar avui el contracte que la vincularà al Club Blaugrana fins al 2030, en feia aquesta valoració.
4: L'any passat van guanyar tots els títols. Per mi és un gran objectiu poder repetir-ho. Guanyar aquests grans títols com la Champions League i també la Lliga. Desitjo complir tots els objectius, guanyar tots els títols i fer una gran temporada amb tot l'equip.
6: René Van Asten es converteix d'aquesta manera en el segon reforç del Barça femení de cara a la pròxima temporada. Un equip que, recordem, no començarà la pretemporada, l'equip de Pere Romeu, fins la setmana que ve.
0: Però hem parlat de tres anuncis al Barça, un al futbol masculí, un al futbol femení i un altre al bàsquet. El Barça ja té entrenador. És un conegut desconegut, és a dir, seleccionador d'Eslovènia, però sense experiència ni a l'Eurolliga ni a l'ACB, Ernest Macià.
9: De fet, fa una setmana el representant d'Alexander Sekulic, que és com es diu el futur entrenador del Barça, ho va anunciar publicant el contracte a Instagram. Avui ja és oficial i Sekulic començarà la seva primera aventura al bàsquet ACB i pràcticament també a l'Eurolliga, perquè només ha dirigit un partit a l'Eurolliga. Concretament, l'últim partit de la temporada passada, el Dubai Bàsquet, on el Dubai va estar a punt de classificar-se pel play-in, finalment s'hi va classificar el Barça, i això sí, a la Lliga Adriàtica, on hi juga el Dubai, que és un equip de l'Orient Mitjà, però que juguen a la Lliga dels Balcans, van guanyar a la final el Partizan, i per tant podem dir que té ja un altre títol. Arriba, per tant, amb aquest segell, després d'haver fet bé la feina en el seu últim equip, però també hem de dir, per ser crítics, que no té cap gran trofeu fins a fa pocs mesos i que, per tant, és un desconegut, en certa manera, a nivell d'Eurolliga. És seleccionador d'Eslovènia, això sí que ho té, des del 2020, i per això hem pogut parlar amb Clement Prepelic, jugador eslové i també del Dubai Bàsquet, que l'ha tingut fa pocs mesos i, evidentment, en parla molt bé.
10: Estava con muchos entrenadores grandes como entrenador ayudante y luego cuando empezó su camino como entrenador lo ha hecho muy bien, especialmente en selección donde es muy importante cómo estás como persona. Ahí tenía éxitos más grandes de su carrera. Aparte de título que ha ganado con nosotros, puedo decir que era un hueco bastante grande, sino más grande en este momento. Ha cambiado la dinámica del equipo y nos ayudó muchísimo para ganar este título histórico para Dubai Basketball.
9: Si tot va bé, la presentació, Òscar, es farà la setmana vinent.
0: A banda d'aquests tres anuncis en diferents seccions del Barça, el de futbol, a banda d'Adeyemi, que en principi aquesta tarda o demà es farà oficial, perquè el Salmoro ja hi posa dubtes, hi ha altres noms propis que ocupen l'actualitat del primer equip masculí.
1: El primer, Jesse Bissibu. Barça i Bruges estan en la recta final de l'operació. L'acord és total. El Barça pagarà al conjunt belga 8 milions i mig d'euros i el 20% d'un futur traspàs. Bissibu és un extrem de 18 anys i la intenció ara mateix és que sigui considerat un jugador del primer equip, tot i que això sí, tingui dorsal del filial. I dos noms més que sobrevolen l'actualitat blaugrana. El primer, el d'Aymeric Laporte. Ahir el diari Esport explicava moviments de cara a la seva incorporació. Vam explicar al Tot Costa que ha estat el propi futbolista de l'Atlètic de Bilbao qui ha anat a trucar la porta al Barça i que, a més, s'ha trobat que de moment la resposta és més aviat freda. I de Julián Álvarez, compàs d'espera. El Barça manté la idea d'incorporar el davanter argentí, però entén que ara és el jugador qui ha d'intentar sacsejar l'arbre i que l'Atlètic de Madrid compleixi amb allò que li va prometre, és a dir, deixar-lo sortir aquest estiu.
0: Doncs veurem què és el que passa amb aquest serial, que ja fa dies que dura i que fa pinta que encara en durarà força més. Ara, falten 13 minuts per arribar a les 3, però més moviments, més novetats en els altres clubs catalans de futbol. Per exemple, l'Espanyol, que avui posa el punt final a l'estatge de pretemporada que ha fet aquesta última setmana a Navata, a l'Empordà. Ho fa amb un bon regust de boca després de guanyar ahir el segon partit amistós d'aquest estiu, superant clarament l'equip de la segona divisió francesa del Pau.
6: Els blanquiblaus van golejar el Pau per 4-0 en un partit jugat al municipal de Peralada. Dos gols a la primera part de Quique García i Rafa Bausà i dos més a la segona de Leandro Cabrera i Marcos Fernández van arrodonir una victòria plàcida on el més important continua sent l'acumulació de minuts i dels conceptes tàctics i tècnics que demana Manolo González. En qualsevol cas, les pretemporades sempre serveixen de reivindicació per alguns jugadors, com és el cas del migcampista Rafa Bausà, que la temporada passada va jugar cedit al Mirandès i que aquest any vol consolidar-se al primer equip. Dissabte ja va marcar davant l'Olot i ahir ho va tornar a fer amb el Pau.
2: Sí, l'equip està bé. S'està reflexant el que estem treballant cada dia. Crec que hem estat bé tàcticament i en pilota i sense, així que ens exigeix molt, però bueno, els resultats estan seguint positius.
6: En una situació semblant es troba també el mitja punta Javi Hernández, que com va usar, torna al primer equip de l'Espanyol després d'haver jugat la segona part de la temporada passada, també al Mirandès, en qualitat de cedit. Hernández valora molt positivament com han anat aquests dies de feina a l'Alt Empordà.
5: Yo creo que ha sido muy buena, el nivel de entrenamientos ha sido muy alto, los partidos también, yo creo que hemos hecho dos muy buenos partidos, muy completos, y nada, valoración muy, muy buena del staff.
6: L'Espanyol torna aquesta mateixa tarda cap a Barcelona, el pròxim partit dissabte contra el Centre d'Esport Sabadell a la ciutat esportiva Dani Harket.
0: L'Espanyol acaba doncs el seu estatge, però el Girona continua amb la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas i avui disputa el segon partit amistós contra l'Olot.
6: Serà a partir de les 8 del vespre al camp de l'Olot, com deies, i en directe per Esport 3. Després d'empatar dissabte davant a l'Al Kadàcia Catarià, el conjunt blanc i vermell disputa avui el segon partit de pretemporada. Mentrestant, el Sabadell continua amb la seva estada de preparació salònica. Els arlequinats, com dèiem ara fa un moment, jugaran dissabte contra l'Espanyol el seu segon partit de pretemporada.
0: El futbol de clubs, doncs, que pren el relleu del Mundial de Futbol, que tot just es va acabar diumenge i que serà recordat principalment per la victòria de la selecció espanyola 16 anys després, però també han passat moltes més coses que ara volem recollir per fer-ne memòria, Ernest.
9: Doncs sí, serà el primer Mundial, això és una cosa que ja recorda per si sola, que té tres seus diferents, Estats Units, Mèxic i Canadà. També és el primer Mundial a participar-hi tantes seleccions, 48. Es van jugar 104 partits. Això tampoc era una cosa que estàvem acostumats a veure. Hi han hagut jugadors destacats, alguns per trencar rècords, com Mbappé, per exemple, que ha superat el rècord de màxim golejador que tenia Klose d'Alemanya amb 22 gols. Leo Messi, que ha superat en assistències a Maradona, 12 assistències. Recordem també la imatge del porter de Cap Verd, Bosinha, que va fer unes aturades que van permetre doncs, al seu país arribar a 700 a final per primer cop, o també jugadors doncs, que s'han fet virals perquè va aconseguir que milions de seguidors a xarxes doncs, seguissin un repte que ell havia iniciat. Ara, moments molt potents a nivell sonor, per exemple, l'eliminació d'Alemanya a mans del Paraguai.
12: Ahora tiene que ser Bacanale!
9: Va ser una tanda de penals, però a part de tandes de penals, als Mundials hi ha les remuntades, que és l'altre gran moment que provoca explosions. I clar, Argentina en va viure unes quantes, Cap Verd, Egipte o, per exemple, Anglaterra.
12: Ahí está el Chelsea!
9: Segurament, al marge dels narradors sud-americans que han fet escola, una altra de les coses que es recorden més a nivell visual és veure tota l'afició de Noruega i els jugadors remant en el que és una celebració que s'ha fet viral. En una ru vol dir rema, en una clara al·lusió als vikings. Doncs realment ha sigut una de les imatges, com també a nivell sonor, les cançons argentina. I una cançó que finalment no va trobar el que buscava, la cançó de la quarta estrella dels argentins.

0: El Poble Nou, aquesta es va cantar també, el Poble Nou a Barcelona.
1: No només el Poble Nou, hi ha tota l'Argentina i a tots els estadis del Mundial.
0: Exactament, sí. I segurament a Anglaterra i alguns estadis del Mundial, sobretot els que sou més de música anglosaxona, es va cantar el Wonderwall. I després també hem tingut, Òscar, polèmiques en aquest Mundial, com per exemple, mític, que et surti el president dels Estats Units dient que s'ho ha fet venir bé perquè li treguin una targeta al seu capità perquè pugui jugar.
2: And I was forced to call Gianni and just make a recommendation.
0: Diu que va trucar al Gianni Infantino i li va fer només una recomanació. I efectivament el jugador doncs, se li va treure la targeta i va poder jugar. Coses difícils d'explicar, però que s'entenen una miqueta més si veiem la recaptació d'aquest Mundial. 15.000 milions de dòlars recaptats, més del doble que el Mundial de Qatar, que ja va ser un gran Mundial, evidentment amb els preus de les entrades que van arribar fins a 80.000 euros en el cas de les més cares a la final, doncs amb això està dit tot. I després també les pauses d'hidratació, que els que venim del bàsquet pensem que s'ho han fet venir bé perquè el partit tingui 4/4.
1: Sí, tu mires així, sí, ara els que són molt de futbol no les han encaixat bé, aquestes pauses d'hidratació. Però en aquest Mundial, el que no hem pogut veure és Itàlia, que no es va classificar per cap de les últimes 3 edicions, de fet, del Mundial. És per això que la Federació Italiana de Futbol sembla decidida a fer una aposta molt forta pel pròxim seleccionador. I ara mateix, el més ben posicionat és Pep Guardiola. Una altra cosa és que el desempador accepti o no l'oferta

0: És per la selecció anglesa que per la italiana, per una qüestió de capacitat competitiva i perquè coneix millor els jugadors anglesos després de la seva etapa de 10 temporades al Manchester City. Fa uns dies la Federació Neerlandesa també li va oferir a Guardiola la possibilitat d'agafar la selecció després de la sortida de Ronald Koeman, però en aquest cas Guardiola va denegar l'oferta neerlandesa.
1: 5 minuts i seran les 3 de la tarda. Deixem el futbol. Vindran més esports després d'aquesta pausa per la publicitat.
2: Catalunya migdia.
3: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
5: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 4 minuts i seran les 3. El Tour de França avui es preveu una etapa tranquil·la abans que demà arribin als Alps.
7: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
8: Energia per recórrer carreteres infinites.
1: 17a etapa en marxa, de perfil relativament pla, abans d'afrontar, com dèiem, les 3 pròximes etapes, que són alpines. Isaac Vilalta, enviat especial, bona tarda.
9: Bona tarda. No hi ha res com fer provisions per trencar-les, perquè havia de ser una etapa tranquil·la i després de 60 quilòmetres encara no s'ha format la fuga, tot i diferents intents, tot i haver superat 2 ports de quarta, un de tercera i camí d'un altre de quarta en aquest inici accidentat, sí que és probable que d'aquí uns quilòmetres es formi la fuga o que s'acabi resolent l'etapa a l'esprint, perquè a partir d'aquí ja no hi ha més dificultats. Per tant, a 116 quilòmetres pel final de l'etapa, tots els ciclistes rodant junts.
1: I Joel Nicolau i Abel Balderstone són els dos únics ciclistes catalans que hi ha en l'edició d'aquest any del Tour de França. Tots dos han debutat a la ronda francesa i els dos esperen superar també aquesta última setmana i, per tant, arribar diumenge a París.
9: Sí, justament, l'Abel Balderstone ha intentat formar part d'una de les fugues de la jornada, al final ha acabat sent neutralitzada, però compleix amb els titulars que ens anuncia a Catalunya Ràdio, això és el que ens deia.
10: Demà, que és un dia així que no se sap tampoc molt, però després venen 3 dies superdurs abans de París, així que, bueno, intentar disfrutar si es pot, perquè hi ha dies que també passes una mica misèria, però crec que normalment se'm dona bé les últimes setmanes a Gran Volta, així que intentarem tornar a mostrar-nos alguna fuga i provar.
9: Bé, de moment s'ha deixat veure la fuga, tot i que l'objectiu real i definitiu és poder arribar diumenge a París.
10: El meu objectiu sempre serà arribar a París i això, però crec que tampoc ens hem de donar per només que sigui això, llavors intentar, a part d'això, doncs, lluitar una altra fuga, que jo crec que és possible i les cames poden estar bé.
9: Després de la d'avui venen 3 etapes d'alta muntanya, demà final a Orsiers-Merlet i després 2 finals d'etapa a l'Alpe d'Huez. No sé si tenies previst anar-hi, Òscar, però m'anuncien que ja fa una setmana que està absolutament ple d'aficionats.
1: Doncs vaig traient la maleta del cotxe. No, no m'hi vaig cap allà. Gràcies, Isaac. Bona tarda.
9: Adéu.
11: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: Queda minut i mig per les 3. Avui han començat a Sydney les superfinals de la Copa del Món de Waterpolo i ho han fet amb victòria de la selecció espanyola femenina que s'ha classificat per les semifinals.
12: L'equip femení espanyol amb 13 jugadores catalanes de les 14 que formen l'equip, més el tècnic Jordi Valls, han superat Hongria per un ajustat 8-7 als quarts de final. La valoració del triomf va fer la portera del Sabadell, Martina Tarré.
13: Hem sabut trobar, no?, llançaments o elles, quan es sentien més incòmodes per nosaltres, fer-nos fortes. En inferioritat hem estat també molt potents. Elles també defensen molt bé, elles ens treuen també moltes expulsions i hem d'aconseguir, no?, que aquests partits es decideixin per la defensa i que nosaltres fem la gran defensa del partit i al final, ja et dic, pues, la meva actuació ve rodada de totes les grans actuacions que han fet elles en defensa.
12: L'equip espanyol femení jugarà a les semifinals divendres davant Rússia, que abans ha eliminat els Països Baixos 11-6. Recordem que Rússia torna a competir ara. En l'altra semifinal s'enfrontaran Austràlia i els Estats Units. Demà, Espanya masculina debutarà en els quarts de final contra Austràlia.
1: Doncs amb aquest repàs d'aquestes competicions de waterpolo hem arribat pràcticament a les 3 de la tarda.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya migdia després que a la primera us hem explicat que en una operació conjunta de Mossos d'Esquadra i Policia Nacional s'ha desarticulat una organització dedicada al tràfic d'armes i de municions que abastia grups criminals a Catalunya. La dirigia un reclús des de dins de la presó de Quatre Camins. S'han detingut 9 persones i s'han localitzat 2 dipòsits d'armes al Penedès i a Barcelona. S'han decomissat 38 armes curtes, revòlvers, escopetes, un escut balístic, una granada, un miler de bales de diferents calibres i, fins i tot, tenien llest per vendre un llançacoets antitancs. També us hem explicat que Donald Trump ha arribat a un acord amb l'Aràbia Saudita per tal que aquest país tingui un programa nuclear civil pels pròxims 30 anys. L'administració nord-americana busca enfortir els lligams amb Riad en el context de la guerra amb l'Iran i, de passada, dotar el règim saudita de la mateixa capacitat nuclear que aparentment ja té l'Iran. Tot això, segons els experts, farà incrementar encara més el risc bèl·lic a l'Orient Mitjà. I ens hem fet ressò de l'aprovació al Parlament d'una reforma del Codi Civil que canvia la manera com es dona suport a les persones amb discapacitat intel·lectual o aquelles que tenen afectades les capacitats cognitives per una demència, un accident o una intervenció mèdica. A partir d'ara, s'elimina la substitució d'una altra persona a l'hora de prendre decisions i es contempla, però, l'ajuda en cas de necessitar-la. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que s'ha arribat a la recta final del judici pel cas Kitchen amb la cúpula del Ministeri de l'Interior de Mariano Rajoy, acusada d'orquestrar una operació parapolicial per robar informació sobre la comptabilitat B del Partit Popular a l'extresorer Luis Bárcenas. En la presentació del seu informe final, l'advocat de Jorge Fernández Díaz assegura que l'exministre n'estava al marge i nega que hi hagués cap operació il·legal.
3: A don Jorge Fernández Díaz le daba exactamente igual la información que pudiera tener el señor Bárcenas. Se desprende claramente que estamos ante una operación de inteligencia, no una operación parapolicial.
2: La Fiscalia Anticorrupció demana 15 anys de presó per a l'exministre Fernández Díaz i per al seu número 2, Francisco Martínez. Per a l'excomissari Villarejo han sol·licitat 19. I ara hem sabut que el Producte Interior Brut d'Espanya va augmentar un 2,8% el 2025, segons l'Eurostat. Això és el doble que la mitjana de la Unió Europea, que va créixer un 1,4. Amb aquest resultat, l'Estat se situa com la 7a economia comunitària amb més creixement, només per darrere d'Irlanda, Malta, Xipre, Polònia, Croàcia i també Lituània. Les dades de l'Oficina Estadística Europea mostren que el creixement el 2025 forma part d'una recuperació començada després del fort impacte de la pandèmia. I la Generalitat Valenciana, en mans del Partit Popular, ha aprovat aquest migdia els seus primers pressupostos amb el suport del partit Vox a canvi de posar per escrit i per primera vegada en una llei el concepte de prioritat nacional.
4: Con 53 votos a favor, 44 votos en contra, queda aprovada la totalidad de la ley.
2: El govern de Juanfran Pérez Llorca ha assumit el principi de prioritat nacional impulsat per l'extrema dreta que discrimina les persones nouvingudes a l'hora d'accedir a les ajudes socials per llogar un pis, per exemple. El govern del Partit Popular ha acceptat totes les modificacions que proposava Vox a canvi del seu suport, menys una, la que demanava tornar a retallar el pressupost de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. I Suma ha anunciat un acord amb el PSOE perquè el govern espanyol torni a aprovar un nou decret que promogui el preu dels contractes de lloguer fins a l'any 2028. En un comunicat, el soci minoritari del govern espanyol assegura que ja tenen un acord amb els socialistes per prorrogar-los fins a aquesta data. Recordem que el Congrés va tombar un decret similar amb els vots del Partit Popular i també de Junts fa només unes setmanes. Ara el Consell de Ministres haurà d'aprovar el nou text ja que la setmana vinent i tornar-lo a portar al setembre al mateix Congrés dels Diputats. I la Comissió Europea suspèn oficialment la subvenció de 2 milions d'euros a la Bienal de Venècia. Això per no vetar la participació de Rússia en el certamen. Anem fins a Brussel·les. Bruno Fortea, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. El govern comunitari diu en un escrit que els diners dels contribuents europeus han de finançar esdeveniments culturals alineats amb els valors democràtics, el diàleg i la llibertat d'expressió. I Brussel·les considera que amb la presència de Rússia a la Bienal de Venècia tot això queda en entredit. Els organitzadors del certamen avisen que ho portaran als tribunals, però alhora diuen que perdre aquesta subvenció de 2 milions d'euros tampoc tindrà un impacte significatiu en el seu pressupost. La Bienal és una de les cites culturals culturals més importants del món, on es fan, per exemple, exposicions d'art, projeccions de cinema o representacions de teatre. Cada país hi té un espai per exposar les seves novetats i la Comissió Europea fa mesos que mostra en públic el seu malestar pel fet que enguany els organitzadors hi convidessin Rússia per primer cop des que va començar la invasió d'Ucraïna.
0: Passant 5 minuts de les 3...
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara i fins a les 4, amb l'Oriol Marc, subdirector del Nació. Bona tarda.
7: Què tal? Molt bona tarda.
0: L'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: I el Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
9: Què tal?
0: Com esteu?
8: Molt bé.
0: Us posaré un negatiu, perquè és la primera tertúlia d'aquesta setmana que no porta ningú unes pastetes per acomiadar la temporada.
8: Jo
0: ho he pensat. Escolta,
8: sí, és greu, és greu.
0: De pensar-hi no ens alimentem. Dilluns vam tenir galetes de Marcos Lamelas. Dimarts vam tenir magdalenes de Mònica Sabata. Dimecres...
8: Hem punxat aquí, nois.
7: No, sí, hem punxat.
8: Hem punxat.
0: No hem portat res.
8: Perquè quasi. Santi Villas no ve avui a salvar-nos, eh?
0: No, Santi Villas... Hi ha hagut algú que ha entrat ja a l'estudi assenyalant el buit que hi ha a l'estudi per Santi Villas.
9: Clar, és que és tremendo que no hi sigui. No només el problema de les galetes, que ja ho veig, que és un problema. I,
0: no, escolta'm, jo confiava, dic, mira, el cafè després del programa el podré fer amb el que em portaran els tertulians, el Joan, l'Alícia, l'Oriol, però no,
9: escolta'm. Si digui, porto uns currotacos de Mataró, però no.
0: Escolta'm, tot és tastar-ho, segur que ens agrada.
9: Sí, us en portaré. S'ha de tenir bona dentadura, eh?
0: Bé, escolta'm. No tenim físicament el Santi Villas, però primer tenim la música. El Santi no podia venir avui perquè tenia un compromís, però m'ha dit que té uns quants encàrrecs per vosaltres tres i ens els ha deixat enregistrats. Per tant, a veure què els explica.
10: Hola, què tal? Bueno, és que avui no puc venir, ja ho sento, no puc venir a l'última, perquè tenia preparat un tema boníssim, estructurat, 6 fulls, escrit, i només em feia falta llegir-lo. Però una vegada que ho tinc, pues tinc ara a Madrid a una reunió i llavors pues no puc venir. De totes maneres, aprofito per dir-li a l'Alícia que si puc, crec que sí que tindré un rato, passaré per parla, a veure com estan les obres, i ja t'enviaré un emoji amb un ditet cap a dalt, cap a baix o al mig. Em fa molta pena no poder-me acomiadar del guapet, ara que us hi ficarem una vegada més, perquè com que som el programa líder, doncs podem fer el que vulguem, i si no, doncs ja saps, com deia aquella, que no es etxen, perquè ara hagués començat a treure tota la robeta d'estiu, saps? Els shorts, els pantalons curtets i totes les cosetes. I el Lluís López Alegre, doncs, escolta, crec que aquest any, no sé on vas de vacances, però et recomano que facis una cosa exòtica, com per exemple, jo què sé, doncs passar un cap de setmana a una piscina municipal i a veure si ens ho expliques després. I a l'Òscar, doncs res, que vagi bé les vacances, que estàs fent les mateixes vacances que són soles, que només et duran un mes. I a Bota, pues, no ho sé. Bota suposo que deu ser dels que se'n van lluny a conèixer món. I al resta de l'equip, pues, no ho sé, perquè com que estan tots els torts, ara me'n vaig, ara vinc a la tarda, són funcionaris, pues, escolta, és aquesta vida que s'han de cobrir uns als altres. Res, que vagi molt bé. Jo crec que no faré vacances, així ho dic, amb tota la llàstima i tota la pena. Però bueno, si les feu per mi, ben fetes estaran. Apa, escolta'm una cosa. Això ja és una píndola, d'aquelles de l'Ostrell. 2 minuts he fotut, eh?
0: 2 minuts ha fotut. Té encàrrec per parla, per si necessites alguna cosa.
2: Els hi exigim als oients un nivell de conèixer
0: de diccionari,
2: a la
0: de diccionari. En quin mal moment vas esmentar que estaves treballant algun projecte a parla? Perquè t'ha estat recordat dies i dies, eh? L'Oriol, el guapet, no porta pantalons curts.
7: Quan es va treballar, és estrany portar pantaló curt.
0: Oh, aquí a la redacció hi ha algú, eh?
9: Mal fet.
7: A mi no em sembla bé.
8: És que ell, perquè Macià Alavedra no ho hagués fet.
0: No, ell... i et dic una cosa, els divendres també s'ha convertit en un running gag de la tertúlia, perquè Pere Rossinyol ja ha reincidit.
7: Vale.
0: Han vingut dos o tres dies en pantaló curt i l'altre dia Jaume Clotet també va venir els dos en pantaló curt. Dos. Sí,
7: sí. Jaume Clotet em sorprèn, eh? No, Jaume Clotet.
0: Dos de tres, eh?
7: Que mira que és endreçat.
9: Però jo sí. M'he trobat el Pere Rossinyol amb traje a l'AVE. És molt sorprenent.
0: Si va amb traje és que va demanar diners, em va dir un dia.
9: Ah. Doncs sempre que va amb dit va demanar quantos.
0: Per tant, escolta'm, no, és probable. No i a tu, Lluís, perquè durant tot l'any m'ha estat canviant el nom a mi, sort dels cartells, que veu que em dic Òscar, i que veu que amb els cartells, que és Catalunya Migdia, avui, com que no devia tenir cartell, t'ha dit Lluís en lloc de Joan. Però bé.
9: Tinc que dir-li una cosa, dos, de fet. La primera és que ja que ho ha fet per telèfon, espero que no li paguis, ell que sempre parla de quartos. Doncs el primer és que espero que no li paguis, i el segon és que sols aniré a una piscina municipal si ell m'acompanya.
0: Home, doncs, perdona, és que estic per enviar una unitat mòbil de Catalunya Ràdio per seguir-vos els dos, perquè els comentaris que faríeu tots dos, l'un i l'altre, sobre el que trobeu a la piscina i sobre vosaltres, també tots dos, gairebé tenen un reportatge, un podcast.
7: Oh, l'altre dia va venir amb aquell cistell de color blau,
9: sí.
7: Que era tenia molts forats, era un cistell sí. Que el podia haver portat la iaia Remei l'any 50.
8: I ell devia pagar 100 pavos.
7: Sí, com a mínim, perquè era l'exposició, no estava a la venda, una cosa una mica estranya. Allò quadra per anar a una piscina municipal per posar la tovallola, una gorra, les cremes solars, i ho podries portar tu, Joan, et quedaria molt bé aquest cistellet.
9: No. Em veig abans en una piscina municipal que la piscina municipal amb aquell cistell.
0: Està bé. Jo tampoc no t'hi veig amb aquell cistell, segons no. Com. No. M'agrada molt que hagueu encetat el fet de rostir a qui no hi és, eh? És a dir, de criticar el Santi, aprofitant que avui no s'hi pot tornar i que, a més, com que comencem vacances, doncs mira, durant moltes setmanes no el tindrem, però bé. Bé, doncs el Santi Villas, que tenia compromisos a Madrid, també a més es boca d'última hora, i per tant s'ha excusat amb aquesta nota de veu.
9: Això apunta bé a la nova temporada televisiva. Sona rumore.
0: Ui, no, em sembla que no. Em sembla que és... anava a dir un team building, però no és ben bé un team building, però en fi, coses, escolta'm, de les majors televisives. Però bé, passen 12 minuts de les 3, per tant, entrarem en matèria més d'hora del que és habitual un dimecres.
7: Sí, avui hem de treballar.
8: Sí. Avui hem de treballar.
9: Cobrarem el doble?
0: Ja no, escolta'm, sí. El que no li pagarem al Santi us el repartireu vosaltres, una mica això, però bé. Escolta'm, una setmana després de la sentència de la justícia europea sobre l'amnistia, els tribunals espanyols frenen per ara la seva aplicació. Ho va fer primer l'Audiència Nacional, en el cas dels CDRs, acusats de terrorisme, que deixen la decisió per després de l'estiu, i també el Tribunal de Comptes, que té la causa de la trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses del procés. En aquest cas, el Tribunal ha fet cas omís de la sentència europea i ha tirat endavant la causa en què hi ha, recordeu, els expresidents Carles Puigdemont o Artur Mas. Aquest últim, Artur Mas, ha demanat avui al Constitucional que obligui la resta de jutges a aplicar l'amnistia immediatament. Ho ha fet al matí de Catalunya Ràdio.
11: Sembla que això és un acte de desobediència per part de determinats tribunals o de determinats magistrats. I davant de la desobediència, doncs, algú ha d'actuar. I aquest algú, l'únic que ho pot fer en aquest moment és probablement el Tribunal Constitucional. Desobeir, en aquest cas, seria també un potencial delicte.
0: Tot plegat poques hores després que la defensa de l'expresident Puigdemont i dels exconsellers Toni Comín i Lluís Puig hagi denunciat Espanya davant la Comissió Europea per no haver aplicat encara la llei d'amnistia. Bé, ha passat una setmana. És veritat que ja dèiem en el seu moment, quan es va conèixer la decisió, que era important, però que no era immediata, perquè, entre altres coses, el Suprem ja va dir que ells, fins després de l'estiu, això ja s'ho rumiarien. Però no sé si preveieu que hi pugui haver sorpreses o que hi hagi alguna manera de pressionar, tenint en compte les dates que això, ja l'agost és inhàbil, i per tant ens anem al setembre, més aviat octubre o novembre, o vés a saber quan.
7: Sí, jo no preveig que hi hagi novetats, i si són seria una gran sorpresa. Sabem que el recurs d'empara de Jordi Turull al Constitucional es començarà a debatre el 22 de setembre. Això vol dir que comptem que hi haurà algun dia de debat i a partir d'aquí el que digui el Constitucional sobre aquest recurs d'empara ja serà jurisprudència pels recursos que han de venir, entre els quals el de Carles Puigdemont, i sí que hem vist tot tipus de maniobres dilatòries d'alguns tribunals que haurien d'estar aplicant l'amnistia i que no tenen cap ganes de fer-ho, com és el Tribunal de Comptes. I després hi ha una qüestió que crec que a futur és el més important de tot, que és què farà el Suprem en el moment en què el Constitucional comenci a resoldre, si és que ho fa, favorablement els recursos d'empara dels dirigents independentistes. En el moment en què el Constitucional digui la malversació s'ha d'amnistiar en base a la llei d'amnistia i en base al que ha dit la justícia europea, veurem si el Suprem se sent interpel·lat o no, perquè el Suprem la setmana passada vam saber ràpidament, després de la sentència europea, que Pablo Llarena, per exemple, no tenia intenció de retirar l'euroordre contra Carles Puigdemont. Per tant, aquí crec que el que s'està coent és un xoc de legitimitats o de legalitats, o com li vulguis dir, entre el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem, i en funció del calendari que surti de tot això, veurem si Feijóo s'ho troba a la Moncloa o s'ho troba en campanya electoral.
9: Bueno, no, sisplau.
8: No, jo anava a dir que és veritat que sembla que no tindrem novetats fins a la tardor de la resolució del Constitucional. Ara, és molt evident que un cop el Constitucional resolgui, si el Suprem no ho acata, s'enfrontarà a possibles conseqüències penals. Per tant, a mi, o sigui, això, Oriol, que tu aquest tema el domines molt, o sigui, no entenc fins a on preveieu que hi pugui haver-hi una revelació, una... Perdó, com es diu això?
7: Rebel·lió,
8: exactament, del Suprem, quan realment, si el Constitucional resol favorablement, tu no et pots atrinxerar ja més. O sigui, llavors ja és un nivell... Bueno, això, tens conseqüències penals davant d'això.
7: Alguna cosa pots fer, que és que el Suprem enviï qüestions prejudicials a Europa. Mm. I això fa que hi hagi...
0: Diferents de les que ja va enviar.
7: Exacte. Sí, que sí, i això fa que el rellotge torni a començar, diríem. Però és veritat que és una situació molt anòmala.
9: Bueno, jo crec que hi ha diverses coses amb tot el que ha passat aquests dies que com a mínim a mi em sobten. Jo com a prèvia, crec que això ja ho vaig dir, sóc de l'opinió de que a tothom, i quan dic a tothom és a tothom, a Puigdemont, a Junqueras, al govern de la Generalitat, al govern espanyol, a l'oposició, al PP, a tothom li convé que aquest tema s'arregli, es liquidi i es tanqui la carpeta quan abans millor. Dit això, hi han coses que hem de dir, que hem d'explicar. El Tribunal de Comptes, l'únic que té de tribunal és el nom.
0: Sí.
9: És un organisme que no és jurídic, és un organisme que el nomena l'Estat i és un organisme que a dia d'avui té 7 representants anomenats per el govern socialista i 5 anomenats per l'oposició. Per tant, el que hem de dir és, quan dic coses que sobten, és sorprenent que un organisme que no és jurisdiccional, sinó que està format per gent, permeteu-me l'expressió, que és l'últim dia de programa, random, que proposa el govern a l'oposició, amb una majoria del govern, estigui posant pals a la roda a una decisió que el govern ha celebrat com si fos una espècie de victòria futbolística. És, com a mínim, és sorprenent, i crec que ningú li ha preguntat encara, ni a Bolaños, ni a Sánchez, ni a Illa, escolti, vostès no han parlat amb els representants que han nomenat a proposta del seu partit en el Tribunal de Comptes per què estan fent això? Perquè, des del meu punt de vista, aquesta és una pregunta molt interessant. Després, una altra cosa, que és, tothom estem ficant l'accent en el tema del Tribunal Constitucional i que a partir del que digui el Tribunal Constitucional tindrà que obeir el Tribunal Suprem. I a Madrid, i això poder la gent que tenim a Catalunya Ràdio Madrid ho podrien explicar millor que jo, hi ha gent que comença a dir, ull, que el president del Constitucional està al final de la seva carrera. Hi ha molta gent a Madrid que diu que aquest senyor no vol passar la història, permeteu-me, enteneu-me l'expressió, com a un llepabotes, com a un sicari, com a algú que s'ha ginollat davant del poder executiu i del govern espanyol, i que ull que no posi més pegues i més entrebancs al Tribunal Constitucional que no el Tribunal Suprem, que ja sabem que amb tot això es beligeren, perquè ells defensen la posició aquells que creuen que judicialment és la correcta de l'aplicació de la llei de la llei d'amnistia. I Conde Pompidou, en canvi, es pot posar estupendo i pot no voler passar per aquí i li pot posar pegues el que vingui, perquè no només és el que ells han fixat data i ho han fet molt ràpidament el 22 de setembre, sinó que després ells han de veure un grapat de recursos que han presentat un grapat de comunitats autònomes. I tenen que fer, tu Oriol, això rectifica'm si no ho dic bé, tenen que fer un dictamen de cada una de les resolucions. O sigui, no poden fer un cap mas de dir, escolti, m'ho invento, Aragón, Madrid, Comunitat Valenciana, Múrcia, no sé qui més, han presentat recursos, i jo de tot això dic patatim, patatam, patatum, i m'ho liquido amb un paper, sinó que té que haver-hi fallos de cada una d'aquestes resolucions. I aquí veurem quins són els matisos que introdueix el Constitucional que estan per veure.
7: Sí, això ha de ser en cascada, per entendre'ns, sí que se sent una mica de jurisprudència quan el Constitucional tomba el recurs més important fins ara, que és el del PP. Sí que s'estableix uns arguments que poden servir de plantilla, diríem, pel que ha de venir, però és veritat que s'ha d'entrar al fons de la qüestió de cada recurs, i les autonomies del PP ho han recorregut, i per tant, això s'ha d'anar resolent. I estic d'acord amb una cosa, que és que al final sempre s'ha donat per fet que el Constitucional avalaria l'amnistia. Ahir el mateix Conde Pompidou va dir davant del rei que molt bé que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat la llei d'amnistia, però tampoc crec que ningú es vulgui jugar la seva carrera al final.
0: El que va dir Conde Pompidou és que va l'aval de la justícia europea a l'amnistia pretén reduir les tensions polítiques que ha generat el procés independentista i contribuir a un escenari de reconciliació. És a dir, fa una mica la línia del govern socialista, que d'altra banda no sorprèn, diguem.
7: No sorprèn a ningú, i de fet, quan es negocia l'amnistia, Conde Pompidou podríem dir que va tenir accés privilegiat a l'esborrany.
9: No vull, òbviament, i Déu me'n lliuri, equiparar a un representant en el Tribunal de Comptes amb un membre del Tribunal Constitucional, que són nivells de l'escalafó de l'Estat absolutament diferents. Però la mecànica i la persona que decideix els nombraments del Tribunal de Comptes és exactament la mateixa persona i la mateixa mecànica, és la vinculació i l'adscripció partidària en el Tribunal de Cuentas i en el Tribunal Constitucional, només vull dir això. Per tant, jo crec que no hi ha un guió escrit que doni per garantir, perquè el del Tribunal de Comptes és com a mínim molt sorprenent el que està passant.
7: És sorprenent, i crec que la Fiscalia sí que ha demanat en el Tribunal de Comptes que acceleri la causa perquè les persones que encara estan pendents d'aquests diners, que són uns quants, són milions d'euros, puguin acabar amb el seu expedient liquidat, per entendre'ns.
9: Però estareu d'acord amb mi que si el Tribunal de Comptes tingués una majoria pepera, ens estaríem tots estirant els cabells i fotent les mans al cap, però això és com quan surt que hi ha poca inversió de l'Estat a Catalunya, com que aquí mana tot arreu els mateixos, tothom calla i no li donem importància, i si passa amb els altres, tindríem una manifestació al Passeig de Gràcia d'aquí 5 dies muntada, amb una gentada, i tothom fotent-se cops al pit.
8: Bueno, això és un tema més complex, en tot cas. Però sí que és estrany això que dius del Tribunal de Comptes. Jo, en aquest tema, que vosaltres dos el coneixeu en profunditat, o sigui, quin és llavors l'escenari que ens depara a finals d'any? O sigui, jo llegia fa 5 dies aquestes declaracions del Jorge Buxadé de Vox, eurodiputat de Vox, que deia, bueno, que animava el PP aquesta idea com de revertir l'amnistia al mandat que ve, preveient que tindran majoria absoluta. És això una possibilitat? És, en el fons, només com una bravuconeria? O realment, jo pel que entenc, anem a un escenari en el que al PP també li interessa que els constitucionals es pronunciï positivament i el Suprem no s'atrinxeri i, per tant, aquest tema a finals d'any, al desembre, pugui quedar pacificat, potser no és la paraula, però em compreneu.
9: L'obra és un meló interessantíssim que jo crec que dona, no per un programa d'últim dia, sinó quasi per un especial.
8: que és amb un
9: possible, jo crec més que possible, futur govern de coalició en aquest país entre PP i Vox, quina és sobre aquesta matèria i moltíssimes altres matèries la posició que pot mantindre el PP i la que pot mantindre Vox. O sigui, en aquí jo crec que veurem moltes topades de trens i moltes controvèrsies. En el cas de Buxadé no és un qualsevol, a part de ser el cap de la delegació europea de Vox, és un senyor que és català, que és advocat de l'Estat, que és la persona que va portar el recurs contra aquell referèndum a la protohistòria d'Arenys de Munt, i ell és qui, com a advocat de l'Estat, va portar aquest tema, i per tant, si ell diu que això es pot revertir, com a mínim coneixement jurídic per defensar-ho en té.
0: Veurem després quina seria la voluntat, i de fet també aquest és el desig de molta gent, que s'apliqui ja l'amnistia, perquè d'aquesta manera és molt més difícil revertir-la que no passi, encara no s'hagués aplicat bé. Veurem què és el que acaba passant. D'aquí a 100 minuts seran 2:15. Encara sobre l'actualitat política. Abans, però, deixeu-me dir que tenim un incendi que crema a aquesta hora a Cervelló, al barri de Vall del Sol, a tocar de Vallirana, al Baix Llobregat. Hi treballen 19 dotacions terrestres dels bombers, 8 dotacions aèries més. El foc és de vegetació forestal, crema des del carrer Raval Bessons i enfila muntanya amunt. La complicació principal d'aquesta zona és que hi ha moltes cases i moltes urbanitzacions. Per aquest incendi, el telèfon 112 ha rebut més de 300 trucades, perquè, a més a més, és molt visible des de molts punts del Baix Llobregat. Per tant, de moment, el que fan els bombers, com de fet ja ens estan acostumant, és actuar-hi molt ràpidament i amb molta contundència, amb moltes dotacions, tant terrestres com aèries, per intentar evitar que el foc se'ls escapi de les mans i que afecti, com dèiem, a moltes urbanitzacions que hi ha en aquesta zona, insisteixo, entre Cervelló i Vallirana, amb aquest incendi que tenim ara mateix en marxa. N'estarem pendents aquí a Catalunya Ràdio. Però dèiem que tornàvem sobre la política, perquè avui el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una mena de balanç del curs polític, podríem dir. Ha passat de puntetes per l'amnistia en el seu balanç, però ha insistit a suavitzar el seu discurs sobre Junts per Catalunya. Diu que Partit Popular i Junts han votat plegats en 170 ocasions i els ha estès la mà per futurs acords en el que queda de legislatura.
12: Si la legislatura continua, espero hacerlo en más ocasiones, porque eso lo que supone es que el gobierno se ha convertido simplemente en una minoría de bloqueo.
0: A més, ha tornat a insistir en carregar contra Pedro Sánchez i el situa com la X, com el nexe de tots els casos de corrupció que afecten el PSOE.
12: La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos, y no falla, Sánchez es el nexo político corruptor.
0: Doncs insistint en que Pedro Sánchez està al centre, ha inclòs també específicament el cas de Rodríguez Zapatero, i després també aquesta mà estesa a Junts per Catalunya, que si fos per Núñez Feijóo votarien plegats amb més votacions. Recordem que Junts per Catalunya vota aquelles mesures que li sonen bé, entre cometes, però sempre ha fugit d'un acord estable amb el Partit Popular.
7: Home, clar, hi ha votacions en què Junts li tira més anar a fer mal al PSOE que no vas votar al costat del PP, i no és cap secret que hi ha qüestions ideològiques que PP i Junts estan més o menys d'acord en matèria fiscal, en matèria econòmica, en matèria empresarial. Doncs és evident que hi pot haver una certa sintonia. A partir d'aquí, a mi em sembla que Feijóo avui portava un lema al darrere que em sembla que deia la cuenta atrás o una cosa similar a això. Ell es veu a la Moncloa, ell es veu amb eslògans una mica grandiloquents de que haurà de fer neteja. El que sí que grinyola una mica és que ell parli de que la decència tornarà a la Moncloa, quan precisament l'últim president del PP que hi va haver de marxar a través d'una moció de censura perquè el seu partit havia estat condemnat per corrupció, com és el cas de la trama Gürtel. Per tant, la decència, podríem dir que com a bandera del PP, no sé si és la millor bandera per brandar. Al mateix temps, és veritat, lligant amb el que dèiem abans de l'amnistia, semblava que s'acabava el món quan Pedro Sánchez va avalar l'amnistia. Els dirigents independentistes, després d'haver dit 30.000 vegades que no ho faria, d'aquí depèn la fiscalia, jo portaré Puigdemont cap aquí, la sentència del procés s'ha de complir de manera íntegra. Després, quan necessitava els vots de Puigdemont, doncs, evidentment, va dir endavant amb l'amnistia, aquí no ha passat res. Crec que tot això ja està més que amortitzat, i ara Sánchez el que li fa mal són els casos de corrupció oberts, perquè això serà un degoteig fins a final d'any. Com a mínim tindrem més revelacions sobre l'empresari Julio Martínez, que aquesta setmana ja s'ha encarregat d'implicar pràcticament fins al moll de l'os a Rodríguez Zapatero, seguint l'estela del que marca la sentència de Koldo i Ábalos, que és que el... podríem dir que la persona que col·labora amb la justícia, en aquest cas Víctor Daldama, té premi judicial. Sabem que hi haurà el judici contra la seva dona i sabem que d'una manera o altra encara hi ha causes pendents com la de Santos Cerdán, Leire Díez, una investigació que es secreta a l'Audiència Nacional que pot impactar en el finançament del PSOE. Per tant, Núñez Feijóo l'únic que ha de fer és parlar poc i seure en un sofà prou còmode i no repetir els errors que va cometre fa exactament 3 anys, en l'última setmana de les eleccions espanyoles del 2023, que fa una campanya nefasta, aquella última setmana, minimitzar els errors, i si els minimitza, podrà arribar còmodament a la Moncloa, i llavors només haurà de decidir quin preu està disposat a cobrar-li a Vox per entrar a formar part del futur executiu espanyol.
8: Jo crec que Junts, i en aquesta relació amb el PP, ja ha votat més de 100 mesures a favor, en els propers anys haurà de fer una reflexió sobre quina és l'estratègia que ha triat. L'estratègia dels últims 3 anys de Junts, de per una banda, bueno, en el seu moment, deixar que Sílvia Rols fos alcaldessa de Ripoll, amb l'impacte mediàtic que això ha tingut, i després aquesta estratègia de votar en contra totes les mesures socials, des de la pròrroga de lloguers, la jornada laboral de 37 hores i mitja, l'aturament dels desnonaments per gent vulnerable, bueno, ens ho ha dit el CEO, té un trasbàs de vot enorme cap a Aliança, però no només cap a Aliança, també cap a Esquerra Republicana, no? O sigui, hi ha un desnortament majúscul, i per tant els propers anys els hi venen grans reptes. Ara, Feijóo, ell es veu molt com a president de la Moncloa. Bueno, no sé, o sigui, no sé si algú més el veu. O sigui, sí que molta més gent el veu. Però el que vull dir és, tu deies, Oriol, que han de minimitzar errors, però l'únic que porten fent en els últims mesos és maximitzar errors. Cada batalla que es tria és una batalla que acaba sent, bueno, des del tema de les baixes, els no-nats. Aquest diumenge, després de guanyar el Mundial, la portaveu del PP al Congrés va fer un tuit dient: Espanya vuelve a conquistar Amèrica. O sigui, unes coses que dius, una manera de perdre el relat, i malgrat tenir casos del PSOE que estan fent realment, com Zapatero o Ábalos, que la seva imatge estigui esfondrant-se, probablement estem davant d'un dels PPs més fluixos de les últimes dècades, incapaç de dir qualsevol altra cosa que no sigui la corrupció, el sanchisme, una capacitat nul·la de proposar un projecte de país, i per tant, bueno, no sé, una dificultat d'anar més enllà, que a veure com ho aconsegueixen sobreposar-se per poder tirar endavant i enfrontar-se a unes millors generals.
9: Clar, el PP comet errors. Sí, sí, sí, efectivament. Jo no estic d'acord amb el que va dir Borja Sémper. Suposo que ell també, influenciat per la malaltia que malauradament ha patit i que afortunadament ha superat, que no és la millor comparació, la del càncer, amb el tema de les baixes. Però, en realitat, per ser sincers, les ficades de pota que pot fer Feijó, comparat amb el que estem visquent en aquest país a nivell de corrupció, de paràlisi administrativa i de governança, queden amb una autèntica broma i com a quelcom irrellevant. I jo, que sóc una persona gran, més gran que tots vosaltres, tot aquest debat sobre si l'oposició està preparada o no per governar, ja la vam viure amb José María Aznar. Sí, José María Aznar era un senyor que venia de Valladolid, si era un tipus petit amb bigotis, si era una persona enfadada, si no tenia carisma, si l'equip era molt ultra, el vídeo del Doberman del PSOE... O sigui, la idea de parlar de l'extrema dreta i de la poca preparació de l'oposició, aquell vídeo ara sona a broma, però aquell vídeo de Miguel Bosé dient en realidad nos conviene que estén 4 años más en la oposición porque así se preparan para gobernar. O sigui, és una mica un déjà vu. Que Feijó és una persona que sembla que porta amb una certa mandra estar a Madrid i fer oposició, jo crec que això és evident i que no se li escapa a ningú i que ho veu tothom. Que ell va fer un final de campanya i que en general el PP té una última setmana de campanya que és com els últims 5 minuts de l'Espanyol, pues, escolta, estic absolutament d'acord amb vosaltres.
0: I diu un perico, eh?
9: Ho dic jo. Però en realitat tot el que passa en aquest país és tan gros que jo crec que inclús encara que el PP presentés a l'alcalde del poble més petit d'Espanya en aquests moments com a candidat a la presidència del govern, tot l'altre és tan bèstia que igualment el Partit Popular guanyaria les eleccions, perquè igual que jo crec que en el seu moment les va perdre González amb el cas Guerra, amb el cas Roldán, amb Filesa, amb tota la corrupció, jo crec que Sánchez també és ell qui s'està fotent fora a si mateix per tolerar, permetre i tapar tot el que està passant en aquest país. I per tant, jo crec que això serà quan vulgui Sánchez, que és l'última decisió que ell pot prendre, però succeirà indistintament del que faci Feijó. Això és, i després una altra cosa és el de Junts. Feijó, que és un senyor que ve de Galícia, és un senyor que ell constantment està fent el que va fer Aznar també en el 96, i perdoneu que viatgi en el temps, però és que jo crec que hi ha moltes similituds ara que s'han fet amb el Mundial, que és, escolta, jo em vull entendre amb el PNB i em vull entendre aquells moments en Convergència, i no vull que el meu únic interlocutor i el meu únic soci sigui Vox. I en aquí, igual que Sánchez no controla ja què passarà amb ell, jo crec que Feijó tampoc ho controla, perquè al final quina mena de relació pot tenir el govern amb Junts o amb el PNB en el futur la decidirà Vox. I per tant, o comencem a tenir en compte que Vox té un pes important a l'equació de la governança d'aquest país, o ens equivocarem en els nostres anàlisis.
0: Ara, sento el teu, només deixa'm dir que Protecció Civil ens anuncia que s'ha enviat un es alert per ordenar el confinament de les urbanitzacions Can Paulet i les Rovires a Cervelló per aquest incendi forestal proper que us explicàvem. Tanqueu portes, finestres, no sortiu al carrer, seguiu les indicacions de les autoritats. És el text de l'es alert que s'ha enviat en aquesta zona, en aquestes dues urbanitzacions. Com dèiem, és un incendi que ara mateix no és que sigui molt gros, però sí que efectivament està en una zona en què hi ha molta població, hi ha molta casa, molta urbanització, i per tant amoïna els bombers que l'estan atacant, insisteixo, amb totes les dotacions de les que són possibles per intentar evitar que s'estengui més i que acabi afectant a més gent. De moment aquest és alert per a aquestes dues urbanitzacions de Cervelló, Can Paulet i les Rovires.
7: Seguint amb el que deia el Joan, és interessant fer, ara que s'han complert 30 anys del pacte del Majestic, és interessant analitzar què ha canviat i què no. I crec que el que ha canviat, o principalment el que ha canviat, és que ara existeix Vox, i que abans el PP o José María Aznar o qui fos podria plantejar-se en un escenari d'alternança amb el PSOE anar combinant socis. Pujol havia pactat 3 anys abans amb Felipe González i no havia passat res. Al cap de 3 anys és el mateix González qui li diu potser ara toca que et posis d'acord amb Aznar, i així sorgeix una mica la idea de fer el pacte del Majestic amb unes sessions que estan molt per sobre a nivell pràctic, de fet, de les que li va arrencar Carles Puigdemont a Pedro Sánchez, però això és una altra història. En aquest cas, no, per això...
9: Dius, és una evidència.
7: Sí, sí. No, això és una evidència, no. I és veritat que per mi és el millor pacte autonomista que s'ha fet mai, bàsicament perquè els seus negociadors tenien clar què es podia fer i perquè es van decidir a fer-ho ara el nivell, podríem dir que no és el mateix 30 anys després, ni molt menys. El que passa és que en una tessitura en la qual hi ha Vox, tot això deixa de tenir un cert sentit. Vull dir, qui vulgui romantitzar la idea d'un PP que pugui aliar-se amb Junts i prou, doncs això no passarà.
9: Està equivocat.
7: Quan Gabriel Rufián diu que s'està coent un pacte entre el PP, Junts i Vox, jo crec que està equivocat en la mesura que ni Junts vol formar part de qualsevol equació que hi hagi Vox, ni Vox vol que, en qualsevol equació, de la qual ell formi part, hi hagi Junts al costat. Per tant, a mi em sembla que és un escenari completament irreal.
8: Per això, a mi m'estranya quan tu dius, Joan, aquesta cosa de que s'ha de tenir en compte que ara Vox, o sigui, que és imprescindible per la governabilitat, que és evident, l'últim CIS li dona 80 diputats, o sigui, és un nivell d'importància elevadíssim. Però això en com es tradueix? Perquè les úniques, o sigui, sembla impossible pensar que hi pugui, o sigui, que o hi ha majoria absoluta de PP i Vox, o si Vox està al mig no es podran arribar a entendre amb Junts. Si les declaracions que tens ara, que tens la resolució de l'amnistia, és Buixader dient-te, vinga, PP, anem a tirar endarrere l'amnistia.
9: Jo crec que la idea de que Junts voti una investidura de Núñez Feijóo, des del meu punt de vista, és inimaginable. És inimaginable, perquè hi hagi una investidura de Núñez Feijóo, es tindrà que pactar una mesa del Congrés, es tindrà que pactar un programa de govern, es tindrà que pactar un Consell de Ministres, i aquí no hi haurà Junts. Una altra cosa és que tu diguis, escolta'm, Junts, que no ho oblidem, Junts sembla que vingui de no sé on. Junts és un partit que fins que el van expulsar per pressió de Ciutadans i per temes de corrupció estava a la Internacional Liberal, o sigui, no és un partit que vingui ni de la Internacional Socialista ni de cap lloc estrany, ve de la Internacional, Liberal, no ho oblidem d'on ve l'antiga Convergència, o sigui, del que és un partit d'ordre de tota la vida i del pal de paller de qui mana Europa. I que Junts pugui tenir coincidències amb un futur govern espanyol en matèria de política industrial, en matèria de política fiscal, en matèria de política d'habitatge, pues exactament igual com es va tenir en el moment del Pacte del Majestic, que hi ha coses que a mi em semblen autènticament aberrants i que ho han sigut per la història posterior que ha viscut Espanya, però que en matèria econòmica no hi ha cap mena de dubte que estrictament en matèria econòmica el Pacte del Majestic del 96 li va donar a Espanya, estadísticament parlant, els 4 anys de creixement econòmic més importants dels últims 50 anys del nostre país. T'agradi o no? A mi el Pacte del Majestic em sembla un dia funest i negre, però en matèria econòmica el resultat va ser el que va ser.
8: No hi ha conseqüències econòmiques dels pactes. Les conseqüències econòmiques són a mig termini.
9: Del programa que es va pactar.
8: Sí, però no funciona així. Sí, és que les aplicacions de les lleis tenen com efecte en més llarg termini i en el fons el 96 estàvem en l'àlbum del .com. O sigui, no té a veure el creixement aquell any del Pacte del Majestic, més enllà de que, com diu l'Oriol, és probablement el pacte amb què a nivell autonòmic més s'ha aconseguit, saps? Però bueno, tornant al tema en si, per mi el dubte és aquest, saps? O sigui, que jo entenc quan tu parles, Joan, que l'únic escenari possible que s'observa és aquesta majoria absoluta entre PP i Vox i que, per tant, en certes coses tu puguis comptar amb Junts, però d'una manera molt menys innecessària, perquè si és necessària, tornarem a repetir probablement, o no, un escenari com el que tenim ara, que és una ingovernabilitat màxima, no? Pot ser que Junts acabi decidint investir el PSOE o el PP, però després no hi haurà cap majoria parlamentària com per poder tirar endavant res, com s'ha vist aquesta legislatura, que a nivell legislatiu, bueno, ha estat mínima.
9: El primer que pots veure en un futur govern és un acte de condescendència del PP cap a Junts, perquè si les enquestes ho encerten i Junts es fum la patacada que totes les enquestes auguren, el CEO de l'altre dia li donava a Junts entre 3 i 4 escons al Congrés dels Diputats, el qual vol dir que el Partit Popular li tindrà que cedir diputats a Junts per Catalunya per poder formar grup parlamentari. Sí. O sigui que a sobre veuràs un acte de condescendència de Núñez Feijóo volent quedar bé amb Junts en aquesta matèria.
0: Passant 8 minuts de 2:15, anirem a publicitat i canviarem totalment de tema, però deixem-me recordar d'una banda aquest incendi que tenim a Cervelló, amb dues urbanitzacions que estan ara mateix confinades, i d'altra banda, Adif informa ara mateix que està tallada la circulació de Rodalies entre Montcada i Reixac i Sant Andreu per una incidència a la infraestructura. Això afecta les línies R2 i R2 Nord de Rodalies i també els trens de mitjana distància entre Barcelona i Figueres-Portbou. Tots aquests comencen el seu itinerari a Granollers Centre. Per tant, no surten de la ciutat de Barcelona, els que van a Figueres i Portbou, sinó que surten des de Granollers per evitar aquest punt en què hi ha aquesta avaria en la infraestructura, una incidència que està tallada en la línia entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. Per tant,
9: tu que, com diu el Santi, manes molt, no podries fer que fos notícia el dia que tots els trens funcionen i no el contrari?
0: El dia que tots funcionin serà notícia.
13: Exacte,
0: mentre hi hagi incidències les hem d'anar explicant perquè la gent que ens escolta que vol agafar els drets sàpigui quin és el pa que s'hi dona. Ara mateix tenim aquesta incidència. Passen 9 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida... Veieu aquella televisió d'allà? És el Carlos Baraibar, que ens està escoltant des de la televisió. El que passa que està massa a prop de la càmera i, per tant, no el veiem sencer. Ara sí, ara sí.
7: I per què té el logo d'Esport 3 al darrere?
0: Ui, ara li preguntem. Ara li pregunto. Mira, si ha de parlar d'esports farà tàndem amb Joan López Alegre i seran més perigos que mai. Ara, després de la publicitat, dinem.
6: Catalunya migdia.
14: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
15: Sona el nou Micra.
14: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: Catalunya migdia.
1: L'esport no fa vacances a l'estiu.
6: Tampoc a Catalunya Ràdio.
1: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
6: També del Girona i del Sabadell.
1: Estem atents al Gamper i els primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
6: A més del mercat de fitxatges.
1: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
6: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
1: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
17: L'estiu ets tu.
1: Catalunya Ràdio.
17: La llum dins dels meus ulls.
6: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu.
1: L'estiu ets tu.
17: Quan em mires i somrius.
1: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Nou minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Mitjà amb l'Oriol Marc, l'Alícia Puig, el Joan López Alegre. Ara saludem el Carlos Baraibar. Carlos, bona tarda.
18: Què tal, bona tarda.
0: Aquí hi ha moltes preguntes a fer-te. Oriol, quin dubte? Bé, ja l'has sentit, el dubte.
7: No, sí, sí. Et veig aquí amb el logo de l'Esport 3 al darrere i penso, per fi has arribat al pic de la teva carrera.
18: Estem fent allò que a l'audiència agrada tant de parlar coses que no veuen, eh?
7: Sí,
18: però
7: exacte.
18: Bé, estic entrant des d'una cabina que està a la seu de TV3 a Sant Joan d'Espí i hi ha una cabina que és la que fan servir habitualment els companys d'esports, entenc, per fer les seves entrades als programes. N'hi ha dues, una que no té res, unes màquines darrere, i aquí hi ha un plafó amb Esport 3.
7: Et queda molt bé. Estàs sí, a punt d'entrar a l'11.
18: Que necessites saber de fitxatges.
13: No, jo tinc ja t'ho adelanto. L'espoiler és, aquest any jugarem la Champions. Pots donar la notícia?
18: Hòstia, no diguis això, Joan, per l'amor de Déu, que estem ja en descens. Només per aquest comentari ja estem en descens.
13: Que la trava farà 20 gols aquesta temporada. Apunta.
0: Que la trava és aquest jugador que ha fitxat l'Espanyol del Castelló.
13: Sí, del Castelló.
0: Ho ha patat a segona divisió, a veure si també fa el mateix rendiment a primera. Bé, escolta'm, tanquem el parèntesi esportiu i perico, perquè el Catalunya Mitjà no és un programa d'esports. El Carlos Braiber ens vol parlar de coses com aquesta.
19: Lo más peligroso para tu cuerpo no es el alcohol, tampoco es el azúcar
20: y mucho menos la carne.
19: Se queda atascado en tu cerebro y te hace daño. Se queda atascado en tu hígado y te lo
0: aquest
19: llena
0: que sentim
19: de grasa.
0: És Paco del Campo. Si sou usuaris de xarxes, potser us sona el nom. És un avi entranyable que acumula més d'un milió de seguidors a Instagram en només un mes i que es dedica a donar consells sobre alimentació i sobre salut. El Paco fa els vídeos des d'una cuina antiga, molt bonica, bucòlica. Sempre porta una armilla, una camisa de quadros. El problema és que el Paco del Campo no existeix. És un avatar creat amb intel·ligència artificial molt ben fet que ens amaga qui hi ha realment al darrere i que pretén vendre'ns un llibre de remeis tradicionals que no se sap qui ha escrit. Perquè ell segur que no l'ha escrit, perquè insisteixo que no existeix. Aquest és només un de la desena de perfils anònims fets tots amb intel·ligència artificial que han proliferat a Instagram els últims mesos i que milions de persones segueixen per escoltar els remeis i els consells teòricament de la saviesa popular, de les IA. Què feien les nostres àvies? Com es cuidaven? I això, que té molta predicació, doncs fa que molta gent segueixi aquests consells que, insisteixo, estan fets per IA i que busquen al darrere vendre't el llibre. Com són aquests perfils, Carlos, o quins són aquests perfils?
18: Mira, n'hi ha, com dèiem, una desena com a mínim que hem detectat, evidentment n'hi poden haver més, però que tinguem controlats, per exemple, Paco del Campo, Manuel del Campo, Los Remedios de Vicente, El Abuelo Boticario, La Abuela May, Jesús Consejos, i el perfil és aquest que deies. Tots aquests reuneixen més de 5 milions de seguidors, o sigui, pràcticament 5 milions de seguidors, o sigui, és una borrada, i el número de visualitzacions ja és pràcticament incomptable. Per tant, molta gent està mirant aquests vídeos, i el que tu deies, Paco del Campo, tot just fa un mes, ja té més d'un milió de seguidors a Instagram, i tenen tots en comú aquesta imatge, doncs, carinyosa, llenguatge proper, escampen aquests consells tradicionals, que, de fet, ja estan per tot internet, de fet no fan res de nou, i al final és des de, van des de com conservar el formatge millor a la nevera, com saber si un ou s'ha fet malbé o no, però el que passa és que pel aquí al mig hi colen altres continguts que aquí sí que poden ser una mica més complicats, perquè si no, fins aquí tot seria normal, és a dir, una gent que descampa remeis naturals, de fer-te una camamilla per curar-te, per trobar-te millor si has menjat no sé què, però clar, va una mica més enllà. Primer de tot, i primer fre que ens hauria de posar, no? D'entrada, la majoria, de tots els que he mirat, només un, i són una desena, cap d'ells diu que són fets amb intel·ligència artificial. A més, el que fan és, aquests avatars parlen en primera persona, no? I et diuen això. Intenten vendre aquest llibre de 150 remeis tradicionals, coses d'aquestes, i diuen que et redirigeixen a una pàgina on pots comprar aquest llibre, que són uns 15, 20 euros, alguns 30, 40, i que, per si teníeu algun dubte, no és un llibre, és un PDF que t'envien directament, o sigui, no està ni editat, val? Però vaja, ja hauràs pagat 15-20 euros per aquest llibre, que tampoc saps qui ha escrit, perquè en els vídeos el Paco del Campo diu que ell l'ha escrit amb el saber que acumula de molts anys i la seva experiència, però evidentment el Paco no existeix, no? Llavors, en aquests webs no hi ha cap nom reconeixible enlloc, és a dir, no pots trobar una empresa que hi hagi al darrere, l'editorial del llibre, perquè, com diem, no estan editats, i només si et preocupes a buscar, i només en alguns casos, en l'avís legal del web, hi pots arribar a trobar un nom propi, una adreça de correu, o potser fins i tot un nom, si se l'han deixat per allà, però amb tota la intenció queda bastant clar que la intenció és que no trobis aquest nom, és a dir, no està allà que posis, envia un correu a aquesta adreça si tens algun problema, si has pagat i no t'ha arribat, no sé, alguna història que hi doni una miqueta més de pes. I a banda de tot això, entremig d'això, doncs alguns recomanen coses fins ara, fins i tot com deixar de prendre algun medicament o algun tractament. Tinc un exemple per aquí de l'Abuela May, que és un perfil que juga amb l'aspecte oriental de la protagonista, el nom japonès i que a més té accent argentí. Sentiu-lo.
15: Nunca más una endoscopia, mi gente. ¿Sufres de la bacteria Helicobacter pylori? ¿Sientes ardor en el estómago, reflujo o ya te diagnosticaron gastritis? ¿Probaste varios tratamientos y nada ha funcionado? Entonces escúchame bien, porque tengo un consejo que puede cambiar tu día a día. Acá está, página 83. Bálsamo reparador gástrico. Esta combinación se usa hace siglos en la medicina natural para apoyar la digestión.
18: Bé, l'argentí segurament és un altre accent, però vaja, llatí, el que sigui, i també fa gràcia que a mitja vídeo canvia, no?
21: Quan sí, comença... no, perquè de sobte ha deixat de parlar en sud-americà,
18: accent,
21: no? De sobte,
18: exacte. És quan parla del llibre i surten imatges del llibre. Bé, aquesta escampa desinformació, com sentíem, no? No et facis mai més una endoscòpia, parla dels remeis dels paracetamols, el que et fan i el que et poden fer i que vigilis, etc, etc. I llavors tots barregen aquest llenguatge, doncs, afable, amb aquest alarmista i una mica per seduir-te que diuen les farmacèutiques no volen que ho sàpigues, si les farmacèutiques, si sabessis això, et deixaries de prendre la meitat dels remeis, pren-te aquesta història que l'àvia i tots abans se sabia i ara no se sap, i amb això juguen i van amassant aquestes grans quantitats de seguidors. A banda, entre alguns dels que hem trobat, per exemple, el Manuel del Campo i Remedios de Vicente, la web que tenen per vendre llibres, el llibre del Manuel i el del Vicente, la web és clonada, és la mateixa exactament, fins al punt que tenen les ressenyes també calcades amb, amb noms diferents de llibres, o per exemple ara hi ha els vídeos del Paco del Campo estan a TikTok que els penja un tal Manuel Huertas, però és el mateix, exactament el mateix contingut, el que ara el Manuel Huertas té un bigoti i li ha canviat una mica la cara.
21: Mentre parlava el Carlos Weber, l'Alicia ha anat a mirar a Instagram a veure com són aquests vídeos, estan ben fets.
8: Doncs mira, dues reflexions. El Paco del Campo acabo d'escriure a ma mare, en plan, mama, com és que segueixes el Paco del Campo?
21: O sigui, el seguia ta mare.
8: No, sí, he vist 11 gent del meu voltant seguir aquest Paco del Campo, per tant, és veritat que té bona entrada. I després, sobretot, l'Abuela May, bueno, ara sembla una experta, només perquè he mirat aquí, jo no hagués reconegut que és intel·ligència artificial, i això és el que comença a fer por, que jo, que sóc una persona molt digital, o sigui, no sé com dir-t'ho, en plan, que no sóc la meva àvia, en plan, jove, TikTok, tal, no sé què, i arriba un punt en què la intel·ligència artificial ha estat tan ben feta que no sé què et diguin, contingut creat amb intel·ligència artificial, que jo entenc que és cap a on hem de caminar legalment, que és que tot allò creat amb intel·ligència artificial sigui obligatori posar continguts sensibles, no sé com posen, amb intel·ligència artificial, perquè jo aquí, per exemple, no m'hagués adonat que és intel·ligència artificial. I això fa cert respecte, realment. Mm.
21: Perquè, a més, no tots els consells que donen, Carlos, són nocius. És a dir, alguns consells són innocus, blancs.
18: Clar, és això, si vas a comprar, vigila amb això, això que deia abans, no? El formatge en paquet a l'així, etcètera, etcètera. Però, clar, entremig és on ens trobem això que sentíem, no? No et facis només una endoscòpia, el paracetamol et pot fer això, i, a més, també, de contingut que et diu la carn no sé com és feta al laboratori, país, o aquesta poma és transgènica si la trobes d'aquesta manera, cosa que tampoc és certa, i és a dir, que desinformen segons com, i a més, és que quan ja tens aquesta gran quantitat de seguidors, ja pots dir exactament el que et doni la gana, perquè ja tens allà l'entrada. El que deia l'Alícia ara, clar, aquest tema, que també n'hem de parlar, evidentment, no? Què passa, si, per què no està indicat? De fet, és que és molt estrany aquests casos, perquè les normes pròpies d'Instagram t'obliguen a indicar si un contingut és fet a mia, si vol suplantar la realitat, és a dir, si vol ser realista, és a dir, si és un vídeo d'algú muntat a sobre d'una gallina corrent per un camp, no cal, perquè és molt evident, però en aquests casos, com que vol fer la sensació de que és real, és obligatori, per tant, no sé què ha passat, o evidentment li està passant per a la Meta això, i és possible que en els pròxims mesos o dies, això, si ho reporten molts usuaris, doncs acabin desapareixent, perquè és obligatori indicar aquests perfils. Mentrestant, no sé quanta gent haurà comprat ja els llibres.
9: Mm-hmm. Però jo no vull fastidiar-vos, amb el que estem parlant.
21: Una mica el teu paper a la tertúlia és aquest,
9: Però,
18: tu fot-li, home.
9: En realitat, és un debat que no és debat, perquè la regulació sobre què es pot publicitar, què és veracitat en matèria de salut, en matèria alimentària, en moltes altres matèries, està absolutament regulada, i és igual que la informació la doni una intel·ligència artificial, que si la dona, permeteu-me una comparació segurament tonta, Mickey Mouse, o un dibuix animat, o un personatge que sigui un personatge de ficció, perquè de cop i volta apareix a l'Alcàntara, que sabem que és un senyor que no existeix, que és un actor d'una sèrie televisiva, però que no és Imanol Arias, recomanant-nos que ens prenguem un producte determinat. Per tant, la mateixa regulació que hi ha perquè pugui fer publicitat un actor o algú que no és un personatge de veritat, és la que té que aplicar-se a un producte d'IA.
21: Però en aquest cas que hi ha la regulació, que és, escolta'm, si tu fas un vídeo amb intel·ligència artificial fent veure que és realitat, ho has de marcar. I aquests vídeos i aquests canals i aquests continguts no estan marcats, per tant s'estan saltant aquesta normativa, i el que no sabem és el perquè. O sigui, suposem que Meta no arriba va més ràpid els que creen els comptes que no pas Meta perseguint-los.
9: Si Polito no ha fet la renta durant 4 anys i ningú ho ha pillat, imagina per controlar tots els vídeos d'Instagram.
21: Carles.
18: Sí, no, d'entrada hi ha la normativa d'Instagram que se salta, però després també hi ha altres coses una mica més complicades, diguéssim, a nivell legal. Per exemple, el cas de Fray Lorenzo, que aquest és una altra mena de contingut. Hi ha un frare franciscà, he estat consultant la sotana i vol ser un frare franciscà, i el que fa és consells espirituals, que els barreja una mica amb aquest coaching barat de psicologia, d'aquesta de creixement personal, etc, etc. I a més també et reenvia una web en la qual et ven un llibre, i en aquesta ja no hi ha ni un NIF de referència, ni un nom, ni qui ha hostatge aquesta web, ni res de res, i el que sí que hi ha és una adreça de La Rioja que coincideix amb la mateixa adreça d'un altre perfil que a TikTok es dedica a vendre consells financers i que té també un llibre en el que diu com fer-te ric, etc, etc. És a dir, Fray Lorenzo et dona consells espirituals per una banda, i Sofia Levy, que així es diu l'altre perfil, et diu consells de com fer-te ric. Segurament és la mateixa persona que viu a La Rioja fent aquesta mena. És a dir, és evident que és aplicable la legislació que hi ha darrere d'això, perquè és molt evident la intenció de no donar cap referència i de, bé, el que tu deies, no? Quan és publicitat, saps que és publicitat, que aquell moment t'estan venent no sé quina història. El que passa és que això, aquests perfils ho intenten evitar i amagar de totes, no?
21: Bé, doncs aquesta realitat amb la que convivim i que cada vegada és més difícil, com deia l'Alícia, discernir quan ens estan enganyant o quan és realitat.
18: T'ha passat algun pensament pel cap, perquè t'he vist la cara.
7: Sí, tot el que puc dir limita amb el codi penal, i per tant no, prefereixo no dir-ho. Estic intentant trobar la manera educada de dir, primer, això últim, el Fray Lorenzo aquest, si tu, no sé com dir-ho, Instagram hauria de lluitar contra les estafes. Una forma d'estafar és ser coach, per tant, Instagram hauria d'actuar contra els coaches. Això, sé que acabo de defendre un col·lectiu, però no m'importa, perquè jo crec que el coach, el primer que has de fer quan hi ha algú que t'ofereix els seus serveis, és posar-te la mà a la cartera perquè no te la fotin. I la segona, ara seriosament, que és que cada vegada hi ha, a través de les xarxes i tot tipus de perfils, abans et podien estafar per correu postal, o et podien estafar en una agència de viatges, o et podien estafar en un lloc físic, i ara les estafes no descansen. Les estafes et poden arribar...
21: I t'arriben a la butxaca.
7: Quan estàs a punt d'anar a dormir i mires algú que diu que et farà ric i quiero que ganes mucho dinero y por lo tanto necesito tu dinero, per entendre'ns, i després gent que t'ofereix una sèrie de serveis que no estan ancorats en la realitat i que la traçabilitat, com deia el Carlos, també és difícil, perquè tu has d'anar a demostrar que en aquella adreça s'està cometent un frau i anar a perseguir quines activitats hi ha al darrere. Per tant, no és tan senzill. També és veritat que Instagram és molt hàbil a l'hora de censurar segons quin contingut. Si tu penges un pit a Instagram, al cap d'uns segons ja te l'ha buscat. Potser amb les estafes també seria important que fes una activitat
8: més ràpida. Però més que estafes és que posin que està fet amb intel·ligència artificial, perquè tu ets lliure de voler comprar un llibre de Fly Lorenzo, però vull saber si és real o si, saps, en plan, si no és real.
7: El
9: més trist d'això és que al darrere d'aquests enganys, això sí que està molt, molt estudiat i molt pautat, el que hi ha amb un percentatge elevadíssim de casos és persones que viuen soles i que viuen soles no voluntàriament. I jo crec que es parla molt de malalties mentals i d'històries d'aquestes.

0: Tribunals espanyols. Els diu que els correspon a ells, als tribunals espanyols, aplicar la justícia, les sentències de la justícia europea sobre l'amnistia. Brussel·les apel·la, refereix en concret al Tribunal de Comptes i a l'Audiència Nacional, perquè aquests dos tribunals són els que han remès a la justícia europea les dues qüestions prejudicials que ara han desembocat en aquestes dues sentències favorables a la llei d'amnistia. La Comissió Europea de forma velada es refereix a ells perquè diu que els tribunals al·ludits, els tribunals referits per aquesta sentència de qüestió prejudicial del TJUE, són ells ara els que han de moure fitxa aplicant aquesta sentència favorable a la llei d'amnistia, que afectaria en la causa del Tribunal de Comptes els líders independentistes que estan acusats de desviament comptable, d'haver desviat diners públics per finançar el procés i el referèndum de l'1 d'octubre, i a l'Audiència Nacional Espanyola la causa afecta a la dotzena d'activistes del CDR acusats per un delicte de terrorisme. En tots dos casos, la setmana passada, la justícia europea va deixar via lliure perquè tots dos tribunals poguessin aplicar la llei d'amnistia.
1: Molt bé, doncs és l'última hora que ens arriba des de Brussel·les amb el Bruno Fortea. Gràcies, Bruno. Bona tarda.
0: Adéu, bona tarda.
1: No sé com ho veieu.
2: Ànimo de la Unió Europea. Espanya és el país més incomplidor de totes les resolucions, directives, etc. Amb una distància còsmica, amb això estem a la top de la Champions. Així és que ànimo la Comissió Europea.
3: Sí, no, amb això i atur juvenil, bona classificació sempre d'Espanya. És veritat que això hauria de tenir alguna translació directa, no tinc en forma de sancions o el que sigui, sinó d'interpel·lar directament quins són els tribunals, quins són les causes que s'han de resoldre, perquè si no serà una mica complicat de portar-ho a la pràctica.
4: Sí, però sí que es fa més real que mai aquesta... Bueno, més real que mai. El tuit que va fer l'altre dia l'Òscar Puente d'animar el Puigdemont que tornés, no? Com de dir, bueno, ara que tens l'Amparo, fes-ho i així poses fins les cordes, entre les cordes, al Suprem, a veure si realment et pot detenir. I realment, bueno, clar, és que si cada cop es fa més evident que Brussel·les ho exigeix, doncs, si segueixen atrinxerats, quelcom haurà de passar.
1: Però és veritat que s'esperava, com a mínim, que la Justícia Europea o que la Comissió Europea digués alguna cosa, tenint en compte això, no? Que el TJUE fa el seu dictamen i aquí sembla que no ha passat res.
3: Una setmana després no hi ha hagut cap decisió de la justícia espanyola que hagi anat en la línia de beneficiar les persones que, en teoria, ja estan emparades per Europa en el cos legal del que deia una llei que, recordem, es va aprovar l'1 de juny del 2024. Per tant, atrinxerar-se d'aquesta manera em sembla que no pot tenir res de bo, sobretot quan Pedro Sánchez sempre treu pit d'aquell índex de qualitat democràtica, ja sigui el de The Economist o d'altres, que situa en Espanya com un dels principals estats de drets del món. Per tant, jo diria que aquí hi ha un decalatge entre els fets i entre la realitat.
2: Ens ho passarem molt bé, perquè quan Puigdemont pugui tornar veurem si aleshores vol tornar.
1: Carai.
2: Tindrà gràcia, no estar en el seu dret de quedar-se allà un cop ja se li apliqui l'amnistia.
1: Home, tornar potser sí, després veurem amb quin paper. Amb quin paper, però tornar sí, no? A ningú li agrada estar fora de casa.
2: No sé, falta veure si ell voldrà seure com a líder de l'oposició al Parlament.
1: Per això et dic, bueno, que una altra cosa és per fer què.
2: Tot però... això serà un capítol apassionant.
4: Per tornar, sí.
3: Jo, perdoneu que torni les meves obsessions, però sí que hi ha gent que li agrada estar fora de casa, com Anna Gabriel, per exemple.
4: Que
3: no es va exiliar a Burundi, va anar a Suïssa. Això sempre és important recordar-ho.
1: Però cadascú tria el que vol.
3: Sí, cadascú tria viure on vol, però...
5: Ara no tinc temps per
3: rebatre. Hi ha gent que tria viure fora de casa, també està bé. Estan en el seu dret.
1: Però es va veure obligada a marxar. Una altra cosa és que després va triar on, però a marxar sí que va marxar.
4: Per favor, exactament.
1: A ningú li agrada que et facin fora d'un lloc. Després, un cop has de marxar, doncs tries on creus que estaràs més còmode.
3: No sé si...
2: Ella no tenia cap reclamació judicial, si no ho recordo malament, o sigui, se'n va anar realment a colònies.
1: Home,
2: no la reclamava ningú.
4: Bueno, però justament hi havia una situació de perill per tots els costats.
2: Ella no tenia cap perill.
4: Ja, però la gent s'havia de poder protegir.
1: Però ja es va demostrar que això no sabies el que tenies avui, no el que tenies demà.
2: Ella no estava a cap govern.
1: Ho hem de deixar, perquè en queden 15 segons per arribar a les 4. Oriol, Marc, Alícia Puig, Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins la pròxima, bon estiu.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Bon estiu.
1: Les notícies de les 4 i després la tarda de l'estiu i els blocs del 3Cat Info. Fins demà a les 2. Adéu.
6: Ràdio Castelldefels. Són les 4.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és el moment d'una actualització informativa dels principals titulars de la ciutat. Comencem parlant de la Festa Major d'estiu, que ja té la seva pròpia banda sonora. Detallets actuaran el 15 d'agost i Xenoa protagonitzarà el gran concert del dia 16 al Parc de la Muntanyeta. La Festa Alternativa de Castelldefels torna també a la programació. Serà el 13 d'agost a partir de 7:45 del vespre. El camí Antic Ral de València, número 10, al pàrquing del CERT, acollirà aquesta nova edició de la festa organitzada per l'associació Aviva. Detallets serà una de les actuacions més esperades. Camarata, Bacassis s'aproparà la música clàssica a tothom i Xenoa serà l'encarregada de posar el gran final a la Festa Major, com deien, aquesta cloenda del 16 d'agost a les 10 al Parc de la Muntanyeta. I seguim parlant de Festa Major d'estiu, ja que enguany s'estrenarà una de les seves grans novetats, la creació de les Penyes de Festa Major, una iniciativa que neix amb la voluntat d'implicar encara més la ciutadania en la vida festiva de la ciutat i de reforçar els vincles comunitaris a través de la participació activa. I posant la mirada a l'agenda més propera, el cinema d'estiu torna aquest diumenge al Castell amb Barcelona Noche de Verano. El cicle Viu l'estiu celebra la seva segona sessió amb una nova proposta de cinema a l'aire lliure en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. I fins aquí el repàs informatiu del butlletí Castelldefels. Avui tornem d'aquí una hora amb més novetats. Fins ara!
0: Castelldefels avui.
2: Castelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
8: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que guanyarem.
9: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
10: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
9: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
2: radiocastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
7: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia. Benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició de l'Així Som, el magazín de Ràdio Castelldefels, el control tècnic, i tinc amb mi en Gerard Carreras i qui us parla, Estefania González. Com cada dia, comencem un programa amb molta actualitat i protagonistes de la ciutat, ja sabeu, tenim per davant aquestes tres horetes del magazín Així Som. Hem començat, hem arrencat ja fa uns minuts amb el butlletí informatiu. En aquesta ocasió hem fet un repàs a aquestes novetats de la Festa Major d'estiu i ja tenim la banda sonora de la nostra festa d'agost amb aquesta cap de cartell que és la Chenoa. Ja sabíem també de fa un parell de setmanes que Detallets estaran dins de la programació d'agost també, i altres noms també que hem anat repassant, a més de parlar d'aquesta festa jove que torna a la programació de la Festa Major d'estiu. I de seguida serà el torn del Coffee. Avui ens visita Movem en Comú Podem, amb Candela López, amb qui repassarem els principals punts del que ens arriba, el darrer ple municipal abans de l'aturada d'estiu. Aquest divendres és el moment del ple de juliol. A l'agost ja sabeu que no es realitzarà ple i tornarà al setembre. També parlarem dels punts Lila amb l'Anna Dolors Rodríguez, tècnica de Polítiques d'Igualtat, per conèixer la tasca de prevenció, informació i sensibilització que desenvolupen durant les festes i els grans esdeveniments de la nostra ciutat. A més, la tècnica ens ha preparat tot un seguit d'indicadors clau, parlarem de xifres i avaluarem com ha estat l'evolució d'aquests punts Lila que van començar el 2024 i doncs, tenim totes aquestes dades de 2024, 2025 i el que portem d'any. Al llarg del programa també farem dues noves parades a la nostra secció de Voltant pel Comerç. Avui visitarem Japan Hunters, un establiment especialitzat en figures, cartes i articles d'anime arribats directament del Japó. I també descobrirem un canvi radical de tema, perquè ens passarem de temes de Japó a Pilates Reformer. Anirem a Arte Pilates Reformer Studio, un espai dedicat a aquest tipus d'esport que s'està posant tant de moda. Encara ens quedarà temps per parlar de cinema. Avui recuperarem una entrevista amb el Pep Prieto, on ens parla de les càpsules, de les sessions que fan tallers on aborden pel·lícules a la biblioteca. Ja sabeu que a la biblioteca també tenen un ampli fons de pel·lícules i mensualment es van plantejant unes trobades, igual que tenen les trobades amb els llibres per fer un comentari posterior a la lectura, doncs també hi ha aquestes trobades amb pel·lícules. I avui també acabarem l'Així Som coneixent un projecte que aposta per l'esport inclusiu. Ens visitaran aquí a Ràdio Castelldefels representants de la Fundació Istea, ja coneixeu aquesta entitat local, que avui ens presenten la seva escola adaptada de futbol inclusiu, una iniciativa oberta a totes les famílies de Castelldefels, que de fet la setmana vinent tindrà una jornada de portes obertes. De tot això en parlarem aquí a l'Així Som i descobrireu tots els detalls. Amb això ja us he avançat a tot el que tenim al llarg d'aquestes tres horetes. Gràcies per triar-nos un dia més, per fer-nos companyia. Comencem ara i així aquesta nova edició de l'Així Som. Vinga, va, bon dia!

0: Castelldefels Coffee.
1: Comença un nou Castelldefels Coffee, l'espai d'entrevista política de Ràdio Castelldefels. Avui ens acompanya la regidora de Movem Castelldefels en Comú Podem, Candela López. Amb ella parlarem de l'actualitat política i social de la ciutat. Candela, benvinguda una vegada més aquí a Ràdio Castelldefels.
2: Molt bon dia, Estefania.
1: Doncs ahir justament l'Ajuntament, així per començar una mica, estem parlant ja de festa major d'estiu. De fet, avui l'actualitat informativa està marcada per aquests caps de cartell. Ja fa dues setmanes coneixíem detalls, algunes altres novetats, i ahir ens anunciaven també que Xenoa, a més de parlar de la festa jove, bueno, ja tenim tot això, la ciutadania ja mira a l'agost amb il·lusió. Quina valoració en feu d'aquesta programació general i també de la novetat de les penyes de festa major, que tot això s'ha anunciat recentment per l'Ajuntament?
2: Bueno, la veritat és que la festa major és un bon moment, no?, de retrobament a la ciutat, també de participació ciutadana. La veritat és que les festes majors també, no?, tenen un factor molt important més enllà, no?, dels caps de cartell, no?, i que crec que és interessant, doncs, que també siguin un pol d'atracció perquè la gent s'apropi a la festa i pugui gaudir-ne. No, a mi m'agrada, quan parlem de les festes majors, posar molt en valor tot el teixit social, associatiu, doncs, que es mobilitza, no?, especialment l'agrupació de cultura popular, no?, amb els cercaviles, les diferents colles, no?, castelleres, de bastons, de diferents balls tradicionals, no?, que també és una manera, doncs, de mantenir viva la identitat de la nostra ciutat, també, no?, tot el que té a veure amb, no?, amb les, bueno, amb totes les activitats que es van organitzant, no?, per moltes altres entitats al voltant de la festa major, no? Per tant, crec que ara el que ens toca, doncs, és sí, començar a posar el xip en festa major per poder gaudir-la i poder participar al màxim, no?, de tota aquesta oferta i, evidentment, doncs, totes les novetats que siguin benvingudes, no?, i tot allò que provoqui més participació i més mobilització de la ciutadania, no?, perquè Castelldefels també amb els anys ha perdut molt aquest factor més identitari, no?, del final, no?, pues, fa molts anys era una ciutat dormitori, després va passar a ser una ciutat on la gent hi vivia tot l'any i és important, doncs, que aconseguim, no?, també en aquests darrers anys que la ciutat ha crescut molt, hi ha vingut molta gent nouvinguda, no?, també molta gent no s'ha pogut quedar a viure a la nostra ciutat pels preus del lloguer i el que necessitem és arrelar aquesta gent. Les festes majors també serveixen perquè aquesta gent, pues, no?, s'impregni de la identitat de la nostra ciutat, de les festes, de les tradicions, com va ser també les festes del mar, però que siguin també, doncs, les festes majors, no?, que serveixin també per això.
1: Uh-huh. Ara que li donava tant de pes aquesta identitat, estic recordant en anteriors cofis, també amb altres representants de Movem en Comú Podem, que s'ha destacat especialment les festes de barri, que justament venim de celebrar les del Baixador, ja només ens queden les dels Canyars al setembre.
2: Exacte, jo crec que tot això que tingui a veure amb la comunitat, en generar aquests espais de trobada, no?, en una societat que cada cop s'està tornant més individualista, que al final, no?, també, no?, va tot molt ràpid, anem a mil coses, doncs crec que l'estiu també ens ha de servir això, per teixir aquesta comunitat, per trobar, per conèixer gent, i crec que tots aquests espais, no?, de tradició serveixen. A mi, per exemple, no?, ara que també parlava de les festes del mar, a mi, per exemple, em va saber una mica greu, no?, aquestes darreres festes del mar, que es van desbordar massa, no? És a dir, va venir massa gent de fora, no? I realment jo crec que la gent d'aquí tampoc ho van poder gaudir, no? És a dir, jo trobo molta gent que intentava venir jo perquè visc a la platja, però que intentava venir del poble a la platja ni tan sols va poder arribar per, bueno, la lleu de gent, doncs, que va venir, no? Crec que hauríem d'aconseguir que aquestes festes no siguin tant un reclam, no?, per la gent de fora, sinó que també serveixin per la gent de Castelldefels i per crear aquesta identitat col·lectiva amb els veïns i veïnes de la nostra ciutat, no? Per tant, no, a vegades també no crec que sigui tan important com el cap de cartell o els grups, que crec que els mateixos veïns de Castelldefels ho valoren i crec que és important que, no, que realment no, pues, siguin atractius, no, i els valorem positivament, però també pensar molt en aquesta finalitat que també han de tenir aquests espais de socialització.
1: Mm-hmm. Doncs amb aquesta mirada ja cap a l'agenda d'agost, ara tornem a l'agenda d'aquesta setmana perquè és especialment interessant que divendres es celebra aquest darrer ple ja de juliol. A l'agost recordem que hi ha una aturada estival i ja tornarà al setembre. Què és el més important que destacarien des de Movem en Comú Podem que ens arriba en aquest ple de juliol?
2: Bueno, la veritat és que, bueno, ja és com bé deies, aquest darrer ple abans de l'estiu. És un ple doncs, que aglutina no? pues moltes normatives en les que s'han estat treballant en els darrers temps per part de l'Ajuntament. Algunes fins i tot ja són aprovacions definitives en les que també hi hem col·laborat o fet aportacions des del nostre espai polític. Per mi el més rellevant, no? i crec que també té a veure amb l'època en la que estem vivint, és l'aplicació d'aquesta taxa turística que s'incrementa, no? Això va ser una negociació que van fer els comuns al Parlament de Catalunya, perquè bueno, crec que tots i totes som conscients, ara també quan parlava de les festes del mar feia referència, no? La turistificació de les nostres ciutats, especialment no? pues una ciutat com Castelldefels, està provocant moltes externalitats no? i molts conflictes amb els veïns i veïnes. No? Nosaltres posem sempre molt l'èmfasi en el que té a veure amb l'habitatge, la problemàtica que genera amb l'habitatge el turisme, part també no? tots els pisos turístics, com en realitat doncs, està prioritzant fer apartaments turístics en comptes d'habitatge. No? Crec que aquesta realitat de l'habitatge està clar que, no? que és una problemàtica també generada per aquesta massificació turística. Amb aquesta negociació que vam fer des del Parlament de Catalunya vam aconseguir que gran part d'aquests ingressos de la taxa turística fossin destinats a habitatge, però després també els ajuntaments tenien aquesta potestat d'adaptar aquesta taxa turística, incrementar-la no? fins a un màxim, crec que en aquest cas són uns 4 euros en el cas dels hotels més grans, que en realitat és una taxa que paguen les persones que venen a visitar la nostra ciutat, i crec que també és important per totes aquelles, no? aquests serveis que també oferim des de la ciutat. No? Al final pues, també és gent que pues, embruta més les nostres, no? els nostres espais públics, no? perquè també hi ha més pressió, més densificació en molts espais, també generen problemes de mobilitat que han de generar doncs, pensar en alternatives. No? Per tant, crec que és interessant doncs, que l'Ajuntament hagi agafat aquesta proposta que vam impulsar els comuns des del Parlament, no? que l'hagin adaptat, bueno, és d'obligació adaptar-la a cada ajuntament, i que per tant això el que permetrà és tenir més ingressos per poder millorar els serveis i per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Castelldefels, no? per minimitzar l'impacte que aquest turisme té a la nostra ciutat.
1: I precisament també, ara que mencionava la paraula clau de mobilitat, estem a l'estiu, hi ha hagut recentment un increment de zones verdes a barris de Castelldefels i a anteriors cofis també havia sortit aquest tema amb altres representants de Movem en Comú Podem.
2: Sí, clar, nosaltres una de les grans afectacions que veiem que tenen els veïns i veïnes de Castelldefels, aquells que vivim a la platja ho veiem, no? És a dir, ho veiem especialment cada cap de setmana, però ara ho començarem a veure dia rere dia, doncs és aquesta no? quantitat de cotxes que arriben a les nostres platges, que volen aparcar en primera línia. Ja en el seu moment, no? per això, no? quan hi érem al govern, sí que es va aplicar tot el que tenia a veure amb la zona verda i blava de la platja, però aquesta realitat s'ha començat no? a fer extensiva a barris no? més, cada cop més d'interior. No? Fins i tot ara hem arribat al barri de Marisol, no? que en realitat queda una mica lluny de la platja, però clar, al final, com és molta més gent la que arriba, doncs evidentment la gent cada cop aparca més lluny i també està afectant aquests barris. Per nosaltres, evidentment, és positiu facilitar-li la vida als veïns i veïnes de la ciutat perquè puguin tenir aquest dret a aparcar a prop de casa. Però també creiem que s'han de tenir en compte totes les realitats. No? Per exemple, no? amb aquesta implantació d'aquesta zona verda en tots aquests nous barris, han arribat queixes no? per una banda de la comunitat educativa de l'Escola Edumar, per una altra banda pels treballadors i treballadores del CAP del CASAP, i després segurament hi haurà, no? jo destaco aquests dos perquè són serveis públics de la ciutat que es veuen afectats per aquesta realitat, perquè en realitat hi ha professionals que venen a treballar a la nostra ciutat a oferir-se serveis públics que també no, pues, milloren la vida dels veïns i veïnes de Castelldefels i no poden fer-ho no, perquè no tenen opcions on aparcar. No? Per tant, l'Ajuntament, quan implementa algunes mesures que poden ser més o menys encertades, ha de tenir en compte totes les realitats. No pot anar fent pedaços sense tenir en compte pues, que poden haver-hi afectacions no? i s'han de fer els estudis previs necessaris perquè aquestes implantacions de serveis pues, puguin tenir en compte totes les realitats. Quan nosaltres ho vam fer a la platja, aquest problema aquesta problemàtica ja la vam detectar i vam crear una targeta que els treballadors podien comprar, no? De 40 euros, si no recordo malament, per tot l'any, i tu compraves la targeta, no? Demostrant que eres treballador d'aquestes zones afectades. A la platja, per exemple, doncs hi ha molta hostaleria, però també hi ha residències, no? Que també ve molta gent de les residències a treballar, que a més són dos sectors que acostumen a tenir sous molt precaris i, per tant, clar, si han de pagar, que els costaria diners venir a treballar, no? Per tant, vam aconseguir, doncs, generar aquestes targetes com, no?, oferiment. Per tant, nosaltres el que li demanem a l'Ajuntament que estudia aquesta realitat i que o recuperi aquella mesura o que recuperi d'altres, però crec que és important, no?, que es prenguin totes les mesures necessàries per també tenir en compte aquests factors. Però no només la part d'aparcament, sinó també, clar, nosaltres en realitat el que prioritzaríem seria millorar tota la xarxa de transport públic. És veritat que venim d'una crisi de Rodalies que no acaba, és a dir, que dia rere dia continua funcionant malament el servei de Rodalies, per tant, l'Ajuntament també hauria de ser molt proactiu en tot el que té a veure amb les exigències cap a Renfe i cap a DIF de la millora del servei, també de tota la xarxa d'autobusos, no?, que s'hauria d'incrementar molt més la freqüència a l'estiu, és a dir, no?, els autobusos venen plens a les platges i, per tant, això també hauria de ser una reclamació, petició del nostre Ajuntament i, bueno, i tot el que té a veure també, per nosaltres prioritari, tota la xarxa ciclable de la ciutat. Al final, no?, pues la gent del poble, si té dificultats per anar a la platja en cotxe, pues bueno, es pot fer en bicicleta si tinguéssim carrils bicis segurs, no? Nosaltres continuem denunciant el desmantellament de l'Avinguda de la Pineda. Jo mateix l'altre dia que venia el dissabte solidari, venia amb el meu petit a la meva bicicleta i pujant pel pont de la Pineda, clar, és que sents inseguretat perquè tu has d'avançar els cotxes que estan parats, no?, avançar pel carril contrari i és perillós, per tant, no?, jo crec que han de garantir aquesta seguretat i aquesta xarxa ciclable, no?, de carrils bici perquè en realitat, doncs, també pugui fomentar aquesta mobilitat sostenible, no? Per tant, bueno, jo crec que aquí hi ha un repte important amb tota aquesta, no?, pues, arribada també del turisme i aquí l'important és que l'Ajuntament destini aquests diners, aquests serveis, que no el destini a fer més promoció turística. Tal, jo crec que és important que aquests recursos que venen de la taxa turística no vagin a destinar-se a fer més promoció turística perquè no necessitem que arribin més turistes a la nostra ciutat. El que necessitem és minimitzar l'impacte de tota la gent que hi arriba millorant serveis com la mobilitat, com l'habitatge, no?, com els serveis públics que oferim.
1: Doncs estàvem parlant d'aquest punt que és l'aprovació d'aquesta nova ordenança de l'impost sobre les estades en establiments turístics. A partir d'aquí hem parlat de mobilitat i, de fet, ens arriba també en aquest ple de divendres l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat de l'Ajuntament. Creieu des de Movem que aquesta ordenança respon als reptes actuals de la ciutat?
2: Bueno, aquesta ordenança principalment aborda una problemàtica, no ha abordat, no?, tots els temes vinculats a la mobilitat, aborda una nova realitat que són els... Bueno, tenen un nom tècnic, però popularment els patinets, no? És a dir, tenen un, els hi diuen, tenen un nom específic.
1: Mobilitat personal,
2: sí,
1: o així,
2: sí, individual. Sí. Però bueno, perquè ens entengui tothom, no? Parlem dels patinets, no?, que realment sabem que, no?, pues que han anat generant certes problemàtiques de convivència amb els cotxes, amb els vianants, no?, perquè, bueno, no?, és un nou vehicle que ha arribat a les nostres ciutats i, no?, i s'ha anat com clarificant la normativa d'aplicació, també per garantir la seguretat dels vianants, dels cotxes, no?, i de les persones que fan servir aquest transport i, per tant, està molt centrada en aquest fet en concret i, per tant, bueno, per nosaltres és positiu. Jo crec que, en realitat, el que passa amb totes aquestes ordenances, l'important no és la normativa en si, que evidentment pues, estableix unes regles, sinó tota la campanya de difusió i d'informació que s'ha de fer, no?, és a dir, si hi ha sancions, pues, les sancions, si s'ha de explicar per on ha d'anar la gent, pues s'ha de fer primer una part tota educativa d'explicar a la ciutadania com s'ha de fer servir. Per tant, per nosaltres l'important amb tot aquest tema també és tota la campanya de difusió i informació que es farà d'aquesta ordenança.
1: Una altra de les ordenances que arribarà en aquest ple és l'ordenança de civisme. En aquest cas estem parlant d'un punt de modificació. Quina valoració també feu d'aquesta reforma que es planteja?
2: Bueno, aquí també són temes puntuals que també, no?, que també s'han anat treballant. Per nosaltres aquí tot el que té a veure, per exemple, no?, pues, abans parlant de mobilitat, ara del civisme, és també la participació ciutadana. Totes aquestes ordenances han de tenir una pota molt important d'implicació de la ciutadania, perquè si no la ciutadania no s'ho fa seva. Per tant, clar, per mi abans d'iniciar, no?, com tot un procés de modificació d'una ordenança, l'important és fer tot aquest diàleg necessari parlar-hi amb les associacions de veïns, amb les entitats, detectar quines són les problemàtiques que tenim actualment a la ciutat, no? I a partir d'aquí poder entomar, no, aquestes modificacions, no, aquests processos de canvi, no? Per tant, aquí sí que demana l'Ajuntament, no, que davant, no, pues un tema tan important com el civisme, que també ha de garantir la convivència pues als nostres espais públics i a la nostra ciutat en general, pues que compti molt, no, amb els veïns i veïnes a l'hora de desenvolupar-la.
1: Uh-huh. I ja hem acabat amb ordenances, ara arriba el torn de parlar de reglaments, perquè ens arriba, per una banda, l'aprovació inicial del nou reglament del Consell Municipal d'Educació. Quin paper hauria de tenir aquest òrgan?
2: Bueno, en aquest cas sí que ha estat com un, no, un revulsiu al funcionament del Consell i s'ha comptat molt amb la participació de la comunitat educativa en general, no? Ha estat una bona feina que s'ha desenvolupat. Al final, el Consell Escolar Municipal és un òrgan, no, que ha de vetllar pel bon funcionament de, no, de la nostra ciutat educativa en l'àmbit general, en el que hi participen alumnes, professors, directors d'escola, també, no, els diferents representants polítics, i crec que és important, no, que aquest òrgan també pugui abordar, no, pues diferents problemàtiques de fons que tenim a la ciutat, no? Quan parlem de la matrícula, pues veure, no, si realment estem donant resposta a les necessitats que tenim, poder vetllar també perquè no hi hagi un tancament de línies, no? Ara mateix per nosaltres, un dels temes que hem estat també situant aquestes darreres setmanes, amb aquestes onades de calor, que ja no són onades de calor, que és un calor constant, intens, no, és aquestes adaptacions a les escoles, perquè ja no es tracta, no, de, ja no es tractarà, no? És a dir, avui podem afirmar que tenim el calor a l'estiu menys calorós de tots els que vindran, no? I està sent insuportable. Per tant, crec que hem de preparar tots els equipaments públics de la millor manera per abordar aquestes situacions, i un dels més importants, pues, són les nostres escoles, no? Perquè ja no només les escoles fan activitat en horari lectiu, sinó moltes d'elles ara mateix estan fent casals d'estiu. Per tant, no, ja no és només, i ja estem veient, no, ho estem veient a les cases que no tenim aires acondicionats, que anem amb ventiladors, els ventiladors ja no són suficients. Per tant, s'ha de pensar en una climatització adequada de totes les escoles i s'ha de fer, i s'ha de posar els recursos necessaris per poder fer-ho, no? Nosaltres ho hem vingut reclamant també a l'Ajuntament, els hem demanat que sigui proactiu, anàvem fent com petites aportacions a les escoles perquè les escoles es vagin adaptant, però crec que això és evident que ja no és suficient. Aquest estiu, o ja si volen a l'inici de curs, ja pensant en el següent, però és que començarem al setembre també en moltes, en elevades temperatures que també afectaran en aquest inici de curs, que comença el 8 de setembre, que sabem que encara farà molta, molta calor, i el que haurien d'estar fent aquest estiu és posar-se les piles per adaptar les nostres escoles, no? I aquests són els debats que entenem que també han d'arribar, no? Aquests consells escolars, aquests espais de debats, també, no? Pues com miro a la qualitat educativa, analitzar quines són les dades educatives de la nostra ciutat, on s'ha de posar èmfasis. La veritat és que, bueno, jo sempre he estat com molt orgullosa de les escoles de la nostra ciutat. Tenim una gran joia que són les cases dels infants, que, bueno, quan ho expliques a altres municipis o altres realitats, no, és incomparable al que tenim a la nostra ciutat. Aquí també reconeixer la tasca que han fet regidors, no, com en el seu moment el Juan Manuel Patón o la Lourdes Carreras, que amb una, no, amb un impuls important van decidir fomentar tot aquest, no, van saber que era important l'educació 0-3, quan ara t'estic parlant de fa més de 30 o 40 anys encara, no? No era com, no estava tan interioritzat per part de la ciutadania, i això ens deixa avui, doncs, una xarxa d'escoles infantils, no? Casa dels Infants, de molta qualitat, i també tota la xarxa educativa. És a dir, avui les famílies no tenen problemes per escollir escola, més enllà de si els amics dels seus fills van a la mateixa escola, no, perquè totes tenen una qualitat excel·lent, no? Per tant, bueno, jo crec que han de continuar mantenint aquesta qualitat des d'aquests espais de participació.
1: Uh-huh. Doncs, a part d'aquesta aprovació inicial del reglament del Consell d'Educació, ens arriba una altra aprovació, en aquest cas definitiva, del reglament d'armes de la policia local. De fet, hem de recordar que en aquest cas, al juny, des de Movem es van presentar una sèrie de delegacions i ara ja s'han resolt de manera negativa. Quina valoració en feu i què és el que plantejava exactament?
2: Clar, nosaltres en realitat davant aquest reglament d'armes que, bueno, que prolifera, no, o que, no, que que regula l'aplicació de noves armes com les armes Taser, les armes no, pues, llargues, no? No sé, no, tampoc no, no sé el nom específic. Clar, nosaltres el que volíem incidir també és en els protocols d'actuació, perquè també hem anat veient què està passant, no, en molts altres municipis o en moltes altres actuacions policials en la que s'estan implementant aquestes, no, aquestes armes. Nosaltres no ho hem fet entre nosaltres, que evidentment no som experts en aquesta situació, sinó que hem comptat amb persones expertes, també vinculades, pues, a, no, a tot el que té a veure amb aquestes garanties que ha de donar la policia, que han de donar els Mossos d'Esquadra, que ha de donar, no, que aquesta seguretat real que també han de poder traslladar aquests cossos de seguretat. I la veritat és que lamentem, no? Nosaltres hem estat l'única força política i l'única entitat que ha presentat aquestes al·legacions, com diu, hem fet de la mandat professionals, i lamentem que ni tan sols hagin estat capaços, no? O ni tan sols de convocar-nos i donar-nos les explicacions. Ens ho hem trobat a l'expedient, aquest rebuig, i no entenem, no, perquè no es vol tenir en compte també aquesta realitat, que és incorporar una mirada més social, incorporar una mirada més de protocols, incorporar una mirada més de que s'ha de garantir un bon ús, no, de tota aquesta, no, bueno, de totes aquestes noves armes que s'incorporen a aquest reglament.
1: Doncs ens queden alguns punts més que podríem entrar en detall del ple, però com justament estem als darrers minuts del COFI, m'agradaria recuperar que al principi del ple hi haurà un escrit que presenteu des de Movem amb aquest canvi, que serà que Sílvia López ja assumirà oficialment ser la portaveu de Movem. Quins canvis realment, què implica aquest relleu? També ja venim d'aquest canvi també de candidatura amb la Sílvia López com a cap de Movem aquí a Castelldefels, i ara ja arriba també aquest canvi de portaveu.
2: Exacte. Bueno, això, no, per mi personalment, no, que he estat assumint el lideratge del grup municipal no, pues, en l'última dècada, podem afirmar, i, no, i que també, doncs, ha suposat, doncs, encapçalar la candidatura a les darreres eleccions i també, pues, portar la veu principal del grup municipal, no, pues, jo mateixa, no, entenia que ara, no, que estem fent un relleu, que estem entomant, doncs, una nova, no, una nova etapa que començarà la propera legislatura, però també, no, amb la incorporació de la Sílvia com a regidora ja fa uns mesos, creiem important, doncs, anar també fent aquest relleu pas a pas, també perquè al final és tot un aprenentatge, no? I els aprenentatges els vas fent a mesura que vas agafant responsabilitats, i per tant, no? Pues crec que aquestes transicions fetes de bones maneres, fetes en base al diàleg, fetes pues també de manera progressiva, poden garantir un bon funcionament, no? Del grup municipal, però també de la tasca que hem de fer de cara a la ciutadania, no? La Sílvia va anunciar, no, ja fa un parell de mesos, que encapçalaria, no, a través d'un procés de primàries que van fer des de l'organització, la candidatura de Movem en Comú Podem a les properes eleccions municipals. Per tant, no, tenia tot el sentit que ja comencés a assumir des d'allà aquesta responsabilitat com a portaveu, com a lideratge del grup municipal, també, no, perquè es comenci a, no, a fer amb aquesta responsabilitat i arribar a les properes eleccions molt més preparada, no? Per tant, forma part de l'aprenentatge, forma part del bagatge que també des de la part institucional s'ha d'agafar, i per mi era important, doncs, que un cop escollida, doncs, pues, que, bueno, el més aviat possible també pogués anar assumint més responsabilitats, i a la vegada, pues, jo també anar deixant no, aquest pas i aquest relleu, que crec que és molt saludable i molt important en totes les organitzacions, no? Jo no em considero una persona gran, però ja porto molts anys en política, no? Porto des del 2007 com a regidora a l'Ajuntament, no? Ja és una vintena d'anys, és a dir, són molts anys, i per tant crec que és important, pues, que les etapes comencen i acaben, no? Pues la meva ja està en la seva fase final, i crec que és important, doncs,

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, tornem amb el butlletí informatiu per actualitzar la informació més pròxima. L'Aiton Startup tanca la seva primera edició amb 19 projectes emprenedors. L'acceleradora L'Aiton Startup 2026 ha tancat amb èxit aquesta primera edició després de 13 setmanes de formació, mentoria i treball intensiu. El programa ha acompanyat un total de 19 projectes emprenedors que el passat 14 de juliol van tenir l'oportunitat de presentar les seves propostes davant d'un grup de potencials inversors en el marc del primer Demo Day de l'acceleradora.

0: la jornada va posar el punt final a un itinerari dissenyat per ajudar les persones emprenedores a transformar una idea inicial en un projecte de negoci viable i preparat per afrontar els reptes del mercat. L'Ajuntament de Castelldefels ha incorporat la residència Catite i l'hotel Playafels al projecte emblemàtics Castelldefels, una iniciativa que reconeix aquells establiments comercials i turístics que formen part de la història, la identitat i la vida quotidiana de la ciutat. L'acte de descoberta de les seves plaques commemoratives ha tingut lloc aquest 21 de juliol davant dels respectius establiments i ha comptat amb la presència de la regidora de Comerç, Mar Sicília, i del regidor de Turisme i Hostaleria, Guillermo Massana, que han volgut posar en valor la trajectòria i l'arrelament d'aquests negocis al municipi. El cinema d'estiu torna aquest diumenge al Castell amb Barcelona Noche de Verano. Després de la primera projecció, el passat 28 de juny, el cicle Viu l'estiu torna aquest diumenge 26 de juliol al Castell, amb una nova vetllada de cinema sota les estrelles. La sessió començarà a les 10 de la nit amb la projecció d'aquesta pel·lícula Barcelona Noche de Verano, pel·lícula del 2013 dirigida per Dani de la Orden. El cicle, que aquest estiu ofereix tres propostes cinematogràfiques en aquest entorn únic i emblemàtic com és el Castell, va arrencar el passat 28 de juny amb la projecció d'estiu 1993 de Carla Simón i culminarà el pròxim 23 d'agost amb La Virgen de Agosto de Jonas Trueba. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara!
1: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Si per a tu servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd...
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Les festes i els espais d'oci haurien de ser precisament això, espais per gaudir, compartir i sentir-nos segures i segurs. Però perquè això sigui una realitat, també cal prevenir, sensibilitzar i oferir recursos a la ciutadania. A Castelldefels aquesta feina es fa a través dels punts Lila, un servei que segurament haurem vist a concerts, revetlles o festes majors, però del qual potser encara no coneixem prou bé totes les seves funcions. Avui volem entendre què són exactament aquests punts, a qui s'adrecen, quina feina fan i com han evolucionat en els darrers anys. Per parlar-ne, saludem ara l'Anna Dolors Rodríguez, tècnica de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament. Anna, molt bon dia i gràcies per estar aquí amb nosaltres per telèfon.
1: Molt bon dia, ja sabeu que és un plaer estar a la ràdio amb vosaltres.
0: Doncs, Anna, entrem directes en matèria. Quan sentim a parlar d'un punt lila, potser molta ciutadania encara pensa que és un lloc on només s'hi va si hi ha hagut alguna incidència, alguna agressió, esperem que no, però acostumem a tenir aquest pensament. És una idea força estesa. En realitat, què és un punt lila?
1: Doncs els punts liles que també tenen aquesta vessant i que la gent no va desencaminada, que tenen aquesta funció, però també es complementen amb, sobretot, i a més és la tasca més important que es fa amb aquest tipus de serveis, és la prevenció i sensibilització en tot les violències masclistes i la LGTB-fòbia. A part, doncs, també tenen aquesta part d'atenció en el cas que en l'espai festiu hi hagués alguna agressió, perquè d'aquesta manera, coordinat amb els altres agents de l'espai festiu, doncs s'activen els serveis i els recursos necessaris.
0: Els punts Lila formen part d'un protocol municipal que es va aprovar fa uns anys. Estem parlant d'aquest protocol d'actuació davant les violències sexuals en espais d'oci. Què suposa per Castelldefels que comptem amb aquest protocol?
1: Doncs dona marc a aquests serveis, però també a altres actuacions que van vinculades doncs, a aquest compromís que té la ciutat en que els espais d'oci siguin públics i privats, perquè també ens vam dotar d'un annex a nivell privat, doncs siguin cada cop més lliures, més segurs per tots i totes. Penseu que des del 2017 l'Ajuntament de Castelldefels està organitzant aquests serveis, els serveis de punt lila, i és el 2020-21 que es va aprovar aquest protocol. Per tant, tenim una llarga trajectòria i el protocol el que ens permetia d'alguna manera és donar marc i posar una mica d'estructura a aquests serveis dintre d'altres accions que es porten a terme.
0: Doncs ara situem-nos a un ciutadà o ciutadana que va a una festa de Castelldefels i veu una carpa lila. Però també, a més, hi ha persones que volten pel recinte, que hi ha tot un dispositiu. Com funciona exactament i quin tipus de professionals hi trobem en aquestes carpes?
1: Correcte, doncs tenim dos tipus de modalitats dels serveis. A vegades és només un punt fixe i a vegades és un punt fixe amb itinerància, que són aquestes persones que podreu veure identificades sovint amb una armilla o amb una samarreta lila i que fan aquests recorreguts per l'espai festiu. Escollir una opció o una altra té a veure amb termes de seguretat i de manera coordinada amb policia local, en funció de la festa, del públic, d'una mica dels antecedents i de més. El que trobareu en aquests espais hi ha gent que s'ha propa, doncs, per rebre informació, per saber quines accions s'estan portant i quins serveis hi ha a la ciutat en termes d'atenció a les dones i a les persones LGTBI. També es fan dinàmiques, es fan en funció també de la festa, perquè hi ha festes que són més familiars o que el tipus de proposta és més pausada, es poden fer dinàmiques doncs, més tranquil·les i altres espais festius doncs, o moments de la festa, perquè la festa també no és contínua, doncs, on el que es fa és més aquesta part d'estar de latent per si algú una situació que requereixi de la intervenció de l'activació del protocol.
0: Com ens deia Sana, en aquests punts lila trobem també, més enllà de si malauradament s'ha produït una agressió, doncs trobem informació, assessorament, acompanyament i, a més, aquesta important coordinació que teniu amb policia local. En aquest sentit, si malauradament es produeix una agressió o una situació d'assetjament, algun incident al llarg d'una festa, quin és el protocol d'actuació i com ho gestioneu amb policia?
1: El policia està coordinat directament amb els agents que estan al punt lila, que són els encarregats d'activar els serveis policials, els cossos policials, que són els que estan especialitzats en el que és la intervenció directa en casos on es produeixi aquest tipus d'agressió. El que fa el servei de punt lila és aquest acompanyament, aquesta contenció fins que arriben als cossos policials. Penseu que les persones que estan fent aquest tipus de servei, doncs alguns dels requisits és que tinguin coneixement dels recursos que hi han a territori territori en relació amb les violències masclistes i la LGTB-fòbia. També són persones que tenen formació i coneixement de què són les violències masclistes i què és la LGTB-fòbia i d'alguna manera també coneixen els protocols. Depenen d'una persona que coordina aquests serveis, que aquesta sí que li demanem un plus encara més d'especialització, que també és l'encarregada de vetllar que el protocol i les intervencions que es fan doncs, s'adequin als nostres protocols que tenim l'Ajuntament i a la normativa que en el marc català doncs, ens dona paraigües.
0: Uh-huh. I Anna, passem a un altre mite. Estàvem parlant a l'inici no? d'aquesta idea força estesa que potser només ens hem d'apropar si hem vist, si hem estat víctimes d'una agressió, però també hi ha un altre mite força arrelat que de vegades quan penses en un punt lila penses que només s'adreça, que només és un servei per a dones. És així?
1: No és així perquè justament a Castelldefels i des dels nostres inicis per això nosaltres veureu sovint que fica punt lila i un més al final, no? I és aquesta vessant doncs també que diem punt lila irisat, no? Que destaquem que també abordem totes les violències LGTB-fòbiques perquè creiem que d'alguna manera doncs aquests espais han de ser segurs per tots i totes. I després també hi ha aquest mite, no? Que aquest tipus de recursos només s'orienten a les persones que poden ser agredides i pensem que els espais són segurs en tant quan tots i totes tenim una actitud concreta. Vull dir, no és una cosa d'una agressió i una víctima, sinó és una cosa de tothom i de tots i totes. Per tant, sempre donem tips cap a les dones, cap als homes, però també per les persones que estem al costat, perquè al final les festes i els espais són més lliures i segurs i tots i totes ens ho creiem i fem possible que ho siguin.
0: Mm-hmm. Mirem ara les dades, Anna, perquè vosaltres recolliu indicadors de tota aquesta feina. Què ens diuen les dades dels darrers anys?
1: Doncs que són uns serveis molt consolidats. Sí que és veritat que és el que et comentava, per sort, no? No són uns serveis que hagin hagut d'activar sovint el protocol, però sí que fan tota una feina de sensibilització i prevenció. I també és veritat que amb una població més jove, que sovint en els serveis és quan ens costa com més arribar, en aquestes tasques més preventives i de sensibilització. Són uns serveis que s'han consolidat, que han anat creixent en els darrers anys, en el que fan les festes on es pot oferir el servei i aquest 2026 doncs anem increixendo i ja tot i que l'any passat vam fer 10 festes, comptant festes també, festa major la contem com a una, perquè us feu una mica la idea, doncs actualment i sense comptar que estem una mica a l'Equador, diguéssim, doncs hem fet ja 8 esdeveniments que han comptat doncs, amb aquest servei de prevenció, de sensibilització i atenció. I amb una consolidació creixent, no? Perquè és un servei pel que ens arriba de les persones que s'apropen, doncs, que l'esperen, que el busquen i que és un espai que sovint doncs, ja està incorporat no, en el paisatge de les festes que organitza l'Ajuntament.
0: Mm-hmm. Doncs Anna, efectivament, jo que tinc davant les dades i estic mirant ara mateix que, com ens deies, tot és increixendo perquè, de fet, el 2024, també, ara que menciono 2024, et volia preguntar, els punts lila, quan es van començar a implementar aquí a Castelldefels? Va ser el 2024 o venen d'abans?
1: No, des del 2017, el que passa que vam començar amb festa major a l'estiu, llavors, vam començar amb una prova pilot i han anat com ampliant-se no, a aquests serveis. També hi ha un tema pressupostari que hem pogut anar consolidant i ampliant aquests serveis a altres festes. D'alguna manera també hem anat sistematitzant els indicadors que anem recollint i anar polint una mica aquests indicadors. Sí que resaltaria, com a tret una mica diferencial, és l'augment d'homes que s'apropen doncs, als punts liles, que jo crec que és una cosa que ens hem de doncs, felicitar. No? Les dones entenem que ja s'apropaven, però amb els indicadors que reflexen del 2024 al 2025, jo sí que ressaltaria aquesta dada, no? Que l'augment d'homes que s'han apropat al servei doncs ha augmentat exponencialment més que el de les dones, tot i que hi ha més dones que també s'apropen.
0: Mm-hmm. Doncs sí, efectivament, aquesta dada de 2024 era de 658 homes que van rebre assessorament, van fer atencions en aquests punts lila, i del 2025 ens indiqueu des d'Igualtat que 1.060, és a dir, que més de 400 d'increment, i en aquesta línia, més o menys, però una mica per sota, l'increment de les atencions realitzades a dones perquè estem parlant d'uns un increment de 350 de 2024 a 2025. D'enguany també esteu fent seguiment dels serveis, com ja ens indicaves, enguany hi haurà un increment del número de festes amb serveis perquè hi ha hagut diverses novetats. Heu fet serveis al Tour del Talent, per exemple, i altres moments també clau de la ciutat, no?
1: Correcte, aquest any a més justament estem amb la ressaca del Mundial i hem pogut estar també als espais festius amb retransmissió en pantalla gegant, tant de la semifinal com de la final, per tant són dos esdeveniments festius on s'ha incorporat el servei, a part del Pride, la Revetlla de Sant Joan o les Festes del Mar, on ja s'havia consolidat fa uns anys aquest tipus de serveis, i a més hem incorporat doncs, aquest any el Tour del Talent, que en aquest cas es tractava d'un punt lila diurn, que és un espai festiu, acostumem a ficar aquest servei, sobretot a Castelldefels, en espais d'oci més nocturns, però és veritat que són serveis que es poden, per aquesta tasca més preventiva de sensibilització, doncs en altres moments, en altres festes. I després, el 8 de març, que aquest any hi havia una aposta per un el Woman on Tour, que era una proposta de DJs i que també era un espai festiu, hem incorporat, i tot aquest estiu sí que us hem d'explicar que els serveis de Punt Lila s'han coordinat amb tots els serveis del Pla de Xoc, que són serveis també preventius. Per tant, això ens ha donat l'oportunitat d'estar a les festes de barri de Vista Alegre amb aquests serveis altres preventius que estan enfocats a tot el tema de prevenció de consum, sobretot d'alcohol, i tot el tema més d'intervenció a l'espai públic. Això també a l'espera de poder fer valoració i avaluació un cop acabi la temporada festiva i poder reflexionar i analitzar els informes que es fan dels serveis, doncs és una novetat, no?, enguany de que el servei de Punt Lila estigui en coordinació amb aquests altres serveis preventius, tenint una mirada molt més integral i inclusiva de tot el que és la prevenció en els espais festius.
0: Mm-hmm. Doncs, Anna, una part molt important, com hem vist al llarg d'aquests minuts d'entrevista d'aquest servei, és la sensibilització. Quins són els missatges que intenteu transmetre quan parleu amb la ciutadania que s'acosta a un Punt Lila?
1: Doncs sobretot és trencar aquests estereotips i aquests mandats de gènere i també doncs, poder fer dinàmiques, no?, per poder doncs, agafar eines i elements que ens permetin doncs, detectar el més aviat possible aquelles conductes que sovint tenim tots i totes, perquè a vegades no només parlem en termes d'agressió, sinó aquells micromasclismes que exercim homes, dones, qualsevol persona que hem estat doncs, educades en el sistema patriarcal, doncs donar tips per poder identificar, reconèixer i poder canviar i poder fer alguna cosa el més aviat possible. I per això diem, no?, que no només és un tema adreçat, no?, és un tema adreçat a tota la ciutadania, perquè al final tots i totes en algun moment exercim o reproduïm aquests estereotips de gènere.
0: Mm-hmm. Si una persona presencia una situació d'assetjament o detecta una altra persona que no està bé, quines són les passes que hauria de seguir en un entorn d'una festa a Castelldefels, per exemple?
1: Doncs en aquest cas podria apropar-se al servei de Punt Lila, primer verificar que la persona, si és ella, clar, hauríem de diferenciar si és ella la persona que se sent agredida o que està ella presenciant, no, testimoniant alguna situació que considera doncs, que o alguna persona que està tenint unes actituds o uns comportaments que no considera adequats. En funció d'això, apropar-se al Punt Lila per saber quins passos doncs, s'han de poder continuar fent, doncs seria el que recomanaríem.
0: I Anna, estic pensant que més enllà de totes aquestes dades, tots aquests indicadors que hem estat comentant, que són molt positius, fent aquesta comparativa 2024-2025 amb un bon creixement i que enguany amb les novetats que esteu implementant doncs encara els resultats seran més grans, però aquí hi ha també tota una part, un impacte invisible que és molt difícil de mesurar, no?
1: Sí, en les polítiques de sensibilització i prevenció en general ens passa això. Sí que anem intentant tenir com eines, no?, que ens permetin avaluar aquest impacte, però és veritat que sovint aquest impacte és difícil, no?, perquè són canvis que són a llarg termini i que són difícils d'avaluar.
0: Uh-huh. I al juliol també heu comptat amb la visita del Punt Lila mòbil de la Generalitat. Què aporta aquest tipus de recurs complementari als serveis municipals?
1: Doncs és una manera de continuar visibilitzant la tasca que fem des dels serveis municipals, des de territori, no? En aquest cas complementat amb aquest Punt Lila mòbil que anirà per tota Catalunya, i doncs també és una manera de situar Castelldefels en tota aquesta mapa, no?, de municipis compromesos i que fan doncs, diferents polítiques per continuar avançant l'erradicació de la violència masclista i de l'LGTBI-fòbia. Mm-hmm.
0: Anna, ja per acabar, estic plantejant-me també que m'agradaria conèixer quina és la reacció més habitual que us trobeu de les persones que s'apropen per primera vegada a un punt lila.
1: En general, les persones que s'apropen, el feedback, diguéssim, és molt positiu. Agraeixen sovint, no?, aquest tipus d'espais, aquest tipus de serveis. Nosaltres també, perquè sobretot s'apropa molta gent jove i també molta gent gran preocupada, diguéssim, o sensibilitzada entorn a la gent jove. Per tant, la resposta de la ciutadania, en general, doncs és molt positiva.
0: I ja amb la mirada de futur, quins reptes us marqueu de cara als propers anys?
1: Ah, bona pregunta. Aquesta no me l'havia preparat. Jo crec que la consolidació, el continuar avançant i continuar analitzant doncs, tots aquests informes que ens arriben, crec que el repte que hem tingut aquest estiu i que tenim sobre la taula és com incorporem, no?, altres serveis preventius conjuntament amb el punt lila, perquè sabem que la realitat és complexa, per tant, sovint aquesta incorporació, aquest encaix, no?, creiem que és el gran repte a nivell de prevenció en els espais d'oci, no només amb un focus, sinó amb aquesta mirada de gènere, però també interseccional, perquè els espais d'oci doncs, són també complexos, perquè les persones que hi participen també ho són. Per tant, jo crec que és el gran repte que tenim a la taula i que Castelldefels doncs, ha remengat i crec que l'assolirem amb èxit.
0: Uh-huh. Doncs, Anna, ens quedem amb aquesta idea i tot el que ens has explicat al llarg d'aquesta entrevista sobre els punts lila, que no són només un recurs per actuar quan passa alguna cosa, sinó també, sobretot, una eina per prevenir, per sensibilitzar, per contribuir que les festes siguin sent festes, siguin sent espais més segurs, respectuosos i lliures de violències per a tothom. Anna Dolors Rodríguez, tècnica de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona aquí al magazín de Ràdio Castelldefels i per ajudar-nos a entendre millor aquesta feina que molt sovint passa desapercebuda, però que, com hem vist, és molt essencial. Gràcies i fins a una propera ocasió.
1: Moltes gràcies a vosaltres i, com sempre, sempre que em truqueu, ja estic a la ràdio, que ja sabeu que m'encanta. Una abraçada forta.
0: Una abraçada, Anna, i molt bon dia.
1: Molt bon dia.

0: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
1: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, com va tot? Quan inaugures la botiga?
2: Bé, la inaugurem el mes vinent i encara tenim 1.000 temes pendents. Mira, t'ensenyo uns fullets que hem preparat i em dius quin t'agrada més. No sabem quin triar.
1: A veure... M'agrada més el primer. Llums, roure, il·lumina la teva llar amb nosaltres. Però, escolta, s'ha de corregir el punt de la L geminada. Heu escrit il·lumina amb un punt normal entre les L's i ha de ser un punt volat.
2: Un punt què?
3: El 24 de gener és el dia del punt de volat. És el punt que porta la L geminada i que és una mica més alt que el punt normal. Si esteu escrivint en un ordinador i el necessiteu, premeu majúscula i la tecla del número 3.
0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. Castelldefels@cpnl.cat

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org. Castelldefels.

0: Castelldefels, així som.
1: El lunes a las 8
2: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas. El programa de viajes de Radio Castelldefels.
3: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
4: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
5: Al 98.0 de la freqüència modulada.
4: Ràdio Castelldefels.

Bon dia, repassem ara els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Castelldefels exigeix mesures davant els sobrevols. Les operacions diurnes d'arribada a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona el Prat sobre Castelldefels han superat el 53% del temps entre l'11 i el 20 de juliol. L'Ajuntament considera que aquesta situació és insostenible i exigeix a Aena el compliment dels procediments operatius vigents. I repassem ara també l'agenda pel dia d'avui. A 9:45 del vespre, la plaça de les Palmeres acull Palm Lights, Coldplay i Ed Sheeran, una proposta musical dedicada als grans èxits de les dues bandes internacionals. I la Biblioplatja continua també amb les seves activitats. Avui és el torn d'una nova hora del conte dins del cicle Biblioplatja 2026, Sons de Mar, a càrrec de la Botzina, una activitat familiar per gaudir de les històries a peu de platja. Aquesta activitat té lloc de 7

0: a 8 del vespre. I fins aquí el repàs en el butlletí informatiu Castelldefels. Avui d'aquí una hora és el torn de l'informatiu amb les notícies en detall. Fins ara.
1: Castelldefels, avui.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som.

0: Parlem ara de cinema amb Pep Prieto, que és el responsable de coordinar, d'impartir aquests tallers. Ara ens explicaran què consisteixen a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Molt bon dia, Pep.
1: Molt bon dia.
0: Hola, explica'ns quan van començar aquestes sessions de cinema.
1: Doncs mira, van començar el mes d'octubre. Primer la biblioteca em va convidar a la meva qualitat d'escriptor a parlar d'una novel·la meva i va sortir la idea amb ells de fer un club de lectura diferent. Normalment a les biblioteques és més fàcil trobar-se clubs de lectura a partir de la literatura i la idea és adaptar aquest model a la conversa sobre cinema, que és un tema, no?, que fem recurrentment a la nostra vida quotidiana i fer-ho d'una manera més profusa, no? És a dir, agafar una pel·lícula. A cada sessió consisteix en agafar una pel·lícula i tractar-la des de diferents perspectives, que tothom pugui expressar la seva opinió i comparar una mica les percepcions d'una i de l'altra.
0: Entenc, doncs, que tu ets una persona molt cinèfila, no, Pep?
1: Sí. De fet, fa molts anys que ho soc des de petit, diguéssim, però he tingut la sort de poder-m'hi dedicar professionalment. I justament de la feina de crític, una de les coses que més il·lusió fa és poder compartir amb les persones la seva opinió. Al final sempre he dit que no hi ha cap crítica rotunda ni categòrica, no? Fins que no tens l'opinió d'una altra i pots contrastar punts de vista, una crítica no és completa, no? I crec que aquests clubs, com el que fa la Biblioteca Fernández Jurado, serveixen justament per enriquir la meva feina i perquè la meva feina serveixi per enriquir l'opinió dels altres.
0: Tu dediques, doncs, a la crítica cinematogràfica.
1: Sí, ho porto fent mitja vida, diguéssim, sí. I és veritat que ara, amb les xarxes socials, i aquí té la sensació, no?, de que és més fàcil parlar dels temes que t'interessin, i en aquest cas de cinema, no? Però és veritat que l'opinió a xarxes sempre és com molt extrema, no? I sempre una cosa que m'agrada molt dels clubs de lectura o dels clubs de cinema que es puguin muntar en equipaments culturals és que permeten parlar amb els altres pausadament, mirant els ulls, no? Fer una cosa com més distesa. I és exactament el que intentem fer amb aquest club.
0: Quins són els criteris que seguiu per triar les pel·lícules?
1: El criteri, en un breu moment, vam decidir intentar buscar un equilibri entre pel·lícules més conegudes o més populars i altres que potser no tant. Però el que sí que havíem establert és que cada una de les pel·lícules seleccionades pertanyés a un gènere concret. És a dir, intentarem abarcar tots els gèneres, no? Hem començat amb ciència-ficció i hem començat amb política, perquè vam programar Blade Runner i El gran dictador, que són dos pel·lícules molt diferents, però que permeten explorar molt bé els seus gèneres. I a les properes sessions del cicle, que ara ja fa una pausa al desembre i torna al gener, el que farem serà seleccionar clàssics del seu respectiu gènere. No? Hi ha de tot, des de Vacaciones en Roma fins al Lado Bueno de las Cosas. També tenim previst fer L'exorcista, no?, per parlar d'una mica de terror, perquè és una pel·lícula que acaba de fer 50 anys. L'intent és una mica agafar pel·lícules que potser en tens una percepció determinada i a veure si a través de la nostra conversa doncs en traiem altres aportacions, no? I la veritat és que és un exercici molt engrescador.
0: Cal veure la pel·lícula, clar, per parlar-ne d'ella, com tot, no? Cal llegir-se el llibre per després poder parlar del llibre i en aquest cas estem parlant de cinema. Però cal ser entès en cinema? Perquè algunes persones que diran, home, jo em puc veure la pel·lícula, però potser no tinc tants coneixements, no tinc el context, no sabré parlar, i aquí s'ha de venir obert, no, Pep?
1: No cal ser crític, no. De fet, és el contrari. De fet, jo sóc dels que pensa que tots tenim un crític dins. El cinema és un art de masses, el cinema ens entra dins les cases, és un ritual quan anem a la sala de cinema. Llavors, el que fem des de la biblioteca al final és que tinguin l'oportunitat d'agafar la pel·lícula del servei de préstec de la biblioteca o bé veure-la a la plataforma que tinguin, que pot passar que estigui en plataforma, i socialitzar una mica la nostra opinió. Però justament jo em dedico a fer de guia cap a alguns conceptes de la pel·lícula, però allà tots som crítics, diguéssim, del primer a l'últim. Vull dir que el que ens interessa justament és que tothom perdi la por, que vinguin allà, que opinin, que se sentin com a iguals tots, no? Perquè és la gràcia de poder socialitzar els teus gustos i de socialitzar les teves percepcions d'una obra d'art, no? Doncs això és el que intentem.
0: A més, suposo que serà molt enriquidor perquè cadascú pot aportar un punt de vista, una reflexió que potser no tenia l'altre, no? Que és el que passa quan reuneix molta gent.
1: Exactament, és el que et deia del debat de les percepcions. És a dir, tu quan mires una pel·lícula, tu, per exemple, jo porto molts anys dedicant-me a això i, per tant, és fàcil que hi vegi coses que una persona que, si vols, no hi va tan sovint al cinema o no s'hi dedica professionalment, no vegi, no? Però al mateix temps, per l'experiència vital d'una de les persones que ve al club, perquè ho aplica a la seva pròpia vida, perquè ho aplica a un moment vital determinat, a unes emocions. Això, d'entrada, és una opinió no, igual o més legítima que la que pugui tenir el crític. I això permet treballar molt bé allò que et deia, no? El contribuir a donar-nos idees els uns als altres per entendre millor l'objectiu de la pel·lícula del seu autor.
0: Molt bé, doncs Pep Prieto, t'agraïm moltíssim que ens hagis acostat a aquests clubs del cinema. Recordem quin serà i quan el proper.
1: Serà el mes de gener, el proper, crec que serà, si no recordo malament, el quart dijous, és l'últim dijous del mes, i la pel·lícula serà l'exorcista, o sigui que ja teniu feina.
0: I tant, una pel·lícula que té moltes coses, pot ser amagades, que en principi no...
1: Moltes, perquè és una sí pel·lícula no? que la gent percep com de terror i en realitat és una pel·lícula que genera molt debat sobre altres temes. Per això la vaig escollir.
0: Sí, i tant.
1: Crec que ens ho passarem molt.
0: Estic d'acord. Moltíssimes gràcies, Pep Prieto, crític cinematogràfic, per les teves aportacions. Club de Cinema, que arriba puntualment un cop al mes a la biblioteca per gaudir del cinema, de veure la pel·lícula programada i també després en la paraula. Moltes gràcies, Pep, que vagi molt bé.
1: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Bon dia, adéu.

0: L'esport és molt més que competir o marcar gols. També és una eina d'aprenentatge, de socialització, d'autonomia i d'inclusió. Però perquè això sigui una realitat, de vegades cal adaptar els espais i la manera d'entendre la pràctica esportiva. A Castelldefels, el dimecres 29 de juliol, es presentarà un nou projecte que uneix precisament aquests valors, una escola adaptada i de futbol inclusiu, impulsada per dues entitats locals. Estem parlant de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'associació ISTEA. Avui volem conèixer millor aquesta iniciativa, saber a qui s'ha adreça i què pot aportar tant als infants com a les seves famílies. Ens acompanyen ara als estudis la Pilar García, representant d'ISTEA, i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. Molt bon dia i benvinguts als dos.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies, bon dia.
0: Doncs abans d'entrar en detall en aquest nou projecte de ciutat, expliquem les tasques que feu de les entitats. Situem una miqueta als nostres oients. Si et sembla, Pilar, comencem amb tu, amb les tasques de l'associació ISTEA.
1: Bueno, nosaltres portem gairebé 15 anys, al març farem 15 anys, acompanyant a les famílies. Una vegada reben el diagnòstic, estan perduts, no? No saben on anar, què tenen que demanar. I nosaltres el que fem és acompanyament, sobretot que totes les famílies tinguin eines, tinguin acompanyament psicològic amb la nostra psicòloga perquè puguin assolir puguin assolir els objectius marcats per donar-li un bon acompanyament al seu fill o filla.
0: Uh-huh. I per part de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo, quines són les tasques que porteu a terme?
2: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica per la Unió Esportiva Castelldefels, i bàsicament l'objectiu és que la Unió Esportiva Castelldefels, que és l'entitat esportiva més gran, diguem, de la ciutat, que té gairebé cada any entre 900 i 1.000 practicants, al final arriba a la conclusió que per dur a terme diguem, projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven, diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment del que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol, i el que vol és apropar l'esport, inicialment el futbol, però estem oberts a altres possibilitats, és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa de manera diguem, habitual poder accedir a la pràctica de l'esport. Aquí, evidentment, entren molts col·lectius, des de gent gran, ja estem en un projecte ja en marxa des de la primavera, que és el futbol caminant, que està dedicat a gent doncs, ja de sobretot doncs, sèniors, diguem, a partir de 55-60 anys, i l'escola doncs, adaptada inclusiva, en la qual anem de la mà d'ISTEA, que per cert és un dels patrons fundadors, valga la redundància, de la Fundació, i doncs aquest tipus de projectes són els que la Fundació diguem, vol dur a terme.
0: Doncs precisament volia preguntar-vos per l'inici d'aquestes col·laboracions entre les dues entitats, però ja menciones que ISTEA està fortament vinculada amb la creació, amb la fundació d'aquesta Fundació d'Unió Esportiva Castelldefels. A partir d'aquí, com neix el projecte concret que es presenta ara a la ciutat?
1: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és en professionals, en formadors, amb les nostres famílies, i nosaltres com a entitat doncs, fer aquest recolzament i donar posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona, no?, o tercera que tingui escola adaptada de futbol. Uh-huh. Tenim a Cornellà, tenim a Sant Cugat.
2: Sí, no em consta. Hi ha apostes individuals d'altres entitats. Aquí em sembla que Istea precisament treballa, em sembla que és amb tenis taula.
1: Sí.
2: I, per exemple, també el futbol sala Castelldefels és una altra entitat d'aquí la ciutat que sempre ha estat molt, molt sensible, diguem, a aquest tipus d'iniciatives. Però ja, per nosaltres era evident que la Unió Esportiva Castelldefels no podia quedar fora, diguem, de poder fer projectes d'aquest estil, que, insisteixo, com deia abans, el dia a dia d'una entitat, doncs clar, és que estem parlant que la Unió Esportiva és quasi el segon club quasi més gran d'Espanya en quant a número d'esportistes quan parlem de futbol, és una escola gegantina, que al final està regida per gent doncs com jo, no? que al final ho fan altruistament, però que evidentment comporta una complexitat enorme. Per això, d'aquí neix la Fundació, per poder dedicar-se a aquest tipus d'iniciatives sense, diguem, les limitacions del dia a dia que porta la Unió Esportiva.
0: Uh-huh. Aquesta presentació oficial que ens arriba el dimecres 29 de juliol, el projecte va molt més enllà només de futbol, perquè és escola adaptada i futbol inclusiu. Potser per persones que no estiguin basades en aquest concepte, no?, d'escola adaptada, els hi sorprèn una mica o no acaben d'entendre molt bé què és el que implica tot això. I m'agradaria preguntar-vos, com prepareu, des d'ara que comença la presentació oficial, com esteu fent la comunicació amb les famílies que poden estar interessades a que els seus fills, filles hi participin, i quina és la cronologia que seguireu per dur a terme realment de manera efectiva aquest tipus de projecte, perquè realment doni resposta a les necessitats que detectareu?
1: Nosaltres hem començat a recollir totes les dades de totes les famílies participants que volen participar. A dia d'avui n'hi ha 23 nens de l'entitat que volen participar, i el que es farà al mes de setembre, al començament de setembre, es farà amb el nostre psicopedagog, es faran perfils sensorials per veure totes les necessitats de cada nen i veure en quin tipus de grup i quins acompanyaments necessita per posar-lo en marxa. Es prepararan totes les sessions, s'anticiparan totes les sessions perquè ells, quan arribin al camp de futbol, ja tinguin una estructura clara de què faran i a què jugaran dintre del camp en l'estona que estiguin. I així farem que agafin confiança, empoderar-los perquè sabran tot el que es ve en el moment d'entrar per la porta del camp de futbol.
0: Uh-huh. I quin tipus de formació tindran els entrenadors, entrenadores que dinamitzin aquestes activitats?
1: La formació que s'ha donat és de què és l'autisme. S'ha explicat característiques, com acompanyar, com treballar, ¿vale? Però nosaltres durant el primer mes, si cal, el segon també, nosaltres estarem donant un reforç, un acompanyament dintre del camp amb un professional perquè vagi orientant a tots els entrenadors que estan participant de l'activitat.
0: Uh-huh. I de manera pràctica ens podeu explicar algun exercici, com es fa aquesta adaptació, com s'arriba realment a que una activitat pugui ser adaptada i inclusiva amb aquesta mirada general per tothom?
2: Bueno, a veure, aquí evidentment nosaltres el que fem és anar de la mà d'Istea, que són els que coneixen exactament com gestionar aquest tipus d'activitats. Partim del fet de que al ser una activitat esportiva, nosaltres com a fundació el que posem són uns monitors que evidentment tenen una formació i coneixen evidentment moltíssims exercicis que es poden fer tant d'inici, d'activació com després durant la sessió. Però, evidentment, estem parlant de que el col·lectiu de nens que vindrà a aquestes activitats té unes necessitats diferents. Com bé explicava la Pili, parlem, hi ha un concepte molt important que és el de l'anticipació del que es trobaran allà. Llavors, els exercicis que executaran aquests nens, nosaltres el que intentarem és que siguin el més semblant possible, perquè al final aquí la paraula clau és inclusió i integració. Clar. Intentarem que siguin el més semblant possible els que fan els nens que avui en dia entrenen amb la Unió Esportiva, però adaptat. De fet, a la jornada de dimecres que ve, jo crec que hi ha una cosa que és doncs, molt, molt xula per mi, que és el fet de que en realitat l'estructuració que hem fet, tot i que és molt senzilla, jo crec que és molt indicativa del que busquem, no? Perquè al final el que ja es trobaran els nens que vinguin, les famílies d'Istea, es trobaran nens de la Unió Esportiva voluntaris, que faran un entrenament. I seran aquests nens els que intentaran que els nens que vinguin tinguin ganes de saltar al camp i evidentment amb tot l'assessorament, amb els monitors, amb la gent d'ISTEA, etcètera, i voluntaris, que vulguin participar cadascú, diguem, d'una manera diferent, perquè les necessitats són diferents i el que voldran fer és diferent, i dir que les famílies també vegin quin és el propòsit que nosaltres tenim, de manera que quan al setembre-octubre vulguem començar hi hagi quan més, diguem, gent que s'animi i pensi que els seus fills i filles, perquè aquesta és una altra, aquí evidentment no hi ha cap distinció entre nens i nenes, la Unió Esportiva al final té una línia masculina i una línia femenina. I això és una mica el que busquem amb aquesta jornada de portes obertes i que tingui continuïtat després amb el projecte doncs, a llarg termini.
0: Mm-hmm. M'ha agradat molt aquesta explicació ara, Adolfo, perquè estava veient amb les teves paraules, amb el que esteu treballant, aquesta fina línia que hi ha entre la inclusió i l'exclusió, perquè aquest projecte, si naixés com un bolet, que directament està només amb la mirada de fer-lo inclusiu i només amb els nens, nenes que tenen aquestes necessitats de suport, al final aconsegueixes que sigui exclusiu. I amb aquesta perspectiva, amb aquesta presentació que feu, que involucreu, que aneu més enllà, aquí és on realment està el pes d'aquest projecte, oi?
1: Clar, al final és el que tenim que fer, no? Crear totes aquestes escoles adaptades, que és el que ha dit abans el Adolfo, que ja cada vegada n'hi ha més clubs que ho comencen a preparar, però al final també li falta aquesta formació, no? Per part d'una entitat que els doni les pautes de com treballar. És molt important. Quanta més informació tinguis tu, més podràs acompanyar un nen. Si tu no tens un recurs de com reaccionar a l'hora que el nen tingui una rebequeria, no podràs acompanyar-lo. I nosaltres el que volem és que tots tinguin una formació i sàpiguen com solventar que un nen a lo millor li ha donat la pilota en el peu i ell no volia en aquest moment que li donés la pilota. Pues intentarem treballar amb tot el personal que tinguem en aquest moment de com gestionar aquesta situació. Mm-hmm. ¿Vale? No saben de norma social, no en tenen. Què passa? Que nosaltres els prepararem, els nens, perquè tinguin la consciència de què és el futbol, de que no que agafin la pilota i surtin corrents cap al camp contrari. No? Al final també tenim que donar-los unes normes, explicar-li com funciona el futbol perquè després es puguin incloure en els grups que ja estan formats.
0: Mm-hmm. I amb això m'agradaria preguntar-te, amb aquesta mirada dels nens i nenes que participaran, quins són els beneficis que obtenen de la pràctica esportiva quan tenen necessitats de suport, com és aquest cas?
1: Que faran esports, que es relacionaran amb altres nens i estaran en un mateix, en un entorn que és ampli, amb moltes famílies, amb molts nens, que en el dia a dia n'hi ha molt de moviment. Es podran sentir valorats dintre d'un mateix grup on ells abans no es sentien valorats.
0: Mm-hmm. I creieu que cada vegada hi ha més sensibilitat entorn a aquest concepte d'escola adaptada, d'esports inclusius a la ciutadania? Com ho percebeu des de les vostres entitats?
1: Bueno, nosaltres és el que volem, que cap nen es quedi sin poder participar en nostre escolar, perquè no veiem lògic que a un nen se li faci fora d'una escola de futbol o de balonmano o del que sigui, perquè no tenen recursos a les entitats.
2: Mm-hmm. Jo crec que la societat està canviant, sí. I ja porta uns anys on aquest canvi per mi es nota especialment. I ara estem parlant, per exemple, d'una escola adaptada, inclusiva, però és que això mateix ho hem viscut els últims 10 anys, per exemple, amb el futbol femení. Fa 10 anys parlar de futbol femení era com parlar de si estàs a Venus o a Saturn. I, en canvi, ara és difícil trobar entitats, en aquest cas, que es dediquen al futbol, ja d'un determinat tamany, que no hagin apostat pel que el signe dels temps porta, i que és normal, que és el fet de que la pràctica del futbol és... El futbol és un esport que poden practicar indistintament, nens i nenes, homes i dones. I a la vegada, a mi m'agradaria també dir que aquesta aposta, diguem, que en aquest cas fa la Fundació Unió Esportiva Castelldefels per la inclusió, evidentment la punta de llança, pues, ara pues, a Mistea, és aquest projecte que està molt enfocat als nens amb neurodivergència i tal, però que al final la pròpia paraula ho diu, és inclusiva, és a dir, és un projecte que està obert a qualsevol tipus de nano amb altres capacitats. És a dir, evidentment, potser requerirà d'alguna sèrie d'ajustos per poder-ho fer, diguem, realitat, però que m'agradaria també llançar el missatge que aquest projecte, la intenció és que estigui obert a, com deia al principi, qualsevol nen o nena que tingui dificultats per accedir a l'esport.
0: Doncs ara, amb això, m'agradaria passar a entrar en els detalls d'aquesta presentació oficial que, com hem dit, tindrem el dimecres 29 de juliol. A quina hora i on i a qui s'adreça? I pot apropar-se a tothom de manera oberta aquesta presentació que fareu del projecte?
1: Pues serà a les 8 de la tarda, al començament. Està oberta a tothom. Tothom que vulgui vindre pot participar.
2: El Camp dels Canyars.
1: El Camp dels Canyars, Avinguda Església.
2: És a carrer de l'Església 121.
1: 121. I esteu tothom convidats.
0: I si alguna família ens està escoltant ara i es planteja, ostres, això potser és per nosaltres, quina seria la recomanació? Directament que el dimecres s'apropin, que us contactin prèviament, encara es poden apuntar, perquè ens mencionaves, Pilar, que hi ha 23 nens i nenes que ja les seves famílies han expressat
1: sí,
0: aquesta voluntat.
1: Sí, totes les que participaran, la gran majoria estaran a la presentació. Clar, n'hi ha moltes famílies que ja estan fora de vacances, i clar, no poden vindre aquest dia, però també vindran algunes de l'entitat que no coneixen, no estan apuntats i volen veure què serà, també volen més informació i nosaltres convidem a totes les entitats de la població també, si volen vindre a conèixer el projecte, poden vindre. Nosaltres farem també publicacions a les nostres xarxes socials avui perquè vingui tothom. Portes Perfecte. Obertes per tothom, que vegin el que estem creant, tant la Fundació com nosaltres com patrons i entitat de la població.
0: Perfecte. Doncs amb això agrair-vos als dos aquest temps a nosaltres aquí a Ràdio Castelldefels per presentar-nos més en detall aquesta iniciativa que, com dèiem, es presentarà el dimecres 29 de juliol a les 8 del vespre al Camp Municipal de Futbol dels Canyars, que tothom està convidat a apropar-se, a conèixer aquest gran projecte que neix a la ciutat de la mà de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels i l'Associació Estea, dues entitats locals que ara aposten per aquesta escola adaptada i futbol inclusiu. Doncs agrair-vos, Pilar García, directora de l'Associació Istea i també el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz. Moltes gràcies per aquesta estoneta i molta sort i encerts amb aquest nou projecte de ciutat.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Estefania.

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: Castelldefels, així som. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how.

Pues lamentablemente tengo malas noticias y sí que os vamos a romper el corazón, como dice esta canción, que no me rompas el corazón. Pues nosotros sí, porque ya toca el momento de despedirnos hasta mañana, ya se acaba este Así Som. Precisamente acabamos de venir de esta última conexión móvil con la unidad de la radio, que se ha acercado Arte Pilates Reformer Studio, otra de estas secciones que hacemos del voltant pel comerç, amb una secció amb la que coneixem establiments locals de proximitat. Avui, durant l'Així Som, doncs hem pogut conèixer, per una banda, aquesta iniciativa de Pilates Reformer i, per altra, una altra novetat també que ens arriba tot just aquest mes de juliol, que és la botiga Japan Hunters, on busquen tresors des del Japó, amb aquesta importació de figures i cartes úniques i amb, com ens explicaven, doncs, objectes també de segona mà, però impecables. Aquest altre establiment el trobem al carrer d'Arcadi Balaguer, número 79. Aquesta ha estat la part de la unitat mòbil d'avui, amb aquestes dues connexions, dues parades al voltant pel comerç, però també hem fet diverses entrevistes d'actualitat amb els protagonistes de la ciutat. El dia l'hem començat amb aquest coffee, aquesta tertúlia política que fem cada dia. Avui era el torn de la visita de Movem en Comú Podem i ens ha acompanyat la regidora Candela López, amb qui hem repassat els principals punts del ple que arriba aquest divendres a la una al Saló de Plens de l'Ajuntament. També hem parlat dels punts lila, aquestes carpes que de ben segur hem vist a festes i celebracions de ciutat, unes carpes informatives on doncs se fan tota una tasca de prevenció, informació i sensibilització durant festes i grans esdeveniments de Castelldefels. Ens ha explicat tots els detalls la tècnica de polítiques d'igualtat, Ana Dolors Rodríguez. I fa poqueta estona també hem tingut l'ocasió de conèixer un nou projecte que arriba a la ciutat. De fet, es presentarà la setmana vinent, el dimecres 29 de juliol, a les 8 del vespre, al camp municipal de futbol Els Canyars. Tindrà lloc aquesta sessió de portes obertes per famílies que puguin estar interessades en el projecte Escola Adaptada i Futbol Inclusiu, un projecte que arriba de la mà d'una col·laboració entre dues entitats locals. Estem parlant de l'Associació Istea i de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels. I amb tot això, doncs ja hem fet les tres horetes de l'Així Som. Entre mig ja sabeu els butlletins informatius amb els titulars destacats de ciutat. I demà tornarem amb més temes encara, si és possible. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Molt bon dia i fins demà.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 22 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Lighton Startup tanca la seva primera edició i obre una nova convocatòria per a emprenedors. L'acceleradora empresarial Lighton Startup, impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels, ha tancat la seva primera edició amb un balanç positiu i ja prepara una nova convocatòria. L'Associació de Consumidors Audiovisuals impulsa una campanya de desconnexió digital per a famílies. L'arribada de les vacances escolars sol comportar també un augment de temps lliure que infants i adolescents passen davant de les pantalles. Davant d'aquesta realitat, l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya ha impulsat una nova campanya de desconnexió digital. Els punts liles consoliden la seva presència a les festes de Castelldefels amb més atencions i una participació creixent dels homes. Els punts liles continuen consolidant-se com un servei habitual als espais festius de Castelldefels, més enllà de l'atenció en possibles casos d'agressions masclistes o LGTBI-fòbiques. Aquests dispositius desenvolupen una important tasca de prevenció, sensibilització i informació entre

0: La saladera d'Òrempara se li ha el Light On Startup, impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels, ha tancat la seva primera edició amb un balanç positiu i ja prepara una nova convocatòria. El programa, destinat a ajudar persones emprenedores a transformar una idea de negoci en un projecte viable, ha acompanyat durant els darrers mesos una vintena d'iniciatives vinculades principalment a la innovació i la tecnologia. La setmana passada es va celebrar el Demo Day, l'acte de cloenda de la primera edició, en el que participants van tenir l'oportunitat de presentar els seus projectes davant de possibles inversors i representants de l'àmbit empresarial. Ho explica Santiago Amaro, cap de secció de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament de Castelldefels.
1: La setmana passada, el dia 14, vam fer, diguem, el broche de tancament de la primera edició de l'acceleradora On Startup. Aquest broche, doncs, consisteix en la presentació en format d'elevator pitch dels diversos projectes que hi han participat en l'itinerari, i el que feien aquests projectes i els seus, diguem, els seus protagonistes, doncs, és presentar el contingut a possibles inversors. D'acord? O sigui, en un format de... al final han sigut 19 projectes els que han participat en aquest Demo Day, malgrat són 23 els projectes que han passat per l'itinerari. Aquests 19, diguem, que tenien un projecte, doncs, com més finalitzat o més disponible per poder-ho presentar, han fet aquest exercici de presentació. En aquest exercici, durant 8 minuts, cada persona emprenedora, doncs, va defendre la seva idea de negoci, va defendre també, vas poder explicar quin era el seu model de negoci, quin era el problema que intentava resoldre i que ataca, diguem, l'empresa, el seu projecte, quins són els seus elements diferenciadors respecte a la competència, perquè cadascuna d'aquestes idees, doncs, és evident que hi ha projectes ja en el mercat i empreses que estan competint, però d'alguna forma ells el que proposen és una forma diferent i, per tant, diferenciada de la competència.
0: En total han estat 23 projectes que han participat en l'itinerari d'acceleració, tot i que finalment 19 van arribar a la presentació final amb el grau de desenvolupament necessari per exposar la seva proposta davant dels inversors. Després dels resultats d'aquesta primera experiència, l'Ajuntament ha decidit donar continuïtat a l'acompanyament de projectes més consolidats amb la posada en marxa del programa Mentor. L'objectiu és ajudar aquestes iniciatives a fer el pas definitiu cap a la creació d'empreses reals i consolidar els projectes que ja han superat la fase inicial. Segons el consistori, aquest nou itinerari actuarà com una mena de segon curs per als emprenedors participants. Així ens ho explica el Santiago Amaro, cap de secció de promoció econòmica i ocupació.
1: Diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte. Hi ha alguns que ja s'han donat d'alta en Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona, com si fos un curs, un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIEC on Startup i que puguin, diguem, doncs, començar a fer-se grans.
0: Aquest nou programa mantindrà el model de treball intensiu de l'acceleradora, amb 13 setmanes de formació, tutories especialitzades i assessorament personalitzat. Els participants també podran utilitzar els espais de Centre d'Innovació i Emprenedoria de Castelldefels i tornaran a presentar els seus projectes davant de possibles inversors al final del procés. Paral·lelament, l'Ajuntament ja ha obert el període de preinscripció de la segona edició Light On Startup, una convocatòria adreçada a persones amb idees empresarials innovadores, especialment vinculades a la tecnologia i a la resolució de nous reptes. Les inscripcions es podran formalitzar fins al pròxim 31 d'agost, ho recorda el Santiago Amaro.
1: Doncs mira, tenim oberta una segona edició. Una segona edició de l'acceleradora que està oberta la preinscripció fins al dia 31 d'agost. O sigui, si algú ens està sentint i té una idea que li ronda pel cap, una idea d'empresa, una idea sobretot que tingui alguna cosa a veure amb la tecnologia, amb l'aplicació d'algun tipus de tecnologia per resoldre un problema, tenim un, que no dubti, que es posi en contacte amb la Guaita, que truqui per telèfon, el telèfon de contacte és el 93-635-2575, o bé que ens escrigui un correu electrònic a promoció.econòmica@castelldefels.org. I fins al dia 31 d'agost està obert el període de preinscripció per persones que tinguin una idea empresarial i que vulguin participar en aquesta segona edició de l'acceleradora On Startup.
0: Amb aquesta iniciativa, Castelldefels reforça la seva aposta per l'emprenedoria i la innovació, oferint eines i acompanyament perquè les idees empresarials puguin compartir-se en projectes reals i sostenibles, capaços de generar activitat econòmica i noves oportunitats al municipi. L'arribada de les vacances escolars sol comportar també un augment del temps que els infants i adolescents passen davant de les pantalles. Davant aquesta realitat, l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya ha impulsat una nova campanya de desconnexió digital amb l'objectiu de promoure hàbits més saludables i oferir eines a les famílies per gestionar l'ús de tecnologia durant l'estiu. La iniciativa posa el focus en la salut cerebral, el benestar digital i la prevenció dels riscos associats a un ús exclusiu de dispositius electrònics. A més, ofereix recursos pràctics perquè les famílies puguin gestionar millor l'ús dels mòbils, tauletes i xarxes socials. Ens ho explica Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya.
2: Amb aquesta campanya, el nostre objectiu sempre és generar doncs, un impacte mediàtic i posicionar-la com una iniciativa de referència doncs, amb tot allò que té a veure amb la salut cerebral, el benestar digital i la prevenció de tots els riscos associats a, doncs, a aquest ús excessiu de les campanyes, especialment coincidint amb el final de curs, no?, i l'inici de les vacacions escolars. Per tant, és una campanya de desconnexió digital i que en aquesta campanya, doncs, d'alguna forma, el que estem intentant doncs, és compartir diferents recursos precisament doncs, per ajudar les famílies, no?, per acompanyar-los. Nosaltres no estem dient no a la tecnologia, sinó estem dient sí a una tecnologia que arribi quan doncs, aquest cervell tingui la maduresa emocional i entorn social del menor, no?, que estiguin preparats. No? Per tant, per això dins d'aquesta campanya doncs, adjuntem una guia doncs, que està de jocs analògics, doncs, que està prologada per David Ezpeleta, que és el vicepresident de la Societat Espanyola de Neurologia. A més, té l'aval social de la Societat Espanyola de Neurologia, per tant, també ens fa moltíssima il·lusió.
0: Entre les recomanacions principals hi ha no tenir pressa a l'hora d'introduir els telèfons mòbils i les xarxes socials en la vida dels menors, així com acompanyar-los i parlar amb ells sobre els riscos i els usos responsables de la tecnologia. Segons Anna Plans, cada any que es retarda l'accés a les xarxes socials és un guany per al desenvolupament dels infants i adolescents. L'escoltem.
2: Per tant, les famílies que han de fer no tenir pressa, no?, per introduir doncs, els mòbils i acompanyar, no? Vull dir, pensa que cada any, sense, per exemple, amb el tema de les xarxes socials, no?, cada any guanyat per al seu desenvolupament, és que realment l'estem guanyant si no tenen xarxes socials, no? També és molt important acompanyar, no?, hablar molt més d'allò que nosaltres vulguem prohibir. A mi no m'agrada aquesta paraula prohibir, però sí que és cert, això també ho diuen adolescència lliure de mòbils, que els pròxims mesos seran molt importants perquè es començarà a regular i realment hi haurà molts nanos que, mentre que no hi hagi una regulació, doncs ens trobarem amb molts nens i moltes nenes que tindran doncs, aquestes conseqüències negatives que estan tenint avui dia a l'ús excessiu de les xarxes socials i dels mòbils. Estem parlant de 30 milions de criatures que avui tenen entre 6 i 12 anys que es sumaran a milions de nens i nenes que estan en aquestes plataformes i que tenen un risc excessiu.
0: La campanya incorpora també un recurs anomenat Tecnotest, que és una eina que permet a les famílies analitzar els seus hàbits digitals i elaborar un pla familiar per reduir l'exposició a les pantalles durant l'estiu. A partir dels resultats es poden establir objectius compartits i incorporar petites accions quotidianes per fomentar una relació més saludable amb la tecnologia. La guia elaborada per l'associació també recull recomanacions sobre el temps màxim de pantalla segons les diferents edats, així com nombroses alternatives de jocs i activitats per compartir en família. Anna Plans recorda que l'objectiu no és fer-ho perfecte, sinó introduir petits canvis que ajudin a equilibrar les hores davant les pantalles. L'escoltem.
2: Tenim diferents recomanacions segons les edats, els primers anys no, aquests 30 minuts, després dels 6 als 12 aquesta hora màxim i després dels 7 i dels 12 en endavant doncs hi ha les dues hores. No? També doncs, compartim les senyals d'alerta de les quals les famílies també tenen que estar a punt. I moltes idees, no? Moltes idees i jocs, que és doncs, aquesta guia que ha estat avalada per la Societat Espanyola de Neurologia i que de vegades, pues, sí, les famílies doncs, no tenim recursos, no? I a mi també m'agradaria donar un missatge de que lo important no és fer-ho tot perfecte, no? Sinó que sumar petits canvis, petites decisions quotidianes que fan que equilibrar doncs, les pantalles amb més joc i més vincle familiar.
0: Una de les qüestions que més preocupa els experts és l'impacte de les xarxes socials i determinades aplicacions poden tenir sobre els adolescents. Segons expliquen, el cervell encara es troba en desenvolupament i és especialment sensible als mecanismes de recompensa immediata que utilitzen aquestes plataformes per captar l'atenció dels usuaris. Per això, des de l'associació, insisteixen en la necessitat d'establir normes clares i evitar l'accés il·limitat sense supervisió amb els dispositius digitals. Escoltem l'Anna Plans, presidenta de l'associació.
2: El cervell adolescent encara està madurant i especialment sensible doncs, amb aquesta recompensa immediata. El principal problema és que hem incorporat la tecnologia molt més ràpid del que hem entès els seus efectes sobre el desenvolupament infantil. Per tant, jo penso, el meu missatge seria que no estem educant a la infància en un entorn digital neutre, estan creixent en un ecosistema dissenyat per captar l'atenció, per influir en les seves decisions i monetitzar el seu temps. No? És molt diferent no? de quan ens trobàvem, no vam començar doncs, amb el tema de la televisió, perquè de fet ja sabem que tota aquesta tecnologia el que està desenvolupada és per captar, perquè tu estiguis al màxim temps possible, no? A través, per exemple, de l'escroll infinit. No? I com que tu has dit molt bé no? la importància no? de conèixer aquesta persona en el cervell dels adolescents i de la infància, no? Perquè, clar, és que no podem exigir el mateix autocontrol a un adolescent que a una persona adulta, no? Davant de plataformes que precisament estan dissenyades per captar la seva atenció. Per tant, no podem confiar únicament en l'autocontrol d'ells. Hem de crear normes familiars clares i sobretot evitar aquest accés il·limitat i sense supervisió, perquè hi ha la ciència, vull dir, el tema, nosaltres quan parlem de 16 anys, per exemple, per què parlem d'això? Perquè es tracta d'una xifra que està avui raspallada per els neurocientífics. Ells són els que sostenen que la major diferència entre el desenvolupament de la capacitat de control executiu del cervell i de les parts impulsives a mateix es dona als primers anys de l'adolescència, és a dir, entre els 10 i 16 anys, i que el cervell realment no arriba en aquest desenvolupament ple fins als 20 o 25 anys.
0: La campanya aposta així per un estiu amb més joc, més temps en família i un ús més conscient de la tecnologia, amb l'objectiu de protegir el benestar digital dels infants i adolescents en una època de l'any en què sovint augmenta el consum de pantalles. Els punts liles continuen consolidant-se com un servei habitual als espais festius de Castelldefels. Més enllà de l'atenció en possibles casos d'agressions masclistes o LGTBI-fòbiques, aquests dispositius desenvolupen una important tasca de prevenció, sensibilització i informació entre la ciutadania. La tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Castelldefels, Anna Dolors Rodríguez, recorda que aquesta és precisament la funció principal del servei.
3: Doncs els punts liles que també tenen aquesta vessant i que la gent no va desencaminada, que tenen aquesta funció, però també es complementen amb, sobretot, i a més és la tasca més important que es fa amb aquest tipus de serveis, és la prevenció i sensibilització en tot les violències masclistes i la LGTB-fòbia. A part, doncs, també tenen aquesta part d'atenció en el cas que en l'espai festiu hi hagués alguna agressió, perquè d'aquesta manera, coordinat amb els altres agents de l'espai festiu, doncs s'activen els serveis els recursos necessaris.
0: Castelldefels va començar a implantar aquest recurs l'any 2017, inicialment durant la Festa Major d'estiu, i des d'aleshores el servei s'ha anat ampliant progressivament a altres esdeveniments. El 2021 es va aprovar el protocol municipal que regula el seu funcionament i la resposta davant de possibles situacions de violència masclista o LGTBI-fòbica. Segons ens explica Anna Dolors Rodríguez, aquest protocol també reforça el compromís de la ciutat per garantir espais d'oci més segurs per tothom. L'escoltem.
3: Doncs dona marca aquests serveis, però també altres actuacions que van vinculades doncs, a aquest compromís que té la ciutat en que els espais d'oci siguin públics i privats, perquè també ens vam dotar d'un annex a nivell privat, doncs siguin cada cop més lliures, més segurs per tots i totes. Penseu que des del 2017 l'Ajuntament de Castelldefels està organitzant aquests serveis, els serveis de Punt Lila, i és el 2020-21 que es va aprovar aquest protocol. Per tant, tenim una llarga trajectòria i el protocol el que ens permetia d'alguna manera és donar marc i posar una mica d'estructura a aquests serveis dintre d'altres accions que es porten a terme.
0: Els indicadors demostren una consolidació clara del servei. Durant 2025, els diferents punts lila instal·lats a les festes i esdeveniments de la ciutat van registrar 2.504 atencions, una xifra lleugerament superior a les 2.450 de l'any anterior. També es van incrementar les hores de servei, passant de 99 a 123. Una de les dades que més destaca l'Ajuntament és l'augment de la participació masculina. Mentre que les atencions a dones han passat de 1.444 a 1.792, les adreçades a homes han crescut de 658 a 1.060. Una evolució que Anna Dolors Rodríguez considera especialment significativa.
3: Des del 2017, el que passa que vam començar amb festa major a l'estiu, llavors vam començar amb una prova pilot i han anat com ampliant-se no, a aquests serveis. També hi ha un tema pressupostari que hem pogut anar consolidant i ampliant aquests serveis a altres festes. D'alguna manera també hem anat sistematitzant els indicadors que anem recollint i anar polint una mica aquests indicadors. Sí que resaltaria, com a tret una mica diferencial, és l'augment d'homes que s'ha apropen doncs, als punts liles, que jo crec que és una cosa que ens hem de doncs, felicitar. No? Les dones, entenem que ja s'apropaven, però amb els indicadors que reflexen del 2024 al 2025, jo sí que ressaltaria aquesta dada, no? Que l'augment d'homes que s'han apropat al servei doncs, ha augmentat exponencialment més que el de les dones, tot i que hi ha més dones que també s'apropen.
0: Pel que fa a aquest 2026, el servei ja ha estat present en 8 esdeveniments, entre els quals destaquen el Pride, la Revetlla de Sant Joan, les Festes del Mar, el Tour del Talent, les Festes del Barri de Vista Alegre i, com a novetat, les retransmissions en pantalla gegant de la semifinal del Mundial, del semifinal i final del Mundial de Futbol. Ens ho explica la tècnica d'igualtat.
3: Aquest any, a més, justament estem amb la ressaca del Mundial i hem pogut estar també als espais festius amb retransmissió en pantalla gegant, tant de la semifinal com de la final. Per tant, són dos esdeveniments festius on s'ha incorporat el servei, a part del Pride, la Revetlla de Sant Joan o les Festes del Mar, on ja s'havia consolidat fa uns anys aquest tipus de serveis. I, a més, hem incorporat doncs, aquest any el Tour del Talent, que en aquest cas es tractava d'un punt lila Vila Diurn, que és un espai festiu, no només acostumem a ficar aquest servei, sobretot a Castelldefels, en espais d'oci més nocturns, però és veritat que són serveis que es poden, per aquesta tasca més preventiva de sensibilització, doncs en altres moments, en altres festes. I després, el 8 de març, que aquest any hi havia una aposta per un Woman on Tour, que era una proposta de DJs i que també era un espai festiu que vam incorporar, i tot aquest estiu sí que us hem d'explicar que els serveis de Punt Lila s'han coordinat amb tots els serveis del Pla de Xoc, que són serveis també preventius. Per tant, això ens ha donat l'oportunitat d'estar a les festes de barri de Vista Alegre amb aquests serveis d'altres preventius que estan enfocats a tot el tema de prevenció de consum, sobretot d'alcohol, i tot el tema més d'intervenció a l'espai públic. Això també a l'espera de poder fer valoració i avaluació un cop acabi la temporada festiva i poder reflexionar i analitzar els informes que es fan dels serveis, doncs és una novetat, no?, enguany, de que el servei de Punt Lila estigui en coordinació amb aquests altres serveis preventius, tenint una mirada molt més integral i inclusiva de tot el que és la prevenció en els espais festius.
0: Fins ara, i a falta de tancar els informes d'alguns esdeveniments celebrats aquest estiu, els serveis de prevenció han registrat ja 599 atencions, de les quals 319 corresponen a dones i 280 a homes, en un total de 40 hores d'activitat. Des de l'Ajuntament es destaca que els punts lila són un recurs adreçat a tota la ciutadania i que la seva funció principal és contribuir a generar espais festius més respectuosos, inclusius i lliures de qualsevol forma de violència o de discriminació.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, dimecres 22 de juliol a Castelldefels. Lighton Startup tanca la seva primera edició i obre una nova convocatòria per a emprenedors. L'acceleradora empresarial Lighton Startup, impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels, ha tancat la seva primera edició amb un balanç positiu i ja prepara una nova convocatòria. L'Associació de Consumidors Audiovisuals imposa una campanya de desconnexió digital per a les famílies. L'arribada de les vacances escolars sol comportar també un augment de temps que els infants i adolescents passen davant les pantalles. Davant aquesta realitat, l'Associació de Consumidors de Catalunya ha impulsat una nova campanya de desconnexió digital. Els punts Lila consoliden la seva presència a les festes de Castelldefels amb més atencions i una participació creixent dels homes. Els punts Lila continuen consolidant-se com un servei habitual als espais festius de Castelldefels. Més enllà de l'atenció en possibles casos d'agressions masclistes o LGTBI-fòbiques, aquests dispositius desenvolupen una important tasca de prevenció, sensibilització i informació entre la ciutadania. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
7: Què et sembla si anem a la platja? Fa molta calor.
8: Perfecte, m'hi apunto. I també podríem quedar-nos a dinar, no?
7: Sí, bona idea. I si lloguem un parell de gandules?
8: Potser sí, perquè si ens hi estem tot el dia estarem més còmodes.
6: A punt de sal. En català, per designar el seient plegable de lona que serveix per seure-hi o per jeure-hi, utilitzem la paraula gandula. Per exemple, si volem passar el dia a la platja, hem de portar una gandula. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
5: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: a fons.
1: Avui a Ràdio Castelldefels posem el focus en un sector que forma part del dia a dia de tots nosaltres, el comerç de proximitat. Les botigues dels nostres barris no només són espais on comprem, també generen ocupació, donen vida als carrers, creen comunitat i contribueixen a la identitat de Castelldefels. Des de l'Ajuntament s'impulsen durant tot l'any campanyes de dinamització, assessoraments als establiments, formacions, fires comercials, tot amb l'objectiu d'enfortir aquest teixit econòmic i ajudar-lo a adaptar-se als nous hàbits de consum, la digitalització i els reptes del futur. Avui volem conèixer aquesta feina amb més profunditat i ens acompanya als estudis Luisa Pacheco, cap de comerç de l'Ajuntament de Castelldefels. Luisa, benvinguda i molt bon dia.
2: Moltes gràcies.
1: Doncs mira, per començar m'agradaria demanar-te que fem una radiografia del comerç local. Quin diagnòstic feu avui del comerç a la nostra ciutat?
2: Bé, estem sortint de la fase més crítica que hem tingut els darrers 7-8 anys, que va ser evidentment la pandèmia. La pandèmia va ser un punt d'inflexió tant amb el replantejament dels models comercials com a la pròpia supervivència dels comerços que ja estaven oberts i que tenien un funcionament tradicional, diguem-ne. No? La pandèmia al final va ser un punt d'inflexió i un moment amb el qual es van haver de prendre decisions que van contribuir a molts a continuar i a canviar el seu model de gestió del negoci i també a molts a prendre la decisió de tancar. Llavors ara estem amb una mica amb el final d'aquest procés, estem en un moment de regeneració, de noves obertures constants que tenim al municipi. És una constant, tant els traspassos i sobretot les noves obertures, i també el replantejament de tot el que és el model comercial, com a model de proximitat, com a generador de feina i d'equació social i sobretot com el model el que ha estat el model tradicional, és a dir, ens ha arribat el moment de fer la renovació no només de models i de formes de comprar, sinó també la renovació de tot aquest procediment que és anar a la botiga, cercar, buscar l'experiència i acabar comprant. Sabeu que tenim molts reptes per endavant, que no només són el comerç online i altres formes de comerç, sinó que bàsicament són els nous compradors. És un focus del que no es parla gaire, però crec que la part ha d'anar a la mateixa línia i avançant amb la mateixa velocitat que canviar el model comercial, el ensenyar o educar els nous compradors, perquè realment són el futur del nostre comerç. Davant de tot això, no es pot dir que tinguem una mala salut comercial. És veritat que el comerç local de Castelldefels té diferents hàndicaps, no només per l'envelliment de la seva població, de la població i de l'espectre dels nostres comerciants, sinó també per l'especial idiosincràsia del nostre urbanisme comercial, que com sabeu és tan i tan important a l'hora de generar un centre comercial urbà a l'aire lliure, que són els models comercials que més es veuen ara a les nostres ciutats. Tenim tres eixos principals, dues autopistes i una via de tren, que ens talla tota la façana comercial d'una manera radical. A més, l'urbanisme, diguem que l'urbanisme comercial i la manera com s'han implementat els comerços els darrers 20-25 anys potser no han estat els més adequats per tenir el que ara seria una bona façana comercial. És veritat que a tot això se li ha anat posant solucions i s'ha anat corregint a poc, però bueno, tenim, a part del que és, fent una mica de resum del que hem comentat fins ara, a part del que és l'envelliment de la població, sobretot de les persones que estan al capdavant dels negocis tradicionals, la manca de coneixement per part dels nous compradors de què pot oferir els establiments comercials a peu de carrer contra el que és la botiga online, a la que són tan aficionats. I aquesta façana comercial poc contínua ens fa anar, haver d'anar superant dia a dia els reptes de promocionar el nostre model comercial.
1: Mm-hmm. Lluïsa, quan parles de nous compradors, aquest tipus de perfil, parles només de les noves generacions o som tothom que ens estem adreçant uns nous hàbits de consum?
2: Bàsicament parlo de noves generacions. És veritat que ara tots som compradors online. Jo no conec a ningú que no compri online, igual és el meu ventall de gent que tinc al voltant, però tots som nous compradors, però tots tenim tots hem tingut, a partir de certa edat, hem tingut la possibilitat de comparar amb dues experiències, tant la compra experiencial, que és la compra directa a la botiga, com la compra online. El problema dels nous compradors, de les noves generacions, és que no han accedit a aquesta opció de la compra experiencial. Per exemple, és un cas que va ressaltar l'Ajuntament de Barcelona a través dels seus mercats municipals. Les campanyes per donar a conèixer als nens i les nenes d'edat escolar com es compra la carn al mercat. És a dir, la carn no arriba, el pit de pollastre no arriba en forma de pit de pollastre a casa i al plat, no? És només un exemple de com són d'aliens al que és acostar-se, o al peix, per exemple, la cultura d'anar a comprar el peix, de tallar-lo de determinada manera, de conèixer quina és la part que a nosaltres ens agrada més, que mengem, això només acostant-nos a la part de menjar, del quotidià alimentari, no? Però això es pot extrapolar a altres models de consum, la immediatesa, tenir el producte al moment, poder bescanviar-lo, és a dir, això genera tota una corda i tot un moviment que els professionals de comerç estem convençuts que només es podrà revertir donant informació i formació. És per això que tenim previst, si som capaços de portar-lo endavant el que queda d'any, sinó el proper any, tenim previst fer formacions en aquest sentit, acostar-nos no només als ciutadans de peu i als que són els actuals compradors, sinó als futurs compradors, perquè estem realment convençuts i convençudes de que són la clau de la generació d'un nou model comercial, que no ha d'estar només en promocionar la botiga física, sinó en complir tot allò que aporta com a positiu i com a benefici la compra online, és a dir, el tema dels horaris comercials. Tothom parla de que tenir un comerç obert 6 dies a la setmana, matins i tardes, és una feina molt esclava, molt dedicada, que requereix això precisament molta dedicació, esperant que vingui o no vingui el client. Nosaltres tenim la sort, dic la sort perquè ho veiem molt positiu a nivell de municipi, de tenir la qualificació de municipi turístic a efectes d'horaris comercials. Què vol dir això? Som dels pocs municipis de Catalunya que tenim llibertat horària 24/7. Què vol dir? Que podem obrir, segons la Llei Catalana de Comerç, que és la que és vigent actualment, podem obrir 7 dies a la setmana, 24 hores al dia. Això ens permet tenir obert també els diumenges i això permet a molts comerços fixar l'arribada dels seus clients amb una cita prèvia, fer sessions de venda concertades prèviament a través de les xarxes socials, presentar noves col·leccions en forma de botigues pop-up, és a dir, nous models que encaixen amb les noves generacions, però que també, per què no poden encaixar amb els nostres comerciants.
1: Mm-hmm. Doncs ja tenim aquesta fotografia ben completa del comerç a Castelldefels. A més, ens has avançat un primer projecte que teniu entre mans, aquestes formacions adreçades als nous consumidors, amb un exemple molt clar que de ben segur ens ha tocat de prop a moltes persones que ens estiguin escoltant, perquè a mi m'ha tocat, jo aquí en aquest sentit, també he de reconèixer aquesta vergonya que va associada en aquests casos, no? Perquè sents que hi ha una barrera perquè no estàs preparat, preparada per aquest tipus d'acció que hauria de ser tan simple, no? Amb aquest exemple tan concret de la carn i el peix.
2: Exacte, i aquesta barrera et porta precisament a fer ús dels establiments que no, on no has d'interaccionar amb el venedor, no? Amb les grans superfícies, que evidentment també ens aporten molts beneficis. Grans superfícies on pots agafar... Això ja implica altres coses, implica la intermediació dels plàstics, això implica un altre model de comerç. És possible que siguem experts en el que ens agrada, que tinguem la capacitat d'aprendre el que ens agrada i d'aprendre a demanar-ho, i d'aprendre a demanar-ho amb uns formats que són perfectament sostenibles i compatibles amb l'Agenda 2030 i amb tots aquests valors que volem promocionar també dins del comerç local, perquè no podem oblidar que l'impacte del comerç local dins de la societat és essencial a tots els nivells. Una ciutat en comerç és una zona il·luminada, amb moviment de gent, on passeja la gent, que és més segura, que aporta cohesió, que aporta companyia, que aporta refugis climàtics, que aporta llocs de refugi també per casos de violència sexista, que també tenim protocols pels nens que ara no poden fer servir el telèfon a l'escola. El comerç no és només un lloc on proveir-nos d'aliments i de roba i de altres tipus d'ítems, sinó és un lloc que genera comunitat. M'ha agradat la teva entrada, Estefania, perquè has fet esment de la paraula clau, que és comunitat. I tot aquest nou model, el model on trobem sortida la gent que vol jubilar-se, que porta molts anys davant del comerç, trobem sortida a tota aquella gent nova que vol emprendre, que veu el comerç com una sortida laboral, també, per què no? Que també és una part del que volem traslladar als nostres joves, veure que poden tenir aquesta experiència que no acaben de trobar amb el comerç online i els mateixos beneficis que pot tenir el comerç online, que els hi pot facilitar una cita prèvia o anar a comprar en aquells dies que normalment la botiga no està oberta. La qüestió és donar la importància que té el comerç i el seu impacte dins de la societat.
1: M'acabes d'obrir molt la mirada també, Lluïsa, perquè has posat uns exemples que m'han fet adonar-me que el comerç és molt transversal, perquè, clar, mencionaves coses que formen part d'àmbits com els carrers, la il·luminació, exemples com també igualtat. Precisament avui a Ràdio Castelldefels parlàvem també dels punts lila i del protocol d'actuació que hi ha des de l'Ajuntament, i els comerços també s'adhereixen a aquest protocol.
2: Exacte, el tenim vigent, el protocol contra les violències sexistes, i els comerços s'hi poden adherir. De fet, tenim tota una sèrie de campanyes transversals que pensem que són adreçades a la ciutadania, on el comerç té un paper essencial per la seva amplitud d'horaris i perquè sempre estan allà quan busques un lloc on descansar. El tema dels refugis climàtics, que és una iniciativa que ha posat en marxa l'àrea metropolitana i que nosaltres estem fent difusió des de l'àrea de comerç, on pots acostar-te amb el teu gos, per exemple, on es tracta bé els gossos ara mateix, que és el món dels animals de companyia, és un món que s'està obrint d'una manera espectacular. Doncs també tenim una acreditació que ajuda els comerciants a manifestar el seu desig o no de que els animals entrin a dins del local. Això tot arrel de la nova llei de benestar animal i de la creació de la nova ordenança d'animals de companyia també a l'Ajuntament de Castelldefels, que estem especialment preocupats amb això. Doncs el comerç també té la seva paraula, té coses a dir, no? Aquí, a través del programa Pet Friendly, que és una d'aquestes campanyes que fem online i que s'hi poden adherir tots els comerços, que acredita el comerç com a un lloc on els animals de companyia poden entrar sense dificultats. Saps que la llei de benestar animal especifica ara que el que s'ha de deixar clar a la porta de l'establiment comercial és si està prohibida l'entrada als gossos. Si no hi ha senyalització que prohibeixi l'entrada de gossos, gats, d'animals de companyia, i no està visible, això és una resposta afirmativa per part del comerç. És el que estem provant d'explicar i de fer extensiu a tots els comerços. I per no tenir la part negativa, que és no entrar, doncs, el que nosaltres fomentem és la part positiva. és la part positiva precisament d'aquest fet, no? Deixar clar els comerços on es pot entrar. Doncs només perquè tinguis un exemple, ja en tenim 70, tenen una acreditació a la porta. Vull dir que, al igual que la societat, totes aquestes campanyes també es poden promoure des de i pel comerç local, no? Per exemple, això ens porta, bueno, com a exemple d'un cas que vam tenir ahir. Ahir fem, periòdicament fem reunions amb els comerciants perquè no hi ha millor manera que per posar en valor l'opinió dels comerciants respecte a tots els serveis que els hi podem oferir i que els hi oferim, que són les reunions en persona, és a dir, muntar reunions, ara les estem fent per carrers, hem fet la zona de Trueta, la zona d'Arcadi Balaguer, i ahir vam fer la zona de Carrer Major i Carrer Església, i ens comentaven una nova botiga de queviures que va obrir, que a través dels suggeriments de la nostra dinamitzadora comercial, la Vilma Bianchi, que és una part essencial de l'àrea, ells van transformar la part de venda de verdures amb subproductes per tal que els avis que viuen a la zona, perquè a la zona del carrer Major hi ha avis, molts avis que viuen sols, poguessin baixar, agafar tot el que necessiten per fer una crema per aquell dia, una crema de carbassó, un tros de carbassó, un tros de pastanaga, i la recomanació de com fer-la, de posar-lo a bullir, de posar-li una mica d'oli. Doncs tot això també ho aporta el comerç local. És a dir, no és només un lloc on anar a comprar, sinó on tenir una experiència i, com et dic, on extrapolar tots aquells valors que són essencials per nosaltres com a societat i aplicar-los directament des de o cap al nostre comerç local.
1: Mm-hmm. Recuperant alguns dels exemples concrets de projectes que has mencionat, el de microrefugis climàtics, aquest exactament en què consisteix?
2: Aquesta és una campanya de l'àrea metropolitana que ens ha arribat a totes les àrees de comerç del Baix Llobregat, bueno, de tota l'àrea metropolitana, de fet, que acredita aquells comerços que vulguin participar a la campanya, els acredita com a microrefugis climàtics. Què han de tenir els comerços? És molt senzill, eh? És allò de quan estàs una mica, que et trobes marejat, que no et trobes bé, que vols descansar una mica o prendre una miqueta d'aigua, és buscar un d'aquests comerços que està acreditat a la porta com a microrefugi climàtic, on tindràs un espai amb aire condicionat, un espai per descansar, per parar una mica, una mica de líquid per beure i un entorn segur i accessible. És a dir, podràs arribar, vinguis com vinguis, a accedir a la botiga i estar-te allà sense necessitat de comprar res ni d'adquirir cap mena de producte, només per descansar una mica i per continuar el teu passeig o per cridar a ajuda si la necessites o simplement per descansar una mica.
1: Una iniciativa molt interessant, de fet, amb les onades de calor que estem visquent aquests dies a tot arreu, no només aquí a Castelldefels.
2: Exacte, i cada vegada més, realment cada vegada més. Cada vegada hi ha més iniciatives d'aquestes característiques. També la Diputació de Barcelona i la Generalitat posen en marxa campanyes d'aquest tipus, com el que et comentava, de refugi contra la violència de gènere, d'un lloc de comunicació pels nens o nenes que s'acosten sense telèfon i no poden comunicar amb els seus adults de referència, als comerços. En principi, tot això forma part de campanyes organitzades, però els comerços sempre ho han estat. Sempre han estat aquest punt d'ajut social, aquest punt de cooperació i de fer comunitat, com et comentava. Per això és tan important que els integrem dins de la xarxa de valors que tenen les ciutats, perquè al final no són res a part, són part de tot, són part de tot.
1: I ara passant també a una altra gran pota, una gran pota que deu comportar molta feina darrere a l'àrea de comerç, les fires, els mercats. De fet, aquest estiu ha estat especialment visible aquesta novetat que ens ha arribat a la plaça de les Palmeres, que encara continua, si no vaig equivocada, fins al 5 de setembre. Tenim en marxa el Pal Market.
2: Exacte. El Pal Market és una iniciativa de l'àrea de comerç i de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Castelldefels, que té com a objectiu recollir totes aquelles activitats que es feien durant l'estiu per dinamitzar la zona de la plaça de les Palmeres. Saps que els 6 quilòmetres de platja que té Castelldefels acullen un nombre molt important de visitants, sobretot de visitants de dia, visitants que venen a fer una excursió des de Barcelona, des de tota l'àrea metropolitana també, i des de fora d'Espanya, evidentment, però, i des de fora de Catalunya. Però la idea era recollir totes aquelles activitats que tenen lloc a aquell espai, és un espai emblemàtic de la ciutat, al final del passeig marítim, a la plaça de les Palmeres, i sobretot recollir el que ha estat durant anys el programa estrella de l'estiu a Castelldefels, que és Cinema entre Palmeres i Nits entre Palmeres. Aquell programa que acollia grups de la ciutat i de fora de la ciutat, escoles de teatre i de música de la ciutat, durant els mesos d'estiu, que al final es va complementar amb el tema del cinema, i que, vist l'èxit que té les parades comercials i l'activitat comercial també a l'espai del passeig marítim, vam pensar des de comerç que tenir parades comercials d'emprenedors i artesans de Castelldefels, i també hi ha de fora de Castelldefels, però hi ha de la ciutat, seria una idea genial per dinamitzar l'espai durant tot l'estiu. Això es va llançar a finals del mes de juny. Es va licitar, es va fer una licitació pública, i l'adjudicatari, l'empresa guanyadora, ha instal·lat les casetes que veieu, els punts de menjar i de beure, perquè l'oferta lúdica es complementa amb una oferta tant d'espais comercials com de beguda i de menjar. L'espai s'ha anat ampliant, les activitats s'han anat ampliant. Ara ens ha quedat un programa que abasta des dels dimarts fins als diumenges. Els dimarts hi ha activitat d'impro show, d'improvisació. Els dimecres hi ha Palm Light, que són la música de caràcter de música de piano, música de corda, suau, entre espelmes, que és preciós, és molt maco, a la zona de Palmeres. Els dijous hi ha el cinema infantil i familiar, en castellà, català i anglès, hi ha una mica de tot. Els divendres es recupera la part musical de Nits entre Palmeres, hi ha concerts i activitat més de nit. Els dissabtes hi ha activitats familiars i el diumenge hi ha monòlegs. La idea de tot això és, com et deia, recollir totes aquelles petites parts que formaven part de la dinamització de l'espai Palmeres, però també generar un espai familiar, amb horaris raonables. La idea no és molestar els veïns i els visitants que venen a dormir a la zona de la platja. Evidentment, és tot el contrari. Avancem l'horari de tancament en la majoria de dies. Només ens queda els divendres, que es pot acabar l'activitat una mica més tard, però no més tard de les 11 de la nit. Hi ha 4 ocasions al llarg de tot el programa del Palm Market on es pot estendre aquest horari, que són, bueno, ja vam passar un, que són les festes del mar. També hi haurà una altra ocasió coincidint amb la festa major d'estiu, pel 15 d'agost. La clausura també, que en principi, bueno, igual estic desvetllant alguna sorpresa, perquè el programa se'ns ha endarrerit una mica i està a punt de sortir, però bueno, hi ha un parell d'ocasions també coincidint amb el final de la programació, que també seran de festa gran, i tot això ho podrà descobrir tota la ciutadania de Castelldefels i que ens vingui a visitar allà al Palm Market.
0: Doncs el Palm Market és la gran novetat d'aquest estiu, però evidentment no és l'única iniciativa, no és l'únic projecte que impulseu, com veiem al llarg d'aquesta entrevista. I de fet, quan parlem de fires i mercats des de l'àrea de comerç, doncs la veritat és que teniu diverses, molt consolidades al llarg de l'any. Ja hem viscut, com mencionaves també ara, Lluís, al Mercat del Mar. La primera va ser la Fira de Sant Ponç, estan per arribar a Castrum Fidelis, al Mercat de Nadal o al Mercat de Reis, per exemple. Quin paper juguen dins de l'estratègia comercial de la ciutat?
2: La veritat és que les fires comercials, com dius, són projectes, no són tant projectes comercials com hi ha projectes de ciutat. Moltes d'elles estan molt consolidades. La Fira de Sant Ponç és una fira que té més de 20 anys. El Mercat del Mar, igual, és una fira molt, molt consolidada, junt amb les Festes del Mar. Castrum Fidelis també té 12 anys de vida. El Mercat de Nadal també té 6 anys, si no m'equivoco, entre 5 i 6 anys. Són fires molt consolidades i nosaltres ja tendim a veure-les com una, com accions de promoció de ciutat, més que de promoció de la destinació, perquè al final no són tant fires per part dels comerciants on fer les vendes del segle, sinó és una eina més per donar-se a conèixer i portar molta gent a la ciutat que normalment no és usuària ni consumidora del, del comerç de Castelldefels. Per això ens agrada dir a l'àrea de comerç que nosaltres promocionem la destinació. Promocionem la destinació i fem visibles els comerços. Mantenim la, els carrers nets, ben il·luminats, el que hem comentat, els nostres comerciants oberts amb, a diferents possibilitats i desenvolupant accions de ciutat, bàsicament. El que comentaves, la Fira de Sant Ponç és a final de maig, és una fira molt consolidada, està en fase de canvi de paradigma, perquè sabeu com agrada ara el tema dels maridatges, del tastet de vins, d'embotits i de més, i estem fent la transició entre el que era una fira tradicional de Sant Ponç, de ramallaires, d'herbes i, de més, sense oblidar-ho, cap a una fira de primavera, més aviat, amb accions de dinamització, amb música en directe, però també amb accions de cultura tradicional, perquè comptem amb la col·laboració sempre de l'Agrupació de Cultura Popular, és a dir, mantenim un mix dels diferents elements. El Mercat del Mar és una fira marinera brutal, molt consolidada, que acompanya al llarg de tot el passeig marítim a les festes del mar, coincidint amb la data de la Mare de Déu del Carme. I aquest any hem coincidit amb el fenomen que ha juntat el Palmarket, aquest nou fenomen que ens ha crescut a la plaça de les Palmeres, amb el Mercat del Mar, amb un resultat impressionant. Molt, molt important. També amb la col·laboració dels companys de cultura, que són els responsables de les festes del mar. El dissabte a la tarda nit, bueno, els que van passejar per allà, tothom més conscient de que no es podia passejar gaire, de la gent que hi havia, els nostres comerciants estaven encantats, els nostres restauradors també, i bueno, la policia ens ha facilitat unes xifres d'unes 20.000 persones amb el pas dels 3 dies, el que és un èxit rotund i ens fa pensar en com créixer de cara a l'any que ve. Estem treballant amb diferents propostes per mantenir els models i veure com podem créixer de cara a l'any que ve.
0: Doncs Lluïsa, malauradament se'ns esgota el temps. Només m'agradaria demanar-te, perquè veig que se'ns has quedat molts temes que encara podríem entrar més en detall, però m'agradaria que si algun comerciant s'està escoltant i encara no ha contactat mai amb l'àrea de comerç, com ho pot fer?
2: Mira, nosaltres estem
0: A través de la web de l'Ajuntament?
2: Exactament, a través de la web de l'Ajuntament i, si no, al primer pis de l'edifici nou de l'Ajuntament. Sense cita prèvia, només han de pujar a buscar l'àrea de comerç.
0: Perfecte, doncs amb això ens acomiadem. Lluïsa Pacheco, cap de l'àrea de comerç de l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
2: Gràcies, Estefania.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
2: Al 98.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Chaka chaka chaka chaka con. Chaka con. Chaka con. Chaka con. Chaka

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 22 de juliol. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Lighton Startup tanca la seva primera edició i obre una nova convocatòria per a emprenedors. L'acceleradora empresarial Lighton Startup, impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels, ha tancat la seva primera edició amb un balanç positiu i ja prepara una nova convocatòria. L'Associació de Consumidors Audiovisuals impulsa una campanya de desconnexió digital per a famílies. L'arribada de les vacances escolars sol comportar també un augment de temps lliure que infants i adolescents passen davant de les pantalles. Davant d'aquesta realitat, l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya ha impulsat una nova campanya de desconnexió digital. Els punts liles consoliden la seva presència a les festes de Castelldefels amb més atencions i una participació creixent dels homes. Els punts liles continuen consolidant-se com un servei habitual als espais festius de Castelldefels, més enllà de l'atenció en possibles casos d'agressions masclistes o LGTBI-fòbiques. Aquests dispositius desenvolupen una important tasca de prevenció, sensibilització i informació entre la ciutadania. Comencem.

0: La Salada d'Aran per a Salial Light On Startup, impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels, ha tancat la seva primera edició amb un balanç positiu i ja prepara una nova convocatòria. El programa, destinat a ajudar persones emprenedores a transformar una idea de negoci en un projecte viable, ha acompanyat durant els darrers mesos una veintena d'iniciatives vinculades principalment a la innovació i la tecnologia. La setmana passada es va celebrar el Demo Day, l'acte de cloenda de la primera edició, en el que participants van tenir l'oportunitat de presentar els seus projectes davant de possibles inversors i representants de l'àmbit empresarial. Ho explica Santiago Amaro, cap de secció de promoció econòmica i ocupació de l'Ajuntament de Castelldefels.
1: La setmana passada, el dia 14, vam fer, diguem, el broche de tancament de la primera edició de l'acceleradora On Startup. Aquest broche, doncs, consisteix en la presentació en format de elevator pitch dels diversos projectes que hi han participat en l'itinerari, i el que feien aquests projectes i els seus, diguem, els seus protagonistes, doncs, és presentar el contingut a possibles inversors. D'acord? O sigui, en un format de... al final han sigut 19 projectes els que han participat en aquest Demo Day, malgrat són 23 els projectes que han passat per l'itinerari. Aquests 19, diguem, que tenien un projecte, doncs, com més finalitzat o més disponible per poder-ho presentar, han fet aquest exercici de presentació. En aquest exercici, durant 8 minuts, cada persona emprenedora, doncs, va defendre la seva idea de negoci, va defendre, també vas poder explicar quin era el seu model de negoci, quin era el problema que intentava resoldre i que ataca, diguem, l'empresa, el seu projecte, quins són els seus elements diferenciadors respecte a la competència, perquè cadascuna d'aquestes idees, doncs, és evident que hi ha projectes ja en el mercat i empreses que estan competint, però d'alguna forma ells el que proposen és una forma diferent i, per tant, diferenciada de la competència.
0: En total han estat 23 projectes que han participat en l'itinerari d'acceleració, tot i que finalment 19 van arribar a la presentació final amb el grau de desenvolupament necessari per exposar la seva proposta davant dels inversors. Després dels resultats d'aquesta primera experiència, l'Ajuntament ha decidit donar continuïtat a l'acompanyament de projectes més consolidats amb la posada en marxa del programa Mentor. L'objectiu és ajudar aquestes iniciatives a fer el pas definitiu cap a la creació d'empreses reals i consolidar els projectes que ja han superat la fase inicial. Segons el consistori, aquest nou itinerari actuarà com una mena de segon curs per als emprenedors participants. Així ens ho explica el Santiago Amaro, cap de secció de promoció econòmica i ocupació.
1: Diguem que el que hem fet amb aquesta primera edició ha sigut acompanyar-los de la idea al projecte. Hi ha alguns que ja s'han donat d'alta en Hisenda, que ja han començat a treballar, i el que hem fet ara des de l'Ajuntament, des de l'Àrea de Promoció Econòmica i la Reserva de Regidoria, és impulsar un altre programa que hem anomenat Programa Mentor, que és per acompanyar aquestes mateixes idees i aquests projectes, convertir-los en realitat. I ara començarem a partir de setembre una segona, com si fos un curs, un segon curs per a aquestes empreses, que durarà 13 setmanes també, i que rebran també un conjunt de mentories, sobretot de persones expertes en els seus respectius àmbits, per acompanyar-los a constituir l'activitat empresarial amb allotjament en el CIEC on Startup i que puguin, diguem, doncs, començar a fer-se grans.
0: Aquest nou programa mantindrà el model de treball intensiu de l'acceleradora, amb 13 setmanes de formació, tutories especialitzades i assessorament personalitzat. Els participants també podran utilitzar els espais de Centre d'Innovació i Emprenedoria de Castelldefels i tornaran a presentar els seus projectes davant de possibles inversors al final del procés. Paral·lelament, l'Ajuntament ja ha obert el període de preinscripció de la segona edició Light On Startup, una convocatòria adreçada a persones amb idees empresarials innovadores, especialment vinculades a la tecnologia i a la resolució de nous reptes. Les inscripcions es podran formalitzar fins al pròxim 31 d'agost, ho recorda el Santiago Amaro.
1: Doncs mira, tenim oberta una segona edició, una segona edició de l'acceleradora, que està oberta la preinscripció fins al dia 31 d'agost. O sigui, si algú ens està sentint i té una idea que li ronda pel cap, una idea d'empresa, una idea sobretot que tingui alguna cosa a veure amb la tecnologia, amb l'aplicació d'algun tipus de tecnologia per resoldre un problema, tenim un, que no dubti, que es posi en contacte amb la Guaita, que truqui per telèfon, el telèfon de contacte és el 93-635-2575, o bé que ens escrigui un correu electrònic a promoció.econòmica@castelldefels.org. I fins al dia 31 d'agost està obert el període de preinscripció per persones que tinguin una idea empresarial i que vulguin participar en aquesta segona edició de l'acceleradora On Startup.
0: Amb aquesta iniciativa, Castelldefels reforça la seva aposta per l'emprenedoria i la innovació, oferint eines i acompanyament perquè les idees empresarials puguin compartir-se en projectes reals i sostenibles, capaços de generar activitat econòmica i noves oportunitats al municipi. L'arribada de les vacances escolars sol comportar també un augment del temps que els infants i adolescents passen davant de les pantalles. Davant aquesta realitat, l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya ha impulsat una nova campanya de desconnexió digital amb l'objectiu de promoure hàbits més saludables i oferir eines a les famílies per gestionar l'ús de tecnologia durant l'estiu. La iniciativa posa el focus en la salut cerebral, el benestar digital i la prevenció dels riscos associats a un ús exclusiu de dispositius electrònics. A més, ofereix recursos pràctics perquè les famílies puguin gestionar millor l'ús dels mòbils, tauletes i xarxes socials. Ens ho explica Anna Plans, presidenta de l'Associació de Consumidors Audiovisuals de Catalunya.
2: Amb aquesta campanya, el nostre objectiu sempre és generar doncs, un impacte mediàtic i posicionar-la com una iniciativa de referència doncs, amb tot allò que té a veure amb la salut cerebral, el benestar digital i la prevenció de tots els riscos associats a, doncs, a aquest ús excessiu de les campanyes, especialment coincidint amb el final de curs, no?, i l'inici de les vacacions escolars. Per tant, és una campanya de desconnexió digital i que en aquesta campanya, doncs, d'alguna forma, el que estem intentant doncs, és compartir diferents recursos precisament doncs, per ajudar les famílies, no?, per acompanyar-los. Nosaltres no estem dient no a la tecnologia, sinó estem dient sí a una tecnologia que arribi quan doncs, aquest cervell tingui la maduresa emocional i entorn social del menor, no?, que estiguin preparats. No? Per tant, per això dins d'aquesta campanya doncs, adjuntem una guia doncs, que està de jocs analògics, doncs, que està prologada per David Ezpeleta, que és el vicepresident de la Societat Espanyola de Neurologia. A més, té l'aval social de la Societat Espanyola de Neurologia, per tant, també ens fa moltíssima il·lusió.
0: Entre les recomanacions principals hi ha no tenir pressa a l'hora d'introduir els telèfons mòbils i les xarxes socials en la vida dels menors, així com acompanyar-los i parlar amb ells sobre els riscos i els usos responsables de la tecnologia. Segons Anna Plans, cada any que es retarda l'accés a les xarxes socials és un guany per al desenvolupament dels infants i adolescents. L'escoltem.
2: Per tant, les famílies que han de fer no tenir pressa, no?, per introduir doncs, els mòbils i acompanyar, no? Vull dir, pensa que cada any, sense, per exemple, amb el tema de les xarxes socials, no?, cada any guanyat per al seu desenvolupament, és que realment l'estem guanyant si no tenen xarxes socials, no? També és molt important acompanyar, no?, hablar molt més d'allò que nosaltres vulguem prohibir. A mi no m'agrada aquesta paraula, prohibir, però sí que és cert, això també ho diuen Adolescència Lliure de Mòbils, que els pròxims mesos seran molt importants perquè es començarà a regular i realment hi haurà molts nanos que, mentre que no hi hagi una regulació, doncs ens trobarem amb molts nens i moltes nenes que tindran doncs, aquestes conseqüències negatives que estan tenint avui dia a l'ús excessiu de les xarxes socials i dels mòbils. Estem parlant de 30 milions de criatures que avui tenen entre 6 i 12 anys que es sumaran a milions de nens i nenes que estan en aquestes plataformes i que tenen un risc excessiu.
0: La campanya incorpora també un recurs anomenat Tecnotest, que és una eina que permet a les famílies analitzar els seus hàbits digitals i elaborar un pla familiar per reduir l'exposició a les pantalles durant l'estiu. A partir dels resultats es poden establir objectius compartits i incorporar petites accions quotidianes per fomentar una relació més saludable amb la tecnologia. La guia elaborada per l'associació també recull recomanacions sobre el temps màxim de pantalla segons les diferents edats, així com nombroses alternatives de jocs i activitats per compartir en família. Anna Plans recorda que l'objectiu no és fer-ho perfecte, sinó introduir petits canvis que ajudin a equilibrar les hores davant les pantalles. L'escoltem.
2: Tenim diferents recomanacions segons les edats, els primers anys no, aquests 30 minuts, després dels 6 als 12 aquesta hora màxim i després del 7 i dels 12 en endavant doncs ja les dues hores. No? També doncs, compartim les senyals d'alerta de les quals les famílies també tenen que estar a punts. I moltes idees, no? Moltes idees i jocs, que és doncs, aquesta guia que ha estat avalada per la Societat Espanyola de Neurologia i que de vegades, pues, sí, les famílies doncs, no tenim recursos. No? I a mi també m'agradaria donar un missatge de que lo important no és fer-ho tot perfecte, no? Sinó que sumar petits canvis, petites decisions quotidianes que fan que equilibrar doncs, les pantalles amb més joc i més vincle familiar.
0: Una de les qüestions que més preocupa els experts és l'impacte de les xarxes socials i determinades aplicacions poden tenir sobre els adolescents. Segons expliquen, el cervell encara es troba en desenvolupament i és especialment sensible als mecanismes de recompensa immediata que utilitzen aquestes plataformes per captar l'atenció dels usuaris. Per això, des de l'associació, insisteixen en la necessitat d'establir normes clares i evitar l'accés il·limitat sense supervisió amb els dispositius digitals. Escoltem l'Anna Plans, presidenta de l'associació.
2: El cervell adolescent encara està madurant i especialment sensible doncs, amb aquesta recompensa immediata. El principal problema és que hem incorporat la tecnologia molt més ràpid del que hem entès els seus efectes sobre el desenvolupament infantil. Per tant, jo penso, el meu missatge seria que no estem educant a la infància en un entorn digital neutre. Estan creixent en un ecosistema dissenyat per captar l'atenció, per influir en les seves decisions i monetitzar el seu temps. No? És molt diferent no? de quan es trobàvem, no vam començar doncs, amb el tema de la televisió, perquè de fet ja sabem que tota aquesta tecnologia el que està desenvolupada és per captar, perquè tu estiguis al màxim temps possible, no? A través, per exemple, de l'escroll infinit. No? I com que tu has dit molt bé no, la importància no, de conèixer què està passant en el cervell dels adolescents i de la infància, no? Perquè, clar, és que no podem exigir el mateix autocontrol a un adolescent que a una persona adulta, no? Davant de plataformes que precisament estan dissenyades per captar la seva atenció. Per tant, no podem confiar únicament en l'autocontrol d'ells. Hem de crear normes familiars clares i sobretot evitar aquest accés il·limitat i sense supervisió, perquè hi ha la ciència, vull dir, el tema, nosaltres quan parlem de 16 anys, per exemple, per què parlem d'això? Perquè es tracta d'una xifra que està avui raspallada per els neurocientífics. Ells són els que sostenen que la major diferència entre el desenvolupament de la capacitat de control executiu del cervell i de les parts impulsives a mateix es dona als primers anys de l'adolescència, és a dir, entre els 10 i 16 anys, i que el cervell realment no arriba en aquest desenvolupament ple fins als 20 o 25 anys.
0: La campanya aposta així per un estiu amb més joc, més temps en família i un ús més conscient de la tecnologia, amb l'objectiu de protegir el benestar digital dels infants i adolescents en una època de l'any en què sovint augmenta el consum de pantalles. Els punts liles continuen consolidant-se com un servei habitual als espais festius de Castelldefels. Més enllà de l'atenció en possibles casos d'agressions masclistes o LGTBI-fòbiques, aquests dispositius desenvolupen una important tasca de prevenció, sensibilització i informació entre la ciutadania. La tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Castelldefels, Anna Dolors Rodríguez, recorda que aquesta és precisament la funció principal del servei.
3: Doncs els punts liles que també tenen aquesta vessant i que la gent no va desencaminada, que tenen aquesta funció, però també es complementen amb, sobretot, i a més és la tasca més important que es fa amb aquest tipus de serveis, és la prevenció i sensibilització en tot les violències masclistes i la LGTB-fòbia. A part, doncs, també tenen aquesta part d'atenció en el cas que en l'espai festiu hi hagués alguna agressió, perquè d'aquesta manera, coordinat amb els altres agents de l'espai festiu, doncs s'activen els serveis i recursos necessaris.
0: Castelldefels va començar a implantar aquest recurs l'any 2017, inicialment durant la Festa Major d'estiu, i des d'aleshores el servei s'ha anat ampliant progressivament a altres esdeveniments. El 2021 es va aprovar el protocol municipal que regula el seu funcionament i la resposta davant de possibles situacions de violència masclista o LGTBI-fòbica. Segons ens explica Anna Dolors Rodríguez, aquest protocol també reforça el compromís de la ciutat per garantir espais d'oci més segurs per tothom. L'escoltem.
3: Doncs dona marc a aquests serveis, però també a altres actuacions que van vinculades doncs, a aquest compromís que té la ciutat en que els espais d'oci siguin públics i privats, perquè també ens vam dotar d'un annex a nivell privat, doncs siguin cada cop més lliures, més segurs per tots i totes. Penseu que des del 2017 l'Ajuntament de Castelldefels està organitzant aquests serveis, els serveis de Punt Lila, i és el 2020-21 que es va aprovar aquest protocol. Per tant, tenim una llarga trajectòria i el protocol el que ens permetia d'alguna manera és donar marc i posar una mica d'estructura a aquests serveis dintre d'altres accions que es porten a terme.
0: Els indicadors demostren una consolidació clara del servei. Durant 2025, els diferents punts lila instal·lats a les festes i esdeveniments de la ciutat van registrar 2.504 atencions, una xifra lleugerament superior a les 2.450 de l'any anterior. També es van incrementar les hores de servei, passant de 99 a 123. Una de les dades que més destaca l'Ajuntament és l'augment de la participació masculina. Mentre que les atencions a dones han passat de 1.444 a 1.792, les adreçades a homes han crescut de 658 a 1.060. Una evolució que Anna Dolors Rodríguez considera especialment significativa.
3: Des del 2017, el que passa que vam començar amb festa major a l'estiu, llavors vam començar amb una prova pilot i han anat com ampliant-se, no, a aquests serveis. També hi ha un tema pressupostari que hem pogut anar consolidant i ampliant aquests serveis a altres festes. D'alguna manera també hem anat sistematitzant els indicadors que anem recollint i anar polint una mica aquests indicadors. Sí que resaltaria, com a tret una mica diferencial, és l'augment d'homes que s'ha apropen doncs, als punts liles, que jo crec que és algo que ens hem de doncs, felicitar. No? Les dones entenem que ja s'apropaven, però amb els indicadors que reflexen del 2024 al 2025, jo sí que ressaltaria aquesta dada, no? Que l'augment d'homes que s'han apropat al servei doncs, ha augmentat exponencialment més que el de les dones, tot i que hi ha més dones que també s'apropen.
0: Pel que fa a aquest 2026, el servei ja ha estat present en 8 esdeveniments, entre els quals destaquen el Pride, la Revetlla de Sant Joan, les Festes del Mar, el Tour del Talent, les Festes del Barri de Vistalegre i, com a novetat, les retransmissions en pantalla gegant de la semifinal del Mundial, del semifinal i final del Mundial de Futbol. Ens ho explica la tècnica d'igualtat.
3: Aquest any, a més, justament estem amb la resta del Mundial i hem pogut estar també als espais festius amb retransmissió en pantalla gegant, tant de la semifinal com de la final. Per tant, són dos esdeveniments festius on s'ha incorporat el servei, a part del Pride, la Revetlla de Sant Joan o les Festes del Mar, on ja s'havia consolidat fa uns anys aquest tipus de serveis i, a més, hem incorporat doncs, aquest any el Tour del Talent, que en aquest cas es tractava d'un punt lila diurn, que és un espai festiu, no només acostumem a ficar aquest servei, sobretot a Castelldefels, en espais d'oci més nocturns, però és veritat que són serveis que es poden, per aquesta tasca més preventiva de sensibilització, doncs en altres moments, en altres festes. I després, el 8 de març, que aquest any hi havia una aposta per un Woman on Tour, que era una proposta de DJs i que també era un espai festiu hem incorporat, i tot aquest estiu sí que us hem d'explicar que els serveis de Punt Lila s'han coordinat amb tots els serveis del Pla de Xoc, que són serveis també preventius. Per tant, això ens ha donat l'oportunitat d'estar a les festes de barri de Vista Alegre amb aquests serveis altres preventius que estan enfocats a tot el tema de prevenció de consum, sobretot d'alcohol, i tot el tema més d'intervenció a l'espai públic. Això també a l'espera de poder fer valoració i avaluació un cop acabi la temporada festiva i poder reflexionar i analitzar els informes que es fan dels serveis, doncs és una novetat, no?, enguany de que el servei de Punt Lila estigui en coordinació amb aquests altres serveis preventius, tenim una mirada molt més integral i inclusiva de tot el que és la prevenció en els espais festius.
0: Fins ara, i a falta de tancar els informes d'alguns esdeveniments celebrats aquest estiu, els serveis de prevenció han registrat ja 599 atencions, de les quals 319 corresponen a dones i 280 a homes, en un total de 40 hores d'activitat. Des de l'Ajuntament es destaca que els punts lila són un recurs adreçat a tota la ciutadania i que la seva funció principal és contribuir a generar espais festius més respectuosos, inclusius i lliures de qualsevol forma de violència o de discriminació.

Doncs amb aquesta notícia hem arribat al final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, fem un repàs dels principals titulars de la jornada d'avui, dimecres 22 de juliol a Castelldefels. Lighton Startup tanca la seva primera edició i obre una nova convocatòria per a emprenedors. L'acceleradora empresarial Lighton Startup, impulsada per l'Ajuntament de Castelldefels, ha tancat la seva primera edició amb un balanç positiu i ja prepara una nova convocatòria. L'Associació de Consumidors Audiovisuals imposa una campanya de desconnexió digital per a les famílies. L'arribada de les vacances escolars sol comportar també un augment de temps que els infants i adolescents passen davant les pantalles. Davant aquesta realitat, l'Associació de Consumidors de Catalunya ha impulsat una nova campanya de desconnexió digital. Els punts Lila consoliden la seva presència a les festes de Castelldefels amb més atencions i una participació creixent dels homes. Els punts Lila continuen consolidant-se com un servei habitual als espais festius de Castelldefels. Més enllà de l'atenció en possibles casos d'agressions masclistes o LGTBI-fòbiques, aquests dispositius desenvolupen una important tasca de prevenció, sensibilització i informació entre la ciutadania. I ara sí, amb aquest recordatori dels temes que han estat marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat la Zeneida Martín. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el panorama informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vital Dent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vital Dent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
6: A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
7: Què et sembla si anem a la platja? Fa molta calor.
8: Perfecte, m'hi apunto. I també podríem quedar-nos a dinar, no?
7: Sí, bona idea. I si lloguem un parell de gandules?
8: Potser sí, perquè si ens hi estem tot el dia estarem més còmodes.
6: A punt de sal. En català, per designar el seient plegable de lona que serveix per seure-hi o per jeure-hi, utilitzem la paraula gandula. Per exemple, si volem passar el dia a la platja, hem de portar una gandula. A punt de sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
9: Ràdio Castelldefels. Són les 12.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Bon dia, és el moment d'una actualització informativa dels principals titulars de la ciutat. Comencem parlant de la Festa Major d'Estiu, que ja té la seva pròpia banda sonora. Detalls actuaran el 15 d'agost i Xenoa protagonitzarà el gran concert del dia 16 al Parc de la Muntanyeta. La Festa Alternativa de Castelldefels torna també a la programació. Serà el 13 d'agost a partir de 7:45 del vespre. El camí Antic Ral de València, número 10, al pàrquing del CERT, acollirà aquesta nova edició de la festa organitzada per l'associació Aviva. Detalls serà una de les actuacions més esperades. Camarata, Bacassi s'aproparà la música clàssica a tothom i Xenoa serà l'encarregada de posar el gran final a la Festa Major, com deien, aquesta cluenda del 16 d'agost a les 10 al Parc de la Muntanyeta. I seguim parlant de Festa Major d'Estiu, ja que enguany s'estrenarà una de les seves grans novetats, la creació de les Penyes de Festa Major, una iniciativa que neix amb la voluntat d'implicar encara més la ciutadania en la vida festiva de la ciutat i de reforçar els vincles comunitaris a través de la participació activa. I posant la mirada a l'agenda més propera, el cinema d'estiu torna aquest diumenge al Castell amb Barcelona Noche de Verano. El cicle Viu l'Estiu celebra la seva segona sessió amb una nova proposta de cinema a l'aire lliure en un dels espais més emblemàtics de la ciutat. I fins aquí el repàs informatiu del butlletí Castelldefels. Avui tornem d'aquí una hora amb més novetats. Fins ara!
1: Castelldefels avui. RadioCastelldefels.org, on vulguis i quan vulguis.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
7: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda de Covidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des de Covidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclat s'incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
8: Sí, per a tu. Servir la beguda ben freda.

0: de l'estiu. És igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd.
1: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
0: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
1: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
2: radiocastelldefels.org. On vulguis i quan vulguis.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som. De dilluns a divendres a Ràdio Castelldefels.

Molt bon dia. Benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició de l'Així Som, el magazín de Ràdio Castelldefels, el control tècnic, i tinc amb mi en Gerard Carreras. I qui us parla? Estefania González. Com cada dia, comencem un programa amb molta actualitat i protagonistes de la ciutat. Ja sabeu, tenim per davant aquestes tres horetes del magazín Així Som. Hem començat, hem arrencat ja fa uns minuts amb el butlletí informatiu. En aquesta ocasió hem fet un repàs a aquestes novetats de la Festa Major d'estiu. Ja tenim la banda sonora de la nostra festa d'agost amb aquesta cap de cartell que és la Chenoa. Ja sabíem també de fa un parell de setmanes que Detallets estaran dins de la programació d'agost també, i altres noms també que hem anat repassant, a més de parlar d'aquesta festa jove que torna a la programació de la Festa Major d'estiu. I de seguida serà el torn del Coffee. Avui ens visita Movem en Comú Podem, amb Candela López, amb qui repassarem els principals punts del que ens arriba, el darrer ple municipal abans de l'aturada d'estiu. Aquest divendres és el moment del ple de juliol. A l'agost ja sabeu que no es realitzarà ple i tornarà al setembre. També parlarem dels punts Lila amb l'Anna Dolors Rodríguez, tècnica de polítiques d'igualtat, per conèixer la tasca de prevenció, informació i sensibilització que desenvolupen durant les festes i els grans esdeveniments de la nostra ciutat. A més, la tècnica ens ha preparat tot un seguit d'indicadors clau, parlarem de xifres i avaluarem com ha estat l'evolució d'aquests punts Lila que van començar el 2024, i doncs tenim totes aquestes dades de 2024, 2025 i el que portem d'any. Al llarg del programa també farem dues noves parades a la nostra secció de Voltant pel Comerç. Avui visitarem Japan Hunters, un establiment especialitzat en figures, cartes i articles d'anime arribats directament del Japó. I també descobrirem un canvi radical de tema, perquè ens passarem de temes de Japó a Pilates Reformer. Anirem a Arte Pilates Reformer Studio, un espai dedicat a aquest tipus d'esport que s'està posant tant de moda. Encara ens quedarà temps per parlar de cinema. Avui recuperarem una entrevista amb el Pep Prieto, on ens parla de les càpsules, de les sessions que fan tallers on aborden pel·lícules a la biblioteca. Ja sabeu que a la biblioteca també tenen un ampli fons de pel·lícules i mensualment es van plantejant unes trobades, igual que tenen les trobades amb els llibres per fer un comentari posterior a la lectura, doncs també hi ha aquestes trobades amb pel·lícules. I avui també acabarem l'Així Som coneixent un projecte que aposta per l'esport inclusiu. Ens visitaran aquí a Ràdio Castelldefels representants de la Fundació Istea, ja coneixeu aquesta entitat local, que avui ens presenten la seva escola adaptada de futbol inclusiu, una iniciativa oberta a totes les famílies de Castelldefels, que de fet la setmana vinent tindrà una jornada de portes obertes. De tot això en parlarem aquí a l'Així Som i descobrireu tots els detalls. Amb això ja us he avançat a tot el que tenim al llarg d'aquestes tres horetes. Gràcies per triar-nos un dia més, per fer-nos companyia. Comencem ara i així aquesta nova edició de l'Així Som. Vinga, va, bon dia!

0: Castelldefels Coffee.
1: Comença un nou Castelldefels Coffee, l'espai d'entrevista política de Ràdio Castelldefels. Avui ens acompanya la regidora de Movem Castelldefels en Comú Podem, Candela López. Amb ella parlarem de l'actualitat política i social de la ciutat. Candela, benvinguda una vegada més aquí a Ràdio Castelldefels.
2: Molt bon dia, Estefania.
1: Doncs ahir justament l'Ajuntament, així per començar una mica, estem parlant ja de festa major d'estiu. De fet, avui l'actualitat informativa està marcada per aquests caps de cartell. Ja fa dues setmanes coneixíem detalls, algunes altres novetats, i ahir ens anunciaven també que Xenoa, a més de parlar de la festa jove, bueno, ja tenim tot això, la ciutadania ja mira a l'agost amb il·lusió. Quina valoració en feu d'aquesta programació general i també de la novetat de les penyes de festa major, que tot això s'ha anunciat recentment per l'Ajuntament?
2: Bueno, la veritat és que la festa major és un bon moment, no?, de retrobament a la ciutat, també de participació ciutadana. La veritat és que les festes majors també, no?, tenen un factor molt important més enllà, no?, dels caps de cartell, no?, i que crec que és interessant, doncs, que també siguin un pol d'atracció perquè la gent s'apropi a la festa i pugui gaudir-ne. No, a mi m'agrada, quan parlem de les festes majors, posar molt en valor tot el teixit social, associatiu, doncs, que es mobilitza, no?, especialment l'agrupació de cultura popular, no?, amb els cercaviles, les diferents colles, no?, castelleres, de bastons, de diferents balls tradicionals, no?, que també és una manera, doncs, de mantenir viva la identitat de la nostra ciutat, també, no?, tot el que té a veure amb, no?, amb les, bueno, amb totes les activitats que es van organitzant, no?, per moltes altres entitats al voltant de la festa major, no? Per tant, crec que ara el que ens toca, doncs, és sí, començar a posar el xip en festa major per poder gaudir-la i poder participar al màxim, no?, de tota aquesta oferta i, evidentment, doncs, totes les novetats que siguin benvingudes, no?, i tot allò que provoqui més participació i més mobilització de la ciutadania, no?, perquè Castelldefels també amb els anys ha perdut molt aquest factor més identitari, no?, del final, no?, pues, fa molts anys era una ciutat dormitori, després va passar a ser una ciutat on la gent hi vivia tot l'any i és important, doncs, que aconseguim, no?, també en aquests darrers anys que la ciutat ha crescut molt i hi ha vingut molta gent nouvinguda, no?, també molta gent no s'ha pogut quedar a viure a la nostra ciutat pels preus del lloguer i el que necessitem és arrelar aquesta gent. Les festes majors també serveixen perquè aquesta gent, pues, no?, s'impregni de la identitat de la nostra ciutat, de les festes, de les tradicions, com va ser també les festes del mar, però que siguin també, doncs, les festes majors, no?, que serveixin també per això.
1: Uh-huh. Ara que li donava tant de pes a aquesta identitat, estic recordant en anteriors cofis, també amb altres representants de Movem en Comú Podem, que s'ha destacat especialment les festes de barri, que justament venim de celebrar les del Baixador, ja només ens queden les dels Canyars al setembre.
2: Exacte, jo crec que tot això que tingui a veure amb la comunitat, en generar aquests espais de trobada, no?, en una societat que cada cop s'està tornant més individualista, que al final, no?, també, no?, va tot molt ràpid, anem amb mil coses, doncs crec que l'estiu també ens ha de servir això, per teixir aquesta comunitat, per trobar, per conèixer gent, i crec que tots aquests espais, no?, de tradició serveixen. A mi, per exemple, no?, ara que també jo parlava de les festes del mar, a mi, per exemple, em va saber una mica greu, no?, aquestes darreres festes del mar, que es van desbordar massa, no? És a dir, va venir massa gent de fora, no? I realment jo crec que la gent d'aquí tampoc ho van poder gaudir, no? És a dir, jo trobo molta gent que intentava venir jo perquè visc a la platja, però que intentava venir del poble a la platja ni tan sols va poder arribar per, bueno, la llau de gent, doncs, que va venir, no? Crec que hauríem d'aconseguir que aquestes festes no siguin tant un reclam, no?, per la gent de fora, sinó que també serveixin per la gent de Castelldefels i per crear aquesta identitat col·lectiva amb els veïns i veïnes de la nostra ciutat, no? Per tant, no, a vegades també no crec que sigui tan important com el cap de cartell o els grups, que crec que els mateixos veïns de Castelldefels ho valoren i crec que és important que realment pues siguin atractius, no?, i els valorem positivament, però també pensar molt en aquesta finalitat que també han de tenir aquests espais de socialització.
1: Mm-hmm. Doncs amb aquesta mirada ja cap a l'agenda de agost. Ara tornem a l'agenda d'aquesta setmana perquè és especialment interessant que divendres es celebra aquest darrer ple ja de juliol. A l'agost recordem que hi ha una aturada estival i ja tornarà al setembre. Què és el més important que destacarien des de Movem en Comú Podem que ens arriba en aquest ple de juliol?
2: Bueno, la veritat és que, bueno, ja és com bé deies, aquest darrer ple abans de l'estiu. És un ple doncs, que aglutina no? pues moltes normatives en les que s'han estat treballant en els darrers temps per part de l'Ajuntament. Algunes fins i tot ja són aprovacions definitives en les que també hi hem col·laborat o fet aportacions des del nostre espai polític. Per mi el més rellevant, no? i crec que també té a veure amb l'època en la que estem vivint, és l'aplicació d'aquesta taxa turística que s'incrementa, no? Això va ser una negociació que van fer els comuns al Parlament de Catalunya, perquè bueno, crec que tots i totes som conscients, ara també quan parlava de les festes del mar feia referència, no? La turistificació de les nostres ciutats, especialment no? pues una ciutat com Castelldefels, està provocant moltes externalitats no? i molts conflictes amb els veïns i veïnes. No? Nosaltres posem sempre molt l'èmfasi en el que té a veure amb l'habitatge, la problemàtica que genera amb l'habitatge el turisme, part també no? tots els pisos turístics, com en realitat doncs, està prioritzant fer apartaments turístics en comptes d'habitatge. No? Crec que aquesta realitat de l'habitatge està clar que, no? que és una problemàtica també generada per aquesta massificació turística. Amb aquesta negociació que vam fer des del Parlament de Catalunya vam aconseguir que gran part d'aquests ingressos de la taxa turística fossin destinats a habitatge, però després també els ajuntaments tenien aquesta potestat d'adaptar aquesta taxa turística, incrementar-la no? fins a un màxim, crec que en aquest cas són uns 4 euros en el cas dels hotels més grans, que en realitat és una taxa que paguen les persones que venen a visitar la nostra ciutat, i crec que també és important per totes aquelles, no? aquests serveis que també oferim des de la ciutat. No? Al final pues, també és gent que pues, embruta més les nostres, no? els nostres espais públics, no? perquè també hi ha més pressió, més densificació en molts espais, també generen problemes de mobilitat que han de generar doncs, pensant alternatives. No? Per tant, crec que és interessant doncs, que l'Ajuntament hagi agafat aquesta proposta que vam impulsar els comuns des del Parlament, no? que l'hagin adaptat, és d'obligació adaptar-la a cada ajuntament, i que per tant això el que permetrà és tenir més ingressos per poder millorar els serveis i per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Castelldefels, per minimitzar l'impacte que aquest turisme té a la nostra ciutat.
1: I precisament també, ara que mencionava la paraula clau de mobilitat, estem a l'estiu, hi ha hagut recentment un increment de zones verdes a barris de Castelldefels i a anteriors cofis també havia sortit aquest tema amb altres representants de Movem en Comú Podem.
2: Sí, clar, nosaltres una de les grans afectacions que veiem que tenen els veïns i veïnes de Castelldefels, aquells que vivim a la platja ho veiem, no? És a dir, ho veiem especialment cada cap de setmana, però ara ho començarem a veure dia rere dia, doncs és aquesta no? quantitat de cotxes que arriben a les nostres platges, que volen aparcar en primera línia. Ja en el seu moment, no? per això, no? quan hi érem al govern, sí que es va aplicar tot el que tenia a veure amb la zona verda i blava de la platja, però aquesta realitat s'ha començat no? a fer extensiva a barris no? més, cada cop més d'interior. No? Fins i tot ara hem arribat al barri de Marisol, no? que en realitat queda una mica lluny de la platja, però clar, al final, com és molta més gent la que arriba, doncs evidentment la gent cada cop aparca més lluny i també està afectant aquests barris. Per nosaltres, evidentment, és positiu facilitar-li la vida als veïns i veïnes de la ciutat perquè puguin tenir aquest dret a aparcar a prop de casa, però també creiem que s'han de tenir en compte totes les realitats. No? Per exemple, no? amb aquesta implantació d'aquesta zona verda en tots aquests nous barris, han arribat queixes no? per una banda de la comunitat educativa de l'Escola d'Omar, per una altra banda pels treballadors i treballadores del CAP del CASAP, i després segurament hi haurà, no? jo destaco aquests dos perquè són serveis públics de la ciutat que es veuen afectats per aquesta realitat, perquè en realitat hi ha professionals que venen a treballar a la nostra ciutat a oferir-se serveis públics que també no, pues milloren la vida dels veïns i veïnes de Castelldefels i no poden fer-ho no, perquè no tenen opcions on aparcar. No? Per tant, l'Ajuntament, quan implementa algunes mesures que poden ser més o menys encertades, ha de tenir en compte totes les realitats. No pot anar fent pedaços sense tenir en compte pues, que poden haver-hi afectacions no? i s'han de fer els estudis previs necessaris perquè aquestes implantacions de serveis pues, puguin tenir en compte totes les realitats. Quan nosaltres ho vam fer a la platja, aquest problema aquesta problemàtica ja la vam detectar i vam crear una targeta que els treballadors podien comprar, no? De 40 euros, si no recordo malament, per tot l'any, i tu compraves la targeta, no? Demostrant que eres treballador d'aquestes zones afectades. A la platja, per exemple, doncs hi ha molta hostaleria, però també hi ha residències, no? Que també ve molta gent de les residències a treballar, que a més són dos sectors que acostumen a tenir sous molt precaris i, per tant, clar, si han de pagar, que els costaria diners venir a treballar, no? Per tant, vam aconseguir, doncs, generar aquestes targetes com, no?, oferiment. Per tant, nosaltres el que li demanem a l'Ajuntament que estudia aquesta realitat i que o recuperi aquella mesura o que recuperi d'altres, però crec que és important, no?, que es prenguin totes les mesures necessàries per també tenir en compte aquests factors. Però no només la part d'aparcament, sinó també, clar, nosaltres en realitat el que prioritzaríem seria millorar tota la xarxa de transport públic. És veritat que venim d'una crisi de Rodalies que no acaba, és a dir, que dia rere dia continua funcionant malament el servei de Rodalies, per tant, l'Ajuntament també hauria de ser molt proactiu en tot el que té a veure amb les exigències cap a Renfe i cap a DIF de la millora del servei, també de tota la xarxa d'autobusos, no?, que s'hauria d'incrementar molt més la freqüència a l'estiu, és a dir, no?, els autobusos venen plens a les platges i, per tant, això també hauria de ser una reclamació, petició del nostre Ajuntament i, bueno, i tot el que té a veure també, per nosaltres prioritari, tota la xarxa ciclable de la ciutat. Al final, no?, pues la gent del poble, si té dificultats per anar a la platja en cotxe, pues bueno, es pot fer en bicicleta si tinguéssim carrils bicis segurs, no? Nosaltres continuem denunciant el desmantellament de l'Avinguda de la Pineda. Jo mateix l'altre dia, que venia el dissabte solidari, venia amb el meu petit a la meva bicicleta i pujant pel pont de la Pineda, clar, és que sents inseguretat perquè tu has d'avançar els cotxes que estan parats, no?, avançar pel carril contrari i és perillós. Per tant, no?, jo crec que han de garantir aquesta seguretat i aquesta xarxa ciclable, no?, de carrils bici perquè en realitat, doncs, també pugui fomentar aquesta mobilitat sostenible, no? Per tant, bueno, jo crec que aquí hi ha un repte important amb tota aquesta, no?, pues arribada també del turisme i aquí l'important és que l'Ajuntament destini aquests diners, aquests serveis, que no el destini a fer més promoció turística. Jo crec que és important que aquests recursos que venen de la taxa turística no vagin a destinats a fer més promoció turística perquè no necessitem que arribin més turistes a la nostra ciutat. El que necessitem és minimitzar l'impacte de tota la gent que hi arriba millorant serveis com la mobilitat, com l'habitatge, no?, com els serveis públics que oferim.
1: Mm-hmm. Doncs estàvem parlant d'aquest punt que és l'aprovació d'aquesta nova ordenança de l'impost sobre les estades en establiments turístics. A partir d'aquí hem parlat de mobilitat i, de fet, ens arriba també en aquest ple de divendres l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat de l'Ajuntament. Creieu des de Movem que aquesta ordenança respon als reptes actuals de la ciutat?
2: Bueno, aquesta ordenança principalment aborda una problemàtica, no ha abordat, no?, tots els temes vinculats a la mobilitat, aborda una nova realitat que són els... Bueno, tenen un nom tècnic, però popularment els patinets, no? És a dir, tenen un, els hi diuen, tenen un nom específic.
1: Mobilitat però... personal,
2: sí,
1: o alguna cosa així.
2: Sí, individual. Sí. Però bueno, perquè ens entengui tothom, no? Parlem dels patinets, no?, que realment sabem que, no?, pues que han anat generant certes problemàtiques de convivència amb els cotxes, amb els vianants, no?, perquè bueno, no? És un nou vehicle que ha arribat a les nostres ciutats i, no?, i s'ha anat com clarificant la normativa d'aplicació, també per garantir la seguretat dels vianants, dels cotxes, no?, i de les persones que fan servir aquest transport i, per tant, està molt centrada en aquest fet en concret i, per tant, bueno, per nosaltres és positiu. Jo crec que, en realitat, el que passa amb totes aquestes ordenances, lo important no és la normativa en si, que, evidentment, pues, estableix unes regles, sinó tota la campanya de difusió i d'informació que s'ha de fer, no? És a dir, si hi ha sancions, pues, les sancions, si s'ha de explicar per on ha d'anar la gent, doncs s'ha de fer primer una part tota educativa d'explicar a la ciutadania com s'ha de fer servir. Per tant, per nosaltres l'important amb tot aquest tema també és tota la campanya de difusió i informació que es farà d'aquesta ordenança.
1: Mm-hmm. Una altra de les ordenances que arribarà en aquest ple és l'ordenança de civisme. En aquest cas estem parlant d'un punt de modificació. Quina valoració també feu d'aquesta reforma que es planteja?
2: Bueno, aquí també són temes puntuals que també, no?, que també s'han anat treballant. Per nosaltres aquí tot el que té a veure, per exemple, no?, pues abans parlant de mobilitat, ara del civisme, és també la participació ciutadana. Totes aquestes ordenances han de tenir una pota molt important d'implicació de la ciutadania, perquè si no la ciutadania no s'ho fa seva. Per tant, clar, per mi abans d'iniciar, no?, com tot un procés de modificació d'una ordenança, l'important és fer tot aquest diàleg necessari parlar-hi amb les associacions de veïns, amb les entitats, detectar quines són les problemàtiques que tenim actualment a la ciutat, no? I a partir d'aquí poder entomar, no, aquestes modificacions, no, aquests processos de canvi, no? Per tant, aquí sí que demana l'Ajuntament, no, que davant, no, pues un tema tan important com el civisme, que també ha de garantir la convivència pues als nostres espais públics i a la nostra ciutat en general, pues que compti molt, no, amb els veïns i veïnes a l'hora de desenvolupar-la.
1: Uh-huh. I ja hem acabat amb ordenances, ara arriba el torn de parlar de reglaments, perquè ens arriba, per una banda, l'aprovació inicial del nou reglament del Consell Municipal d'Educació. Quin paper hauria de tenir aquest òrgan?
2: Bueno, en aquest cas sí que ha estat com un, no, un revulsiu al funcionament del Consell i s'ha comptat molt amb la participació de la comunitat educativa en general, no? Ha estat una bona feina que s'ha desenvolupat. Al final, el Consell Escolar Municipal és un òrgan, no, que ha de vetllar pel bon funcionament de, no, de la nostra ciutat educativa en l'àmbit general, en el que hi participen alumnes, professors, directors d'escola, també, no, els diferents representants polítics, i crec que és important, no, que aquest òrgan també pugui abordar, no, pues diferents problemàtiques de fons que tenim a la ciutat, no? Quan parlem de la matrícula, pues veure, no, si realment estem donant resposta a les necessitats que tenim, poder vetllar també perquè no hi hagi un tancament de línies, no? Ara mateix per nosaltres, un dels temes que hem estat també situant aquestes darreres setmanes, amb aquestes onades de calor, que ja no són onades de calor, que és un calor constant, intens, no, és aquestes adaptacions a les escoles, perquè ja no es tracta, no, de, ja no es tractarà, no? És a dir, avui podem afirmar que tenim el calor a l'estiu menys calorós de tots els que vindran, no? I està sent insuportable. Per tant, crec que hem de preparar tots els equipaments públics de la millor manera per abordar aquestes situacions, i un dels més importants, pues, són les nostres escoles, no? Perquè ja no només les escoles fan activitat en horari lectiu, sinó moltes d'elles ara mateix estan fent casals d'estiu. Per tant, no? Ja no és només, i ja estem veient, no? Ho estem veient a les cases que no tenim aires acondicionats, que anem amb ventiladors, els ventiladors ja no són suficients. Per tant, s'ha de pensar en una climatització adequada de totes les escoles i s'ha de fer, i s'ha de posar els recursos necessaris per poder fer-ho. No? Nosaltres ho hem vingut reclamant també a l'Ajuntament, els hem demanat que sigui proactiu, anàvem fent com petites aportacions a les escoles perquè les escoles es vagin adaptant, però crec que això és evident que ja no és suficient. Aquest estiu, o ja si volen a l'inici de curs, ja pensant en el següent, però és que començarem al setembre també en elevades temperatures que també afectaran aquest inici de curs, que comença el 8 de setembre, que sabem que encara farà molta calor, i el que haurien d'estar fent aquest estiu és posar-se les piles per adaptar les nostres escoles, no? I aquests són els debats que entenem que també han d'arribar, no? Aquests consells escolars, aquests espais de debats, també, no? Pues com miro a la qualitat educativa, analitzar quines són les dades educatives de la nostra ciutat, on s'ha de posar èmfasis. La veritat és que, bueno, jo sempre he estat com molt orgullosa de les escoles de la nostra ciutat. Tenim una gran joia que són les cases dels infants, que, bueno, quan ho expliques a altres municipis o altres realitats, no, és incomparable al que tenim a la nostra ciutat. Aquí també reconeixer la tasca que han fet regidors, no, com en el seu moment el Juan Manuel Patón o la Lourdes Carreras, que amb una, no, amb un impuls important van decidir fomentar tota aquesta, no, van saber que era important l'educació 0-3, quan ara t'estic parlant de fa més de 30-40 anys encara, no, no era com, no estava tan interioritzat per part de la ciutadania, i això ens deixa avui, doncs, una xarxa d'escoles infantils, no, casa dels infants, de molta qualitat, i també tota la xarxa educativa. És a dir, avui les famílies no tenen problemes per escollir escola, més enllà de si els amics dels seus fills van a la mateixa escola, no, perquè totes tenen una qualitat excel·lent, no? Per tant, bueno, jo crec que han de continuar mantenint aquesta qualitat des d'aquests espais de participació.
1: Mm-hmm. Doncs, a part d'aquesta aprovació inicial del reglament del Consell d'Educació, ens arriba una altra aprovació, en aquest cas definitiva, del reglament d'armes de la policia local. De fet, hem de recordar que en aquest cas, al juny, des de Movem es van presentar una sèrie d'al·legacions i ara ja s'han resolt de manera negativa. Quina valoració en feu i què és el que plantejàveu exactament?
2: Clar, nosaltres en realitat davant aquest reglament d'armes que, bueno, que prolifera, no, o que, no, que que regula l'aplicació de noves armes com les armes Taser, les armes llargues, no sé el nom específic. Clar, nosaltres el que volíem incidir també és en els protocols d'actuació, perquè també hem anat veient què està passant, no, en molts altres municipis o en moltes altres actuacions policials en la que s'estan implementant aquestes armes. Nosaltres no ho hem fet entre nosaltres, que evidentment no som experts en aquesta situació, sinó que hem comptat amb persones expertes, també vinculades a tot el que té a veure amb aquestes garanties que ha de donar la policia, que han de donar els Mossos d'Esquadra, que ha de donar, no? aquesta seguretat real que també han de poder traslladar aquests cossos de seguretat. I la veritat és que lamentem, no? Nosaltres hem estat l'única força política i l'única entitat que ha presentat aquestes al·legacions, com dic, ho hem fet de la mà de professionals, i lamentem que ni tan sols hagin estat capaços, no? O ni tan sols de convocar-nos i donar-nos les explicacions. Ens ho hem trobat a l'expedient, aquest rebuig, i no entenem, no?, per què no es vol tenir en compte també aquesta realitat, que és incorporar una mirada més social, incorporar una mirada més de protocols, incorporar una mirada més de que s'ha de garantir un bon ús, no?, de totes aquestes noves armes que s'incorporen a aquest reglament.
1: Mm-hmm. Doncs ens queden alguns punts més que podríem entrar en detall del ple, però com justament estem als darrers minuts del COFI, m'agradaria recuperar que al principi del ple hi haurà un escrit que presenteu des de Movem amb aquest canvi, que serà que Sílvia López ja assumirà oficialment ser la portaveu de Movem. Quins canvis realment, què implica aquest relleu? També ja venim d'aquest canvi també de candidatura amb la Sílvia López com a cap de Movem aquí a Castelldefels, i ara ja arriba també aquest canvi de portaveu.
2: Exacte. Bueno, això per mi personalment, no, que he estat assumint el lideratge del grup municipal en l'última dècada, podem afirmar, i que també ha suposat encapçalar la candidatura a les darreres eleccions i també portar la veu principal del grup municipal, jo mateixa entenia que ara, no?, que estem fent un relleu, que estem entomant una nova etapa que començarà la propera legislatura, però també, no?, amb la incorporació de la Sílvia com a regidora ja fa uns mesos, creiem important anar també fent aquest relleu pas a pas, també perquè al final és tot un aprenentatge, no? I els aprenentatges els vas fent a mesura que vas agafant responsabilitats, i per tant, no? Crec que aquestes transicions fetes de bones maneres, fetes en base al diàleg, fetes també de manera progressiva, poden garantir un bon funcionament, no?, del grup municipal, però també de la tasca que hem de fer de cara a la ciutadania, no? La Sílvia va anunciar, no?, ja fa un parell de mesos que encapçalaria, no?, a través d'un procés de primàries que van fer des de l'organització, la candidatura de Movem en Comú Podem a les properes eleccions municipals. Per tant, no?, tenia tot el sentit que ja comencés a assumir des d'allà aquesta responsabilitat com a portaveu, com a lideratge del grup municipal, també, no?, perquè es comenci a fer amb aquesta responsabilitat i arribar a les properes eleccions molt més preparada, no? Per tant, forma part de l'aprenentatge, forma part del bagatge que també des de la part institucional s'ha d'agafar, i per mi era important que un cop escollida, el més aviat possible també pogués anar assumint més responsabilitats, i a la vegada jo també anar deixant aquest pas i aquest relleu, que crec que és molt saludable i molt important en totes les organitzacions, no? Jo no em considero una persona gran, però ja porto molts anys en política, no? Porto des del 2007 com a regidora a l'Ajuntament, no? Ja és una vintena d'anys, és a dir, són molts, molts anys, i per tant crec que és important que les etapes comencen i acaben, no? La meva ja està en la seva fase final, i crec que és important que aquestes transicions les fem bé, i les fem que aquestes persones que tenen ganes, que venen amb més empenta i que també amb nous projectes que han de repensar les nostres organitzacions, que puguin anar agafant el lideratge de manera progressiva i per poder desenvolupar de la millor manera la feina que tenen per millorar la vida dels veïns i veïnes de Castelldefels.
1: Perfecte. Candela López, regidora de Movem Castelldefels en Comú Podem, amb això ja tanquem aquest Castelldefels Coffee, i estarem pendents des de Ràdio Castelldefels de com s'aborda aquest ple de divendres a la 1 al Saló de Plens. Gràcies per aquesta estoneta.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Adéu, bon dia.
2: Adéu, bon dia.
0: Castelldefels Coffee. Ràdio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org. Castelldefels.org.
3: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, tornem amb el butlletí informatiu per actualitzar la informació més pròxima. Lighton Startup tanca la seva primera edició amb 19 projectes emprenedors. L'acceleradora Lighton Startup 2026 ha tancat amb èxit aquesta primera edició després de 13 setmanes de formació, mentoria i treball intensiu. El programa ha acompanyat un total de 19 projectes emprenedors que el passat 14 de juliol van tenir l'oportunitat de presentar les seves propostes davant d'un grup de potencials inversors en el marc del primer Demo Day de l'acceleradora. La jornada va posar el punt final a un itinerari dissenyat per ajudar les persones emprenedores a transformar una idea inicial en un projecte de negoci viable i preparat per afrontar els reptes del mercat.

0: el cicle Viu l'estiu torna aquest diumenge 26 de juliol al Castell, amb una nova vetllada de cinema sota les estrelles. La sessió començarà a les 10 de la nit amb la projecció d'aquesta pel·lícula Barcelona Noche de Verano, pel·lícula del 2013 dirigida per Dani de la Orden. El cicle, que aquest estiu ofereix tres propostes cinematogràfiques en aquest entorn únic i emblemàtic com és el Castell, va arrencar el passat 28 de juny amb la projecció d'Estiu 1993 de Carla Simón i culminarà el pròxim 23 d'agost amb La Virgen de Agosto de Jonas Trueba. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb més notícies. Fins ara!
1: Castelldefels, avui,

0: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
1: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
2: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
3: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
4: Castelldefels es torna a presentar per guanyar la bandera verda d'Ecovidrio. Portem ja 3 anys consecutius guanyant-la i volem que aquest any sigui el quart. I per fer-ho, necessitem que tots vosaltres us sumeu al programa que tenim activat des de l'Ajuntament de Castelldefels i també des d'Ecovidrio. Més de 200 establiments ja ho feu, però volem que la resta, els altres 300 que encara no esteu inclosos, formeu part d'aquest programa. A partir d'aquí, competirem amb 18 municipis més d'arreu de Catalunya. Us animem a tots a participar i també a la ciutadania. Molts de vosaltres ja ho feu, però a més establirem un programa en el qual també tindreu una sèrie d'avantatges i també de regals a tots aquells que voleu participar. Per tant, us animem a tots a participar, a fer possible que el reciclatge incrementi a Castelldefels i, a més, que podem contribuir a que Castelldefels millori i que, a més, podem aconseguir un nou distintiu pel nostre municipi. I estic confiat de que ho guanyarem.
5: Sí, per a tu, servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar l'ampolla de vidre a l'iglú verd?
6: Si et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la platja, aleshores estàs de sort, perquè Ecovidrio busca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes.
5: Informa-te'n a www.banderaverde.es.
6: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera al teu establiment. Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
7: Castelldefels, així som!

0: Les festes i els espais d'oci haurien de ser precisament això, espais per gaudir, compartir i sentir-nos segures i segurs. Però perquè això sigui una realitat, també cal prevenir, sensibilitzar i oferir recursos a la ciutadania. A Castelldefels aquesta feina es fa a través dels punts Lila, un servei que segurament haurem vist a concerts, revetlles o festes majors, però del qual potser encara no coneixem prou bé totes les seves funcions. Avui volem entendre què són exactament aquests punts, a qui s'adrecen, quina feina fan i com han evolucionat en els darrers anys. Per parlar-ne, saludem ara l'Anna Dolors Rodríguez, tècnica de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament. Anna, molt bon dia i gràcies per estar aquí amb nosaltres per telèfon.
1: Molt bon dia, ja sabeu que és un plaer estar a la ràdio amb vosaltres.
0: Doncs Anna, entrem directes en matèria. Quan sentim a parlar d'un punt lila, potser molta ciutadania encara pensa que és un lloc on només s'hi va si hi ha hagut alguna incidència, alguna agressió, esperem que no, però acostumem a tenir aquest pensament. És una idea força estesa. En realitat, què és un punt lila?
1: Doncs els punts liles que també tenen aquesta vessant i que la gent no va desencaminada, que tenen aquesta funció, però també es complementen amb, sobretot, i a més és la tasca més important que es fa amb aquest tipus de serveis, és la prevenció i sensibilització en tot les violències masclistes i la LGTB-fòbia. A part, doncs, també tenen aquesta part d'atenció en el cas que en l'espai festiu hi hagués alguna agressió, perquè d'aquesta manera, coordinat amb els altres agents de l'espai festiu, doncs s'activen els serveis i els recursos necessaris.
0: Els punts Lila formen part d'un protocol municipal que es va aprovar fa uns anys. Estem parlant d'aquest protocol d'actuació davant les violències sexuals en espais d'oci. Què suposa per Castelldefels que comptem amb aquest protocol?
1: Doncs dona marc a aquests serveis, però també a altres actuacions que van vinculades doncs, a aquest compromís que té la ciutat en que els espais d'oci siguin públics i privats, perquè també ens vam dotar d'un annex a nivell privat, doncs siguin cada cop més lliures, més segurs per tots i totes. Penseu que des del 2017 l'Ajuntament de Castelldefels està organitzant aquests serveis, els serveis de Punt Lila, i és el 2020-21 que es va aprovar aquest protocol. Per tant, tenim una llarga trajectòria i el protocol el que ens permetia d'alguna manera és donar marc i posar una mica d'estructura a aquests serveis dintre d'altres accions que es porten a terme.
0: Doncs ara situem-nos a un ciutadà ciutadana que va a una festa de Castelldefels i veu una carpa lila. Però també, a més, hi ha persones que volten pel recinte, que hi ha tot un dispositiu. Com funciona exactament i quin tipus de professionals hi trobem en aquestes carpes?
1: Correcte, doncs tenim dos tipus de modalitats dels serveis. A vegades és només un punt fixe i a vegades és un punt fixe amb itinerància, que són aquestes persones que podreu veure identificades sovint amb una armilla o amb una samarreta lila i que fan aquests recorreguts per l'espai festiu. Escollir una opció o una altra té a veure amb termes de seguretat i de manera coordinada amb policia local, en funció de la festa, del públic, d'una mica dels antecedents i de més. El que trobareu en aquests espais hi ha gent que s'ha apropa doncs, per rebre informació, per saber quines accions s'estan portant i quins serveis hi ha a la ciutat en termes d'atenció a les dones i a les persones LGTBI. També es fan dinàmiques, es fan en funció també de la festa, perquè hi ha festes que són més familiars o que el tipus de proposta és més pausada, es poden fer dinàmiques doncs, més tranquil·les i altres espais festius doncs, o moments de la festa, perquè la festa també no és contínua, doncs, on el que es fa és més aquesta part d'estar de latent per si algú una situació que requereixi de la intervenció de l'activació del protocol.
0: Com ens deia Sana, en aquests punts lila trobem també, més enllà de si malauradament s'ha produït una agressió, doncs trobem informació, assessorament, acompanyament i, a més, aquesta important coordinació que teniu amb policia local. En aquest sentit, si malauradament es produeix una agressió o una situació d'assetjament, algun incident al llarg d'una festa, quin és el protocol d'actuació i com ho gestioneu amb policia?
1: El policia està coordinat directament amb els agents que estan al punt lila, que són els encarregats d'activar els cossos policials, que són els que estan especialitzats en el que és la intervenció directa en casos on es produeixi aquest tipus d'agressió. El que fa el servei de punt lila és aquest acompanyament, aquesta contenció fins que arriben als cossos policials. Penseu que les persones que estan fent aquest tipus de servei, doncs alguns dels requisits és que tinguin coneixement dels recursos que hi ha a territori història en relació amb les violències masclistes i la LGTB-fòbia. També són persones que tenen formació i coneixement de què són les violències masclistes i què és la LGTB-fòbia, i d'alguna manera també coneixen els protocols. Depenen d'una persona que coordina aquests serveis, que aquesta sí que li demanem un plus encara més d'especialització, que també és l'encarregada de vetllar que el protocol i les intervencions que es fan s'adequin als nostres protocols que tenim l'Ajuntament i a la normativa que en el Marc Català ens dona paraigües.
0: Uh-huh. I Anna, passem a un altre mite. Estàvem parlant a l'inici, no?, d'aquesta idea força estesa que potser només ens hem d'apropar si hem vist, si hem estat víctimes d'una agressió, però també hi ha un altre mite força arrelat que de vegades quan penses en un punt lila penses que només s'adreça, que només és un servei per a dones. És així?
1: No és així, perquè justament a Castelldefels i des dels nostres inicis per això nosaltres veureu sovint que fica punt lila i un més al final, no? I és aquesta vessant doncs també que diem punt lila irisat, no? Que destaquem que també abordem totes les violències LGTB-fòbiques perquè creiem que d'alguna manera doncs aquests espais han de ser segurs per tots i totes. I després també hi ha aquest mite, no? Que aquest tipus de recursos només s'orienten a les persones que poden ser agredides, i pensem que els espais són segurs en tant quan tots i totes tenim una actitud concreta. Vull dir, no és una cosa d'una agressió i una víctima, sinó és una cosa de tothom i de tots i totes. Per tant, sempre donem tips cap a les dones, cap als homes, però també per les persones que estem al costat, perquè al final les festes i els espais són més lliures i segurs si tots i totes ens ho creiem i fem possible que ho siguin.
0: Mm-hmm. Mirem ara les dades, Anna, perquè vosaltres recolliu indicadors de tota aquesta feina. Què ens diuen les dades dels darrers anys?
1: Doncs que són uns serveis molt consolidats. Sí que és veritat que és el que et comentava, per sort, no? No són uns serveis que hagin hagut d'activar sovint el protocol, però sí que fan tota una feina de sensibilització i prevenció. I també és veritat que amb una població més jove, que sovint en els serveis és quan ens costa com més arribar, en aquestes tasques més preventives i de sensibilització. Són uns serveis que s'han consolidat, que han anat creixent en els darrers anys, en el que fan les festes on es pot oferir el servei, i aquest 2026 doncs anem increixendo i ja, tot i que l'any passat vam fer 10 festes, comptant festes també, festa major la contem com a una perquè us feu una mica la idea, doncs actualment i sense comptar que estem una mica a l'Equador, diguéssim, doncs hem fet ja 8 esdeveniments que han comptat doncs amb aquest servei de prevenció, de sensibilització i atenció. I amb una consolidació creixent, no?, perquè és un servei pel que ens arriba de les persones que s'apropen, doncs que l'esperen, que el busquen i que és un espai que sovint doncs ja està incorporat, no?, en el paisatge de les festes que organitza l'Ajuntament.
0: Mm-hmm. Doncs Anna, efectivament, jo que tinc davant les dades i estic mirant ara mateix que, com ens deies, tot és increixendo, perquè de fet el 2024, també, ara que menciono 2024, et volia preguntar, els punts lila quan es van començar a implementar aquí a Castelldefels? Va ser el 2024 o venen d'abans?
1: No, des del 2017, el que passa que vam començar amb festa major a l'estiu, llavors vam començar amb una prova pilot i han anat com ampliant-se, no?, a aquests serveis. També hi ha un tema pressupostari que hem pogut anar consolidant i ampliant aquests serveis a altres festes. D'alguna manera també hem anat sistematitzant els indicadors que anem recollint i anar polint una mica aquests indicadors. Sí que resaltaria, com a tret una mica diferencial, és l'augment d'homes que s'apropen doncs, als punts liles, que jo crec que és una cosa que ens hem de doncs, felicitar. No? Les dones entenem que ja s'apropaven, però amb els indicadors que reflexen del 2024 el 2025, jo sí que ressaltaria aquesta dada, no? Que l'augment d'homes que s'han apropat al servei doncs ha augmentat exponencialment més que el de les dones, tot i que hi ha més dones que també s'apropen.
0: Mm-hmm. Doncs sí, efectivament, aquesta dada de 2024 era de 658 homes que van rebre assessorament, van fer atencions en aquests punts lila, i del 2025 ens indiqueu des d'Igualtat que 1.060, és a dir, que més de 400 d'increment, i en aquesta línia, més o menys, però una mica per sota, l'increment de les atencions realitzades a dones perquè estem parlant d'uns un increment de 350 de 2024 a 2025. D'enguany també esteu fent seguiment dels serveis, com ja ens indicaves, enguany hi haurà un increment del número de festes amb serveis perquè hi ha hagut diverses novetats. Heu fet serveis al Tour del Talent, per exemple, i altres moments també clau de la ciutat, no?
1: Correcte. Aquest any, a més, justament estem amb la ressaca del Mundial i hem pogut estar també als espais festius amb retransmissió en pantalla gegant, tant de la semifinal com de la final. Per tant, són dos esdeveniments festius on s'ha incorporat el servei, a part del Pride, la Revetlla de Sant Joan o les Festes del Mar, on ja s'havia consolidat fa uns anys aquest tipus de serveis. I, a més, hem incorporat aquest any el Tour del Talent, que en aquest cas es tractava d'un punt la Diurn, que és un espai festiu. Acostumem a ficar aquest servei, sobretot a Castelldefels, en espais d'oci més nocturns, però és veritat que són serveis que es poden, per aquesta tasca més preventiva de sensibilització, doncs en altres moments, en altres festes. I després, el 8 de març, que aquest any hi havia una aposta per un Woman on Tour, que era una proposta de DJs i que també era un espai festiu, vam incorporar. I tot aquest estiu sí que us hem d'explicar que els serveis de Punt Lila s'han coordinat amb tots els serveis del Pla de Xoc, que són serveis també preventius. Per tant, això ens ha donat l'oportunitat d'estar a les festes de barri de Vista Alegre amb aquests serveis altres preventius que estan enfocats a tot el tema de prevenció de consum, sobretot d'alcohol, i tot el tema més d'intervenció a l'espai públic. Això també a l'espera de poder fer valoració i avaluació un cop acabi la temporada festiva i poder reflexionar i analitzar els informes que es fan dels serveis, doncs és una novetat, no?, enguany, que el servei de Punt Lila estigui en coordinació amb aquests altres serveis preventius, tenint una mirada molt més integral i inclusiva de tot el que és la prevenció en els espais festius.
0: Mm-hmm. Doncs, Anna, una part molt important, com hem vist al llarg d'aquests minuts d'entrevista d'aquest servei, és la sensibilització. Quins són els missatges que intenteu transmetre quan parleu amb la ciutadania que s'acosta a un Punt Lila?
1: Doncs sobretot és trencar aquests estereotips i aquests mandats de gènere i també poder fer dinàmiques, no?, per poder agafar eines i elements que ens permetin detectar el més aviat possible aquelles conductes que sovint tenim tots i totes, perquè a vegades no només parlem en termes d'agressió, sinó aquells micromasclismes que exercim homes, dones, qualsevol persona que hem estat educades en el sistema patriarcal, donar tips per poder identificar, reconèixer i poder canviar i poder fer alguna cosa el més aviat possible. I per això diem, no?, que no només és un tema adreçat, no?, és un tema adreçat a tota la ciutadania, perquè al final tots i totes en algun moment exercim o reproduïm aquests estereotips de gènere.
0: Mm-hmm. Si una persona presencia una situació d'assetjament o detecta una altra persona que no està bé, quines són les passes que hauria de seguir en un entorn d'una festa a Castelldefels, per exemple?
1: Doncs en aquest cas podria apropar-se al servei de Punt Lila, primer verificar que la persona, si és ella, clar, hauríem de diferenciar si és ella la persona que se sent agredida o que està ella presenciant, no, testimoniant alguna situació que considera que, o alguna persona que està tenint unes actituds o uns comportaments que no considera adequats. En funció d'això, apropar-se al Punt Lila per saber quins passos s'han de poder continuar fent, seria el que recomanaríem.
0: I Anna, estic pensant que més enllà de totes aquestes dades, tots aquests indicadors que hem estat comentant, que són molt positius, fent aquesta comparativa de 2024-2025 amb un bon creixement i que enguany amb les novetats que esteu implementant, encara els resultats seran més grans, però aquí hi ha també tota una part, un impacte invisible que és molt difícil de mesurar, no?
1: Sí, en les polítiques de sensibilització i prevenció en general ens passa això. Sí que anem intentant tenir com eines, no?, que ens permetin avaluar aquest impacte, però és veritat que sovint aquest impacte és difícil, no?, perquè són canvis que són a llarg termini i que són difícils d'avaluar.
0: Uh-huh. I al juliol també heu comptat amb la visita del Punt Lila mòbil de la Generalitat. Què aporta aquest tipus de recurs complementari als serveis municipals?
1: Doncs és una manera de continuar visibilitzant la tasca que fem des dels serveis municipals, des de territori, no? En aquest cas complementat amb aquest Punt Lila mòbil que anirà per tota Catalunya, i també és una manera de situar Castelldefels en tot aquesta mapa, no?, de municipis compromesos i que fan doncs, diferents polítiques per continuar avançant l'erradicació de la violència masclista i la LGTBI-fòbia.
0: Mm-hmm. Anna, ja per acabar, estic plantejant-me també que m'agradaria conèixer quina és la reacció més habitual que us trobeu de les persones que s'apropen per primera vegada a un punt lila.
1: En general, les persones que s'apropen, el feedback, diguéssim, és molt positiu. Agraeixen sovint no, aquest tipus d'espais, aquest tipus de serveis. Nosaltres també, perquè sobretot s'apropa molta gent jove i també molta gent gran preocupada, diguéssim, o sensibilitzada entorn a la gent jove. Per tant, la resposta a la ciutadania, en general, doncs és molt positiva.
0: I ja amb la mirada de futur, quins reptes us marqueu de cara als propers anys?
1: Ah, bona pregunta. Aquesta no me l'havia preparat. Jo crec que la consolidació, el continuar avançant i continuar analitzant doncs, tots aquests informes que ens arriben, crec que el repte que hem tingut aquest estiu i que tenim sobre la taula és com incorporem no, altres serveis preventius conjuntament amb el punt lila, perquè sabem que la realitat és complexa, per tant, sovint aquesta incorporació, aquest encaix, no, creiem que és el gran repte a nivell de prevenció en els espais d'oci, no només amb un focus, sinó amb aquesta mirada de gènere, però també interseccional, perquè els espais d'oci doncs, són també complexos, perquè les persones que hi participen també ho són. Per tant, jo crec que és el gran repte que tenim a la taula i que Castelldefels doncs, ha remengat i crec que l'assolirem amb èxit.
0: Uh-huh. Doncs, Anna, ens quedem amb aquesta idea i tot el que ens has explicat al llarg d'aquesta entrevista sobre els punts lila, que no són només un recurs per actuar quan passa alguna cosa, sinó també, sobretot, una eina per prevenir, per sensibilitzar, per contribuir que les festes siguin sent festes, siguin sent espais més segurs, respectuosos i lliures de violències per a tothom. Anna Dolors Rodríguez, tècnica de Polítiques d'Igualtat de l'Ajuntament, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estona aquí al magazín de Ràdio Castelldefels i per ajudar-nos a entendre millor aquesta feina que molt sovint passa desapercebuda, però que, com hem vist, és molt essencial. Gràcies i fins una propera ocasió.
1: Moltes gràcies a vosaltres i com sempre, sempre que em truqueu ja estic a la ràdio que ja sabeu que m'encanta. Una abraçada forta.
0: Una abraçada, Anna, i molt bon dia.
1: Molt bon dia.

0: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Tots els dimarts de 9 a 9:45 de la nit.
1: Castelldefels, així som.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Per cert, com va tot? Quan inaugures la botiga?
2: Bé, la inaugurem el mes vinent i encara tenim 1.000 temes pendents. Mira, t'ensenyo uns fullets que hem preparat i em dius quin t'agrada més. No sabem quin triar.
1: A veure... M'agrada més el primer. Llums, roure. Il·lumina la teva llar amb nosaltres. Però, escolta, s'ha de corregir el punt de la L geminada. Heu escrit il·lumina amb un punt normal entre les L's i ha de ser un punt volat.
2: Un punt què?
3: El 24 de gener és el dia del punt de volat. És el punt que porta la L geminada i que és una mica més alt que el punt normal. Si esteu escrivint en un ordinador i el necessiteu, premeu majúscula i la tecla del número 3.
0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

Si vols, també pots escoltar-nos en directe o a la carta a radiocastelldefels.org. radiocastelldefels.org.

0: Castelldefels, així som.
1: El lunes a las 8
2: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
3: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
4: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Bon dia, repassem ara els titulars destacats d'aquesta hora a la ciutat. Castelldefels exigeix mesures davant els sobrevols. Les operacions diurnes d'arribada a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona al Prat sobre Castelldefels han superat el 53% del temps entre l'11 i el 20 de juliol. L'Ajuntament considera que aquesta situació és insostenible i exigeix a Aena el compliment dels procediments operatius vigents. I repassem ara també l'agenda pel dia d'avui. A 9:45 del vespre, la plaça de les Palmeres acull Palm Lights, Coldplay i Ed Sheeran. Una proposta musical dedicada als grans èxits de les dues bandes internacionals. I la Biblioplatja continua també amb les seves activitats. Avui és el torn d'una nova hora del conte dins del cicle Biblioplatja 2026, Sons de Mar, a càrrec de la Botzina, una activitat familiar per gaudir de les històries a peu de platja. Aquesta activitat té lloc de 7 a 8 del vespre. I fins aquí el repàs en el butlletí informatiu Castelldefels. Avui d'aquí una hora és el torn de l'informatiu amb les notícies en detall. Fins ara!